0: Doncs parlàvem fa poc dels punts lila desplegats al territori per la Diputació de Barcelona, uns punts lila que instal·la també l'Ajuntament de Castelldefels, per cert, i ara parlem també, continuem parlant des de l'àrea de polítiques d'igualtat, però municipal, amb la companya Ana Dolors Rodríguez, tècnica d'aquesta àrea, d'un petit taller que es durà a terme el 8 de juliol sobre violències digitals. Què tal, Anna? Encantada.
1: Ja ho saps, eh? Ara he vingut així com molts dies, no? De cop, així que però molt, molt encantada, tot i la calor que fa al carrer, és un luxe estar a la ràdio, així que encantada. Doncs sí, organitzem, com us vaig comentar, vaig venir la setmana passada a l'altra a parlar de la subseu que fèiem entorn l'emprenedoria femenina, i ara toca parlar de la segona subseu que farem a territori, que organitzem des de l'Ajuntament de Castelldefels, aquest cop entorn de les violències digitals, que són un repte que tenim als municipis, perquè les violències masclistes en l'àmbit digital, doncs, sovint entomen maneres i formes que els professionals i la ciutadania, doncs, hem de tenir eines, doncs, per detectar-les i poder actuar de la manera més adient.
0: Unes violències digitals que exponencialment i malauradament han crescut molt en els darrers anys.
1: Han crescut molt i l'impacte també és diferencial. L'impacte tant a nivell de temporal, perquè a través del món digital, doncs, l'impacte pot ser més continuat o al llarg de tot el dia, 24/365, com dic, i també per l'impacte a nivell d'exponencial. No és el mateix, no?, en l'àmbit analògic que l'àmbit digital. I també perquè al final totes aquestes tecnologies digitals serveixen i des de la xerrada, des del taller que farem, també posarem el foco aquí, serveixen, doncs, per... justament les eines de control i de vigilància que s'exerceixen en situacions de violència masclista, com aquestes eines digitals, doncs, sovint serveixen als maltractadors, doncs, per continuar exercint la violència masclista, no? Per controlar, per vigilar, per des de la localització, no?, que tens al mòbil, que comparteixes, segur que moltes i molts de nosaltres tenim un family link per temes més de seguretat, sí. Però com aquestes eines també es poden utilitzar, no?, quan tu vols exercir control sobre una persona, saber on està, o a vegades d'una manera molt innocent i també en plena confiança, doncs cedeixes claus, no?, del teu correu electrònic, de la teva agenda, on poses les cites mèdiques o el que fas, o si has quedat amb una amiga. A vegades les xarxes socials també, no?, acostumem a utilitzar-les com un espai de comunicació, però en contextos de violència masclista això ha de quedar clar. Vull dir que les eines digitals per si soles no són males eines. El que volem ficar el foc en aquest taller és quan s'utilitzen amb aquest objectiu, que és la violència masclista, i quins factors intervenen i de quina manera, doncs, això es tradueix a la realitat de les violències masclistes.
0: Imagino, Anna, que aquí a moltes persones els costarà identificar aquestes red flags o aquestes línies vermelles en aquest sentit. Jo vaig veure fa pocs dies una cosa que em va esgarrifar en una xarxa social, i és que et proposava, introduir el telèfon del teu company o de la teva companya per a veure si t'estava sent infidel amb altres persones o estava xerrant amb altres persones. Em vas quedar de pedra.
1: Correcte, justament, aquestes eines com s'utilitzen per aquest control, no? No? Per veure, no?, de quina manera aquesta eina t'és útil, doncs, per això, per controlar i per amplificar, en aquest cas, la gelosia, que és una emoció que pot ser de forma... més o menys podem entendre natural, no? Però com en determinats moments et serveix per exercir aquest control i aquesta vigilància en la teva pròpia inseguretat per saber si l'altra persona t'és infidel, no? Bueno, tenen aquesta doble vessant, malauradament, les eines digitals. Per això creiem que és un repte, perquè sovint tenim poca formació, tenim poc coneixement, o a vegades hi ha coses que no ens plantegem, no? Vull dir, allò de dir, doncs jo la contrasenya del mòbil, doncs a la meva parella, doncs la comparteixo i li deixo el mòbil, que miri el que vulgui, no? Bueno, com a mínim, no?, tenir aquests red flags que tenim en altres espais, en altres moments de les nostres relacions, no?, també els tenim, doncs, també en el món digital, tenir aquestes eines per poder anar col·locant red flags en determinats moments o en determinades situacions.
0: I també, doncs, identificar això, les conductes que són normals, de les que no ho són o són insanes, o directament, podríem dir fins i tot, denunciables, en el context de les microviolències també de gènere.
1: Correcte, també tenir aquestes eines que ens permetin, doncs, situar, no?, i detectar, i després també conèixer, perquè aquesta xerrada és molt interessant, perquè hem convidat al CIE el CIE digital. La Generalitat té uns serveis d'intervenció especialitzada, als municipis tenim els CIATs, que són els serveis d'informació i atenció a les dones, que algun cop hem parlat d'ells, són uns serveis que oferim a nivell municipal, que estan a l'espai Montserrat Roig, al carrer Església 117, i són uns serveis que ofereixen atenció social, assessorament jurídic i acompanyament psicològic en situacions de violències masclistes. Doncs la Generalitat, dintre del desplegament de la xarxa de serveis en violències masclistes, té el servei d'intervenció especialitzada, que seria com un pas més, no? Per depèn quines situacions amb més complexitat, doncs poder atendre'ls amb una altra periodicitat i amb uns altres equips més interdisciplinars, atendre aquestes situacions. Doncs la Generalitat ha desplegat tots els serveis d'intervenció especialitzada, però especialitzada en violències digitals, en violències masclistes digitals. I justament és aquest servei a qui hem convidat a territori perquè ens expliqui de primera mà. Han fet des d'una guia Desconnecta el teu ex, que trobo superinteressant, no? Perquè abans tu, doncs, una relació no funcionava, doncs cadascú per la seva banda, sí. Però és veritat que ara comparteixes aquest espai digital, no? Com desconnectes del teu ex quan has trencat una relació? Doncs ells han fet tota una guia que dona eines i pautes per fer aquesta desconnexió, que és molt interessant, i a part és un servei que atén a les dones, que es pot per derivació dels serveis municipals, diguéssim, o de manera directa, si alguna sospita que estem patint aquesta vigilància o aquest control d'aquesta manera, doncs, diguéssim, insana o que amplifica la violència masclista que podem estar patint. Així que crec que és molt interessant perquè són professionals expertes les que ens explicaran i ens donaran tips per poder, doncs, tenir més eines.
0: Que de vegades no és tot bloquejar una persona i es queda aquí la cosa, no? Ni molt.
1: Correcte. Jo he fet alguna formació amb elles i m'he quedat, doncs, això, el de compartir la ubicació, no? O que algú t'ha configurat de cop i volta, algú et configura la tele, les teles aquestes que ara van amb internet. Jo és que sóc una mica analògica, he de dir, vaig néixer als 80 però podia haver nascut als 70 o als 60, doncs algú, clar, et configura la tele, tu estàs donant el teu correu electrònic perquè per configurar-la va vincular, estàs donant jo què sé, les claus d'accés a alguna plataforma d'aquestes de streaming. Això vol dir que des de la plataforma pots saber des d'on t'estàs mirant tu les pel·lis d'aquella plataforma. Hi ha gent, no? Com dic jo, si us hagués de controlar, tranquil·les i tranquils, que no us trobaria jo, en plan analògico.
0: Però jo dic que sí.
1: Però hi ha gent que sí, que té, com sempre dic jo, la gent que té mala vibra utilitza totes les eines, i ara és veritat que estem en una societat molt digitalitzada i són eines, doncs, que també poden fer-se servir amb aquesta mala intenció, diguéssim.
0: És un taller adreçat a tothom o a professionals?
1: Hem fet un mix, professionals i ciutadania. Creiem que estem en un moment molt incipient perquè sí que és un tema que ens preocupa, però que en general, tant a nivell professional, el circuit d'actuació davant de la violència de gènere que tenim a Castelldefels, que intervenen diferents professionals de territori, que es coordinen i a part, doncs, fan formacions conjuntes i, doncs, fan una gran tasca. Des d'allà ja es va detectar, doncs, que els seus equips, no? Perquè la comissió participa en part dels equips, doncs, podien tenir aquesta necessitat de tenir algú d'informació per poder començar aquest camí d'aquest repte que és la violència masclista digital. I d'altra banda és una subseu, està dintre del marc del Congrés de les Dones del Baix Llobregat, i també és molt interessant saber el que la ciutadania detecta com a reptes i propostes, doncs, per poder continuar avançant, per continuar fent també els espais digitals, espais lliures i de violències masclistes.
0: Molt bé, doncs recordem aquesta xerrada sobre violències digitals, té lloc el 8 de juliol, a on i a quina hora,
1: Anna? Ah, sí, perquè jo he parlat molt del contingut, però el lloc, el 8 de juliol a les 10 a la sala polivalent de l'edifici de la República, cal inscripció prèvia, a xarxes trobareu els cartells, a les pantalles també que tenim per tota la ciutat que ens van informant de les activitats, i si no, com sempre, correu electrònic a igualtat@castelldefels.org o ens veniu a veure l'espai Montserrat Roig i us facilitem l'enllaç d'inscripció.
0: Moltíssimes gràcies, Anna Dolors Rodríguez, tècnica municipal de l'àrea de polítiques d'igualtat, per aquesta informació, com detectar, com lluitar, com tenir aquestes eines en entorns digitals on també, per desgràcia, malauradament es fiquen les violències. Gràcies, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres, bon estiu.
0: Bon estiu.
2: RadioCastelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: mine.
1: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: Indianapolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.
3: Todos los viernes a las 10 de la noche.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: Renault.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
9: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
10: Castelldefels, així som.

0: parlarem ara d'un patrimoni que sovint passa desapercebut, però que explica tan omís de la nostra història que qualsevol edifici o monument. Estem parlant de les paraules. La manera de parlar d'un poble ens explica com vivia, de què treballava, què menjava, quines eines feia servir o com s'organitzava, per exemple. I a Castelldefels en tenim tot un vocabulari propi, relacionat amb la pagesia, la pesca, les costes del Garraf i la vida quotidiana, que durant anys ha anat desapareixent. Per evitar que aquest llegat es perdi, l'historiador gastronòmic Jordi Tresserres està elaborant un glossari de mots de la parla de Castelldefels i de les costes de Garraf. Un recull que ja incorpora moltes paraules tradicionals, però que continua obert a noves aportacions del veïnat. En parlem tot seguit amb ell. Bon dia, Jordi, com estàs?
1: Molt bon dia, com esteu?
0: Doncs, primera pregunta, com neix la idea de fer aquest glossari?
1: Mira, fa uns anys vaig començar a treballar amb el recull de receptes de Castelldefels i de les coses de Garraf. I, sobretot, van començar a aparèixer mots, alguns dels quals doncs, no eren habituals i no els coneixia. I van veure doncs, que Castelldefels, que ara està molt ben comunicat, però abans, vull dir, era un cul de sac, vull dir, acabaven els camins de, podríem dir, de les diligències i de carros, i ja començaven la carretera, bueno, per anar a Sitges, per exemple, ja era canvi de ferradura, no? Vull dir que, o per anar a altres indrets del Garraf, no? I llavors va quedar una parla, doncs, pròpia, amb paraules que compartim amb altres municipis, però amb altres que són propis de Castelldefels, no? I amb aquest recull de receptes vam començar a fer un glossari per poder explicar-les, però clar, va arribar un moment que la llista era prou gran i ara hem decidit ampliar-lo, no? És un projecte doncs, que fem amb suport del Gremi d'Hostaleria de Castelldefels i de l'Ajuntament, i que està oberta la col·laboració ciutadana, no? Perquè l'hem anat compartint i cada vegada doncs, ens arriba una paraula nova, no? I realment t'adones que tenim una parla i un lèxic doncs, propi que molta gent, jo m'imagino, que desconeix, no? Jo, de fet, de les paraules que han anat sortint, doncs moltes d'elles no les coneixia, no?
0: Jordi, perquè els oients es facin una idea de la dimensió d'aquesta feina, d'aquest gran projecte que teniu en marxa, de quants mots i expressions estem parlant ara mateix?
1: Mira, ara tenim més o menys recollit més d'un centenar. Vull dir que no és poca cosa, però hi ha altres que les tenim, diguéssim, que estem revisant, no? Perquè una cosa és que la gent et digui, mira, jo li deia... amb el cas, per exemple, d'uns bunyols d'escarola per Roqueta, no? que es deien angelets, no? Doncs clar, ho estem verificant perquè hi hagi més d'una persona que li digui, no? que utilitzi aquesta expressió, no? Però clar, en molts casos estem parlant potser de conreus que ja no es fan o d'eines de la pagesia que ja no s'utilitzen o vinculades amb el massís del Garraf, no? Vinculades amb la mel, que abans doncs, hi havia doncs, una activitat molt, molt important o la ramaderia, no? Que ara s'ha reduït, o la pesca, doncs, que ja no tenim pescadors de Castelldefels, no? Vull dir que amb la qual cosa doncs, estem parlant de molts mots que si no els haguessin documentat jo crec que s'haguessin perdut.
0: I malgrat aquestes més de 100 entrades que ens menciones que té actualment aquest glossari, encara continues rebent aportacions. Això demostra que la memòria popular de Castelldefels encara és molt viva?
1: Sí, a mi i realment m'ha passat amb les receptes i m'està passant amb el glossari, no? Que la gent fa crítica constructiva, no? Et diu, ei, que

0: S'entén ràpidament que la majoria de paraules estan molt vinculades al mar, a la pagesia, als massís, també al massís del Garraf. És gairebé com una fotografia de com era Castelldefels en el passat.
1: Sí, perquè, clar, Castelldefels combinava, jo crec que aquesta característica, no?, d'una banda l'Horta, no?, l'Horta del que ara és el Parc Agrari del Baix Llobregat, però vull dir, Castelldefels, clar, combinava una horta a les planes i una agricultura també de vinyes, d'albercoc, de presseguers, de cítrics, no? Jo encara recordo doncs les mandarines o les taronges agres, no? I la producció de vinya i de vi, no? Que abans es feia i ara ja no hi ha cap producció, no? A la zona, però també la ramaderia. Jo encara recordo de petit doncs, els ramats d'ovelles, no?, que baixaven a pasturar entre el que era el Poble Vell i Vistalegre, no? I anaven cap a la Sentiu o baixaven de la Sentiu. Clar, vull dir, i també la pesca, no? Vull dir, jo crec que combinem molt bé aquesta vinculació entre el massís del Garraf, la costa central de Barcelona i la zona del Parc Agrari, no?
0: I mencionaves també aquest exemple del llumastre o llumastro, que és el mot que es feia servir aquí a Castelldefels i Garraf també, el mot relacionat amb llamàntol, per exemple, no? Però un altre dels mots curiosos que a mi em cridava l'atenció era aquest nom tradicional que es donava a Castelldefels a la pesca d'encerclament, la mamparra.
1: Sí, vull dir, són aquests noms que per exemple, comentant-ho amb pescadors de la Barceloneta, ho associen al cas de Castelldefels i a la zona del Garraf, no? Que es feia de nit per capturar, o sigui, és un tipus de pesca de llum, no? Per agafar peix blau, sardina, el bucaró, que nosaltres li diem bucaró i que es diu seitó, no? O els barats, no? O la latxa, que és un tipus de sardina, no? Que es pescava així amb aquesta tècnica de la mamparra, no?
0: I mencionaves ara els pescadors de la Barceloneta. Quines són les fonts que has consultat? A més enllà també del que dèiem, de que la recerca s'ha basat en aquesta participació ciutadana, però com tot just ens comentaves, doncs heu fet també aquesta validació dels mots, heu consultat a diferents fonts. Una mica com heu plantejat tota aquesta recerca i validació? Amb qui heu parlat?
1: Clar, d'una banda et trobes que la parla de Castelldefels, és a dir, la pròpia formació, no?, de la gent que ve a viure a Castelldefels, no? Hi han famílies doncs, que com es Coscollana, per exemple, que són famílies que tenim documentades des d'època medieval a Castelldefels, no? Vull dir, però en canvi, clar, tens altres famílies que van arribant d'altres bandes, no? Amb el món agrícola ens arriba doncs, molta gent de la plana del Llobregat, no?, d'altres poblacions del Baix Llobregat o del Garraf. Però també poden venir de l'Alt Empordà o venen del sud, de la zona de Terres de l'Ebre, de Tarragona. Però en el cas dels pescadors és molt interessant perquè, clar, ve molta gent de la costa de Ponent, no? De la zona que va de Vinaròs, Penyíscola, fins a la Barceloneta. I clar, et trobes que les famílies van i venen, neixen a Vilanova o neixen al Garraf, tornen a néixer als llocs d'origen de les famílies. Castelldefels, per exemple, a finals del segle XIX, primers del segle XX, els pescadors que venien, per exemple, de la costa de Ponent, és a dir, més del sud, no?, de Tarragona, de la costa de Castelló, vivien temporalment a la platja, feien barraques de palla, de palla i de canya. Vull dir que hem d'imaginar-los que aquestes primeres botigues que hi havia a Castelldefels o a la zona, diguéssim, hi havia dos nuclis, no? Una a Castelldefels, el que és ara el barri de les botigues, perquè eren això, cases de pescadors on guardaven també estris, que després es van convertir ja en construccions de maó, o les botigues de Sitges, no? Que, de fet, vull dir, eren nuclis molt, molt, molt, molt vinculats, no? I també amb la pagesia, amb la ramaderia, clar, hi ha famílies que avui en dia doncs, viuen a Castelldefels, que són descendents d'aquests pastors transhumants, que en molts casos venien des de Terol. i portaven els ramats de Terol, a Castelldefels s'engreixaven a les planes per després vendre'ls a Barcelona per la carn.

0: car, no? Llavors, clar, vull dir, tens, o la producció, per exemple, de guarans, no? Que eren els ases que servien per llavor o per transportar la palma, no? que es tallava el garraf per fer escombres i cistelles, o per les herbes ramalleres que es collien i després es venien a Barcelona als herbolaris, no? Sobretot per Sant Ponç, no? Que de fet, vull dir, encara al Castelldefels doncs, ja se celebra aquest mercat de Sant Ponç, no? Vinculat amb aquesta tradició que teníem.
1: I passem a mirar mots concrets, els mots curiosos. Quins seria els que més t'han cridat l'atenció descobrir?
0: Doncs clar, hi ha molts, per exemple, vinculats amb els peixos, no? Vull dir, no sé, potser perquè la meva família doncs, venia de pescadors, no? Però, no sé, per exemple, hi ha com els guillamons, no? Per exemple, que és els bisos o els barats joves, no? De mida petita, que, per exemple, eren comuns a les cassoles de fideus, no? Que es feien, no? Cassola de guillamons, no? Aquesta és una paraula que a mi em va marcar, no? Però també, per exemple, ganyip, no? Que era la barreja de fruita seca, que quan es feien els aplecs que anaven doncs, cap al Garraf o anaven cap a Bruguers, no? Doncs es portaven una mica d'aquesta fruita seca per menjar pel camí, si es tenia gana, doncs era una de les expressions que vaig trobar, no sé, com a curiosa, no? Després també, bueno, sobretot el dir-li fanigola a la farigola, no? Que és una de les expressions, no? El fet, per exemple, no sé, de tallar les patates així a mossos, no? És a dir, fer la marca i després fer el clac amb el ganivet, no? que es diu, o sigui, hi ha dues expressions, o bé esberlar, no? O bé també s'utilitza la paraula d'esqueixar, no? Que clar, molta gent pues, associa l'esqueixar al desfem els dits, no? Per el bacallà, no? Per fer una esqueixada, no? No sé, hi ha altres paraules interessants. La pròpia de les cuineres, diguéssim, que ara s'ha posat molt de moda, no? El xef que et cuina a casa, no? Doncs a Castelldefels era tradició, com en molts llocs del Baix Llobregat i del Garraf, les coqueses, no? Aquesta paraula m'agrada moltíssim, coquesa, que era la dona que es contractaven a les masies o a les cases de... en estants, no? De Castelldefels, a Can Roca, a Can Baixeres, no? Que els contractaven per cuinar en grans banquets o en casaments o en dies assenyalats, no? Per dues raons. Una, perquè no tothom sabia cuinar, plats, és a dir, la cuina diària sí, però, per exemple, un pollastre al forn amb prunes i pinyons, vull dir, no tothom sabia com cuinar-lo. I d'altra banda, també, perquè no tothom tenia els plats i els gots i els coberts, no?, per quan feien un convit gran, no?, i aquestes persones, doncs, arribaven amb tot el seu, diguéssim, aixovar, no? I també és interessant perquè en molts casos, doncs, també hem documentat, per exemple, el cas d'una de les coqueses, no?, que venia del Garraf a Castelldefels, que a més el seu marit i un amic seu, doncs, acompanyaven amb música, no? I llavors venien amb mitja copla, amb la manxa borrega, i es ballava el ball tradicional de Castelldefels, que no era la sardana, que era el ball del patatuf, no? Que es ballava en ocasions especials, no? Vull dir que són elements, vull dir, que van interrelacionats, no?, amb una cultura doncs, rural, com la que tenia Castelldefels, no? Evidentment després també molt influïda pels propietaris, que eren generalment de Barcelona, que també venien i ens aportaven doncs, àpats especials, no? I a vegades vocabulari nou, no?
1: Tot això demostra fins a quin punt la cuina també conserva la memòria d'un territori.
0: Sí, perquè clar, o sigui, de fet hi ha moltes expressions que no són comunes o inclús productes que són difícils de trobar, no? Jo, per exemple, no sé, un dels cops em comentaven, bueno, això queda millor amb negrets, no? Jo, clar, dic negrets, què són els negrets, no? I clar, referia a un pèsol negre, no? Una varietat que era, vull dir, estava molt establerta al delta del Llobregat, però que se sembrava entre les carxoferes, no? Però vull dir, clar, jo no n'havia menjat mai, ara ni menjat, no? De negrets, i clar, per mi eren pèsols, no? Vull dir, però no sabia que hi havia aquesta varietat de pèsols, que ara es conreua també el parc agrari, a Castelldefels ja ha desaparegut, no? O expressions, per exemple, també, com la pava, tots hem passat per la pava, no? I clar, em va fer molta gràcia que em deien, bueno, que pava o fer la pava era varar les barques a l'aigua fins que t'arribés l'aigua al coll, no? Llavors, clar, feies el soroll aquest quasi com si ofeguessis com feien les paves, no? Vull dir que, clar,
1: aquest
0: són,
1: és molt
0: són
1: curiós.
0: Elements curiosos, no?
1: Sí,
0: sí, sí, clar. Llocs que has passat pel costat i no t'havies plantejat mai, no? Que, perquè es diuen d'aquesta manera, no?
1: Uh-huh. Jordi, si algun oient recorda una paraula que deien els seus avis o alguna expressió típica de la nostra ciutat, com us pot fer arribar la seva proposta?
0: Doncs bé, us pot escriure a la ràdio o ens pot escriure a mi per correu electrònic, si volen, o a través de les xarxes socials, que jo les tinc obertes, no? Si és per correu electrònic, a ibertur, no? tur@gmail.com, m'ho poden fer arribar. I si no, a través vostra, o ja et dic, a través de les xarxes socials, o a través del grup aquest, tu no ets de Castelldefels, sinó, vull dir que hi ha també, a mi m'han arribat moltes per les xarxes socials, no? Que la gent és molt, molt, molt activa, no? I crec que és interessant, no? Jo, per exemple, hi ha una altra expressió que vaig trobar interessant, que era el nom de pedra guixa, no? Jo no sabia el que era una pedra guixa. Me van regalar una, i és una pedra que es posava a les olles. Com la gent, clar, les dones, bueno, dic les dones perquè eren les que feien les tasques de casa, doncs posaven l'olla al foc, però per saber si bullia, com clar, estaven a la casa, i la casa normalment doncs era gran, o estaven a fora al pati, o estaven a l'eixida, no? Doncs posaven una pedra rodoneta, i llavors, clar, quan bullia, o bullia la llet, aquesta pedra doncs donava cops a la cassola i sabien que estava ja fet, no? I clar, és interessant perquè es veu que aquestes pedres, doncs hi havia la tradició, no?, de passar-les de mares a filles o d'àvies a netes, no? Jo tinc, per exemple, una pedra guixa que era de Can Roca de Baix, no? Però, per exemple, l'Emília Elias, que és una de les informants de Castelldefels, no?, ella em comentava que sa mare ja no utilitzava una pedra guixa, però continuava utilitzant, doncs, un plat de vidre petitet, no?, que es posava també al fons del pot per bullir la llet, no? Vull dir que totes aquestes coses que poden semblar quotidianes o poden semblar que no són importants, doncs en el cas de municipis com el nostre, que han crescut moltíssim en població, doncs és maco poder mantenir aquest vocabulari, no? Però inclús també estem documentant vocabulari de gent que, clar, arriba a Castelldefels doncs a principis també del segle XX amb paraules pròpies, no? Hi ha molta gent que va venir d'Almeria, de les primeres migracions, no? Per fer de pagesos, com a Can Ferret, per exemple, i clar, van portar tècniques com a l'elaboració dels gorullos, no? Que és un tipus de pasta que s'elabora a mà, que són com llàgrimes, no? I que, clar, doncs aquestes paraules també les estem documentant, no? Perquè, vull dir, estan presents a Castelldefels des de fa més de 100 anys, amb la qual cosa jo crec que tot suma, no? Tots són com una mena d'una ceba, no?, que té diverses capes, i aquesta parla crec que és maco, doncs, mantenir-la, documentar-la i valoritzar-la, no?
1: Ja per acabar, Jordi, fins quan teniu previst continuar recollint mots, expressions, i quan teniu intenció de publicar el glossari definitiu?
0: Bé, ara estem fent amb aquest treball, ens hem posat fins la tardor aquesta actualització, no? I es publicarà amb la segona versió del llibre de receptes de cuina de Castelldefels, on ja tinc, bueno, m'han arribat 50 més, no? Vull dir que canviarem el format perquè si no semblaria allò un totxo, no? Però la idea és continuar-ho. En el cas del glossari, estem pensant com es vol crear una pàgina web de Castelldefels Gastronòmic, publicar-ho també en aquesta pàgina perquè estigui a disposició de la gent, no? La idea, la llengua es manté viva quan la gent l'utilitza, no? I jo crec que en aquest sentit és bo, no?, que tinguem aquestes paraules i que les puguem, doncs, utilitzar sense cap tipus de problema i tot el contrari, no?, orgullosos de dir, doncs, nosaltres ho diem d'aquesta manera, no? I de vegades també mostrar-ho fora. Jo crec que les cartes dels restaurants és bo, no?, que, doncs, si nosaltres li diem d'una manera, doncs, no sé, a una carbassa o a un llamàntol, no?, doncs poder mantenir, doncs, com es diu o es deia tradicionalment aquí i mantenir-ho com a orgull i després posar-ho entre parèntesis per la gent que no ho sàpiga, no?, doncs que pugui saber que aquí, doncs, es diu d'una manera diferent, no?
1: Al cap i a la fi, les paraules també formen part del nostre patrimoni i conservar-les és una manera de preservar la memòria del nostre estimat Castelldefels. Amb això, Jordi Tresserres, historiador gastronòmic, tanquem aquesta entrevista sobre aquest glossari i convidem, sobretot també, a la ciutadania que si ha recordat alguna paraula o alguna expressió que ens la faci arribar. Nosaltres des d'aquí, des de Ràdio Castelldefels, publicarem una història a Instagram amb l'enllaç a aquesta entrevista i aquí mateix també ens poden respondre, a veure si algunes persones s'animen o tenen aquest record d'alguna paraula curiosa, algun mot que es pugui afegir també a aquest glossari, a aquest projecte que esteu preparant, que estàs preparant tu, Jordi Tresserres, en col·laboració també amb el Gremi d'Hostaleria i amb l'Ajuntament de Castelldefels. Moltes gràcies i que vagi tot molt bé.
0: Perfecte. Si vols, també el que podem fer és compartir-vos la llista actualitzada perquè la gent pugui veure quines paraules hi ha i que inclús puguem fer comentaris sobre aquestes paraules, no? Perquè jo ja m'he trobat, no?, que diuen, mira, aquí també es deia això, però li dèiem d'una altra manera, no? Vull dir que crec que és un projecte participatiu. Jo estic fent aquí com si haguéssim una mena de pont, no? Però és un projecte participatiu i molt, molt, molt enriquidor. Jo estic aprenent moltíssim, no? I sobretot el que comentàvem, no? Pues l'orgull de dir que tenim una parla, doncs, pròpia i que altra que la compartim amb el Garraf i el Baix Llobregat, però que està molt bé.
1: Doncs Jordi, moltíssimes gràcies per compartir avui aquesta feina de recerca i molt bon dia.
0: Molt bon dia, gràcies.

0: I amb aquesta darrera intervenció, aquest Voltant pel Comerç, ens acomiadem fins demà. Això ha estat tot aquí a l'Així Som d'aquest dimarts 7 de juliol, on hem pogut fer un repàs a totes les incidències de l'àmbit de seguretat amb el sotsinspector del cos local de Castelldefels, de la policia local, el Leo Piqué. Hem fet també el COFI, aquesta tertúlia política avui amb el Partit Popular, i un repàs també a tota l'agenda cultural de la ciutat amb el regidor d'aquest àmbit, d'aquesta àrea, cultura i també joventut, el regidor Cristian Undamal. Hem fet aquests voltant pel comerç, per una banda a una botiga Delicatessa, una botiga amb productes gourmet a carrer del doctor Fleming, números 5 i 7, es diu La Nova Botiga, i també ara mateix aquest restaurante Verde Luna, que de ben segur moltes persones ja coneixeu perquè fa molts anys que està aquí a Castelldefels. I no em deixo també de mencionar que hem fet aquesta entrevista sobre el glossari de mots de la parla de Castelldefels, que per part d'aquesta iniciativa es convida a la ciutadania a continuar participant, enviant els mots que recordeu de la nostra parla. Amb això ens acomiadem. Moltes gràcies i fins demà.
1: Així som.
2: Així som.
1: El magazín de ràdio Castelldefels.

0: Molt bona nit, doncs avui sí que no em direu que no, que és un programa especial. És un 2.0, però és el darrer punt zero de la primera temporada del Crit a la Terra. Com a mínim hem arribat a bon port aquest primer curs, aquest 25-26, i doncs amb ganes de d'aquí uns mesos encetar la 26-27. Avui tenim un programa que l'hem volgut fer doncs, especial per ser el darrer d'aquests 26 que portem i serà molt poètic. Avui ens acompanya novament l'Andreu i a més ens acompanya la Lourdes. Per tant, dos dels col·laboradors, bona nit als dos.
1: Bona nit.
2: Bona nit. Ja era hora, tindre una companyia femenina.
0: Sí, és molt escassa. És una de les coses a solucionar pel 2026, segona part, al setembre, perquè si no, pobra Lourdes, la tenim pluriempleada, però és el que té ser una dona tan polifacètica, no? Perquè avui la Lourdes no és casualitat que l'haguem convidat en aquest programa tan poètic perquè li agrada molt escriure i no sé si puc dir-ho o no, però algun cop has comentat que sí que t'agradaria alguna coseta, doncs potser treure-la algun dia, no?
1: Sí, algun dia. Mentre hi ha vida i esperança.
0: De tota manera, no has estat mai a Alga, tu, no?
1: Com a membre formal, no. He col·laborat amb ells, ells amablement m'han publicat alguns poemes. He llegit moltes vegades, li he posat veu al Moisés, li he posat veu al Jorge, li he posat veu al Pere, li he posat veu a molta gent. Però no, jo no sóc... Suposo que per ser d'Alga cal una disciplina que jo no sóc capaç de tenir, perquè vol dir reunir-se cada dues setmanes, acceptar que et critiquin en un sentit no negatiu, però que t'obrin els budells dels poemes.
0: És complex, això.
1: I és complex. Jo, que a més sou filòloga, doncs sé que això de destripar poemes, doncs s'ha de fer amb molta cura. I de vegades som una mica agosarats amb el que fan els altres, que sempre està fet amb molt d'afecte, amb molta dedicació, no? És a dir, ningú que es posa a escriure ho fa com una cosa baladí, sinó que li posa... No? És un tresor per a la persona.
0: Sigui com sigui, el que queda clar és que, com veieu, no està de més tenir avui a l'Algur de convidar en aquest camp. I a l'Andreu, doncs, què hem de dir de l'Andreu? Que com si se dediqués professionalment, perquè és un crac. Jo sempre dic que sap de tot sobre poesia i diu que no, però la setmana passada, després de dir-me que no, em va demostrar que ho sap gairebé tot de poesia. Com veus això que opinava ara la Lourdes?
2: Estic d'acord amb ella. Pensa que d'entrada gairebé tothom, per no dir tothom, escriu perquè el llegeixin. Per tant, hi posa alguna cosa. Qui més, qui menys, hi posa l'ànima. Intentar esbrinar, intentar obrir, anar al rerefons dels poemes que ha escrit un altre, és realment una cosa, fa servir la seva paraula, agosarada. Perquè si ja és difícil d'intentar comunicar una cosa, comprendre allò que està intentant comunicar encara ho és més. Però penso que és una tasca molt atractiva, és una tasca que s'ha de fer i que sobretot per l'autor li va molt bé. És com aquell tema que parlàvem quan el tema de per què traduir els poemes al català, castellà, o si poguessis ingús, anglès, francès, no? És una manera d'anar una mica més al sentit primigeni d'allò que vols comunicar.
1: Sí, jo allò que, com que has parlat del grup Alga, com qualsevol grup de poesia, que no els hi trec el mèrit, al contrari, els hi reconec. Jo reconec que no podria tenir aquesta disciplina i que ells la tenen. És a dir, que són capaços d'alguna forma, objectivament, sense la passió de, no? I amb la construcció, doncs d'anar, doncs això, esbrinant una miqueta, no tant què volen dir, sinó segurament com i si es podria dir d'una altra manera. I jo crec que això ajuda a molta gent que escriu. Però potser a mi personalment no m'ajuda tant, però entenc que sí que és una manera, com qualsevol altra, també d'apropar-te als textos. Per dir-ho d'alguna forma, jo que vaig, durant tota la carrera vaig tenir molts professors, doncs n'hi ha que fan un comentari de text que dius val la pena i el gaudeixes, i n'hi ha que l'únic que fan és destruir els poemes o les novel·les o l'obra que sigui. No?
0: El professor parla, sí, quan sí, et respon sí. El que tu has presentat.
1: No, en general, quan parla en general la filologia, parles dels altres autors, no? De la història de la literatura, i hi ha moments en què dius, ja, a mi m'extranyaria molt que aquest autor hagués volgut dir això. Però, mira, t'ho deixo perquè com que ets el professor o la professora, doncs què hem de dir, no?
0: Ah, val. No, jo ara t'havia entès que sobre l'exercici que tu feies sobre un autor, el mestre et corregia i et feia com un comentari.
1: Ah, no, perquè normalment a la carrera tu no presentes treballs teus, vull dir, presentes treballs teus d'això d'estudi, però no literaris, no coses que tu hagis escrit, això no.
0: Veieu que ens estem agafant amb molta calma això del tema d'avui de la literatura i de la poesia, perquè no tenim el Martí, que avui faríem un tema d'art, sigui en el 2.0, i per això dedicarem tot el programa, com bé us deia, en aquest especial a la poesia. Jo et deia, Andreu, que jo feia l'escaleta i que tu conduïes, per tant, crec que m'ha enganyat per aquí un amic del Sebas.
2: Sí. Tinc el Ferran tant, mig subornat.
0: Per tant, serem quatre que llegirem a falta del Martí. Doncs tu mateix, jo havia preparat una coseta, no sé si m'atreviré a fer-la. Jo sóc d'aquests que, a més, sense tenir ni flors, em llenço als jardins i com sol passar, doncs, a vegades les respostes no t'agraden. I per això m'interessava tant això que dèieu d'Alga, perquè jo no coneixia aquesta forma de treballar, que la gent presenta què vol fer i els altres opinen. Que ho trobo, ostres, la veritat és que molt
1: xulo. És valent.
0: Quan, però si tu ja ho saps que serà així, està bé, no? El tema és quan no vols, com vosaltres dèieu, no? Quan no vols que sigui així.
1: No, clar, has d'estar d'acord amb les regles, no? I després això, que ja al final també amb els anys hi ha una camaraderia, no? Hi ha un apreci, una estima entre tots, que clar, també fa que també aprenguis, no? Suposo, com li pots dir una cosa a algú, com no li has de dir a l'altre. Imagino que tot això es té molta cura, perquè si fa tants anys que treballen junts, està clar que funciona.
0: Doncs vinga, va, la ràdio i la vida és pels valents, ja que ho he fet, doncs vaig a llegir-ho. Ho havia gravat, per si de cas, i com que m'havia quedat prou bé, dic, igual al final li dono al Sebas, però com que mai se sentirà tan bé com fent un directe. La meva presentació d'avui volia ser una mena de rap i de resum d'aquests 26 programes, un resum molt, molt, molt per sobre i molt partidari, però aquí va, en relació al programa d'avui. Som a dimecres, arriba el moment, són les 10, sóc el Miqui Renard, escoltes a casa Ràdio Castelldefels, i el meu programa és el Crit a la Terra, primera temporada, de setembre a juliol, avui acaba. Dic meu i no ho és, perquè és de molta gent, de l'Anna, que és qui va permetre que es fes aquest programa, dels Sebas, que l'estira, el tapa, mentre fa xup-xup saluda el convidat a la convidada, em posa el Crit de Towanda, em fotocòpia la Rosalia o el propi Sisa i llança tres grans propostes a la llista de la resta de propietaris d'aquest poti-poti eclèctic, l'Andreu, la Lourdes, en Martí, el Salva. Jo, doncs, de proposta, aquest cop només tinc una, que la 26-27 segueixi tot l'equip, així tots plegats, lluitant contra Barrabàs el Fatxa, la incultura, la injustícia, la no música, amb la Juani i l'Américo com a oients premium, quasi camí de l'Ondas. I tu on vas? No veus que te'l perdres? Bé, no passa res, recorda que tens els 26 crits en podcast. M'he saltat la meitat, encara que potser no s'ha notat massa, m'he perdut, he tornat. De fet, quan et dic que tu em fas llegir fa ja dues setmanes consecutives els poemes, dic, sempre em perdo. He aconseguit, gràcies a que són tan curtets, i el d'avui també, no perdre'm. Espero que avui tampoc em perdré, però el risc ja el coneixes.
2: Risc n'hi ha tot arreu i qui no arrisca...
0: Ah, això mateix, això mateix. Igual que us demano cantar, doncs jo no puc dir que no a les vostres propostes. Vinga, tu
2: comencem
0: pilotes.
2: Comencem amb l'autor del dia?
0: I tant que sí.
2: Molt bé. Primer que res, dir-vos que aquest proper 2 de juliol i fins al 12 tindrà lloc un esdeveniment poètic important. Es tracta del Festival Poesia i Més, que neix dels cicles Festival de Poesia a l'aire lliure de Caldes d'Estrac, impulsats per un poeta, per en Josep Palau i Fabre, des que es va inaugurar la seva fundació, cap allà l'any 2003. És a partir del 2006 que el festival es coneixerà com a Festival Poesia i Més, amb una clara voluntat d'impulsar la paraula dita i, no solament això, també totes les arts que l'envolten. Com deia el mateix Palau i Fabre, la poesia ho encapçala tot. Però si ho encapçala tot és perquè, evidentment, hi ha més coses, si no al darrere, al voltant. Palau i Fabre és un dels més grans representants de la literatura catalana contemporània i avui parlem d'ell.
3: La sabata. He donat el meu cor a una dona barata. Se'm podria les mans. Qui l'hauria volgut? En les escombraries una vella sabata fa el mateix goig, si sembla, un tresor mig perdut. Totes les noies fines que ronden a ma vora no han tingut la virtut de donar-me el consol que dona una abraçada. Pues que l'home no plora pels ulls, plora pel sexe, i és amarg plorar sol. Vull que ho sàpiguen bé les parentes i amigues. Josep Palau no és àngel ni és un infant model. Si tenien de mi una imatge bonica, ara jo els n'ofereixo una de ben fidel. No vull més ficcions al voltant de la vida, aquella mascarada durant massa temps. Com que us angunieja que us mostri la ferida, per això deixo encara la sabata en els fems.
2: Bé, com heu pogut sentir, un retrat d'en vell força punyent. Heu escoltat un poema que es titula La sabata, del poemari Poemes de l'alquimista. Palau i Fabre va néixer a Barcelona el 21 d'abril del 1917 i malgrat va conrear algunes disciplines artístiques com el teatre, com l'assaig, la narrativa, fou, atenció, poca broma, fou un dels màxims especialistes mundials en l'obra del pintor Pablo Picasso, amb qui mantingué una bona relació durant els darrers anys. Doncs malgrat tot això, en Palau i Fabre fou essencialment un poeta amb totes les lletres i amb majúscules. M'agradaria ara que en Ferran en recités aquest bonic poema seu. Si us plau, Ferran.
0: El Ferran s'ha de dir que és un voluntari que hem trobat aquí per estendre això de la poesia, eh? I s'ha de dir que de seguida s'ha animat i hem d'agrair-li força.
4: Sí, sí.
0: Ja el tenim gairebé col·locat. Vinga, Ferran, tot teu.
4: Estic enamorat del meu amor primer. Els ulls, fidels al cor, flors d'ella ja embrunyit. Les pluges dels hiverns m'han dut aquí recer que és, en l'esclat del cel, un vell racó de nit.
2: Molt bé, Ferran. Què tal ha quedat, Sebas? Ha quedat bé? Veus? Moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.
0: Gràcies, company.
2: Seguim i us faig una breu sinopsi, molt breu, per situar-vos. Son pare fou pintor i aquest ambient el va condicionar a la infància i a l'adolescència. Es va llicenciar en filosofia i lletres. Durant els anys 40 va fundar i dirigir la revista clandestina Poesia, convertint-se en un referent de la resistència cultural i difusora de tot el que era l'art d'avantguàrdia d'aquell moment. Després va viure a París, uns 25 anys, on evidentment va entrar en contacte amb els grans moviments artístics i culturals. Allí va mantenir una gran amistat amb Pablo Picasso, a qui li va dedicar una part fonamental de la seva vida, i va escriure assaigs de referència internacional, com ara Picasso vivent o El Guernica de Picasso. Finalment, sobre ell, val a dir que va crear un museu, una fundació, millor dit, on bona part de la seva col·lecció d'art i el seu fons documental s'hi conserven. És la Fundació Palau Caldes d'Estrac. I entremig de tot això, que és un resum molt breu, ell no va parar mai d'escriure. Bé, ja us heu pogut situar. Miqui, ara tu ens podries recitar el poema que t'he adreçat.
0: Molt bé. Doncs diu així. La noia que m'ha après tot du un secret a les entranyes. Per això vetllo la son i medito llunes blanques. No m'esguardis, doncella. Vull estimar i no puc.
2: Molt bé, Miqui. Vull estimar i no puc. És un final que quan llegeixes diversos cops el poema realment t'adones d'allò que, el que dèiem abans, del que volia comunicar. Sobretot quan coneixes la seva vida. Bé, com a poeta hi ha títols que gairebé són de culte, com ara les Balades amargues, L'aprenent de poeta o La imitació de Rosselló Porcel i sobretot Càncer. Però sobretot destaquen els poemes de l'alquimista, que ha tingut diverses reedicions, en català i en castellà. I també vull destacar Les veus del ventríloc, que és poesia de teatre. Sobre ell, dir finalment que ha estat guardonat amb els premis grossos, la Creu de Sant Jordi, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, el Premi de la Crítica Serra d'Or Dobles Completes i un reguitzell força llarg. En Pau i Fabre ens va deixar el 23 de febrer de l'any 2008. I per cloure'l, us en vull llegir jo un, per acomiadar-lo. Diu així. Quantes dones hi dormen, els meus versos? Ai, per sempre. No puc apagar aquest foc, aquesta rosa entre les mans. Jo mateix l'he atiat i ara no tinc prou aigua. Et deixo, cor meu, cremar tots els papers. Bé, doncs, fins aquí amb Palau i Fabre. Moltes gràcies, audiència. Lourdes, Miqui, el coneixíeu? Teníeu referències de Palau i Fabre?
1: No.
0: Jo el nom només, però són molt curtets tots, no? Suposo que has triat també els que poguessin fer...
2: Has triat, evidentment, curtets. Els he triat curtets, en té de llargs. Bueno, Palau i Fabre té de tot. De llarg, de curt, té una gran quantitat de poemes escrits. Sí, sí.
0: De tots aquests que hem fet en aquest curs aquí al Crit a la Terra... Els havies fet tots al teu programa o...
2: Et refereixes a les tones de poesia de, sí. De Ràdio Esparreguera?
0: Sí.
2: Doncs mira, t'ho confirmo ara mateix.
0: Perquè jo vaig escoltar molts, no estic segur de si tots, però sona que algun ja l'has fet aquí de nou.
2: No. Tots els que... No, perdona, l'Àngel Fabregat i Morera... I la Gemma Casamajor no els havia fet mai. Uh-huh. L'Àngel Fabregat i la Gemma Casamajor, que són els dos que potser he conegut jo més tardíament.
0: I que potser també pel gran públic, no sé, Lourdes, si tu els coneixes, si els tens sentits o llegits, però...
1: No els conec. De totes maneres, jo no estic molt al dia, en pràcticament res.
0: Però com a filòloga vas seguint una miqueta aquest món o ja fa temps?
1: No, fa molt temps que, diguem, que vaig desconnectar i la meva relació és quan llegeixo alguna cosa, evidentment no puc evitar doncs, fer-ne una valoració, una crítica o relacionar-ho, però diguem com d'anar per casa, eh? No,
0: quan t'envio alguna
1: no,
0: cosa...
1: No com a dedicació, però sí, jo tot el que... És que fins i tot els whatsapps.
0: Quan t'envio alguna cosa sóc conscient
1: no,
0: i penso...
1: Dic, ai, aquesta coma, ai, aquesta paraula.
0: Penso que amable que és que no em diu res, pobra, però deu estar... Com...
1: Sí, però això sí que és com una deformació que un no pot evitar. Eh? I després l'altra part, que és la de com a persona molt autoexigent, quan em trobo un error, no? Suo com aquests dies que suem la calor. Però és això ja és una qüestió del caràcter, no? No estic massa al dia. Llegeixo d'una manera molt al ritme d'una condició de salut que tinc i, per tant, vol dir que a vegades llegeixo molt i de vegades no llegeixo res. A vegades torno a llegir coses que he llegit moltes vegades I de vegades doncs agafo alguna cosa a l'atzar, no? I sobretot no segueixo per res les recomanacions
0: de
1: tot arreu. No, de tot arreu, eh? Fins i tot a vegades les, no sé, les més properes, no? Però una mica per això, perquè vaig tastant, no? Llegeixo els meus amics, perquè això sí que si algú em demana, no? Qualsevol dels membres d'ALGA, o si vosaltres em dieu, mira, he fet això o he publicat, o jo sí, perquè hi ha un interès d'afecte i amb gust, no? Però i tinc unes quantes persones així. Tinc un amic que és novel·lista que, pues això, li compro tot, i tinc unes amigues que fan haikus i guanyen molts premis i els hi compro. I, però pues això, són amigues, no? Són gent coneguda. O l'Andreu, o el meu germà, el Xavier Carreras, no? O el Gerardo Guaza, però el Felipe Cérvolo, gent de Castelldefels, que és diferent, no? Però així del món mundial, doncs estic bastant desconnectada. I, de fet, quan surten els premis d'aquest o de l'altre, ho llegeixo i el moment s'emblida. Però jo penso que és també com una disposició vital general meva, no? D'estar més atenta a les coses petites i quotidianes que a les grosses i a les que es magnifica. I bé, és també això, una manera meva de ser.
2: És que, de fet, és un món molt vast.
1: Sí.
2: És enorme.
1: Sí, sí, sí. És que pràcticament escriu la meitat de la població del món.
2: Sí, hi ha més llibres que lectors.
1: Sí, exacte.
0: Jo avui m'havia plantejat aquest programa com forma fer una mica de poesia vostra, tant de l'Andreu com teva. Tenim temps, vull dir, no cal que omplim tot el temps amb això, perquè tenim que parlar també d'aquesta proposta que us he fet avui dels tres punts, però que sapeu això, que a mi m'agradaria que, si us animeu, llegíssiu alguna poesia vostra. I vaig aprofitar per comentar això que us deia. Li he demanat avui als nostres col·laboradors que pensessin tres experiències, podríem dir, entre espirituals o paranormals. Però per què? Perquè són coses que no es parlen. Jo, quan he parlat amb algú d'aquests temes, ha sigut sempre, hem estat dos o pocs més de dos. Mai es parla en mitjans de comunicació, per exemple, si no és que aquell dia han pensat en tocar un tema proper a la mort o alguna cosa així. I la meva sorpresa ha estat que sempre tothom ha tingut experiències que no surten en el dia a dia, que a més sembla que van passar en aquell moment que t'ho han explicat i que no ha tornat a passar mai més fins que trobes algú que t'ho torna a explicar una cosa semblant que ha viscut. Em deia el Martí, per exemple, que avui no ha pogut venir però que ha fet la feina, que clar, que ell no acaba d'entendre a què em referia.
1: I a mi m'ha passat igual, eh?
0: Sí, sí, però vull dir, el Martí ho explico perquè ell ha posat un exemple que és interessant. Diu, clar, jo puc dir que he estat enamorat de cos i ànima, estic segur que he estat molt enamorat, i això és el més proper que puc dir que he estat a unes sensació d'estar fora de mi, no? d'una sensació que em desbordava. Jo li dic que, bueno, és un bon exemple, perquè no, tot i que em referia a coses potser això, no? Més paranormals en el sentit de amics, coneguts, familiars o nosaltres mateixos, però jo totes les experiències que tinc són que m'han explicat, no les he viscut en primera persona, sobre temes relacionats amb ja sigui la mort, però no només la mort. També tinc persones, amics, que m'han explicat experiències que han tingut de veure a Déu o pensar ells que era el més proper a veure a Déu. Jo estic parlant de gent seriosa que ha fet carreres en la seva vida relacionat amb això importants o relacionat en un cas, en l'altre potser no tant, ara us explicaré, però... Llavors vull dir que podem fer una mica el que vulgueu. Quan tingueu ganes de llegir alguna poesia, la llegim, i si no, anem comentant. Per exemple, jo aprofito per dir les del Martí. Una és aquesta que us dic de saber que ha estat enamorat, molt enamorat en cos i ànima. I l'altra que ell comentava, Ostres, ara tinc que repassar-ho perquè no sé, no se m'ha
1: anat al cap. Vols que la busquem?
0: Sí, això. I jo vaig explicar les meves. Les meves, que us deia, que no són meves pròpies, sinó són coses que m'han explicat, a mi m'han xocat molt. Una va ser el meu pare, que és una persona que, si no veia una cosa, malgrat... És curiós, no? És un contrasentit, però ell era molt creient, però en el dia a dia, si no veia una cosa, està clar que no existia aquella cosa. No li vinguis amb històries rares, que diria ell, no... Era un home molt pràctic. I no... Llavors, quan va morir la meva mare, aquella nit, ell estava a l'habitació, estava al llit, i va sentir la presència de la meva mare sense cap mena de dubte i va entendre perfectament el que estava passant. I el dia següent ens ho va explicar i ens va dir el dia següent que la mama ha vingut a acomiadar-se de mi. Convençut. Llavors, escoltar una persona que saps que és realista, no el següent, a dir-te que està segur que la seva dona ha vingut i s'ha acomiadat d'ell, sense cap mena de dubtes, és impactant. Perquè, a més, clar, és el que dic jo sempre parlant d'aquests temes, que estem parlant de gent que saps que no t'enganyarà, que el que ha viscut és el que... Un segon cas que tinc... aquest sí que seria més tirant cap a paranormal. El meu nebot vivia en una casa en un moment donat, una de les primeres cases que van tenir com a parella quan es va casar amb la seva dona, i estaven al pis de sota i a dalt sentien trepitjades cada dos per tres i sabien que no hi havia ningú, estaven sols, sentien trepitjades. Un dia estava ell sol mirant la tele i assegut al sofà va veure per una de les portes que donaven al saló, diguéssim, o a un altre espai, com un nen, una figura d'un nen, passava caminant. Evidentment, ja dic, el meu nebot jo sé que no m'enganyarà, per tant, ell va viure allò, i feia molt de temps que sentien passos. I la tercera cosa que vull explicar, que també era una cosa que em va impactar, se m'ha quedat gravada per vida, malgrat que sí que ella la sentia més vegades i la sentia més gent, és la meva mare. Un cop, la meva mare abans de morir ja feia servir oxigen de forma habitual i una nit li molestava i se'l va treure. Llavors va notar que marxava. Va aparèixer el túnel de llum, va aparèixer el benestar, va veure la seva mare, tots

0: Buda, que tenia experiències o percepcions extraordinàries, coneguda de la família, que, bueno, que sorprenia amb la seva, no? Em sembla que era una mica això el que
1: sí, també tenia com això, deia. Com el que va viure el Moisés, que us deia de una presència passant per casa, doncs a aquesta noia li passava, algun que ja ho havia explicat, li passava semblant.
0: A mi el que em passa, Miqui, és que, clar, jo diferencio, per mi paranormal no és espiritual, són coses molt diferents.
1: No, però ara t'explicaré per què dic espiritual, per això d'aquests dos nois que diuen que van veure Déu.
0: Sí, sí, per això et dic que per això em sorprenia una mica el plantejament i llavors em quedava amb dir, si t'he d'explicar alguna cosa paranormal, doncs no et podré explicar res, perquè a més jo no hi crec. Jo crec en el cervell i crec que la nostra vida és limitada i no crec en Déu. I a més et diré una cosa, crec que quan la gent diu Déu, cadascú diu una cosa diferent. És la mateixa paraula, és el mateix, no? El mateix canti, el mateix putet, però cada persona està dient el mateix. I hi ha 8.000 milions de maneres de veure-ho, no? El que passa és que les religions unifiquen. Una de les religió, no? Del llatí, el que fa és, no?
1: Unificar sí, tenia tot un sota mateix paraigua.
0: Ho posem tot en el mateix lloc, però de fet no crec que les persones quan diuen Déu estiguin ben bé dient el mateix. Per començar, perquè això, perquè el nostre cervell no és igual, perquè una persona per dir així, amb un coeficient X no és igual que una altra, perquè una persona amb unes experiències X no és igual que una altra, perquè una persona neurodivergent no és igual que una neurotípica i perquè no ho és igual en la nostra cultura que en una altra cultura, que en un altre país. És a dir, jo no, a més que no necessito la paranormal perquè tinc prou amb les coses normals, per dir-ho així, no? Si és que es pot parlar de normalitat. Llavors, per experiències d'aquestes, no.
1: Però, perdona, si creus que el cervell llavors en aquell moment enganya la persona.
0: No, jo crec que el cervell és un misteri, que fem servir una petita part, que coneixem una petita part i que té moltes connexions i que té molta relació amb altres. I jo ara que això, que visc des de la meva salut, no? Doncs jo sé que el meu sistema nerviós, per exemple, està afectat per una malaltia que la distorsiona. Distorsiona la meva vida. I distorsiona com veig les coses, com les saborejo, com les toco, com tot ho distorsiona, perquè el sistema nerviós està trastocat. I crec que això, en altres circumstàncies mentals de malaltia o d'experiència, també passa. I hi ha moltes coses, si tu li vols dir paranormal, allò, perquè una mica des del punt de vista del diccionari, allò que de moment la ciència no pot explicar, però que al llarg dels segles moltes coses han estat paranormals i ara són física, química, biologia o experiència o el que sigui, no? Doncs abans la Lluna era una cosa que estava allà i que, no? Que s'admirava i tal, i ara és un lloc on es va i s'aterra. Això em refereixo. Llavors, ara potser són estranyes, d'aquí un temps jo crec que moltes tindran explicació, si encara no arriba el meteorit o si no ens fan esclatar tots amb mil bombes, no? És a dir, si això continua, hi haurà moltes coses que s'entendran. Clar, jo parlo, per exemple, de l'experiència divina o de Déu o tal, també parlo des d'una persona que durant molta part de la seva vida ha estat creient, per dir-ho així, i que en un moment determinat fa tot un procés del qual jo sempre dic demano molt respecte perquè a vegades hi ha gent que és molt atrevida i et diu ai, de cop et vas fer comunista i vas deixar de creure en Déu. I dic, per favor, allò.
1: Jo he sigut comunista sisplau, sempre.
0: Jo vaig néixer comunista. Por favor, soy parro que el tomate, la sandía y todo junto, ¿no? Però m'ho han dit, eh? I en canvi, o sigui, és que quina falta de respecte. Jo vaig estar 3 anys pràcticament amb una crisi brutal, perquè jo havia de reconvertir i refer tot el que era la meva vida i no els principis, però sí com els vivia, com els ordenava, no? Des d'un catolicisme modern, un cristianisme de base, tot el que vulguis, però no deixava de ser un calaix, no? I jo em començo a fer moltes preguntes, començo a rellegir, jo m'he llegit la Bíblia moltes vegades, també pel qui tingui dubte, i el Coran i moltes coses. Torno a rellegir-m'ho i torno a donar-me'n d'això que no va per aquí. Bueno,
1: amb la amb la teologia de l'alliberament com a referent igualment o no?
0: Sí, sí, sí. I de fet, jo sempre dic que en realitat jo sóc jesusista. És a dir, jo...
2: Què és això?
0: Sí, vull dir-te que igual que puc ser marxista, És a dir,

0: dos parlen de l'home nou, els dos estan, els dos, Marx és una persona concreta, Jesús no ho és un compendi de persones, que són allò la canya, és a dir, que en un moment on tenen un discurs, en un moment on està absolutament prohibit, no?, destacar, canviar, refer, sortir-se de la Torà, etc., no?, i ells són molt valents i diuen no, la vida humana té un valor, qualsevol vida humana és bona, s'ha de respectar, etc., estima per sobre de tot. O sigui, tot això és fantàstic. A mi em sembla una meravella. Ara, jo crec que, també et dic, és un moment històric en el que si diuen tot això no poden dir-ho sense Déu. Ho han de lligar. I ho han de lligar a aquest concepte que portaven del judaïsme, no? Però és clar que no podien fer-ho d'una altra manera. Bé, dit això, estic resumint moltíssim i podria parlar hores i setmanes. Espiritual, doncs per mi és allò que connecta molt amb el teu jo, amb la teva intimitat més profunda, més valenta, més oberta, menys covard, i és capaç d'aproximar-se més a la natura, als altres i a tu mateix. En aquest sentit, moments meravellosos, sí.
1: Però un moment meravellós, sí, que però tu sentis que desbordament, que tu sentis diferent, que hi ha una cosa que de sobte et supera, que canvia, que el teu correspon.
0: No sí, per exemple, l'amor a la meva filla. Uh-huh. A mi m'ha donat moments que no es poden explicar. Això és espiritual? Per mi sí, però ja et dic, sempre des del pensament que no hi ha res a fora, que està tot dins meu, i després hi ha aquesta relació, no?, que jo crec que és el bo de la vida que ens han donat, que ens podem relacionar els uns amb els altres i podem connectar. I t'ho diu una persona, això, que jo soc neurodivergent, jo tinc trets autistes i més coses, i m'ha costat moltes vegades connectar amb les persones o fer-me entendre. I moltes vegades em costa molt entendre la persona molt neurotípica perquè no la pillo, no? Però després he descobert, és que som diferents, però no passa res, ens podem apropar. Per mi això és espiritual, també, no? L'amistat, l'amor. Ara, evidentment, doncs això, sense Déu, sense necessitat de pensar més en fora, i amb tot el respecte, a qui ho necessita o a qui
1: Andreu
0: ho viu així.
2: A veure, no és el meu tema preferit.
0: No, tampoc el meu.
2: Però sí que et puc dir-te que hi ha un nexe amb això que esteu parlant i amb el que m'ha passat a mi els darrers 6 anys. Jo vaig començar a escriure el 2019, 7 anys. A escriure d'una manera pública. Havia escrit alguna cosa abans, però de manera pública va ser el 2019, gràcies sobretot a una companya que em va dir, escolta, què fas aquí? Has de publicar-ho, encara que sigui al Facebook, amb els amics, fes-ho, no? Això va ser com sortir de l'armari i sobretot perdre la por. Tot el que és la superstició té una base de por. La por és una cosa ancestral, és una qüestió nostra, és inherent al ser humà i, a més, ha estat adaptativa durant un període molt llarg de la nostra existència, inclús ara ho és. Quin nexe unió té amb tot això? Jo em vaig adonar al perdre la por per escriure, em vaig adonar que feia temps havia perdut la por també a dir clarament que no creia en Déu, perquè la Lourdes i jo venim d'una cultura molt similar per nostres plares, per el que feien aquí al poble, que era una cultura vinculada a l'Església, al cristianisme, a la creença. Clar, tu creixes amb aquest ambient a casa i tu et creus el que et diuen els teus pares i, evidentment, amb una base cultural ets creient. Quan obres els ulls, quan comences a adonar-te de què va això de viure, primer tens un xoc i després plantes cara i finalment perds la por i et llances a ser com tu realment creus. Suposo que la Lourdes és el mateix moment en què jo, o sigui, és el mateix moment en què deixem de, no de creure en Déu, perquè realment no hi havien cregut mai en Déu.
1: No, era que, per extensió.
2: Exactament. El que fèiem era seguir el que ens havien ensenyat, el camí que ens havien marcat, i arriba en què dius, no, jo aquest camí no crec que és un error, i vas per on tu et sembla que és més adient. Aquest era el nexe que tinc jo amb la superstició. Dit això, ja que em preguntes sobre fets paranormals, jo sí que puc citar-te'n, però només un, però sí que realment l'he viscut i continuo amb la llumeta vermella encesa perquè no sé què va passar.
1: Ja digues.
2: Però clar, s'agafa amb pinces com totes aquestes coses, perquè hi ha un component subjectiu molt important. Feia poc havia mort la meva mare. Al cap d'una setmana vam haver de portar el meu fill gran de pressa i corrents a l'hospital perquè hi havia una sospita de meningitis que finalment no va estar. I al cap d'una setmana, no, al cap d'una setmana no, al cap de poc, operen de nou a la meva dona d'una... Ella havia estat operada d'una malformació arteriovenosa, que és un pas previ a l'ictus, que va ser una situació gravíssima, una operació de vida o mort. Tot això ja et condiciona. Clar, fa poc que mort ta mare, que el teu fill és petit, que te'n surt, operen la teva dona, estem tots a l'espera, i ens havien dit pues, que era una operació pues, important, greu, i que havia d'esperar l'evolució. No? Jo estava, sincerament, cagat de por. Estava amb els tres fills meus a la sala d'espera de l'hospital i a baix hi havia com una terrassa i una persiana i a més enllà doncs, una mica de jardinet. No? Jo patint, aviam si em ven a avisar, si em ven a dir, m'havien dit, vindrà l'enfermera a avisar-te quan tot hagi anat bé, quan estigui ja operada i recuperada. Va haver un moment en què va haver com un llamp, com una llum. El que passa és que la paraula llum sempre surt amb aquests temes, no? Però realment jo vaig veure un llamp que sortia amb aquella terrassa. I tal com vaig reaccionar d'aquest llamp, em trobo a l'enfermera a la porta, que jo no l'havia sentit entrar, i em diu, Andreu, ja està, tot bé. Aquesta és, així de ras i curt, l'experiència que vaig tindre com a paranormal. Perquè jo estava, jo estava pensant en ma mare en aquell moment. Jo estava pensant en la mare, mare, és que estic aquí desesperat, això és un infern, no podia suportar la pressió. Va ser veure aquest llamp, l'enfermera està bé, com d'aquí al seu, o sigui, a uns 10 metres, l'hauria d'haver sentit entrar.
1: És un bon moment perquè us expliqui les dues experiències que m'han explicat que han vist a Déu, val? Perquè és curiós això de la llum. Un és el pare Àngel Olaran, que el vaig conèixer a Etiòpia, era banquer i no, és veritat que no li agradava el que feia i era una persona normal i corrent, no especialment religiós ni res per l'estil. I un dia estava a casa i de sobte diu que va veure una llum molt gran, un altre cop van estar molt gran i diu que va ser una revelació.
0: Una epifania
1: que va tenir que fer-li cas, aquesta epifania. Llavors va decidir deixar el camp de la banca, el món de la banca, i anar-se'n a fer de... es va fer cap allà i se'n va anar a fer de missioner a un país africà. I anys després, una altra, una lleu ja el vaig conèixer a Etiòpia. És una persona meravellosa que va fer realment a Etiòpia, es pot dir, miracles. Jo no sé explicar, clar, ja és una persona, no ets tu que ho ha viscut, que t'està explicant això, però va veure una llum i va tenir aquesta revelació de sobte, de forma inesperada, sense buscar-ho. El segon cas, un mestre de literatura de l'Ateneu Barcelonès, un tio que per tots era bastant cínic, però no ho era tant. O sigui, semblava més del que ho era, perquè si l'escoltaves tampoc no es mereixia potser aquest... Però el seu tren no una mica així, però bé. Total, que un dia vaig anar a casa d'ell per ajudar-lo a pintar unes coses i vaig veure molts llibres de religió. Curiosament, jo m'havia oblidat que ell ja havia demostrat molts coneixements de temes religiosos. Vale, aquestes coses que fas el cliché. Era un tio... extravagant, un tio passota i amb això ens quedàvem i no ho era tant. I dic, hòstia, no m'imaginava que tu... Em va dir, home, però si jo us vaig explicar això, jo us vaig explicar això i tal, si jo crec molt, dic, coneixia totes les religions, havia estudiat molt. Doncs un dia estava a casa sol, ell, a casa, és una, crec que era un àtic, crec recordar, estava meditant, això sí, i feia ioga, i de sobte, doncs, el mateix que em va explicar el capellà, l'Àngel Loraran, m'ho va explicar el Manel, el profe de literatura. Jo estava aquí, de sobte una llum immensa, com una epifania, una revelació, i jo sé que era Déu. Jo no hi crec tampoc, jo sóc com vosaltres, no sé explicar això, el que sí que sé que aquesta persona ho ha viscut així, que el Moisès va veure passar aquell nen, que la meva mare estava segura que si ella decidia marxar s'anava amb aquest túnel de llum, tal, que ho fa el servei, que tal, no ho sé si ho fa el servei.
0: Tot està condicionat per allò que has après i has llegit, i per molta, tenim molta cultura judeocristiana que se'ns escapa, eh?
1: Sí,
0: i que si jo quan d'alguna vegada alguna persona així amb calma m'està explicant, li dic, mira, això, tal, això, ai, doncs no sabia que estava aquí, mira, això està a l'Evangeli, ho hauràs escoltat moltes vegades, això està al que sigui, a la història de Moisès. Hi ha moltíssimes coses que no ens adonem que les tenim dins. Però, i nosaltres llavors expliquem les coses d'una manera molt similar. A cultura similar expliquem les coses similar, encara que pensem que no ens està influint. Si te'n vas a altres llocs on la gent explica les coses d'una altra manera perquè el que els envolta és diferent, les històries no parlen de llum blanca, ni de túnel, ni de res. Sí que potser et parlen, a mi em va passar a Bolívia, no? un nan, un alumne que em deia no, però mi tio volvió de la muerte. Bueno, pues hauria tingut un coma momentani o aquelles, no sé com es diu això, que et quedes com, pots estar fins a 5-10 minuts.
1: Catatònic.
0: Això, sí. Ara em sortia la paraula. Doncs, i que pensaven, doncs, això, que era qüestió de bruixots i de màgia. I, no, a cada lloc se li dona una resposta. Igual que per això et deia allò de Déu. La por a la mort, que per mi va ser el xoc, no? De donar-me en cada cop estava sola. És a dir, tu quan perds a Déu t'has quedat sol. I el que més ansiem en aquesta vida tots és no estar sol. I sobretot, al moment de morir no volem estar sols. Podem dir-ho d'una altra manera i pensem que no sé què, i ens amaguem i ens fem tant pas al solitari, però jo crec que al final una de les coses que més por ens fa a tots és aquesta. Llavors necessitem a Déu, necessitem a alguna cosa en agafar-nos. I això també influeix a l'hora de viure determinades experiències. Les persones que no hi són, jo malauradament en tinc ja tantes. Que...
2: I cada dia en tindrem més.
0: Però ja des de molt jove, o sigui, jo als 15 anys vaig començar a perdre gent. I gent doncs, que no tocava també, no? M'ha passat. I jo et puc dir, jo veig el meu pare creuar la plaça de l'Església. Jo veig allò que anava, allò, saps? Aquell andar del senyor Carreras que s'anava a tots els comerços i saludava i no comprava res, però és igual, saludava a tothom. I m'ha passat de dir-me gent a botigues. A vegades sento la porta i penso, mira, el senyor Carreras, ja fa 14 anys, no? 14, no, 16, que no hi és. 16 anys. És a dir, estan, perquè estan a dins nostre, però probablement si ens passeix alguna cosa, malauradament, toco fusta, una malaltia que ens fa perdre la memòria, una malaltia que ens fa, no, tot perdre la consciència, tot això marxa. Totes aquestes relacions que fem entre el que ens està passant, el que volem que passi, el que desitgem, el desig en la salut, per exemple. No? Voler estar bé no et cura d'un càncer, però et dona una disposició d'encarar-te a la malaltia, que és molt diferent a estar-te tot el dia ja... No, sí, per què? Perquè això sabrà millor l'Andreu. Els neurotransmissors, no?, que s'activen, no sé com es diuen aquestes coses, ara no em surt la serotonina, la bilirubina, sí, sí, el cortisol, sí. Tot el que, no? Totes aquestes coses que fan que vivim que les coses d'una manera diferent. Mira, per exemple, ara estava mirant-lo amb ell i pensava... Quan tu fas una cosa com una obra de teatre, un concert, una activitat que prepares amb tota la gent, es crea una sensació, sí, de comunió i de podem, sí, amb tot, i d'això ho farem, i ho farem, i ho fan. Mm-hmm. I veus gent que no hauries pensat mai que cantaria, que ballaria, que actuaria, però la força del... Perquè la tribu fa això, o sigui, el grup, no? La comunió entre les persones és molt més valuosa i li donem menys importància de la que realment té. No? Per què estem aquí fent aquest programa quan jo estic fet una merda? Fa una calor de puta. Per aquesta comunió, per l'amistat, per aquelles coses que dius, això val la pena. No? I val la pena, doncs faig un esforç que és bonic i que em portarà coses boniques al final, no? Encara que em costi. Ah, jo crec que això ho valorem poc i això jo crec que és...
1: Sobre això, a més, vull preguntar-te, vols llegir alguna poesia teva que ens agradaria?
0: Sí, això sí, ho puc fer.
1: Jo només vull fer-te sobre això que deies ara, que clar, és que és un tema que us agradarà més o menys, però que crec que és molt profund. Jo només tinc dos comentaris i no vull fer d'advocat del diable perquè jo estic més a prop vostre que no. El que passa que totes les experiències que m'han explicat, la veritat és que m'han copsat molt. La física quàntica, per una banda.
0: Hòstia, d'això no en tinc ni idea.
2: I hi ha una cosa molt interessant de la quàntica.
1: La física quàntica, per una banda, i la creació de la vida, de l'univers, els números perfectes, de les proporcions aquestes àurees i tal. Això, cada dia, sense voler ser creient, al contrari, no fent la involució de no creient, super no creient, a cada cop ser una mica més creient, no voler-la fer, perquè la veritat no és així.
0: Però et fas més preguntes, diguem, no?
1: Sí,
0: tens més dubtes.
1: Em dic, mira que si sóc jo l'equivocat i tota la vida anant de guai, va, adéu, i tal.
0: Però què importa, en realitat? Jo el que sempre em plantejo és, què importa? O sigui, si en 100 anys estem tots sent pols...
2: No, però sí que importa, justament, perquè només tenim menys de 100 anys. Precisament per això importa.
0: Sí, no, el que vull dir que importa qui té la raó.
2: Ah, qui té la raó.
0: Que l'interessant és potser fer-se preguntes,
2: exacte.
0: Exacte. Debatre, compartir... No?
2: Fixa't que quan has arribat a una fita, després d'un període molt llarg de temps, que et dius, tinc que, no sé, criar el fill. Quan ja l'has criat, dius, ostres, sí, com ho passava bé quan el criava. És això.
0: Sí, sí.
2: Quan fas un debat molt llarg, quan arribes a la fi del debat, el que realment t'agrada és haver participat d'aquest debat.
0: I aprendre coses, perquè està clar que sempre aprenem, no? Escoltant els altres...
1: I es generen noves idees,
0: clar,
1: no?
0: Idees, dubtes...
1: I...
0: Sí.
2: Bueno, ens recites això, Lourdes?
0: Bueno, recitar, no sé, jo llegiré amb tot el carinyo.
1: Molt bé.
0: Bé, he escollit una cosa, jo sempre els dic unes coses, no? Perquè jo no faig rima ni... Bueno, no, diguem que no sóc de l'estil d'anar més enllà dels versos lliures, no? I he pensat que, doncs, a la línia del que vam parlar aquí, agafaria un text que parla de les guerres i de la pau, que ja el coneixeu, perquè crec, bueno, suposo que us sonarà perquè el vaig publicar al Facebook i a l'Instagram, i diu: tornen a tronadors, amb els seus bombardejos sense sentit. Més enllà de les seves butxaques, els seus egos i els seus sants pebrots. Tornen a destruir, a violar i assassinar criatures, o a qualsevol que s'hi posi al pas. Tornen a posar en dubte la capacitat humana de crear, construir i millorar. Tornen, sí. És així des que podem recordar. I ja es van preocupar de deixar-ho escrit en obscenes històries que anomenen sagrades. El que no esperen és que nosaltres tornem. Com sempre, també tornem a aixecar un blanc llençol de l'esperança, a tocar els timbals a les places, a donar veu a aquells que mai no tornaran a cantar. Tornem i tornarem, perquè la pau no és una paraula, és una manera de viure quan tots els déus estan religiosament narcotitzats. Aquí estem, disposats a ser ignorats, caricaturitzats, ridiculitzats, tant se val. Tornem, dempeus, a maleir totes les guerres. Si ells tornen, nosaltres també tornem.
2: La recordo perfectament.
1: Jo també.
2: Sí. Realment, i no, i vull afegir-t'hi, maleïdes siguin totes les guerres i maleïts siguin els malparits que les organitzen.
0: Així, tal qual. Amén.
2: Amén. No, m'ha sortit de l'ànima.
1: Em diu el Sebas que ens queden 5 minutets. Us he enviat una cosa als vostres mòbils que m'agradaria que en lloc de cantar acabéssim amb aquest... És una mena de... No és un poema, és un escrit... que coneixeu perquè algun cop l'haureu sentit, és al final de la cançó de Love of Lesbian, poeta Halley, parla al Serrat i fa una...
0: Jo no ho coneixia, però...
1: Val, doncs mira, jo us proposo, quan acabem, d'aquí un parell de minuts, jo he posat, llegim una part cada un, i si us sembla, acabem amb la darrera...
0: Amb el poema de l'Andreu, no?
1: Amb la darrera frase...
0: Ah,
1: ara l'Andreu farà una... No, amb això que us he enviat, si us fixeu, acaba amb a vivir, que són dos síl·labes.
2: Sí.
1: Això us proposo que ho acabem dient els tres. Bueno. I,
0: així, abans... sense assaig, vinga, va!
1: Això, i abans fem. Però abans dona temps, Primer dir-vos que el Salva també ens ha enviat un missatge en el que es volia acomiadar, en el que li ens diu que li agrada molt participar el que ha pogut aquest any amb nosaltres.
0: Ens vam aquí en 5 minuts amb moltes coses,
1: sí.
0: O sigui,
1: no, no, és això, només dir-vos que això, que el Salva ja no l'escoltarem.
2: Llegim això directament, no?
1: Sí, que dir-vos que això, que ha enviat aquest missatge, que l'any que ve espera poder participar. I després tindrem la careta i, si us sembla, fem això. Però donar temps de sobre un poema
2: no,
1: teu, eh, Andreu?
2: No, comença tu, sisplau. Comença
1: sí?
2: Tu. Sí.
1: Ens sobrarà temps, ara, eh?
2: Bueno.
0: No, que faci el poema. Que el faci.
2: Ja el faré.
0: Vinga.
1: Val, doncs, a veure, que ara jo tinc que trobar el que us he enviat...
0: Si vols canviar l'ordre, començo jo i tu segueixes mentre la busques.
1: Vols? Espera un segon. Comences tu amb la primera part?
0: Sí, busca mentrestant. Vinga? Va.
1: Vinga, va.
0: Diu, acojo en mi hogar palabras que he encontrado abandonadas en mi palabrera. Examino cada jaula y allí, ladrando vocales y consonantes, encuentro sucios verbos que lloran después de ser abandonados por un sujeto que un día fue su amo. Y de tan creído que era... prescindió del predicado. Esta misma semana han encontrado un par de adjetivos trastornados, a tres adverbios muertos de frío y a otros tantos de la raza pronombre que sueñan en sus jaulas con ser la sombra de un niño.
1: Señalo entonces a las palabras que llevan más días abandonadas y me las llevo a casa. Las vacuno de la rabia y las peino a mi manera, como si fueran hijas únicas, porque en verdad todas son únicas. Acto seguido, y antes de integrarlas en un parvulario de relatos o canciones, les doy un beso de tinta y les digo que si quieres ganarte el respeto, nunca hay que olvidarse los acentos en el patio.
2: A veces les pongo a mis palabras diéresis de colores, imitando diademas, y yo solo observo cómo juegan en el patio de un poema. Casi siempre te abandonan demasiado pronto y las escuchas en bocas ajenas, y te alegras, y te enojas contigo mismo, como con todo lo que amamos con cierto egoísmo, y uno se queda en casa, inerte y algo vacío, acariciando aquel vocablo mudo llamado silencio, siempre fiel, siempre contigo. Pero todo es ley de vida, como un día me dijo el poeta Halley, si las palabras se atraen, que se unan entre ellas.
3: Y a brillar, que son dos sílabas.
1: Doncs aquest, això és part d'una cançó brutal, com comenta Halley, de Love of Lesbian, que hem posat algun dia, un dia hem posat la cançó, avui hem llegit la part del poema perquè tota l'hora són 8 minuts i és molt difícil. Avui sí que ens dona temps a acabar amb el gran Félix Rodríguez de la Fuente. Deixeu-nos acomiadar dels oients. Ha estat un plaer aquests 26 programes. Segur que... al setembre tornarem.
0: Ens veiem.
1: Espero comptar amb vosaltres.
2: I tant.
1: Espero, no sé, crec que aquesta conversa es pot...
2: reeditar.
1: Sí, no? I donar-li alguna volta sobre la física quàntica que l'hem deixat aquí apartada.
0: Haurem d'estudiar.
2: Faré un petit incís. Si podeu, escolteu el que és l'equació de Dirac. És fascinant.
1: Mira, ja tenim feina per l'estiu. L'equació de l'Iraq.
2: Dirac, D-I-R-A-C.
1: De l'Iraq.
2: Dirac. Potser pronunciat Dirac en el seu idioma correcte, no sé.
1: Molt bé.
0: Busqueu.
1: Molt bé.
0: Google. Doncs amics, sembla que ja
1: amigues,
0: ens n'anem, no?
1: Ja ens n'anem. Ens tornem a escoltar al setembre. Senyor Sebastià, moltes gràcies per tot.
0: Gràcies, mestre.
1: Ha estat un plaer.

Ràdio Castelldefels, l'hora del conte. Contes per petits i grans que trobem dins del gran llibre que guardem a Ona Villas. Recordeu, a migdia, a Ràdio Castelldefels, l'hora del conte.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Y así, con la fuerza de AC/DC, llegamos al final de este programa. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos escuchamos la próxima semana, siempre con el poder de la música que nos une. Hasta pronto y que nunca falte el rock en tu vida. Y hasta aquí, el poder de las cuerdas. Grupos, artistas y gente del mundo de la guitarra. El poder de las cuerdas. El mundo de la guitarra en Radio Castelldefels.
1: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
2: Indianápolis. El programa de música indie.
3: Radio Castelldefels. Són les 5. Radio Castelldefels.
4: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels. Ens retrobem una setmana més, amigues i amics del country i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Comencem avui amb una ràpida però emotiva cançó, acompanyada per un brillant banjo interpretada per Nitty Gritty Dirt Band. El tema es diu Will the Circle Be Unbroken? El cercle no es trencarà? Tots tenim persones estimades a la glòria que trobem a faltar. Ens retrobarem? El cercle no es trencarà? Recordem les cançons que de nens cantàvem del cel? El cercle no es trencarà? Potser algun dia la família sencera es retrobarà? Però el cercle no es trencarà? Això ens explica en aquesta cançó Need to Gritty Der Band. Will the Circle Be Unbroken.

Continuem amb un fort ritme de ball. La cançó es diu Home Sweet, Dolça Llar, i amb Russell Dickerson. Portem una lluna de mel de 6 nits. El sol ens ve a besar i nosaltres encara estem borratxos d'amor. Tots els llocs són esplèndids, si sóc amb tu. No tenim moltes coses, però no ens falta de res. Però on bufi el vent i allà on ens porti la vida, sé que res serà com això que estem vivint. Dolça, dolça llar, i sols, tu i jo. Si tinc la teva mà, jo hi estic bé. Dolça llar, amb tu al costat. Sweet Home, amb Russell Dickerson.

Ara sí, amics, ara sí. Ara toca una de les millors balades country que es diu Cabo San Lucas. Ens la canta en Toby Keith. Toby li diu a la nena que estima que l'espera a Mèxic tocant la guitarra, al Cabo San Lucas. Ja saps que aquí el clima i el tequila són magnífics. Aquí ho tenim tot. Jo ho tinc tot, menys a tu. Si vens, t'ensenyaré els estels i la lluna que reflexen en el mar. Veurem també la claror emblaimada de la lluna. T'espero, doncs, al lloc i a la platja on ens vàrem conèixer. Cabo San Lucas amb Toby Keith.

Tothom que ha ballat country ha ballat aquesta cançó i la segueix ballant avui, doncs és eterna. Ens la canta Claudia Church i es diu Streets of Nashville. La lletra ens diu que un dia vaig veure un home que va tocar amb Williams als carrers de Nashville. També vaig veure a una dona que va ballar amb Elvis. A tu, que ho ets tot per mi, també et vaig conèixer als carrers de Nashville. Aquí, alguns hi venen a presumir amb or i amb cadillacs. Jo no vull fama, no vull diners. Només et vull a tu, als carrers de Nashville, on hi és tot, hi ha de tot, hi és tothom, menys tu en aquests moments. T'espero als carrers de Nashville. Streets of Nashville, amb Claudia Church.

La Carla Pierce ens canta ara Next Girl, la propera noia. I diu que tu ets la següent noia. Escolta'm bé, jo fa un temps era al teu lloc. Segur que el vas conèixer a un salon i et va embelesar. Ell, d'això, em fa la seva vida. Sap com fer-ho. Jo només tracto d'ajudar-te, perquè no vull que ho passis malament. Ell en triarà aviat un altre. Va vivint sempre així. Compte, no vull que prenguis mal. Tu ets la pròxima noia. I després n'hi haurà un altre i un altre. Next Girl i Carla Pierce.

I em despedeixo avui amb un clàssic sense traducció. Doncs ens la canta l'amic Tomeu Penya. Lo que passa que ens la canta en castellà, no en mallorquí. La cançó es diu Convence a tu mamà. Amigues i amics, us espero la setmana vinent. Una abraçada molt forta i molta, molta salut. Convence a tu mamà amb Tomeu Penya.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels. Aquest programa ha estat editat per el tècnic de so Iker Momonke. Ben trobats, un programa i una setmana més, amigues i amics del country i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Avui comencem amb Kenny Chesney, que ens diu ara que ella creu que el meu tractor és sexy. She thinks my tractor's sexy. Jo estava llaurant els camps amb el meu tractor sota el sol roent de l'estiu. Ella va arribar i em va portar un te dolç i gelat. Em va mirar i vaig sentir que estava excitada. Ella creu que el meu tractor és sexy i em diu que té un somni. Vol una petita granja, un pati ple de nens, i em diu que m'estima i que jo sóc dins el seu somni. Som-hi, Kenny. A què esperes, doncs?

Estic a 1.000 quilòmetres del no-res, a 1.000 miles from nowhere, than the Wyatt Joachim. Estic a 1.000 quilòmetres del no-res. El temps ja no em diu res. No hi ha cap lloc on vulgui anar. Tinc el cor molt ferit. Em fan molt de mal les coses que ell em va dir. Tinc les mans tacades de llàgrimes. Quan em veig al mirall, veig el que abans era un home. Ara estic a 1.000 quilòmetres del no-res.

Scania 164. Scania 164 és un gran camió de la mà de Eilish McBride. Eilish ens diu que té un camió Scania 164 del que sent molt orgullosa, i amb ell roda per totes les carreteres americanes de bat a bat. El camió Scania 164 és una màquina molt poderosa que té el millor motor que hi pot haver i mai l'ha deixat penjada. Scania 164 amb Eilish McBride.

Don Williams ens ve ara amb una cançó de fa molts i molts i molts anys. You're my best friend. Ets la meva millor amiga. Ens diu que ella el fa viure. És tot el que ell veu. Diu que és el millor amic que ha tingut mai. Sempre li ha fet costat. Malgrat les moltes tempestes que l'han arrossegat, ella sempre hi ha estat al costat. I ell sap que sempre estarà fent-li costat. I ell no la deixarà mai. Don Williams, amb You're My Best Friend.

Estimar-la va ser molt fàcil, ens diu en Waylon Jennings. Loving her was easy. He vist volar una àguila i la seva sensació de llibertat. I ara sento que la meva ànima es va morint. Estimar-la va ser el més fàcil que mai he fet. Va obrir la meva ment. Em va fer sentir lo inimaginable. Jo vaig somiar que mai es podria acabar. Però ara ella ha marxat i tot en mi s'ha acabat. Loving her was easy. Amb Waylon Jennings.

li toca ara a Willie Nelson i els carrers de Laredo, Streets of Laredo. Passejant per els carrers de Laredo, em vaig trobar un jove cowboy que em va dir que escoltés la seva trista història. Em va dir que era a punt de morir i que toqués el tambor que era als seus peus molt a poc. Digué que havia fet moltes coses malament. El van disparar i ara era a prop de la mort. Em va dir: "Porta'm, sisplau, a les valls verdes on sempre he viscut i on he estat el cowboy més feliç." Streets of Laredo amb Willie Nelson.

spirit had left him. He had gone to his maker, the cowboy.

Amigues i amics, us deixo avui amb Alan Jackson i Little Beatty. Jo visc en un poble petit. Tinc una caseta, un gos i molt amor. Els nens hi creixen molt tranquils. Aquí hi tinc un treball i visc feliç, allunyat de les grans ciutats. Només m'hi apropa la televisió en les notícies. Visc en un petit poble i és un somni. I estic més content que un gínjol. No penso marxar d'aquest poble mai. Adeu, amics, cuideu-vos i us espero la setmana vinent. Little Beatty, Alan Jackson.

0: L'incendi de Sentmenat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats, excepte el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. Si les condicions es mantenen, els bombers també confien a donar per controlats aquest dimecres l'incendi de la Noia, que ha calcinat prop de 500 hectàrees, i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, que n'ha cremat un centenar i ha calcinat una granja amb 800 animals. A les Gavarres, en canvi, els bombers ja han donat per controlat el foc de divendres, després de cremar més de 2.000 hectàrees. Més de 200 municipis de 24 comarques estan aquest dimecres en nivell màxim d'alerta per risc d'incendi. El govern amplia les restriccions a 7 espais naturals. No es podran fer activitats de lleure en zones boscoses ni tampoc fer servir pirotècnia. El govern trasllada als grups la necessitat d'un cop de timó en l'estratègia forestal. Amb una reunió aquest dimarts, l'executiu ha posat al dia els partits de l'estat dels incendis i ha plantejat posar límits als boscos per minimitzar l'impacte dels focs. L'oposició demana a la consellera Sílvia Paneque que comparegui al Parlament. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. El govern reconeix que fa un mes ja van rebre queixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent, coincidint amb el pas de la tuneladora. Marine Le Pen anuncia que serà candidata a les eleccions presidencials de França de l'any que ve. La líder de l'extrema dreta ho ha dit en una entrevista a la televisió francesa, hores després que la justícia li ha rebaixat les penes de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que podrà fer campanya sense haver de portar un braçalet electrònic. Plataforma per la Llengua qualifica de fracàs l'intent d'incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals 4 anys després de l'aprovació de la reforma de la Llei Audiovisual Espanyola. Denuncia que la presència del català a les plataformes continua sent molt baixa.
1: Esports.
2: L'Argentina ha passat als quarts de final del Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal amb 0-1. L'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jilinchi Harman, internacional neerlandès, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. La quarta etapa del Tour de França ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'esloveà ha cedit al mallot groc al noruec Thorsten Train, que era el millor de la general d'entre els fugats, amb victòria de Mats Pedersen a l'arribada a Foix.
0: I aquest dimecres encara pujaran més les temperatures. Serà el punt àlgid d'aquesta setmana de la segona onada de calor. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als Ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 44 graus i hi haurà més màximes rondant els 40.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: L'incendi de Sentmenat ja està en vies d'estabilització després d'una tarda molt complicada. Fins ara ha cremat 159 hectàrees, principalment de massa forestal. Tot i això, els bombers no preveuen donar-lo per estabilitzat fins aquest dimecres. Protecció Civil aixeca el confinament a la majoria de les urbanitzacions i nuclis disseminats i manté l'ordre de la zona del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavier Cussó i Maria Costa.
3: L'objectiu de millora de les perspectives de l'incendi s'han complert després d'una jornada molt dura amb represes constants atiades per la marinada i les altes temperatures. Com que la situació ha millorat, Protecció Civil ha aixecat el confinament de Can Gurri i Can Vinyals, el balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó i també al nord de Castellar del Vallès. En canvi, es manté el confinament als nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones. La prudència fa dir als bombers que no podran intentaran estabilitzar el foc fins com a mínim aquest dimecres al migdia, ho explica el cap de bombers David Borrell.
4: L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
3: Els propietaris forestals de zones com la del Farell denuncien que, malgrat la intenció de netejar el bosc, l'administració posa traves. Maite Fuertes n'és propietària.
5: Perquè si tu demanes per una extensió i et diuen no, això no, ara aquest any comença per aquest trosset i vés fent mica en mica, doncs amb les condicions climàtiques que hi ha actualment, això s'ha de posar a fil a l'agulla. Mira, és un país que jo penso que és molt remeier. És a dir, que han de passar les coses perquè després es posin mesures. Altres països són més de prevenció i això és el que potser hauríem d'aprendre, no?, una mica.
3: L'incendi ha cremat fins ara pràcticament 160 hectàrees i ha deixat 8 bombers ferits lleus, la majoria per cops de calor.
0: A l'Anoia, l'evolució de l'incendi és bona i aquest dimarts els bombers ja l'han pogut estabilitzar. Tots els veïns de les zones afectades han pogut tornar a casa i s'ha pogut començar l'avaluació dels danys provocats per unes flames que han calcinat prop de 500 hectàrees i algunes edificacions. S'espera que en les properes hores els bombers ja el puguin donar per controlat. La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
6: Diverses cases de la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt s'han cremat i d'altres ho han fet de manera parcial. Allà el foc va sorprendre veïnes com l'Agustina.
7: Hi ha vecinos que s'han quedado sin casas y los demás pues estamos fuera de nuestras casas.
6: També el Xavi, un altre veí, ha vist com el foc va entrar dins de casa seva.
8: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador. Com molts veïns, tot el que és la zona del jardí ha quedat totalment carbonitzada.
6: El veiem amb la seva filla, una jove a qui l'atzar va salvar.
8: No estava a casa, quan normalment a les tardes hi és. Ella fa migdiada al menjador habitualment, que és l'espai que ha rebut més. I ahir, doncs, bueno, per coses del destí, començava un curset d'estiu d'anglès i va marxar 20-30 minuts abans que comencés tot.
6: A baix, a la Pobla de Claramunt, els germans Josep i Salvador viuen en dues cases juntes que donen a la paret de la muntanya ara cremada. En aquest cas, els van salvar els bombers des del cel.
9: Les llames estaven a 2 metres de casa i sort que va vindre el primer helicòpter i va deixar anar l'aigua de cop. Encara van passar 3 més i va quedar tot apagat, però les soques encara cremen.
6: A 2 quilòmetres, al polígon, els Plans d'Arau va rebre fort l'impacte dels focs i 3 empreses van quedar afectades. Al costat, l'empresa Whitman es va salvar pels pèls. El seu gerent és Salvador Gràcia.
10: He trobat que havia entrat al jardí una mica de foc. Hi havia un dels arbustos que estava fumallant. Han arribat un camió de bombers perquè tenim una boca d'aigua aquí. Llavors ha vingut un bomber i diu, mira, estem molt saturats, només amb una galleta ja ho tens controlat.
6: Encara hi ha fumaroles i com una boira grisa sobre tota la zona.
0: I a Torrefeta i Florejacs, a les Segarres, continua treballant per controlar el foc que s'ha pogut donar per estabilitzat aquest dimarts a la tarda. L'incendi ha cremat un centenar d'hectàrees i ha calcinat una granja amb 800 animals. Lleida, Júlia Albacar.
11: L'incendi ha afectat un total de 113 hectàrees, la majoria de camps de cereal i alguna illa de vegetació. Les flames també han cremat una granja de porcs on han mort uns 800 animals pel fum. Tot i que la investigació de les causes continua oberta, una de les principals hipòtesis seria que hauria començat per uns treballs de manteniment d'una línia elèctrica. El cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha explicat que era un foc amb molt potencial i que s'ha treballat perquè no avancés cap al Solsonès.
4: Era objectiu claríssim tancar el flanc dret i que, diguéssim, era un foc de camps i s'havia d'evitar, com fos, que entrés a massa forestal, no?, afectant tot el Solsonès i tenir-nos, diguéssim, hipotecats durant dies i tenir greus afectacions en quant a superfície.
11: Durant les feines d'extinció també han tingut un paper destacat els pagesos que han treballat amb els tractors i que han evitat la propagació dels dos flancs.
0: Els propietaris forestals de les Gavarres proposen liderar un pla per restaurar les més de 2.000 hectàrees afectades per l'incendi que aquest dimarts al vespre s'ha donat per controlat. I continuen treballant 16 dotacions dels bombers per extingir-lo. Girona, Laia Claret.
12: Seria 4 anys vista amb la idea que es pugui començar la tardor. Les feines que caldrà fer les concreta amb Melcia Soler, president del col·lectiu.
13: Contempla l'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa. També contempla acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts. Ara és un bon moment, perquè com que està cremat és un bon moment, es veuen molt clars i recuperar tot això per la biodiversitat i també per la prevenció d'incendis.
12: Aquest dimarts s'han reunit amb responsables del govern i des de la Direcció General de Boscos veurien amb bons ulls aquesta proposta que encara s'ha de concretar en finançament, per exemple. Conclouen que més enllà d'aquesta zona afectada, caldria també estendre el projecte a tots els 20 municipis del massís de les Gavarres, unes 30.000 hectàrees, a cavall entre el Baix Empordà i el Gironès.
0: I més de 200 municipis catalans de 24 comarques estan en risc màxim d'incendi aquest dimecres. Els agents rurals han activat el Pla Alfa en nivell 4, que és el màxim, en un centenar de municipis més que aquest dimarts. També hi ha un parc natural més amb restricció d'accés, que és el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Davant d'aquesta situació, i com que la previsió d'altes temperatures es podria allargar la setmana que ve, el govern ha aprovat noves restriccions, ho explicava a 3CAT Info Sergio Delgado, que és subdirector de programes de Protecció Civil.
14: Aquestes mesures, per exemple, impliquen que no es poden realitzar activitats de joventut, de lleure, amb els menors, que estiguin en el medi natural perquè es poden estar exposats als efectes d'un incendi, però també s'ha prohibit l'ús del material pirotècnic en aquests municipis com una mesura excepcional, extraordinària.
0: El govern també restringeix l'accés a peu o en vehicle als espais naturals de caràcter forestal. Les activitats d'educació en el lleure d'acampada s'hauran de fer en nuclis habitats. Les activitats de les cases de colònies s'hauran de fer a l'interior d'edificis i les dels casals d'estiu no es podran fer en espais forestals. Se suspenen les obres i les intervencions a la xarxa viària i la sega de Cunetes. Aquest dimarts els bombers han hagut de treballar de nou en diversos incendis simultanis. N'hi ha hagut a les Garrigues, a Martorell i Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Protecció Civil demana molta precaució i recomana tenir cura de les persones grans i dels menors, que són els que més poden patir l'efecte de la calor. I, mentrestant, l'executiu de Salvador Illa insisteix que cal limitar l'extensió dels boscos catalans per evitar la proliferació de grans focs. El govern ho ha traslladat aquest dimarts als grups del Parlament amb qui s'ha reunit al Palau de la Generalitat per posar-los al dia dels incendis recents. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat un gir de 180 graus en la gestió forestal.
15: Cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió del territori per tallar aquesta continuïtat de massa forestal que tenim a Catalunya.
0: En la trobada hi han participat tots els partits menys Vox i Aliança, que han rebutjat ser-hi. Bona part de l'oposició ha demanat a la consellera que comparegui al Parlament, sobretot per l'origen de les flames a les Gavarres. Junts i la CUP consideren que s'ha volgut ocultar que l'home que feia feines amb una radial treballava per una empresa subcontractada pel departament de Paneque. Sentim el juntaire Salvador Vergés i l'anticapitalista Dani Cornellà.
16: No pas per poder assenyalar culpables abans d'hora, sinó simplement per un exercici de transparència.
17: S'ha amagat deliberadament que aquest operari treballava per una empresa subcontractada pel Departament de Territori de la Generalitat.
0: La consellera s'ha obert a aclarir els fets en seu parlamentària.
1: 3CAT Info.
0: Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. Segons aquesta emissora, alguns veïns, com les religioses mercedàries, ja es van queixar fa un mes de l'aparició d'esquerdes coincidint amb el pas de la tuneladora. Ho ha explicat Maria Carlina, que és una de les monges que viuen al convent.
18: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
0: La responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori, Laura Carrasco, reconeix que tenien constància de les denúncies.
19: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
0: La consellera Sílvia Paneque assegura que la situació no té res a veure amb la que es va produir al barri del Carmel ara fa 20 anys.
20: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
0: Els operaris han omplert l'esvoranc amb formigó i aquest dimecres al matí els tècnics reavaluaran la situació.
1: 3CAT Info.
0: Una nena ha mort ofegada aquest dimarts a les piscines de Balaguer. Tot i que s'ha intentat reanimar-la, no se li ha pogut salvar la vida. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol. Lleida, Júlia Albacar.
11: Els fets han passat este dimarts a la tarda mentre la xiqueta de 6 anys s'estava banyant a la piscina municipal que compta amb servei de socorrista. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, quan se l'ha tret de l'aigua se l'ha intentat reanimar, però sense èxit. A la piscina s'hi han desplaçat unitats del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos d'Esquadra.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
2: Continuem amb aquesta segona onada de calor i entre aquest dimecres i dijous doncs, tindrem aquest pic de calor extrema amb temperatures encara més alta. Nit matinada tòrrida a la façana litoral, des del Garraf fins al Maresme, i nit tropical a comarques interiors, Ponent o fins i tot en alguns punts del Prepirineu. Per tant, nits de mal dormir en un matí de dimecres de sol i amb una tarda de dimecres amb algun ruixat o tronada que repetirien si fa no fa les mateixes comarques que dimarts. Pirineu, Prepirineu i també cap a la zona dels ports, fins i tot amb alguna tempesta, i farà més calor. La calor s'intensifica tota Catalunya sota avís de calor, entre molt alt, alt o moderat, amb aquests valors que, com dèiem, arribarien a aquests 43 o 44 graus altre cop cap a la Vall de l'Ebre, també cap a Ponent, valors entre els 42 o 43 graus, però també tindrem valors de 40 graus cap a les comarques gironines. Molta precaució, perquè aquest augment de la temperatura també significa que augmenta el perill d'incendi. Dijous mantindríem aquestes temperatures altes, aquesta calor intensa, i aquesta onada de calor que s'allargarà ben bé fins la setmana vinent, tot i que entre divendres i dissabte tindríem un petit descens transitori.
0: Marine Le Pen anuncia que es presentarà a les eleccions presidencials franceses del 2027. La líder d'extrema dreta acaba amb mesos d'especulacions. Una vegada la justícia li ha rebaixat les penes de presó i inhabilitació de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que no haurà de fer campanya amb un braçalet electrònic. París, Isabel Galí.
21: Marine Le Pen no ha tirat la tovallola. L'escenari que li ha donat la sentència d'aquest dimarts al migdia li permet presentar-se perquè la inhabilitació ja ha estat purgada, però és el fet que la pena inclogui un any sota supervisió electrònica en forma de braçalet el que molesta la líder del reagrupament nacional que no vol fer campanya sota control judicial. Per això ha dit que recorrerà la sentència al Tribunal de Cassació. Marine Le Pen aquest dimarts a l'informatiu de TF1.
22: J'avais indiqué, vous le savez,
23: com sabeu, ja vaig dir que no faria campanya sota arrest domiciliari amb el braçalet electrònic. Però, com que tinc l'opció de recórrer al Tribunal de Cassació, cosa que fins ara no era possible, i el recurs suspèn els efectes de la sentència, faré campanya sense el braçalet electrònic.
21: Començarà a fer campanya de seguida, però conscient que el Tribunal de Cassació pot ratificar la sentència condemnatòria i reactivar les penes, la farà juntament amb el seu escuder o candidat a la banqueta, l'eurodiputat Jordan Bardella.
23: Aquesta nit sóc candidat a les eleccions presidencials. Jordan Bardella i jo vam iniciar aquesta campanya presidencial. Sabeu que hem ofert al poble francès un binomi complementari, equilibrat, coherent i sòlid.
21: El Tribunal de Cassació ha avançat ja que, com a molt tard, al gener haurà pres una decisió. Què farà aleshores? Marine Le Pen es retirarà en favor de Bardella o acabarà de fer campanya amb braçalet? Potser tot dependrà de les enquestes.
0: I Nigel Farage, el líder de la formació britànica d'extrema dreta Reform UK, deixa l'escó de diputat per forçar unes eleccions a la seva circumscripció. Uns comicis que vol convertir en un referèndum sobre la seva persona enmig d'acusacions de corrupció per acceptar regals milionaris. Farage nega qualsevol actuació irregular. Londres, Quim Olivares.
24: La millor defensa és un bon atac. Farage renuncia a l'escó que va guanyar les eleccions del 2024 per forçar uns comicis parcials i revalidar el seu suport.
25: I have done nothing wrong.
26: No he fet res malament. No he infringit la llei de cap manera. No he fet un mal ús dels diners públics.
24: El líder de l'extrema dreta britànica està pendent d'una investigació parlamentària per si va rebre donacions milionàries sense declarar durant l'any previ a les eleccions del 24. Aquest dimarts ha reconegut que va rebre regals per pagar-se la protecció personal després de patir atacs físics i verbals i ha demanat que siguin els habitants de la seva circumscripció del sud-est d'Anglaterra els que el jutgin.
26: He decidit que la gent de Clacton ha de ser el jutge de les meves accions. Aquestes seran unes eleccions parcials del poble contra l'establishment. És una oportunitat per aixecar el dit a tot l'establishment i dir-los francament on se n'han d'anar.
25: Tell them where to go.
24: El primer ministre sortint, Keir Starmer, ho troba una maniobra desesperada, i el líder dels conservadors, Kemi Badenoch, una pèrdua de diners públics.
0: L'Audiència de Barcelona deixa un pas de judici tres Mossos acusats d'ajudar a fugir l'expresident Carles Puigdemont el dia de la investidura de Salvador Illa, el 8 d'agost del 2024. Apunta que hi ha indicis que proven que van col·laborar en la fugida després de la intervenció que l'expresident va fer per sorpresa a l'Arc de Triomf a Barcelona. Destaca també que els vídeos recollits per la Divisió d'Afers Interns dels Mossos se'ls veu molt a prop de l'expresident i assenyala que la seva presència no era casual. Aclareix que el fet que els tres investigats estiguessin de permís aquell dia no justifica que no detinguessin l'expresident, i en aquest sentit assenyala que podrien haver omès intencionadament el deure de perseguir delictes perquè hi havia ordres contra Puigdemont. L'Audiència de Barcelona ha estimat els recursos de la Fiscalia i les acusacions d'Azteoir i de Vox i tomba així l'arxivament de la causa que va dictar la jutgessa d'instrucció. En un tuit, el secretari general de Junts, Jordi Turull, carrega contra la decisió judicial, mostra tot el seu suport als Mossos acusats i apunta que va ser un honor viure aquells dies al costat del president. I el Tribunal Constitucional suspèn la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Balears, aprovada pel PP i Vox, mentre resol el recurs del govern espanyol. Segons l'escrit, la derogació elimina l'estat jurídic de les víctimes de greus violacions de drets humans i podria vulnerar, entre d'altres, el principi de seguretat jurídica. L'executiu de Sánchez també apunta que la norma balear pot envair competències estatals i trencar el principi de col·laboració entre l'Estat i les comunitats. Per tant, fins que el Constitucional no dicti sentència, l'anul·lació de la Llei de Memòria Democràtica de les Illes queda sense efecte.
1: 3CAT Info.
0: El cap de l'oposició al govern espanyol, el popular Alberto Núñez Feijóo, proposa que els treballadors cobrin menys quan estan de baixa que quan estan en actiu, amb l'objectiu de reduir l'absentisme laboral. El líder del PP ho ha dit aquest dimarts en una trobada amb empresaris bascos.
3: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Creo que ese asunto debemos de retomarlo con las comunidades autónomas, con el gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Y si no llegamos a un acuerdo, pues, ¿qué le vamos a hacer?
0: Des del govern espanyol i el PSOE han carregat contra la proposta de Feijóo. A través de la xarxa X, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que titllar de càncer les baixes laborals i proposar que els treballadors malalts cobrin menys, tot i l'oposició dels sindicats, deixa clar de quin costat està el president dels populars. Des del PSOE afegeixen que és una proposta que s'emmarca en el que anomenen el projecte Ultra i que el PP ja no es distingeix de Vox perquè ha decidit ser Vox. Cal tenir present que, en condicions generals, un treballador de baixa no cobra el 100% del sou. Alguns convenis col·lectius, però, inclouen clàusules que obliguen les empreses a complementar la prestació per incapacitat temporal fins al 100% del salari del treballador.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Plataforma per la Llengua denuncia que la reforma de la Llei Audiovisual Espanyola del 2022, negociada amb Esquerra Republicana, ha estat un desastre per al català. Quatre anys després de ser aprovada, l'entitat diu que les mesures per incrementar la presència de la llengua catalana a les plataformes audiovisuals han fracassat. Sentim Ruth Carandell, directora de Plataforma per la Llengua.
5: Les mesures que incorporava per incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals en si mateixes han fracassat i, a més, aquella reforma va acabar descartant qualsevol obligació perquè les plataformes internacionals disposessin d'un percentatge mínim d'obres en català als catàlegs.
0: Plataforma per la Llengua assenyala les dades del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, segons les quals la llengua catalana ha passat de representar menys de l'1% del catàleg a situar-se al voltant del 3%.
1: Esports.
0: Fins a dos quarts amb David Ubach.
6: L'Argentina ha recorregut a l'èpica per mantenir les seves opcions de defensar el títol al Mundial i passar als quarts de final. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens, en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78. Messi ha subratllat la competitivitat dels seus companys.
4: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra, y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final, y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
6: Els egipcis s'han avançat amb gols d'Ibrahim al minut 15 i de Zico al 58. Entremig, Messi ha fallat un penal al minut 21, que hagués suposat l'empat a 1. I encara amb 0-1, a Zico mateix el VAR li ha invalidat un altre gol. I així fins al minut 79. Ha estat aleshores quan Romero ha marcat l'1-2, assistència de Messi. Messi mateix ha empatat a 2 al 83 i al temps afegit, l'Argentina fins i tot ha evitat la pròrroga amb el 3-2 definitiu, obra d'Enzo Fernández. Mentrestant, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha admès que s'ha emocionat arran del desenllaç.
7: Siempre me emociono, ¿eh? Lo que pasa es que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
6: Amb el seu gol d'aquest dimarts, Messi suma 8 gols en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Mundial a banda, l'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jirinchi Harman, internacional neerlandès, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president blanquiblau. Harman ha exposat algunes de les seves virtuts.
8: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat. Però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
6: Harman el presentaran aquest dimecres, i aquest dimarts ha estat el torn per al primer reforç de l'Espanyol, l'extrem barceloní Àlex Calatrava, que arriba del Castelló, de la segona divisió.
9: Y sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Del principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
6: Per cert, que l'Espanyol ha començat oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. I una última informació de l'Espanyol, perquè l'exjugador blanquiblau Sergio García s'ha convertit en el tècnic del filial per les dues properes temporades. El Barça, per la seva banda, ha presentat aquest dimarts Barça Play, un espai audiovisual integrat a la web i l'app del club. En aquest espai, els socis i aficionats que ho vulguin podran seguir els partits del Barça Atlètic, del Futbol Base i dels Barça Legends. A més, es podran recuperar partits de temporades anteriores i veure un canal 24 hores amb seguiment de l'actualitat del Club Blaugrana. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: La quarta etapa del Tour de França, la primera en territori francès, ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit el mallot groc al noruec Thorsten Traen, del conjunt 1X, que era el millor de la general d'entre els fugats. En aquest nombrós grup d'escapats, el millor ha estat el danès Mats Pedersen, del Trek, que s'ha imposat a l'esprint després dels 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb uns 13 minuts de marge respecte del gran grup. Entre els capdavanters també hi ha rodat Àlex Molinar, neerlandès, amb arrels garrotxines del Caja Rural, que mirava de recuperar el mallot de la muntanya.
10: Hemos intentado otra vez el mallot de la montaña, ¿no? Hemos intentado luchar pues los puntos, al final pues no ha sido posible, pero bueno, hemos vuelto a sumar algunos puntos y bueno, es una motivación poder seguir en la lucha. Sería un sueño, ¿no? Un sueño inesperado, ¿no? Ya lo he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar pues ya sería la hostia.
6: A l'escapada del dia també hi havia el company de Molinar, Joel Nicolau. Aquest dimecres, cinquena etapa, 158 quilòmetres plans entre la Nemesan i Po.
1: 3CAT Info.
6: El torneig de tennis de Wimbledon, Jannik Sinner és semifinalista després de superar en 3 sets l'alemany Jan-Lennard Struff. Al quadre femení, la nord-americana Coco Gauff ha eliminat la seva compatriota Jessica Pegula en 3 parcials i s'enfrontarà a Carolina Muchova a la primera semifinal. La txeca ha derrotat la també nord-americana Naomi Osaka en 2 sets.
1: L'actualitat esportiva a fons.
6: En bàsquet, el Girona ha fet oficial que participarà a la propera edició de la FIBA Europe Cup, que és la quarta competició continental. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona, de la seva banda, renova una temporada més la base catalana Ainhoa López. Pel que fa a la CB de bàsquet, el fins ara segon entrenador del València, Xavi Albert, serà a partir de la temporada que ve el primer tècnic de l'equip taronja i substituirà Pedro Martínez, que ha fitxat pel Madrid. Precisament el Club Blanc ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot Jaime Pradilla, també fins ara al València. El jugador de 25 anys firma per 5 temporades. I encara en bàsquet afegim que l'Eurolliga ha confirmat l'expansió de 20 a 24 equips de cara a la temporada 2027-2028.
1: Són 2:15.

Aquestes són les principals informacions. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. El govern reconeix que fa un mes ja va rebre queixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent coincidint amb el pas de la tuneladora. L'incendi de Sant Benet evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. Ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Si les condicions es mantenen, els bombers també confien a donar per controlats aquest dimecres l'incendi de la Noia, que ha calcinat prop de 500 hectàrees, i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, que n'ha cremat un centenar i ha calcinat una granja amb 800 animals. A les Gavarres, els bombers ja han donat per controlat el foc de divendres, que ha cremat més de 2.000 hectàrees. A partir d'ara us explicarem que la cimera de l'OTAN de Turquia arrenca marcada pels retrets de Donald Trump als socis europeus per falta de suport en la guerra de l'Iran i per les seves reclamacions novament sobre Groenlàndia. També explicarem que els veïns de les zones rurals més properes a La Guaira, a Veneçuela, denuncien que l'ajuda després del doble terratrèmol encara no els ha arribat, mentre els equips d'emergències comencen a marxar. I que Ramon Solsona i Màrius Serra han guanyat respectivament

0: graus i hi haurà més màximes rondant els 40. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. Segons aquesta emissora, alguns veïns, com les religioses mercedàries, ja es van queixar fa un mes de l'aparició d'esquerdes, coincidint amb el pas de la tuneladora. Ho ha explicat Maria Carlina, una de les monges que viuen al convent.
1: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio. Y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
0: La responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori, Laura Carrasco, reconeix que tenien constància de les denúncies.
2: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
0: La consellera Sílvia Paneque assegura que la situació no té res a veure amb la que es va produir al barri del Carmel ara fa 20 anys.
3: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
0: Els operaris han omplert l'esvoranc amb formigó i aquest dimecres al matí els tècnics reavaluaran la situació. L'incendi de Sentmenat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Mentrestant, Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats, excepte el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. David Borrell és cap dels bombers.
4: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
0: Els bombers també confien a poder donar per controlats en les properes hores els altres incendis que es mantenen actius, el de l'Anoia i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. En canvi, ja han controlat el de les Gavarres, que es va declarar divendres i que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Mentrestant, l'incendi de la Catalunya del Nord evoluciona favorablement, segons els bombers, que encara no el donen per estabilitzat. Ja s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de dos pobles petits, tot i que el gruix de desallotjats s'hauran d'esperar per tornar a casa, com a mínim, fins dijous. Corresponsal al Pirineu, Joaquim Albalater.
5: Els bombers són optimistes respecte a l'evolució del foc que des de dissabte ha afectat 4.900 hectàrees. El perímetre no ha crescut des de dilluns a la nit i les tasques d'extinció se centren ara en els punts més crítics situats en zones de difícil accés. Eric Belgioino és el cap dels bombers.
6: La situació ha millorat. Aviat podrem donar el flanc dret per estabilitzat, però encara ho volem confirmar amb els drons i les càmeres tèrmiques. I hi ha zones que tenim més controlades. L'objectiu d'aquesta nit és intentar estabilitzar els 5 punts més actius que més ens preocupen.
5: Aquest dimarts a la tarda s'ha aixecat el desallotjament de dos pobles petits, Taulís i Tallet. Si tot va bé, al llarg de les properes 24 hores també es podrà tornar a 9 municipis més. Tot i això, el gruix dels 12.000 desallotjats, com ara els de poblacions més grans com Illa o Vinçà, s'hauran d'esperar com a mínim fins dijous. Alguns veïns, però, s'han saltat els controls i ja han tornat a casa seva.
0: I en aquest context d'incendis, els pagesos es reivindiquen com una figura clau per la gestió del territori. Les organitzacions agràries defensen que l'activitat agrícola i ramadera té un paper primordial a l'hora de prevenir el foc i evitar els efectes devastadors dels incendis. Pere Roquer, president de SAGE a Catalunya.
7: Els incendis s'apaguen sempre a l'hivern. I amb això què vol dir? Doncs que s'ha de permetre a fer el que els nostres avis feien al seu temps, que era la crema de marges controlats a partir del mes de novembre, deixar que la ramaderia extensiva, en vez d'anar-la reduint, com ha passat aquests darrers anys, s'hi torni a volcar tot allò que faci falta.
0: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, lamenta les moltes traves administratives que fan que hi hagi pagesos que deixin l'activitat i que augmentin els terrenys abandonats.
8: No només del Departament d'Agricultura, depèn també moltes coses del Departament de Territori, que se'ns deneguen projectes de recuperació de pastures, de

0: neteja de vores de rius, d'ampliacions o construccions pels nostres animals. Per tant, si et van limitant l'activitat i no la podem desenvolupar, no pot ser viable econòmicament, doncs la gent abandona.
1: Els pagesos també es queixen que ells els imposin restriccions per la sega, que s'esforcen a complir, però que no es faci el mateix amb altres activitats que es fan en zones forestals o properes al bosc quan hi ha risc d'incendi. Canviem de qüestió. A Turquia ha arrencat la cimera de l'OTAN enmig dels retrets del president nord-americà, Donald Trump, a la resta de líders europeus. Els ha criticat per haver abandonat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran i ha reactivat el seu desig d'annexionar-se l'illa de Groenlàndia. Un afer extremadament divisiu per als aliats. Enviat especial a Ankara, Bruno Fortea Mires.
2: L'OTAN volia que la cimera de Turquia rebaixés la tensió dels últims mesos entre els Estats Units i Europa, però Trump ha arribat encara amb ganes de passar comptes.
3: Groenlàndia hauria d'estar controlada pels Estats Units i no per Dinamarca. I quan ells no hi van accedir, amb tots els diners que hem gastat ajudant-los contra Rússia, perquè nosaltres no tenim per què gastar aquests diners. De fet, podríem retirar tots els nostres soldats a Europa.
2: Una amenaça, la de retirar tots els soldats, que arriba just quan els Estats Units revisen la seva presència militar a Europa, en principi per retirar-ne avions o vaixells de guerra, per forçar els europeus a gastar més en defensa.
3: Europa és un lloc molt diferent de com era fa 20 anys. Europa ha de vigilar amb la immigració i l'energia. Si no va en compte en aquests dos temes, aviat ja no existirà cap Europa.
2: Ho ha dit just abans de sopar cara a cara amb tots els líders europeus, però per demostrar-li a Trump que Europa precisament compleix amb l'objectiu d'augmentar la despesa militar, el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha anunciat noves compres d'armament.
4: Són milers de milions que s'inverteixen en la nostra seguretat, que impulsen les nostres economies i que donen suport a centenars de milers de nous llocs de treball. Són diners ben invertits.
2: Invertiran 40.000 milions d'euros per reforçar les defenses antidrons i també s'enduran un bon pessic de diners públics a empreses com la francesa Airbus o la sueca Saab. Fabricaran nous avions de guerra per als exèrcits de l'OTAN.
1: Veneçuela comença a planificar la reconstrucció del país després del doble terratrèmol que ha causat més de 3.500 morts, segons l'últim balanç oficial, 35 dels quals de nacionalitat espanyola. Els serveis d'emergència i rescat ja comencen a marxar de La Guaira, que és l'epicentre de la tragèdia, on pràcticament ja només queden veïns i famílies. A les zones rurals més properes, però, els veïns denuncien que encara no hi ha anat ningú. És el cas del Junquito, enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
5: El Junquito és un municipi de l'estat Libertador. El carrer principal, fa uns 600 metres, era tot porxat a banda i banda, i sota aquest passeig doncs, hi havia desenes i desenes de comerços, la majoria de restauració. Està ple de cases acolorides, però de tot això crec que tenen pràcticament vestigis. El que sí que hi ha és molta indignació perquè aquí no ha vingut ningú. La Juana denuncia que els pocs policies que van aparèixer van venir a robar.
6: El gobierno no ha venido, no nos han dado ayuda. Aquí todos vivimos del turismo. O sea, esto es una zona netamente turística. Aquí dos personas perdieron la vida porque no las quisieron, las autoridades no dejaban colaborar y cuando la misma comunidad se metió a sacarlas, obviamente ya estaban sin vida. Las autoridades, las que vinieron, funcionaron a meterse en los negocios en las noches.
5: La Joana, igual que la Lucía, que ara sentirem, tenia un petit restaurant d'arepes. Està preocupada, la Lucía, per casa seva. No sap si pot tornar i si és estable.
7: Vemos que hay viviendas que están en muy alto riesgo y no vemos la solución. Vivimos del turismo, no sabemos de qué vamos a vivir, no sabemos nada, no tenemos una autoridad que nos indique qué va a pasar con nosotros, con el pueblo es muy pequeño. Que no ha llegado nada, es voluntariado, es lo que tenemos, la misma gente sacando sus escombros, sus muebles, recuperando lo poco, lo mucho, lo que hay en la parroquia.
5: Pel que fa al primer sector, l'agricultura bé, però hi ha explotacions ramaderes molt afectades amb bestiar mort que va quedar atrapat.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els nous pressupostos del govern espanyol enfilen la seva primera votació al Congrés sense tenir encara els suports garantits. La setmana que ve es votaran els objectius de dèficit després que aquest dimarts el Consell de Ministres ha aprovat un sostre de despesa rècord de més de 200.000 milions d'euros. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
9: Junts ha dit que si no es dona més marge de despesa a les comunitats, la setmana que ve tornaran a tombar els objectius de dèficit com ja van fer el 2024 i el 2025. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha demanat responsabilitat davant d'uns comptes que preveuen més despesa que mai.
10: Que permetrà blindar l'estat del benestar i complir els compromisos fiscals. Pido, una vez más, en la reflexión a los grupos políticos para que dejen de lado los intereses partidistas y miren hacia el bien común.
9: Esta votació no condemna el projecte de pressupostos, però sí que avança el to de les negociacions. Des de Sumar, Ernest Urtasun mostra confiança que arribaran a bon port, però Jone Belarra de Podem advertix.
11: El gobierno afronta la elaboración presupuestaria con la máxima ambición de llevar los mejores presupuestos para que se aprueben.
12: Un techo de gasto amplio, pero que básicamente para lo que está sirviendo es para ampliar el rearme, pues obviamente no puede contar con el voto favorable de Podemos.
9: El PP creu que els comptes són una pantomima perquè estan condemnats al fracàs. Amb tot, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso acusa Sánchez d'intentar comprar el vot dels independentistes i de privilegiar Catalunya.
13: Resultado, buscar financiar 7 veces a Catalunya por encima de Madrid e impulsar la hacienda catalana, que todos sabemos que es otro paso más para crear una nación paralegal.
9: Amb la presentació del projecte de pressupostos a la tornada de l'estiu, Pedro Sánchez espera recuperar la iniciativa pel que queda de legislatura i tenir una bona carta de presentació de cara a les pròximes eleccions.
1: El govern espanyol carrega contra la decisió judicial d'impedir el viatge de Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a la cimera de l'OTAN d'aquest dimarts i dimecres a Turquia, i, en canvi, deixar-la anar a Londres a la graduació de la seva filla a finals de setmana. Per l'executiu, aquesta decisió no té cap sentit, perquè asseguren que no hi ha risc de fugida. Félix Bolaños és el ministre de Justícia.
14: Las medidas cautelares son simple y llanamente innecesarias, porque hay riesgo cero de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia en ningún caso.
1: També us expliquem que l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat a l'Agència Tributària que suspengui la inspecció fiscal oberta contra ell i el seu entorn, al·legant que els fets investigats són parcialment coincidents amb el procés penal que ja té obert. L'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'ha exculpat del retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Davant del jutge, ha assegurat que no era competència seva i que tampoc podia contradir l'ordre de prioritzar la vacunació als més grans de 60 anys. La seva declaració a l'Audiència de Barcelona, en català, s'ha hagut d'interrompre en diverses ocasions per problemes amb el traductor.
15: Això ho explico perquè va haver-hi molt pocs països...
16: Esto lo explico porque hubieron muy pocos países...
15: ...que van utilitzar aquesta restricció dels 55 anys...
16: ...que utilizaron esta restricción de los 50 años...
15: ...a Alemanya, si no recordo malament...
16: ...Alemanya, si no recuerdo mal...
15: ...però que molt ràpidament, però molt ràpidament canvien el criteri.
16: Pero muy rápidamente se cambia el criterio.
1: Argimon i l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, s'exposen a 12 anys d'inhabilitació per prevaricació.
8: El temps.
1: Sentim la previsió de Gemma Puig.
17: Continuem amb aquesta segona onada de calor i entre aquest dimecres i dijous doncs, tindrem aquest pic de calor extrema amb temperatures encara més alta. Nit matinada tòrrida a la façana litoral, des del Garraf fins al Maresme, i nit tropical a comarques interiors, ponent o fins i tot en alguns punts del Prepirineu. Per tant, nits de mal dormir en un matí de dimecres de sol i amb una tarda de dimecres amb algun ruixat o tronada que repetirien si fa no fa les mateixes comarques que dimarts. Pirineu, Prepirineu i també cap a la zona dels ports, fins i tot amb alguna tempesta, i farà més calor. La calor s'intensifica tota Catalunya sota avís de calor, entre molt alt, alt o moderat, amb aquests valors que, com dèiem, arribarien a aquests 43 o 44 graus altre cop cap a la Vall de l'Ebre, també cap a Ponent, valors entre els 42 o 43 graus, però també tindrem valors de 40 graus cap a les comarques gironines. Molta precaució, perquè aquest augment de la temperatura també significa que augmenta el perill d'incendi. Dijous mantindríem aquestes temperatures altes, aquesta calor intensa, i aquesta onada de calor que s'allargarà ben bé fins la setmana vinent, tot i que entre divendres i dissabte tindríem un petit descens transitori.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: Un de cada 4 docents no fa cap formació durant l'any. Són dades que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició de transparència. Les dades també mostren que entre els mestres i professors que sí que fan formació, la majoria la fan durant el curs, mentre que només una minoria opten per fer-ne el juliol. Els cursos no són obligatoris, però sí que donen mèrits. El juliol és el mes que els docents no han d'anar a escoles i instituts perquè està reservat a fer formacions, però a la pràctica són pocs els mestres i professors que fan cursos a l'estiu. Des de la USTEC, la seva portaveu, Iolanda Segura, admet que molts ho fan així per un tema de conciliació familiar. Des de Comissions Obreres, el responsable de Polítiques Educatives, Cristian Marco, també ho atribueix al format.
18: Sovint ho fas durant el curs perquè el juliol saps que igual per conciliació no ho podràs fer, perquè la realitat és aquesta, no tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casals. O no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
19: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament amb el teu, si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
1: Els mestres de primària són els docents que més es formen, 8 de cada 10, mentre que a secundària ho fan 7 de cada 10. El Departament d'Educació ha evitat valorar aquestes dades.
8: 3CAT Info.
1: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap expectativa de trobar una residència. És una de les conclusions de l'última enquesta de la Fundació Arrels. La seva directora, Bea Fernández, alerta que l'actual sistema d'atenció al sensellarisme no funciona.
20: Les solucions que s'estan plantejant no s'estan adaptant a aquesta realitat i el resultat és que la perspectiva d'aquestes persones és que no se'n sortiran de la situació en la que es troben.
1: Un terç de les persones que viuen al carrer a Barcelona fa menys de mig any que es troben en aquesta situació. En total, hi ha 2.000 persones sense casa i cada vegada són més joves. Des d'Arrels reclamen al Parlament que aprovi d'una vegada la llei del sensellarisme. Més temes. Pas endavant per disposar d'un núvol públic que permeti guanyar seguretat en la protecció de dades. El govern ha aprovat la licitació d'un concurs per tirar endavant un espai virtual que serà semblant al que ofereixen grans companyies com Google o Microsoft, però que garantirà que es compleixi la normativa europea. L'empresa adjudicatària posarà la infraestructura a disposició tant d'entitats públiques com d'empreses privades. Allotjarà d'entrada un 40% dels serveis i dades de la Generalitat i s'anirà ampliant. Actualment, el 20% dels serveis del govern són en núvols públics i un 80% són en infraestructures privades de computació. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha destacat que vol reduir la dependència d'operadors de fora.
21: Poder tenir una infraestructura que protegeixi i emmagatzemi les dades dels ciutadans i ciutadanes que utilitzen els serveis públics, des de la meva salut, les activitats econòmiques, les llicències ambientals, en sol europeu, en sol de Catalunya.
1: S'hi invertirà 481 milions d'euros en 8 anys i entrarà en servei el segon semestre de l'any que ve. ...260 municipis de tot Catalunya reclamen que s'aturi la tramitació del Pla de la Generalitat que distribueix la instal·lació de renovables als seus terrenys, l'anomenat Plater. Asseguren que suposa la destrucció del paisatge i de terrenys agrícoles per posar-hi plaques solars. Girona, Núria Peraire.
22: Els 260 ajuntaments creuen que les zones industrialitzades haurien d'acollir més parcs de plaques solars que no pas els petits municipis. Critiquen que el Pla de la Generalitat s'ha fet sense consens i que se'ls demana un esforç massa gran. Sentim l'alcalde de Vilademuls, Àlex Tarés, l'alcaldessa de Sant Jordi Desvalls, Marina Brusi, i el de Viladasens, Xavier Sánchez.
23: Que em deixen pintat de sòl prioritari al 73% del municipi. Estem parlant de més de 4.500 hectàrees.
24: Tots coincidim que anem amb retard en la implantació de les energies renovables, però aquesta urgència no pot justificar que es faci un pla sense prou consens i transparència.
25: Aquest Plater vol convertir, d'alguna manera, el sòl agrícola productiu en sòl industrial, fent unes concentracions de zones sacrificades que el que fan és afavorir a les energètiques per fer macroparcs i els hi sigui rentable.
22: Unió de Pagesos els dona suport perquè considera que la transició energètica no es pot fer destruint terrenys agrícoles.
1: En plana cultural, Ramon Solsona ha estat reconegut amb el 30è Premi Trajectòria, que atorga la Setmana del Llibre en Català, que es farà entre el 18 i el 27 de setembre al Passeig de Lluís Companys de Barcelona i se sumarà a les festes de la Mercè. L'escriptor ha agraït un premi que, en to de broma, ha comparat amb un Òscar honorífic i ha volgut ressaltar que sempre ha estat un escriptor professionalitzat en català.
26: Sí que m'agrada poder dir que és una trajectòria de llibre en català. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
1: Per la seva banda, l'escriptor i enigmista Màrius Serra ha estat guardonat amb el 6è Premi Difusió, que reconeix una personalitat pública que ha contribuït a la divulgació i projecció de l'edició i la literatura en català. La setmana continua creixent, s'hi faran més de 300 activitats i comptarà amb 282 segells editorials. Hi haurà 8 espais diferents i la nova carpa Oficis del Llibre, concebuda com un punt de divulgació dels diferents oficis de la cadena del llibre. Aquest any se centraran les biblioteques. S'espera que, com a mínim, s'iguali la xifra de 120.000 visitants de l'edició anterior.

0: L'exili republicà a Xile l'any 1939 arriba aquest divendres als cinemes amb Winnipeg, el vaixell de l'esperança. La pel·lícula d'animació per un públic familiar narra la gesta humanitària impulsada pel poeta Pablo Neruda per salvar més de 2.000 persones. Basada en la novel·la gràfica de Laura Martel, la cinta reconstrueix la fugida de Barcelona, el calvari als camps francesos i la travessia cap a Valparaíso. Una odissea marcada per la por i la desesperació, però també per la solidaritat, explicada a través de la mirada d'un pare i la seva filla de 7 anys. El seu codirector, Banyat Beitia, ha explicat a Catalunya Ràdio que és una lliçó d'història molt silenciada i més necessària que mai.
1: En Xile, per exemple, és una història molt popular. ¿Por qué? Porque ellos están orgullosos. Y en cambio aquí, pues vivimos en el miedo, en el silencio. ¿Por qué no se les cuentan estas historias? ¿Por qué salen muñequitos botando, haciendo tonterías, un consumo rápido? Y luego venimos pues, a decir que hay comportamientos erróneos en el TikTok. ¿Ellos qué van a hacer? Pues bailar y pavonearse o no sé, ¿no? ¿Qué esperamos luego de ellos, ¿no? Entonces ahí está el lugar de esta película.
0: El film s'ha preestrenat aquesta tarda al Cinema Girona amb l'assistència de Lola Patau, de 93 anys, passatgera real del Winnipeg que inspira la nena protagonista.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: L'Argentina ha recorregut a l'èpica per passar els quarts de final i mantenir les seves opcions de defensar el títol al Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78. Messi ha subratllat la competitivitat dels seus companys.
4: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido, yo lo dije muchas veces. No deja de competir, de intentarlo, se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
3: Els egipcis s'han avançat amb gols d'Ibrahim al minut 15 i de Zico ja al 58. Entremig, Messi ha fallat un penal al minut 21 que hagués suposat l'empat a 1 i encara amb 0-1. Després, a Zico mateix al bar li ha envalidat un altre gol. I així fins al minut 79, ha estat aleshores quan Romero ha marcat l'1-2 a assistència de Messi. Messi mateix ha empatat a 2 al 83 i al temps afegit l'Argentina fins i tot ha evitat la pròrroga amb el 3-2 definitiu, obra d'Enzo Fernández. Mientras tanto, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha admès que s'ha emocionat arran del desenllaç.
5: Siempre me emociono, ¿eh? Lo que pasa es que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
3: Pel que fa a Messi, amb el seu gol d'aquest dimarts, en suma 8 en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Mundial a banda, l'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Gilinchi Harman, internacional neerlandès que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president blanquiblau. Harman ha exposat algunes de les seves virtuts.
6: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat. Però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
3: Harman el presentaran aquest dimecres. I aquest dimarts ha estat el torn per al primer reforç de l'Espanyol, l'extrem barceloní Àlex Calatrava, que arriba del Castelló de segona.
7: Y sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Del principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
3: Per cert, l'Espanyol ha començat oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La quarta etapa del Tour de França, la primera en territori francès, ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit el mallot groc al noruec Thorsten Traen, del conjunt 1X, que era el millor de la general d'entre els fugats. En aquest nombrós grup d'escapats, el millor ha estat el danès Mats Pedersen, del Lidl Trek, que s'ha imposat a l'esprint després dels 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb uns 13 minuts de marge respecte del gran grup. Entre els capdavanters també hi ha rodat Àlex Molinar, neerlandès amb arrels garrotxines del Caja Rural, que mirava de recuperar el mallot de la muntanya.
8: Hemos intentado otra vez el maíz de la montaña, ¿no? Hemos intentado luchar pues los puntos, al final pues no ha sido posible, pero bueno, hemos vuelto a sumar algunos puntos y bueno, es una motivación poder seguir en la lucha. Sería un sueño, ¿no? Un sueño inesperado, ¿no? Ya lo he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar pues ya sería la hostia.
3: També ha entrat en l'escapada el company al Caja Rural de Molenar, Joel Nicolau.
2: 3CAT Info.
3: Al torneig de tenis de Wimbledon, l'italià Yannick Sinner és semifinalista, després de superar en 3 sets l'alemany Jan-Lennard Struff. El seu rival a semifinal serà el serbi Novak Djokovic, que ha eliminat en 5 sets el canadenc Félix Auger-Aliassime. Al quadre femení, mentrestant, la nord-americana Coco Gauff ha eliminat la seva compatriota Jessica Pegula en 3 parcials i s'enfrontarà a Carolina Muchova a la primera semifinal. Als quarts, la txeca ha derrotat la també nord-americana Naomi Osaka en 2 sets.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: En bàsquet, el Girona ha fet oficial que participarà a la propera edició de la FIBA Europa Cup, que és la quarta competició continental. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona renova una temporada més la base catalana Ainhoa López. I encara en bàsquet, afegim que l'Eurolliga ha confirmat l'expansió de 20 a 24 equips de cara a la temporada 27-28. Afegim encara que el Barça d'hoquei patins ha anunciat el fitxatge del davanter italià Davide Gavioli, de 28 anys, i que arriba del Trissino italià, firma fins al 2028. I en atletisme, aquest dimarts s'ha disputat la 29a edició del Míting Internacional Ciutat de Barcelona a l'estadi Joan Serrahima. De la participació catalana en destaquem la victòria als 800 metres de la migfundista aranyenca Marta Mitjans. Als 400 tanques s'ha imposat Sara Gallego, barcelonina.
9: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. En aquest dimecres, avui ens llevem amb calor, molta calor. 21 graus ara mateix a Muntanyola, 22 a Riudecanyes, 24 al Guaire, però les temperatures s'enfilaran i s'enfilaran i s'enfilaran, perquè la notícia segueix sent la calor i els incendis. Ara bé, dit això, la sort, la bona notícia és que la majoria de focs evolucionen de manera favorable. Només en queda un per estabilitzar, que és l'incendi de Sentmenat, al Vallès Occidental, tot i que ahir al vespre ja es van poder desconfinar 5 de les 7 urbanitzacions afectades. Això sí, avui tenim 200 municipis de 24 comarques del país en risc extrem d'incendis, és el doble del que teníem ahir, i en gran part això és per la calor de la qual ja ens avisava ahir el Tomàs Molina. Tomàs, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui tenim aquest mapa de calor a Catalunya, que com a molt suau és taronja, perquè tot el país està vermell gairebé.
1: Correcte. Avui, de fet, el Servei Meteorològic de Catalunya dona aquesta tarda vermells a bona part del litoral nord-est de Catalunya i també a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre. I avui la temperatura tornarà a enfilar-se per sobre dels 40 graus, de fet, en la majoria d'aquestes zones que ara deia.
0: I després tenim la marinada, no, Tomàs? Uh-huh. Perquè ens deien els bombers que en aquest incendi de Sentmenat, ara en parlarem, però un dels riscos pot ser la marinada avui.
1: Correcte. Ara està bufant a la zona, per exemple, de Castellar del Vallès, que està a prop de Sentmenat, està bufant vent del sud de 8 km per hora. La humitat és relativament alta, 39%, no és gaire alta, però almenys és més alta que dies enrere. I sí, la marinada tornarà a bufar al llarg del dia d'avui. És una marinada que és de component sud en aquesta zona i, per tant, portarà l'incendi a la direcció nord.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: De les 100.000 persones que inicialment van quedar confinades en aquest incendi, l'incendi de Sentmenat, la recomanació és no sortir de casa, però aquesta recomanació ja afecta només 300 persones, de les 7.000 inicialment. En concret, les que viuen a les urbanitzacions de Farell i Sant Sebastià de Montmajor. Insistim que aquest incendi encara no està estabilitzat. Avui parlarem amb els bombers i anirem en directe per veure com està la situació, però la situació ara mateix, toquem fusta, toca i, d'alguna manera, és notablement millor de la que era ahir a aquesta hora. És un foc que ha cremat més de 150 hectàrees i els bombers, com deien, confien poder-lo donar per estabilitzat aquest migdia, si bé, ahir a la tarda, encara vam tenir algun moment d'ensurt.
2: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat, doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat. Està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven, doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
0: Què és el que deia el cap dels bombers de David Borrell? Deia moments complicats. Per avui encara hi haurà algun moment estrès, però la situació és notablement millor. Aquest és l'incendi que ara centra més esforços després que ahir la tarda s'hagués de fer front alhora a mitja dotzena de focs de certa consideració, mitja dotzena. És precisament per això, per la simultaneïtat, sumat a la situació del risc que vivim i viurem en els pròxims dies, és el que més neguiteja. Tot això, els focs centraran bona part de la sessió de control avui al Parlament. Això i l'esborranc del Putxet.
3: Esta mañana cuando he ido a abrir he visto como una luz al final en la puerta y digo, uy, ¿qué está pasando? Si no me he dejado la luz encendida. Digo, no, algo así muy curioso. Y camino y veo que se había tragado los lavabos todo para abajo.
0: Això és el que explicava l'administrador de la pizzeria Verona sobre aquest forat, un forat de 8 metres de diàmetre, 4 de profunditat, que ha fet desallotjar 300 veïns de 93 pisos del barri del Putxet de Barcelona. Fins ben entrada la nit s'ha estat omplint el buit d'aquest forat en formigó. Aquest matí els tècnics s'ho tornaran a mirar i estudiaran quan podran tornar a casa aquestes 300 persones que han hagut de passar la nit fora dels seus domicilis. Sobre les causes, tot apunta, i es dona per fet, que té a veure amb les obres de la línia 9 del metro. El que no queda clar encara és per què? Perquè la tuneladora d'aquesta zona ja fa uns quants dies que va passar per aquesta zona. Tampoc no queda clar si pot tornar a passar. Sí que el govern s'ha afanyat a insistir, a assegurar, a afirmar, a destacar que no és com el Carmel.
4: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
0: És el que deia la consellera Sílvia Paner, que recordem el cas del Carmel, ja fa més de 20 anys. És veritat que allò va ser un esvoranc monumentalment molt més gran. A més, va haver-hi un cert caos en els desallotjaments. Es va dir als veïns que tornessin, després se'ls va tornar a desallotjar, però el govern insisteix que no és un cas que se li sembli. Ara bé, el neguit entre els veïns és més que evident. De fet, uns quants van avisar que ja fa dies que havien vist esquerdes a casa seva. Per exemple, avui a l'Àgora parlarem amb una monja de les religioses mercedàries que van avisar fa uns quants dies d'això, d'esquerdes.
5: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fisuras.
0: És el que ens explicava una d'aquestes monges. Avui parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. I mentrestant, avui tenim el dia clau de la cimera de l'OTAN a Turquia. S'ha de tornar a parlar dels diners que els socis destinen a la defensa, però la cimera arriba marcada per nous bombardejos entre l'Iran i els Estats Units. Com a resposta a uns suposats atacs de Teheran a tres vaixells a l'estret d'Hormuz, Washington hauria contraatacat bombardejant una vuitantena d'objectius al sud del país. L'Iran ja parla de violació de l'acord de pau que es va firmar ara fa 20 dies i que recordem que encara no s'ha concretat. I amb esports, ja tenim definits els quarts de final del Mundial. Argentina jugarà contra Suïssa, que ha superat aquesta nit Colòmbia als penals, després de la remuntada agònica dels argentins contra Egipte.
6: Le quedó la pelota a Leo, linda, linda, linda, colgadita, y está Lautaro. Se pasaron todos, dale que vale.
0: Aquest és el gol de l'empat d'Argentina, que perdia per 2-0 quan faltaven 11 minuts i va acabar guanyant per 3-2. Els quarts de final comencen demà. França-Marroc, divendres. Espanya-Bèlgica, dissabte. Anglaterra-Noruega, diumenge. Argentina-Suïssa. Així comença el dimecres. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
7: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: 7 i 7 minuts, avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja aproximadament, Eva Pomares, Pere Rossinyol, Aitor Arriaga i Joan Guirado, però de moment... Pol Foradada, Maria Fernández Noguera, Sílvia Comet, què tal? Molt bon dia.
8: Molt bon dia. Bon dia.
0: Risc màxim.
9: Més de 200 municipis de 24 comarques estan avui en risc màxim d'incendi, un centenar més que ahir. En aquestes localitats, els agents rurals han activat el Pla Alfa a nivell 4, el màxim. També hi ha un parc natural més amb restricció d'accés, el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
10: El govern ha aprovat noves restriccions perquè la previsió d'altes temperatures es podria allargar fins la setmana que ve, ho explica el subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado.
11: No es poden realitzar activitats de joventut, de lleure, que estiguin en el medi natural perquè es poden estar exposats als efectes d'un incendi. S'ha prohibit l'ús del material pirotècnic en aquests municipis.
12: El govern també restringeix l'accés a peu o amb vehicle als espais naturals de caràcter forestal. Protecció Civil demana molta precaució i tenir cura de les persones grans i dels menors, que són els que més poden patir l'efecte de la calor.
0: Sentmenat.
9: Els bombers centren els esforços en l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental i esperen estabilitzar-lo avui després de treballar-hi tota la nit i matinada. La jornada d'ahir va ser molt dura, amb focus secundaris que encara mantenen actiu un foc que ja ha cremat 159 hectàrees. La bona notícia és que es va poder aixecar el confinament de la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats.
0: Més detalls, Maria Costa.
13: Ja s'han desconfinat les urbanitzacions de Can Gurri, Can Vinyals, el balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó i el nord de Castellà del Vallès. En canvi, s'ha mantingut el confinament als nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones. Després d'una tarda ahir molt complicada, els bombers van aconseguir atacar els dos flancs perquè no descontrolessin el perímetre. David Borrell és el cap dels bombers.
2: Ja estem en una situació molt millor, s'ha treballat moltíssim. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
13: L'incendi ha cremat fins ara pràcticament 160 hectàrees i ha deixat 8 bombers ferits lleus, la majoria per cops de calor. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Bona evolució.
10: A Torrefeta i a Florejacs, a la Segarra, es continua treballant per controlar el foc que ja ha cremat 113 hectàrees i que ha provocat la mort de 800 porcs d'una granja de la zona. Pel que fa a l'incendi de l'Anoia, els bombers esperen donar-lo per controlar totalment ja aquest matí. Tots els veïns afectats han pogut tornar a casa i s'ha començat a avaluar els danys.
0: La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
14: L'incendi ha deixat diverses cases cremades a la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt, on la muntanya del castell té tota la vegetació cremada. El Xavi és un veí afectat.
15: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador. Com molts veïns, tot el que és la zona del jardí ha quedat total carbonitzada.
14: A l'empresa Whitman, al polígon del costat, el foc va arribar a tocar l'entrada. Salvador Gràcia.
16: Justament aquesta nau està situada que a la part de l'esquerra té un bosc i per allà han centrat.
14: Al mateix centre de la Pobla de Claramunt van veure el foc a 2 metres i sort en van tenir de l'aigua llançada pels helicòpters dels bombers. Montse Gent arriba a Catalunya Ràdio, la Pobla de Claramunt.
0: Recuperació.
12: Els propietaris forestals de les Gavarres proposen liderar un projecte per restaurar les més de 2.000 hectàrees afectades per l'incendi que ahir al vespre es va donar ja per controlar.
0: Laia Claret.
8: Seria 4 anys vista amb la idea que es pugui començar la tardor. Les feines que caldrà fer les concreta amb el Cio Soler, president del col·lectiu.
17: L'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa, acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts. Ara és un bon moment perquè, com que està cremat, es veuen molt clars.
8: Ahir es van reunir amb responsables del govern i des de la Direcció General de Boscos veurien amb bons ulls la proposta que encara s'ha de concretar amb el finançament, per exemple. Conclouen que més enllà d'aquesta zona afectada caldria també estendre el projecte a tots els 20 municipis del massís de les Gavarres, unes 30.000 hectàrees, a cavall entre el Baix Empordà i el Gironès. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la Catalunya Nord?
9: Aquest incendi evoluciona favorablement, tot i que els bombers encara no el donen per estabilitzat.
0: Més detalls també, Joaquim Albalater.
18: El perímetre no creix des de dilluns a la nit i ara les tasques se centren a apagar els punts calents a les zones de difícil accés per evitar una revifalla. Encara hi ha uns 12.000 desallotjats. Ahir van poder tornar a casa els veïns de dos pobles petits i avui, si tot va bé, ho podran fer els de 9 municipis més. Però els de les poblacions més grans, com Illa o Vinçà, s'hauran d'esperar com a mínim fins demà. Tot i això, alguns veïns s'han saltat els controls policials i ja han tornat a casa seva. Joaquim Albalater, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sessió de control.
10: Govern i oposició tornen a enfrontar-se avui al Parlament en plena onada d'incendis i l'endemà d'haver-se reunit per abordar l'estat dels focs. L'executiu va traslladar als partits la necessitat d'un cop de timó en la gestió forestal, mentre que diversos partits de l'oposició van demanar la compareixença de la consellera Paneque.
0: Àlex Giral Robert.
19: Bona part de l'oposició considera que la consellera de Territori ha de sortir a aclarir, entre d'altres, l'origen de les flames al Baix Empordà. Creuen que el govern s'ha esforçat a ocultar que les hauria provocat amb una radial al treballador d'una companyia subcontractada per la Generalitat, Salvador Vergés de Junts i Dani Cornellà de la CUP.
20: No pas per poder assenyalar culpables abans d'hora, sinó simplement per un exercici de transparència.
21: S'ha amagat deliberadament que aquest operari treballa per una empresa subcontractada pel Departament de Territori.
19: Paneque no va tancar la porta a compareixer al Parlament, però va reclamar respecte pels tempos judicials i alhora va insistir a posar límits als boscos catalans.
22: Cal fer un canvi de mentalitat per tallar aquesta continuïtat de massa forestal.
19: A la reunió d'ahir a Palau hi eren tots els grups, menys Vox i Aliança, que van rebutjar ser-hi. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Figura clau.
12: En aquest context d'onada d'incendis, els pagesos es reivindiquen com una figura clau per la gestió del territori. Les organitzacions agràries defensen que l'activitat agrícola i ramadera té un paper primordial a l'hora de prevenir el foc.
0: Rafael de Ribot.
23: Pere Roquer, president de SAGE Catalunya, assegura que la lluita contra els incendis ha de començar l'hivern.
24: S'ha de permetre a fer el que els nostres avis feien al seu temps, que era la crema de marges controlats a partir del mes de novembre.
23: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, en Raquel Serrat, lamenta les moltes traves administratives.
25: Per tant, si van limitant l'activitat i no la podem desenvolupar, no pot ser viable econòmicament, doncs la gent abandona.
23: Els pagesos també es queixen que ells se'ls imposin restriccions per la sega, però que no es faci el mateix amb altres activitats que es fan en zones forestals o properes al bosc. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Falta un minut, una mica més, per arribar a 7:45. És un altre dels temes del dia, l'esvoranc.
9: Els tècnics revisaran aquest matí l'esvoranc que es va obrir ahir al barri del Putxet de Barcelona per avaluar la possibilitat que els veïns desallotjats puguin tornar a casa. Cap a la mitjanit d'ahir, els operaris van acabar d'abocar el formigó per omplir el forat provocat, segons tots els indicis, per les obres de construcció del túnel de la línia 9 del metro.
10: De fet, segons ha sabut Catalunya Ràdio, alguns veïns de la zona ja havien alertat setmanes enrere de l'aparició d'esquerdes coincidint amb el pas de la tuneladora. És el cas, per exemple, de les religioses mercedàries, que tenen un convent a tocar dels edificis afectats. Maria Carlina és una de les monges que hi viu.
5: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio, y que sentimos muchos movimientos, y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
12: I Territori estava al cas de les denúncies dels veïns. La responsable de Geologia i Obres Subterrànies del departament, Laura Carrasco, assegura que s'havien estudiat.
26: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
0: Anirem en directe avui al barri del Putxet de Barcelona per veure l'última hora d'aquesta situació. També de les últimes hores, malauradament, hem de parlar d'un nou ofegament.
9: A Balaguer, una nena va morir ahir ofegada a les piscines municipals. Tot i que inicialment se la va intentar reanimar, no se li va poder salvar la vida. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol.
0: Lleida, Júlia Albacar.
27: Els fets van passar ahir a la tarda mentre la xiqueta de 6 anys estava banyant a la piscina municipal. Les instal·lacions compten amb serveis de socorrista i, segons ha pogut saber esta emissora, quan se la va treure de l'aigua, se la va intentar reanimar, però sense èxit. A la piscina s'hi van desplaçar unitats del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos d'Esquadra. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I ho dèiem abans, és una de les notícies de la nit. I tornen.
10: Els Estats Units han tornat a bombardejar l'Iran i han recuperat les sancions contra el petroli d'aquest país, contra el petroli iranià. Dues setmanes després de l'últim episodi bèl·lic entre tots dos països, el Comandament Central Militar Nord-Americà ha bombardejat aquesta matinada una vuitantena d'objectius de l'Iran. I ho ha fet, diu, com a resposta als atacs de Teheran contra tres vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. De la seva banda, fa poca estona, els iranians també han informat que han atacat bases nord-americanes a Kuwait i a Bahrain.
0: Dia clau.
12: De la cimera de l'OTAN, que arrenca enmig de les crítiques del president nord-americà Donald Trump a la resta de líders europeus, amb qui aquest matí torna a veure's les cares. Ahir, Trump va tornar a reclamar que Groenlàndia passi a mans nord-americanes.
0: Enviat especial encara, Bruno Fortea Mires.
1: En una cimera pensada per destensar les relacions transatlàntiques, Trump va tocar amb Groenlàndia un dels temes que més han dividit en els últims mesos els Estats Units i Europa.
2: Groenlàndia hauria d'estar controlada pels Estats Units i no per Dinamarca. I quan ells no hi van accedir, amb tots els diners que hem gastat ajudant-los contra Rússia, perquè nosaltres no tenim per què gastar aquests diners. De fet, podríem retirar tots els nostres soldats a Europa.
1: Aquesta amenaça de retirar soldats arriba just quan Washington estudia endur-se vaixells o avions de guerra nord-americans d'Europa per forçar els europeus a invertir més en defensa. De moment, per calmar Trump, els aliats han promès 40.000 milions d'euros com a mínim en noves compres d'armament. I amb aquest clima enterbolit, avui els líders de l'OTAN haurem de consensuar en acabar la cimera un full de conclusions polítiques. Des d'encara, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Bruno. Passen dos minuts ara mateix d'un quart de vuit, la grossa de Cap d'Any.
9: Les vendes han caigut pràcticament a la meitat els últims 7 anys. El punt àlgid va ser el 2018, l'any després del referèndum, amb 30 milions d'euros en vendes. Des d'aleshores han anat a la baixa.
10: Són dades que avui us avança el matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició a Transparència i que contrasten amb la tendència a l'alça del sorteig extraordinari de Nadal de la Loteria Espanyola.
0: Sílvia Solanes.
3: El 2025 va ser l'any amb menys vendes de la història d'un sorteig que va començar el 2013. Segons les xifres del Departament d'Economia, es van vendre 16 milions d'euros, lluny dels 25 milions de la primera rifa o dels 30 milions i mig del 2018. En canvi, el sorteig extraordinari de Nadal passa just al contrari. Fa 7 anys, en època just post-procés, les vendes a Catalunya es van ensorrar un 14% en un sol any. Però des d'aleshores han anat remuntant. Les últimes dades apunten que des del 2018 han crescut un 18%, amb 428 milions d'euros de vendes en butlletes l'any passat.
0: Gràcies, Sílvia Solanes. Menys diners.
12: El PP vol que els treballadors cobrin menys quan estan de baixa. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ho ha plantejat com un remei contra l'absentisme laboral durant una trobada amb empresaris del País Basc.
4: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Creo que ese asunto debemos de retomarlo con las comunidades autónomas, con el gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Y si no llegamos a un acuerdo, ¿por qué lo vamos a hacer?
9: De fet, Feijóo proposa una cosa que ja està passant, perquè en termes generals un treballador de baixa ja no cobra el 100% del sou.
0: Le Pen, candidata.
12: Marine Le Pen anuncia la seva candidatura a les eleccions presidencials franceses després que la justícia li ha confirmat la condemna per malversació de fons públics europeus amb una rebaixa de la pena de presó i d'inhabilitació. La líder d'extrema dreta assegura que podrà fer campanya sense el braçalet electrònic.
0: París, Isabel Galí.
6: Marine Le Pen començarà a fer campanya de seguida i sense braçalet electrònic perquè presentarà recurs al Tribunal de Cassació i això suspèn temporalment les penes imposades aquest dimarts, com la del control electrònic. Però conscient que el Tribunal Suprem francès pot ratificar la sentència condemnatòria i reactivar les penes, farà campanya juntament amb l'eurodiputat Jordan Bardella.
7: Aquesta nit sóc candidat a les eleccions presidencials. Jordan Bardella i jo sabeu que hem ofert al poble francès un binomi complementari, equilibrat, coherent i sòlid.
6: El Tribunal de Cassació ha avançat que, com a molt tard, el gener haurà pres una decisió. Què farà aleshores Marine Le Pen? Es retirarà en favor de Bardella o acabarà de fer campanya amb braçalet? Potser tot dependrà de les enquestes. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a les 7:20 explicarem que arrenca.
9: A Avui arrenca el Festival Cruïlla al Parc del Fòrum. Fins dissabte hi actuaran artistes com Pixies, David Byrne, Rigoberta Bandini o Alosa, entre molts d'altres.
12: El terrassenc Galgo Lento obrirà avui el cartell a 4:45 de la tarda en una jornada en què la cap de cartell és la nord-americana Halsey. Poc abans haurà actuat René Rapp, coneguda per la seva vessant musical, però també per participar en musicals de Broadway i en sèries de televisió. Avui també hi haurà música urbana amb Greta, la germana bessona de Muixca, i el gallec Sen Serna.
0: Això d'una banda, de l'altra, a la platja.
9: La música simfònica arribarà aquest vespre i demà a la platja de Sant Sebastià de Barcelona a càrrec de Josep Pons, l'orquestra del Gran Teatre del Liceu i l'OBC.
12: Catalunya Música retransmetrà en directe els dos concerts Clàssica a la platja, una iniciativa del Gran Teatre del Liceu, l'Auditori i el Palau de la Música Catalana.
0: 7:21 minuts, anem als esports. Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Déu-n'hi-do quina remuntada de l'Argentina de Messi. 0-2 per dia, 12 minuts del final, i va acabar guanyant Egipte 3-2.
8: Amb un Messi que va liderar aquesta remuntada amb un gran gol que dona als argentins el pas als quarts de final.
11: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces. No deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
8: Lionel Scaloni, seleccionador argentino.
13: Siempre me emociono, ¿eh? Lo que pasa es que a veces sale la lágrima. Salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
0: Argentina se les haurà amb Suïssa en aquests quarts de final. Els suïssos han guanyat Colòmbia aquesta nit als penals.
8: Després d'un empat a 0 al final de la pròrroga, els suïssos van superar els colombians a la tanda de penals. Suïssa jugarà uns quarts de final després de 72 anys. John Arias, jugador de Colòmbia.
14: Algo no faltó. Que nos vamos precipitadamente a la Copa, nos vamos en los octavos. Entonces yo creo que ojalá Dios permita que hoy sea un cambio en la selección, porque ya está bueno también de quedarnos siempre a la puerta.
8: Ja han quedat definits tots els quarts de final del Mundial, a banda d'aquest Suïssa-Argentina, Noruega-Anglaterra, França-Marroc i Espanya-Bèlgica. Avui, jornada de descans al Mundial. L'espanyol que aconsegueix la cessió del lateral esquerre Hartman, que ve del Burnley. Avui es fa la presentació oficial. També ha estat presentat l'extrem Àlex Calatrava, que ve del Castelló.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
16: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
17: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
18: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
17: I se't transmet el fred a la mà?
18: Suposo.
17: Oh.
28: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
29: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
30: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
31: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
32: el 6, el 16, el 24, el 41 i el 46. I els sols, el 2 i el 3.
31: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.

0: Vinga, 6 minuts i arribarem a 2:15 al matí de Catalunya Ràdio. Més històries del Mundial. Ara que ha quedat eliminada Colòmbia, recordem un error al terreny de joc que va acabar, ni més ni menys, que amb un assassinat en el país sud-americà. Pol Foradada, bon dia.
1: Bon dia. Si gols en contra, es diu la sèrie que s'ha fet d'un dels esdeveniments més tràgics a la història dels Mundials de futbol. Tot arrenca el 22 de juny del 1994, Mundial dels Estats Units, a Los Angeles.
2: Metió el centro, atenció, que Escobar en contra.
1: Un gol en pròpia porteria del defensa Andrés Escobar precipita l'eliminació a les primeres de canvi d'una Colòmbia que arribava a la cita amb moltíssimes expectatives. Ell mateix intentava passar pàgina uns dies després, en la que seria la seva última entrevista.
3: No estamos contentos con lo que pudimos hacer en este Mundial porque esperamos muchas más cosas y realmente nos sentimos mal porque con el fútbol que Colombia tiene teníamos que haber llegado más lejos, pero ya lo pasado no lo podemos resolver.
1: El mateix Escobar també va publicar un article a la premsa titulat La vida no acaba aquí. Fatídic desenllaç, perquè 4 dies després moria a trets al pàrquing d'una discoteca a Medellín.
4: Otra vez Colombia se llena de vergüenza. Andrés Escobar, jugador de la selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. 12 disparos cegaron la vida de un hombre que se entregó entero por representar al país.
1: Andrés Escobar havia anat a la discoteca El Indio amb la parella i amb uns amics. Alguns testimonis també van explicar després com diversa gent, abans del tràgic desenllaç, se li havien acostat en rient-se d'ell o cridant-li autogol, Andrés, autogol.
0: I aquest assassinat, Pol, aviat es va relacionar amb el narcotràfic.
1: Primer van sortir tot d'especulacions, que si era cosa d'una màfia d'apostes que havia perdut molts diners amb el resultat de Colòmbia, que si eren criminals molt fans de la selecció, però en poques hores, com dius, es va detenir Humberto Muñoz, que era el xofer, l'escorta, de dos germans, el David i el Santiago Gallón, que eren coneguts narcos.
5: Ellos habían sido socios de Pablo Escobar, habían sido socios de los Ochoa, negocios de caballos, y mire cómo es la vida.
1: Com pràcticament tota Colòmbia en aquella època, el narcotràfic havia entrat al futbol, on havia trobat una pista perfecta per tenir influència i per blanquejar diners. Per cert, que Santiago Gallón, condemnat per ser un dels autors intel·lectuals d'aquest assassinat, va morir a Mèxic fa pocs mesos, a principis d'aquest any, també assassinat.
0: 3 minuts i 2:15, el més destacat a la televisió amb la Mariola Cubells. Avui un nou canal.
6: Ahir, la sèptima, que serà un nou canal de televisió, va anunciar la seva data d'inici. Serà el 5 de novembre i es podrà veure a través de lo que entenem que és la tele generalista. Serà molt d'esquerres, segons els seus responsables, i arriba de la mà de José Miguel Contreras, que de posar en marxa teles sap prou. Va ser el responsable d'arrencar la sexta. No sé si necessitem una cadena més, però el que sé és que benvinguda siga una nova aposta televisiva.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie d'animació Efectos Secundarios.
7: Segueix dos antics companys d'institut que descobreixen un fong amb propietats extraordinàries, capaç de curar pràcticament qualsevol malaltia, fins i tot les més greus. El que hauria de ser una troballa que hauria de revolucionar la medicina es converteix ràpidament en un problema a gran escala. Els joves s'enfronten a conspiracions governamentals i de les companyies farmacèutiques que veuen amenaçats els seus interessos econòmics. Animació adulta molt colorista i amb poques línies rectes que es mou entre la comèdia negra i el thriller. La trobareu a HBO Max.
0: I per arribar a 2:15, alguns dels protagonistes de l'any amb el Jovany i companyia.
8: Jo pregunto una cosa, la Maya Montero, en què s'ha quedat això?
9: Maya Montero torna a ser la cantant de La Oreja de Van Gogh, tot i que la seva reincorporació ha provocat que surti del grup Pablo Vanegas, que n'és un dels fundadors i també era guitarrista fins ara.
10: Pues a tomar por saco, amargao.
11: Maya Montero, què tal? Bon dia.
12: No li diguis amargao.
11: Com estàs?
10: Joder, no hace falta gritar a estas horas, tío.
11: Perdona, perdona.
10: Bueno,
11: estem cridant, estem parlant normal. Bueno, és el to d'aquesta hora, Maya.
10: Es que m'estáis agobiando todos ya con lo del grupo. O sea, hasta el coño estoy ya.
11: Maya, però és normal que estiguem...
10: Es que ni el café me puedo tomar tranquila.
11: No et volem molestar, només felicitar-te i saber com estàs.
10: Bueno, mira, si pares de huerta, a lo mejor te respondo, ¿sabes?
11: No, si estem tots asseguts, si estem quiets.
12: No s'està movent ningú, Amai, tranquil·la. Ja és el tercer cafè que et fots des que estàs
10: parlant
12: amb nosaltres.
10: Pues sí, què passa? ¿Tens algun problema? problema.
9: No. Escolta'm, la sortida d'aquest home, del Pablo Vanegas, el guitarrista del grup, suposa un contratemps...
10: Sí. Bueno, jo què sé. O sea, el guitarrista, ¿qué me estás contando? Bueno, o sea, cada uno que se ocupe de sus mierdas, el guitarrista, dir...
11: Però s'ho queda sense guitarrista, ara.
10: Bueno, pues vamos a coger al aire para que toque.
9: No siguis bruixa. Ai, Maia, ha sigut molt lleig, això.
10: Hombre,
11: us heu plantejat quan fareu el primer concert?
10: Ai, que ànsies que sois, de verdad. Jo què sé.
11: Val, doncs ja,
10: jo què sé.
11: Ja ho seguirem. Afina,
10: pues ja,
11: per això.
10: Ja, Maia,
8: no
9: estàs gaire activada.
10: Que no,
11: hauries
10: que no
11: de glopejar una mica d'ou per aclarar la veu una mica.
10: Què dices?
0: Són alguns dels protagonistes de l'any que anirem repassant en les pròximes setmanes. Deixeu-nos dir ben ràpidament que avui, a partir de les 10, ens fa molta il·lusió perquè al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Àngels Gunyalons, que acaba d'estrenar al teatre dins el grec El retrat de Dorian Gray. I hem arribat a 8:15.

0: Més de 200 municipis de 24 comarques avui estan en risc màxim d'incendi. És un centenar més que ahir, és a dir, el doble. Tenim el doble de municipis ara mateix en risc d'incendi en comparació a la jornada d'ahir. És per això mateix que davant d'aquestes altes temperatures, Protecció Civil demana molta precaució, no només pels incendis, sinó també recorda que s'ha de tenir cura de persones grans i dels menors. Pel que fa als incendis, en tot cas, els bombers esperen estabilitzar avui el de Sentmenat, al Vallès Occidental, després de treballar-hi tota la nit i tota la matinada. David Borrell és el cap dels bombers.
1: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
0: De fet, la resta dels incendis del país evolucionen de manera molt favorable fins al punt que el de les Gavarres, el del cap de setmana a l'Empordà, ara sí, ja es pot donar per controlat. Mentrestant, els tècnics han de revisar aquest matí l'esvoranc que es va obrir ahir al barri del Puigxat de Barcelona, després que aproximadament aquesta mitjanit els operaris hagin acabat d'abocar formigó per omplir el forat provocat per les obres de la línia 9 del metro. La consellera Paneck assegura que això no té absolutament res a veure amb el Carmel de fa 20 anys.
2: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
0: I a banda d'això, dades que us avança avui al matí de Catalunya Ràdio, les vendes de la grossa de cap d'any han caigut a la meitat gairebé en 7 anys. El punt àlgid de vendes va ser el 2018, però des de llavors han caigut en picat. En canvi, el sorteig de Nadal, de la Loteria Espanyola, no ha parat de créixer. I pel que fa als esports, Robert Prat.
3: Argentina, que es classifica pels quarts de final del Mundial, 3-2 davant Egipte. Els argentins perdien 2-0 a 11 minuts pel final del partit. Messi va tornar a marcar. El seu rival ara serà Suïssa, que va eliminar Colòmbia als penals després de l'empat a 0.
0: I pel que fa al temps, important, això que dèiem de la calor. Tomàs Molina, què ens expliques?
4: Aquest dimecres 8 de juliol tornarà a ser un dia molt calorós. De fet, avui el serà el dia més calor d'aquesta setmana, amb temperatures que estaran per sobre dels 40 graus des del Pallars Jussà fins pràcticament al Montsià, amb temperatures també per sobre dels 40 graus en comarques com el Gironès, el Pla de l'Estany...

0: Destinació Lleida Pirineus de les 7:47 amb sortida des de Tarragona acumula una demora de 15 minuts a Barcelona, cap problema destacat a metro i autobusos.
1: I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Doncs a aquesta hora les retencions als punts habituals a l'àrea de Barcelona. Direcció a la capital catalana destaca C58 de Terrassa a Sabadell i a Montcada, la B20 a Santa Coloma, B23 de Molins a Sant Feliu de Llobregat i a Esplugues i l'A2 del Papiol a Sant Vicenç dels Horts. A la ronda molta densitat, també ronda de dalt de Trinitat a Horta i litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
1: Gràcies, Clàudia. Avui al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, Aitor Arriaga, Joan Guirado, Pere Rossinyol, Eva Palmares, d'aquí una horeta. I com sempre, a aquesta hora fem un cop d'ull a la premsa. I comencem per les opinions més destacades des de la redacció del matí. Marc Jurado, Pol Foradada, bon dia.
3: Bon dia.
1: L'esboranc a Sant Gervasi, a Barcelona, Marine Le Pen, l'Argentina de Messi, tots aquests apareixen a totes les portades.
3: La Vanguardia titula que l'esboranc per l'obra del metro obliga a desallotjar 93 pisos a Barcelona, titulars gairebé pastats a l'Ara i al Periódico.
4: Fotografia inclosa també de tècnics de la Generalitat i dels bombers comprovant els edificis afectats.
3: I fotografia d'una pizzeria que va veure com el terra s'empassava sencer al seu lavabo.
4: Tot això en un nou dia d'incendis als diaris, el Punt Avui titula Màxima tensió, 65 incendis en un sol dia.
3: El Periódico publica un editorial que titula Reforçar la prevenció.
4: Subratlla que només una aposta per les tasques preventives i la gestió del territori reduirà l'impacte dels focs.
3: L'anunci de Marine Le Pen de ser candidat a les presidencials franceses també treu el cap en tots els diaris.
4: L'Ara puntualitza que ho farà tot i potser du llavors el braçalet electrònic.
3: Un braçalet que ha de portar per la condemna de corrupció que té i insisteix al País, que ho acompanya d'una fotografia on se la veu custodiada per tres policies.
4: La Vanguardia li dedica a l'editorial que titula Le Pen condemnada, però candidata, parla de complexa filigrana jurídica.
3: I puntualitza que la líder francesa es desdiu del que havia promès.
4: Caldrà veure, puntualitza l'editorial, fins quan haurà de dur el braçalet si és que l'acaba portant perquè se li podia reduir a la meitat del temps.
3: I per acabar, l'Argentina, que s'ha classificat remuntant un partit contra Egipte.
4: Remuntada èpica, titula l'Ara, i el Periódico parla d'una altra epopeia, remuntada agònica, sentencia La Vanguardia.
1: I sapiguem què hi ha llegit avui a la premsa al Pons Pons.
5: La corrupció no comença quan algun polític roba, sinó quan sembla normal. Les lleis són necessàries, però no suficients si no sabem distingir entre allò que és legal i el que és honest. Les lleis poden castigar la corrupció, però només una pedagogia dels valors i les virtuts pot prevenir-la si la consciència és més forta que la conveniència i els polítics assumeixen que el més ètic és fer el correcte quan ningú no ens veu ni ho sap. Un govern és el reflex de la seva societat i el discurs més convincent és el de l'exemplaritat.
6: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
7: Vols transformar les teves idees en espais que millorin la vida de les persones? Estudia el grau en arquitectura a la Salle Universitat Ramon Llull. Forma't en un entorn internacional amb espais que promouen el coneixement transversal i col·lectiu, desenvolupant projectes reals que transformen les ciutats. La clau és donar resposta als reptes del present i del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
8: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el lluç, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
9: Troba el teu lloc amb ParkClick.
10: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amatller Origen.
11: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb IBP.es/promocatalunya.
12: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art

0: Govern de la Diputació a Tarragona una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
1: Si travessar terra salvatge vols, intel·ligent és muntar un tiranosaure.
2: No, si jo el que vull és anar a Barcelona.
1: Ah, doncs així muntar Ouigo. Vés a terres llunyanes en tiranosaure. Vés des de 9 euros a qualsevol de les nostres 15 destinacions. Consulta condicions i tarifes a ouigo.com. Ouigo, és de llest.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: 8:15 al matí de Catalunya Ràdio. Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Andrés. Per què la qualitat del semen dels asturians duplica la dels madrilenys? Caram.
5: Doncs una investigació vincula la qualitat a la pol·lució o tòxics. Ho llegim al País. En concret, l'estudi és del grup internacional IR, especialistes en reproducció assistida. La qualitat del semen dels asturians supera no només la dels homes madrilenys, sinó també la dels habitants de ciutats del sud i sud-est de la península.
4: Déu-n'hi-do. Un restaurant cobra 50 cèntims per un tàper.
5: Ha passat a Carcaixent, a València, quan un comensal va decidir que es volia emportar a casa el menjar que no s'havia acabat. La sorpresa la va veure al compte quan es va trobar el cost del tàper que havia demanat. Ho llegim a Les Províncies, que explica que la llei sobre el malbaratament alimentari estableix que els restaurants han de facilitar al consumidor que pugui endur-se els aliments que no ha consumit sense cap cost. En canvi, la normativa contempla que un restaurant pot ser multat fins a 2.000 euros si no ofereix l'opció d'endur-se el menjar sobrant o si cobra un suplement per fer-ho.
4: Augmenten les captures de serps a les Balears.
5: Segons el Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes, en el que portem d'any se n'han capturat 56. Cada vegada hi ha més serps a les Balears. Les serps no tenen depredadors i ara és l'època d'aparellament. El problema és que aquests rèptils s'alimenten de sargantanes, que són essencials per l'equilibri natural de les illes. Els experts temen que això acabi provocant l'extinció de les sargantanes. Ho llegim al diari d'Eivissa.
4: Dues setmanes d'espera per instal·lar aires condicionats.
5: Les altes temperatures i la falta de mà d'obra fan que la demanda d'aires condicionats tradicionals i portàtils s'hagi disparat. El Punt Diari explica que hi ha molts models sense estoc ni a botigues ni magatzems, tot i fer una previsió superior respecte de l'any passat. El sector diu que es viu una certa psicosi que estressa venedors i instal·ladors. La venda d'aires condicionats ha crescut un 56% en els últims 4 anys.
4: I seguim el repàs a la premsa, ara els destacats en internacional i economia, amb la Maria Fernández Noguera i el Francesc Soler.
6: Els principals diaris francesos obren portada amb la líder d'extrema dreta, Marine Le Pen, que hi va anunciar que es presentarà a les eleccions presidencials, malgrat que la justícia l'ha condemnada per malversació de fons públics. Le Monde diu que Le Pen és el mite del fènix de l'extrema dreta. Le Figaro destaca que serà candidata dins d'una incertesa jurídica sense precedents, i Libération és més contundent i titula Marine Le Pen condemnada culpable però presidenciable. I avui destaca molt l'únic missatge que surt en pantalla a la televisió pública d'Hongria, que és el mateix que apareix al web dels mitjans públics del país. Diu textualment: els mitjans públics no poden mentir, demanem disculpes per haver fet precisament això durant molts anys. El missatge afegeix que la ràdio i la televisió suspenen emissions temporalment per transformar-se en mitjans independents i fiables, diu. Tot plegat és fruit de la promesa electoral que va fer l'actual primer ministre d'Hongria, Péter Magyar, que va dir que revisaria els continguts de la ràdio i la televisió públiques després d'acusar-los de ser l'altaveu de l'exprimer ministre d'ultradreta, Víctor Orbán, i del seu partit Fidesz.
7: Pel que fa a la premsa econòmica, Cinco Días assegura que la guerra de l'Iran reactiva la batalla de les benzineres low cost. Plen Energy, Valen Oil i Petroprix han decidit reactivar els seus plans d'expansió a l'estat, cosa que no entrava en els seus plans a començaments d'any. El creixement de les vendes de cotxes elèctrics i la baixada en el consum domèstic de combustibles els havia portat a gairebé desestimar la seva expansió. L'increment de preus amb la guerra els ha fet canviar de parer. Per la seva banda, On Economia diu que parlem planteja ampliar capital per reduir deute i superar les tensions financeres. La firma, liderada per Ernest Pérez Mas, ha convocat una junta general extraordinària el 7 d'agost amb la finalitat d'aprovar un conjunt de mesures destinades a reforçar l'estructura financera de la companyia. Es contempla una ampliació de capital de 17,5 milions d'euros que permetrà convertir en capital una part rellevant del deute financer de la societat. I finalment, l'Economista explica que el Senat endureix la llei dels mutualistes per impedir als jubilats que puguin millorar la seva pensió. El PP aprofitarà la seva majoria absoluta al Senat per introduir modificacions al text. El projecte, però, haurà de tornar al Congrés per la votació definitiva, on un cop més es posarà a prova la majoria del govern de Pedro Sánchez.
8: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
4: Què és la premsa esportiva, Robert Prat?
9: Doncs és la fe de l'Argentina, la que li dona la classificació pels quarts de final del Mundial. No!

0: L'esport diu que Messi lidera una èpica remuntada, un altre miracle de l'Argentina, amb un Messi decisiu, amb una assistència i un gol, un Messi que va acabar mantejat pels seus companys. Javier Giraldo apunta que Argentina té dos arguments per ser campió, Messi i el caràcter de l'equip. L'esportiu diu que les llàgrimes de Messi són les llàgrimes de tots, un Messi que alimenta el somni de la campiona del món. Per La Vanguardia, Messi fa possible l'impossible, en 14 minuts de bogeria. Els seus companys diuen que no arribi mai l'últim partit d'en Leo. Joan Josep Pallàs parla del peu de Déu. Mundo Deportivo compara Messi amb un faraó, Santi Nolla ironitza en Milei, el president argentí, prega perquè no truqui a Donald Trump, i El Periódico diu que Messi plora després d'una altra epopeia, un Messi que va fallar el seu segon penal, però que ha marcat en 9 partits seguits des de Qatar. Un Messi èpic pel diari Ara, que fa una última bogeria, explica en el Marca.
1: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler, a casa teva.
2: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: I continuem el repàs de la premsa amb la premsa del cor, Sílvia.
4: Les filles de Carmen Thyssen, Carmen i Sabina, han fet 20 anys. La baronessa ja tenia un fill, però sempre havia tingut el desig de tenir una nena. Les dues filles van néixer l'any 2006 per gestació subrogada, quan la baronessa tenia més de 60 anys. Les bessones han portat una vida prou discreta. Ara, amb 20 anys, Carmen i Sabina emprenen camins diferents, però força definits. Carmen estudia dret i segueix els passos empresarials de la seva mare. En canvi, a la Sabina l'exposició pública no li agrada tant i estudia art. Tot indica que han celebrat la festa d'aniversari a la mansió familiar de Sant Feliu de Guíxols, ja que Tita Cerveda es recupera d'una malaltia pulmonar que la va portar a l'hospital el mes passat. Segons la revista Forbes, la fortuna de Tita Cerveda s'estima en 1.300 milions d'euros.
3: Mireia Isar, com estàs? Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
3: Qui fa anys avui?
5: Doncs avui és l'aniversari de la Morticia Adams. Gran Angelica Houston, que va interpretar la Morticia a la versió del 1991, celebra 75 anys. Una altra icona del cinema de Hollywood, també va néixer el 8 de juliol, és Kevin Bacon, en fa 68. I de mita en mita, Beck, figura clau del rock alternatiu, està de celebració, bufarà 56 espelmes. Per últim, una altra que farà festa avui és Maya Hawke. El nom potser d'entrada no et sona, però és una de les protagonistes més entranyables de Stranger Things, la Robin. Els seus pares són Uma Thurman i Ethan Hawke, no sé si els haurà convidat al seu 28è aniversari.
3: I el santoral.
5: Si coneixeu algú que es digui Adrià, Edgar, Eugènia o Priscila, feliciteu-los. I et porto un nom més, que sé que ahir a Dilberga et va agradar i et vull tornar a sorprendre.
3: Sí.
5: Avui també és Sant Procopi.
3: Procopi, gràcies, Mireia.
5: Adéu.
3: I moment, com cada dia, de repassar una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
6: Bon dia, sóc el Xavier Baronat, de la llibreria Vapor Vell, de Premià de Mar, i la meva recomanació estiuenca és Revolució, de Hugo González, editat per Libros de l'Asteroide, i bueno, tracta la història de tres germans durant la Revolució dels Clavells, tres germans molt diferents entre si, i que ho viuen de diferent manera, aquesta revolució que, a més, nosaltres crec que tenim molt idealitzada i que va tenir bastantes més arestes de les que pensem. I, en tot cas, una novel·la que recomanaria qualsevol persona interessada en Portugal i, si viatja de vacances, doncs l'ajudarà a conèixer millor la realitat d'aquell país.
3: 3:15 d'avui, aquests són els sons del dia.
7: Els sons del matí.
8: No es poden realitzar activitats de joventut, de lleure, que estiguin en el medi natural perquè poden estar exposats als efectes d'un incendi.
9: S'ha mantingut el confinament als nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones.
10: Estem en una situació molt millor, s'ha treballat moltíssim, no podem donar encara l'incendi per estabilitzat.
11: El Xavi és un veí afectat.
12: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador.
13: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio. I que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
14: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble.
15: Marine Le Pen començarà a fer campanya de seguida i sense braçalet electrònic perquè presentarà recurs al Tribunal de Cassació.
16: Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
3: Aquests són els sons del matí. Anem ara a les paraules del dia. Paraules del dia amb el Marc Jurado. La primera paraula del dimecres és secundari.
17: Que ve en segon lloc, tot i que sovint es fa servir per dir que és menys important que altres, que és d'inferior categoria, vagi segon, tercer, quart o cinquè, són secundaris els focus que encara mantenen actiu el foc de setmanat. No va ser secundari, sinó primordial, que els confinats poguessin ja sortir de casa.
3: Absentisme.
17: Costum de viure el propietari fora de la localitat on està situat, però també ens quedem amb la tercera excepció del DIEC, absència del lloc de treball. Ara el PP vol que els treballadors cobrin menys quan estan de baixa. De fet, això ja passa perquè no es cobra el 100% del sou. Lluny d'estar absent, caldria tenir-ho present.
3: Cartell.
17: Full manuscrit o imprès, també, però ens han dit figurat els noms que conformen aquest document. Avui arrenca el Cruïlla, expliquem que té un cartell, que hi passaran noms com ara Greta, Calgó Lento, Pixis o Rigoberta Bandini.
3: Ara les tres les xifres del matí amb el Francesc Soler. 120.
18: Són els milions d'euros que l'estat espanyol rebrà de la Unió Europea pels danys dels focs del 2025. L'Eurocambra hi va donar ahir llum verda després que ja hagués avançat 30 milions d'euros d'aquests diners. Aquesta ajuda es destinarà a finançar mesures de resposta d'emergència, entre les quals hi ha la restauració d'infraestructures i serveis públics essencials.
3: 14%.
18: És el percentatge que baixarà la població en edat d'estudiar els pròxims 15 anys. La baixada de la natalitat i l'envelliment de la població provocarà aquesta situació. Aquesta caiguda no es produirà per igual a totes les comunitats autònomes. La caiguda més accentuada es preveu que es produeixi en l'ensenyament secundari.
3: 91.
18: És el nombre de places de jutge que es crearan a Catalunya, segons va aprovar ahir el Consell de Ministres. L'executiu en va aprovar un total de 500 per tot l'Estat. També es va donar llum verd a la creació de 35 noves places de fiscals per Catalunya. Aquestes noves places haurien d'ajudar a descongestionar la justícia. Els nous jutges i fiscals estaran operatius d'aquí a 14 mesos.
3: Ens falten les tres imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera, si veu un pati interior, sembla que algun bar o restaurant ho fa servir de magatzem, perquè a un lateral hi ha apilades caixes de begudes. A la part del mig hi ha un forat enorme que s'ha literalment empassat al terra de rajoles. No es veu al fons, només la terra d'un dels laterals de l'esvoranc.
19: De fet, en el lloc d'aquest forat hi hauria d'haver el lavabo de la pizzeria Barón al carrer Teodora la Madrid, al barri del Puiget a Barcelona. Va ser el propietari d'aquest local qui va alertar ahir al matí d'aquest ensorrament provocat per les obres del metro i que ha obligat a desallotjar 93 famílies de diverses finques. Avui sabran si podran tornar aviat a casa.
3: Segona imatge del dia. Donald Trump i Recep Tayyip Erdogan donant-se la mà mentre el president turc, amb ulleres de sol, li diu alguna cosa a cau d'orell al president dels Estats Units.
19: Erdogan, que fa d'anfitrió a la reunió de l'OTAN, que se celebra encara aquests dies, s'hi parlarà de despesa en defensa, també d'Ucraïna. De fet, a la cita també hi ha el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Erdogan, en el passat, i amb escàs èxit, va intentar fer de mediador entre Kiev i el Kremlin.
3: Tercera imatge, Leo Messi, mantejat pels jugadors de la selecció argentina. El millor jugador del món, ben bé un parell o tres de metres de terra, somriu clarament feliç.
19: Feliç, alleujat, se'l va veure fins i tot també amb alguna llàgrima als ulls després d'una nova gesta de la selecció argentina. La campiona del món va remuntar 2 gols contra Egipte en només 14 minuts per classificar-se pels quarts de final del Mundial. Messi, que a la primera part havia fallat un penal, segueix fent història. Va donar el primer, va fer el segon, el gol de l'empat. Màxim golejador d'aquest Mundial, amb 8 gols, en total en porta 21 a les cites mundialistes.
7: Real o fals? Amb Marc Amorós.
3: Atenció a aquest titular que circula. El ceviche és escollit el plat preferit dels madrilenys per davant del cocido i per davant de la tripa. Marc Amorós, bon dia.
20: Bon dia. El ceviche és un plat de peix marinat amb cítrics molt popular al Perú i en altres països llatinoamericans. Doncs bé, segons una enquesta que publica el diari El País, els madrilenys han escollit el ceviche com el seu plat preferit. A més, també l'han triat com el plat actual més representatiu de la ciutat madrilenya, al davant d'opcions clàssiques de la cuina de la capital espanyola, com ara el cocido o la tripa, els populars callos. L'enquesta la publica el diari El País dins de la seva secció de gastronomia. Inclou una mostra representativa de més de 5.000 persones. També diu la notícia que el ceviche és també el plat més estimat actualment pels madrilenys a l'hora de sortir a sopar.
3: I això és real o és fals?
2: El matí de Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
21: El sector logístic continua creixent i Catalunya es consolida com un punt clau d'aquesta transformació. Segons el clúster logístic de Catalunya, la regió ha absorbit un 38% més d'espai logístic els primers mesos de l'any. En aquest context, la Universitat CEU Abat Oliva ofereix el màster universitari en logística i comerç internacional. És una formació orientada a preparar professionals amb visió global en l'àmbit del comerç, el transport i les operacions logístiques.
22: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
20: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que el ceviche és escollit el plat preferit pels madrilenys pel davant del cocido i de la tripa és una notícia falsa. El diari El País no ha publicat mai cap enquesta com aquesta. La notícia falsa que circula utilitza l'aparença del diari El País, però res és veritat. Ni l'enquesta s'ha fet mai ni tampoc s'ha publicat. La notícia falsa que circula inclou pistes sobre la seva falsedat. Si ens hi fixem bé, podem veure que la secció de cuina del País no es diu gastronomia, sinó gastro, i el tipus de lletra del titular s'assembla a la utilitzada pel diari El País, però no és la mateixa.
3: Gràcies, Marc.
20: Adéu, bon dia.
3: 5 minuts i arribarem a les 8. Titulars amb 2 minuts amb Marc Jurado i Maria Fernández Noguera. Més de 200 municipis de 24 comarques estan avui en risc màxim d'incendis, un centenar més que ahir.
17: Protecció Civil demana molta precaució i tenir cura especialment de les persones grans i dels menors, els més vulnerables a la calor.
3: Els bombers esperen estabilitzar avui l'incendi de Setmanal del Vallès Occidental després de treballar-hi tota la matinada.
0: David Borrell és el cap dels bombers.
1: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat, doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
0: La resta d'incendis del país evolucionen favorablement. Ahir els bombers van poder controlar el foc de les Gavarres després que hagi calcinat 2.000 hectàrees.
3: I els tècnics revisaran aquest matí l'esvoranc que es va obrir al barri del Putxet de Barcelona.
17: Després que cap a la mitjanit els operaris van acabar d'abocar formigó per omplir el forat provocat per les obres de construcció de la línia 9 del metro. Sílvia Paneque, consellera.
4: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
3: Els Estats Units han tornat a bombardejar l'Iran aquesta matinada i han recuperat les sancions contra el petroli iranià.
0: Els atacs s'han dirigit a una vuitantena d'instal·lacions militars amb l'objectiu de debilitar la capacitat iraniana de bloquejar el comerç internacional per l'estret d'Hormuz.
3: Dades que us avança el matí de Catalunya Ràdio, les vendes de la grossa de cap d'any han caigut gairebé a la meitat en els últims 7 anys.
17: El punt àlgid va ser el 2018, l'any després del referèndum. En canvi, el sorteig de Nadal de la Loteria Espanyola no ha parat de créixer.
3: I hem de lamentar que una nena de 6 anys només va morir ahir ofegada mentre es banyava en una piscina municipal a Balaguer.
0: Els socorristes del complex van intentar reanimar-la sense èxit. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny.
23: Avui dia de màxim de calor. Avui la temperatura tornarà a enfilar-se per sobre dels 40 graus a bona part de les comarques de Ponent, de les Terres de l'Ebre, però també a les comarques gironines, en particular cap a la zona de l'Alt Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, també cap a la zona del Vallès. Les temperatures estaran per sobre dels 40 graus, fins i tot a les àrees de l'Anoia. Per tant, molta precaució amb aquesta situació de temperatures tan altes que diem avui arriben al seu màxim d'aquesta setmana. No ens podem refiar perquè no acabaran de baixar i, de fet, la setmana vinent, entre dimecres i dijous, podrien arribar a ser fins i tot més altes que no pas aquesta setmana. Per tant, una situació de temperatures altes i aquesta tarda de sol, però també amb ruixats que afectaran sobretot l'Alt Pirineu i fins i tot podria aparèixer alguna tronada en àrees del Segrià de cara a mitja tarda.
3: I pel que fa al trànsit, com el tenim, Clàudia Serra?
24: Doncs a aquesta hora destaquen retencions direcció cap a Barcelona, la C58 de Terrassa a Sabadell i a Montcada, la B20 a Santa Coloma, la B23 de Molins a Sant Feliu del Llobregat i a Esplugues i també a la 2 de Pallejà a Sant Vicenç dels Horts. A les rondes, molta densitat, ronda de dalt de Trinitat a Horta i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
3: I ja sabeu que hem donat festa al Manu, però això no vol dir que no pugueu dedicar cançons a qui vulgueu. Ho podeu fer amb una nota de veu breu al 636-360609. 636-360609 és el que ha fet l'Alba.
25: Hola, sóc l'Alba de Manresa. Doncs mira, jo volia dedicar la cançó de Tòquio, dels Catarros, perquè és una cançó que em transporta l'estiu passat. I a més, la vull dedicar a la Paula per acompanyar-me en totes les meves aventures. Adéu. Queda't amb...

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 8. Encetem els titulars amb el trànsit equip viari Clàudia Serra. Molt bon dia.
2: Molt bon dia. A aquesta hora, retencions als punts habituals. A l'àrea de Barcelona, direcció a la capital catalana, destaca la C58 de Terrassa a Sabadell i a Montcada, B20 a Santa Coloma, B23 de Molins de Rei a Sant Feliu de Llobregat i Esplugues, i a la 2 de Pallejà a Sant Vicenç dels Horts. A les rondes, també molta densitat, ronda de dalt de Trinitat a Horta i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
1: Millora la situació de tots els incendis actius. Els bombers confien estabilitzar avui el foc de Sentmenat i la resta estan controlats o gairebé. Tot i això, avui és un dia especialment crític perquè més de 200 municipis de 24 comarques estan en risc màxim d'incendi. Situació que ha fet ampliar les restriccions d'accés al medi natural. Una nena de 6 anys va morir ahir ofegada mentre es banyava en una piscina municipal a Balaguer. Els socorristes del complex van intentar reanimar-la sense èxit. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Els tècnics revisaran aquest matí l'esvoranc que es va obrir ahir al barri del Putxet de Barcelona després que cap a la mitjanit els operaris han acabat d'abocar formigó per omplir el forat provocat per les obres de construcció de la línia 9 del metro. Alguns veïns de la zona ja havien alertat setmanes enrere de l'aparició d'esquerdes, coincidint amb el pas de la tuneladora. Nous intercanvis d'atacs entre els Estats Units i l'Iran. El règim de Teheran ha bombardejat Bahrein després que Washington ha colpejat una 80ena d'instal·lacions militars iranianes i ha recuperat les sancions contra el petroli del país. I el secretari general de l'OTAN dona suport a la nova ofensiva dels Estats Units contra l'Iran a les portes del dia clau a la cimera de l'Aliança Atlàntica a Turquia. Mark Rutte ha minimitzat les últimes crítiques de Trump als aliats europeus. Marine Le Pen anuncia la seva candidatura a les eleccions presidencials franceses de l'any que ve. La líder d'extrema dreta ho va dir ahir després que la justícia li rebaixés les penes de presó i inhabilitació de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Les vendes de la grossa de cap d'any han caigut pràcticament a la meitat en els últims 7 anys, una tendència sostinguda després del màxim fixat el 2018, un cop superat el referèndum. En paral·lel, remunten les vendes del sorteig extraordinari de Nadal de la Loteria Espanyola. I avui arrenca el Festival Cruïlla al Parc Fòrum de Barcelona. Fins dissabte hi actuaran artistes com Pixie, David Byrne, Rigoberta Bandini, la Ludwig van Oalosa. Avui obrirà el festival el terrassenc Galgo Lento i la cap de cartell serà la nord-americana Halsey. També actuarà Greta, la germana bessona de Muixca, i el gallec Sencenra.
3: Esports. Suïssa és l'últim país classificat pels quarts de final del Mundial després d'eliminar aquesta matinada Colòmbia a la tanda de penals. El partit acabat amb empat a 0 després de la pròrroga. Als quarts de final, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina. L'equip de Leo Messi va derrotar a Egipte per 3-2, remuntant un 0-2 en contra en els últims 12 minuts de partit. Messi va anotar el gol de l'empat a 2, va assistir el primer, però també va fallar un penal. I l'Espanyol presenta aquest migdia lateral esquerre en irlandès Harman, que arriba com a cedit pel Burnley anglès. Harman és la segona incorporació blanquiblava de cara a la temporada que ve.
1: I el temps aquest dimecres encara s'intensificarà més. La calor serà el punt àlgid d'aquesta setmana. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als ports. Les màximes més altes estaran entre els 42-44 graus i més màximes rondaran cap als 40. L'onada de calor s'allargarà fins a la setmana vinent.
4: Castelldefels avui.
5: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 8 de juliol. Aquests són els principals temes de l'actualitat d'avui a Castelldefels. Castelldefels continua avançant cap a una ciutat més intel·ligent. L'Ajuntament segueix desplegant la plataforma intel·ligent de Castelldefels, un projecte de transformació digital que permetrà millorar la gestió municipal. potenciar el turisme intel·ligent i oferir serveis més eficients a la ciutadania gràcies a les noves tecnologies. Finalitzen les obres de millora a la C31 i a la C32 al seu pas per Castelldefels. Les actuacions amb una inversió superior als 5 milions d'euros han servit per reforçar la seguretat viària, renovar infraestructures i millorar la mobilitat de vianants i ciclistes. Entre les principals actuacions destaca la nova passarel·la de la Pava. I acabem amb algunes de les activitats previstes per avui a Castelldefels. A les 10 del matí, l'edifici de la República acull la jornada Violències Digitals, un repte dels municipis dedicada a analitzar els nous desafiaments que plantegen les violències exercides a través de les tecnologies digitals. Des de 10:45 del matí fins a 1:45, el Centre Cívic Vista Alegre organitza una nova sessió de cuina júnior, una activitat adreçada als més petits perquè aprenguin receptes saludables mentre es diverteixen. A la tarda, entre les 6 i les 8, l'Espai del Mar acull una nova jornada de Els dimecres ens posem en marxa, una proposta emmarcada dins de l'oferta formativa d'estiu del GAC. Més tard, 8:45 a 9:15 del vespre, al Passeig Marítim 159-161 tindrà lloc una nova sessió de Fem Esports als Barris Joves amb activitats esportives obertes a joves del municipi. I també a les 7 de la tarda arriba una nova edició de l'Hora del Conte amb l'espectacle Contes del Pirata Camallarga a càrrec de la companyia Patagua. Fins aquí l'informatiu, que tingueu molt bon dia.
4: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
6: Renault.
7: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
8: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
9: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
10: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
11: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Què tal? Bon dia, són les 8. Comencem amb Castelldefels Desperta. Us acompanyarem des de la ràdio Castelldefels fins a les 10 del matí en aquest dimecres 8 de juliol. Un programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local i entrevistes sobre els temes que marquen la jornada del municipi. Al control tenim en Gerard Carreras i us parla la Zeneida Martín. Començarem amb un repàs de les notícies destacades del dia. I en l'entrevista d'avui parlarem amb Vilma Bianchi sobre el Mercat del Mar, a la nostra secció de comerç.

0: Doncs Castelldefels se suma a una iniciativa europea de transparència. L'Ajuntament de Castelldefels ha estat seleccionat per participar en un nou projecte europeu que té com a objectiu reforçar la transparència i prevenir els riscos de corrupció en l'àmbit municipal. Es tracta del projecte LOCRIS, una iniciativa impulsada per l'OCDE i finançada per la Comissió Europea que servirà per crear un sistema d'indicadors capaç d'avaluar com funcionen els mecanismes d'integritat i bon govern dels ajuntaments. Dit d'una altra manera, es tracta de disposar d'eines objectives que permetin detectar què funciona bé, què es pot millorar i com les administracions encara poden ser més transparents davant de la ciutadania. Castelldefels és, de fet, un dels 3 municipis catalans que participaran en aquesta prova pilot juntament amb Corbins i Salou. La candidatura la va presentar la Unitat de Transparència de l'Ajuntament a través de l'Associació Catalana de Municipis i finalment ha estat escollida per formar part d'aquest projecte europeu. Durant els pròxims mesos, el consistori treballarà conjuntament amb l'OCDE, l'Oficina Antifrau de Catalunya i altres organismes especialitzats en el bon govern per recopilar dades, analitzar diferents indicadors i validar els resultats. L'objectiu és disposar d'una metodologia comuna que en un futur també pugui aplicar-se a altres ajuntaments de Catalunya i a la resta de l'Estat, fins i tot de la Unió Europea. Més enllà del comportament tècnic, la participació en aquest projecte suposa també un reconeixement a la feina que Castelldefels està desenvolupant en matèria de transparència i bon govern. En definitiva, és una iniciativa que busca reforçar la confiança de la ciutadania en les institucions, millorar els mecanismes de control i continuar avançant cap a una administració cada vegada més oberta, més transparent i més eficient.
1: Castelldefels desperta.
0: Castelldefels presentarà al·legacions pel soroll de l'aeroport. Ara parlem d'una qüestió que fa molts anys que preocupa una part important dels veïns de Castelldefels, el soroll dels avions. L'Ajuntament ha anunciat que presentarà al·legacions a la nova proposta que prepara el Ministeri de Transport per regular els procediments de vol a l'aeroport Josep Carreras, a Barcelona al Prat. Per entendre'ns, el Ministeri està revisant les normes que determinen quines pistes s'utilitzen, les trajectòries dels avions i els procediments de navegació amb l'objectiu de reduir l'impacte acústic sobre els municipis que l'envolten l'aeroport. I és precisament aquí on Castelldefels vol fer sentir la seva veu. El consistori considera que la normativa actual no protegeix prou la ciutadania davant del soroll que genera l'activitat aeroportuària i per aquest motiu aprofitarà aquest període de consulta pública per presentar les seves propostes de millora. No és la primera vegada que el municipi reclama més mesures per reduir l'impacte acústic. El soroll dels avions és una reivindicació històrica que Castelldefels, especialment en determinades configuracions de pistes o quan les condicions meteorològiques obliguen a modificar les operacions habituals de l'aeroport. Ara s'obre un nou procés de participació impulsat pel Ministeri en què les administracions, entitats i també particulars poden fer arribar les seves aportacions abans que la nova circular aeronàutica s'apropi de manera definitiva. Des de l'Ajuntament asseguren que aprofitaran aquesta oportunitat per defensar els interessos de la ciutat i reclamar els futurs procediments que garanteixin una millor protecció de la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Castelldefels.
1: Castelldefels Desperta.

Recordem que per avui, dimecres 8 de juliol, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre, es podrien arribar a superar els 38 graus i mig al municipi. També es preveu una nit molt calorosa amb temperatures que podrien no baixar dels 25 graus. Des del programa volem recordar alguns principals consells d'autoprotecció i així doncs, tenir un ventall d'indicacions per poder fer front a aquest risc elevat de calor.

0: davant, com comentaven, d'aquests problemes amb les onades de calor, cal recordar que els principals símptomes d'un cop de calor són temperatura corporal molt elevada, mareig, mal de cap intens, nàusees, pell molt calenta i seca, confusió o pèrdua de coneixement. En aquests casos, cal traslladar la persona afectada a un lloc fresc, refrescar-la i avisar immediatament al 112. I també recordem que tenim un risc d'incendi forestal, que continuem en el nivell 2 del Pla Alfa. Recordem que Protecció Civil insisteix a extremar les precaucions. No s'ha d'encendre focs ni barbacoes fora dels espais autoritzats, ni llançar burilles, pàtards o qualsevol altre element que pugui provocar un incendi. Tampoc s'han d'abandonar deixalles al medi natural ni estacionar vehicles en camins forestals que puguin dificultar l'accés dels serveis d'emergència. Recordem que en cas de detectar fum o qualsevol indici d'incendi cal trucar immediatament al 112 i les actualitzacions sobre l'evolució de la situació es poden seguir a través dels canals oficials de l'Ajuntament, Protecció Civil de Catalunya i el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Castelldefels desperta.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels. Here's.

0: I ara és moment de mirar com tenim les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat a Castelldefels i els principals accessos cap a Barcelona. Molt bon dia, Sílvia de l'Amo.
1: Hola, bon dia. Doncs la situació viària en aquests moments és de mobilitat. Sortosament sembla que no hi ha accidents i, per tant, la situació va tirant. Tenim, per exemple, aturades a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts i a Cornellà en sentit Barcelona, la via que entra i surt de la Diagonal, la B23. D'entrada té aturades a Sant Joan d'Espí, Sant Just i Esplugues cap a la Diagonal i de sortida també té el punt de lentitud a Sant Feliu cap a la zona de Molins. En el cas, per exemple, de la C32 a Sant Boi aturades i pel que fa a altres vies, recordar-vos que les rondes van força carregades i que encara hi ha 5 carreteres afectades pels incendis de la Bisbal de Sant Manat i, per tant, demanar-vos, sobretot, si deus desplaçar cap a aquestes zones, que us mantingueu informats. Molt bon dia.
0: Molt bon dia, Sílvia de l'Amo. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.

0: Finalitzen les obres de millora a la C31 i a la C32 al seu pas per Castelldefels. Aquestes actuacions han sigut una inversió global més de 5,2 milions d'euros i han permès reforçar la seguretat viària, renovar diverses infraestructures i millorar la mobilitat de vianants i ciclistes. Entre les actuacions més destacades hi ha la nova passarel·la de la Pava. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, en col·laboració amb la concessionària de la C32, ha finalitzat un conjunt d'actuacions de millora a la C31 i a la C32 al seu pas per Castelldefels i Gavà. Els treballs, que han comportat una inversió de 5,2 milions d'euros, s'han centrat en reforçar la seguretat viària, conservar les infraestructures existents i adaptar-les a les necessitats actuals de mobilitat. En total s'han executat una vintena d'intervencions, entre les quals destaquen la renovació de ferms en diversos ramals, reparació d'estructures, millora de barreres de seguretat i actuacions en diferents enllaços i elements funcionals de la via. Una part important de les actuacions s'ha destinat a millorar la mobilitat activa. En aquest sentit, s'han ampliat voreres, recreixut baranes en diverses estructures i adequat itineraris per facilitar una convivència més segura entre vianants i ciclistes. Aquestes intervencions contribueixen a fer més accessibles els desplaçaments quotidians i també a incrementar la seguretat dels usuaris que es mouen a peu o en bicicleta. En totes les obres executades destaca la substitució de la passarel·la de la Pava sobre la C31 situada entre Castelldefels i Gavà. La nova infraestructura de formigó té una longitud de 32 metres i una amplada de 3 metres i ha suposat una inversió de 600.000 euros. Aquesta nova passarel·la ofereix unes millors condicions d'accessibilitat, funcionalitat i seguretat pels desplaçaments a peu en un punt amb una elevada mobilitat diària. L'actuació s'ha desenvolupat en coordinació amb els ajuntaments de Castelldefels i Gavà per minimitzar les afectacions durant l'execució dels treballs.
1: Castelldefels Desperta.

0: Les obres de millora a la xarxa elèctrica d'Endesa tenen afectacions a l'Avinguda Constitució. Els treballs d'Endesa començaran justament avui, 8 de juliol, i s'allargaran previsiblement fins al 12 d'agost. Recordem que durant aquest període es tallarà el sentit que va en un tram de l'Avinguda Constitució, mentre que la circulació en sentit Sitges es mantindrà operativa amb un carril. Aquestes obres d'Endesa consisteixen en la canalització subterrània de la línia MT Mallan i millorant la xarxa existent i permetent eliminar la xarxa aèria de MT i els suports que discorren entre el passeig de la Ribera i l'Avinguda Constitució. Per tal de garantir el pas de vianants i mantenir oberts tant la vorera com el carril bici de l'Avinguda de la Constitució, els treballs es duran a terme ocupant el carril de circulació en sentit Sitges. Això permetrà mantenir aquest sentit de circulació, mentre que el trànsit en sentit Gavà quedarà desviat per un itinerari alternatiu degudament senyalitzat. L'actuació s'ha planificat conjuntament amb la companyia subministradora perquè coincideixi amb el període de vacances escolars, amb l'objectiu de minimitzar l'afectació sobre el camí escolar que recorre per l'Avinguda de la Constitució entre Can Aymeric i l'Avinguda 305. Com hem comentat, les obres al tram de l'Avinguda Constitució està previst que finalitzin el 12 d'agost, sempre que les condicions dels treballs ho permetin. Des de l'Ajuntament s'agraeix la comprensió de la ciutadania davant de les molèsties que aquestes actuacions puguin ocasionar i recomana planificar els desplaçaments amb antelació mentre durin les afectacions del trànsit.
1: Castelldefels desperta.

Castelldefels Desperta. Ens agrada el nostre comerç local.

0: Doncs aquest cap de setmana Castelldefels viurà una nova edició de les Festes del Mar, però avui en la nostra secció de comerç volem posar el focus en una de les propostes que les acompanya i que dona protagonisme al comerç local. Parlem del Mercat del Mar, que durant 3 dies tornarà a instal·lar-se al Passeig Marítim amb parades d'artesania, comerç de proximitat, gastronomia, convivint amb el Pal Market, que aquest estiu s'ha convertit en un nou punt de trobada a la plaça de les Palmeres. I aprofitant que aquests dies de calor continua sent la protagonista, també coneixerem una iniciativa impulsada des de l'àrea de comerç, la nova xarxa de microrefugis climàtics, que vol implicar els establiments de la ciutat en la protecció de la ciutadania durant els episodis de temperatures extremes. Per parlar de tot plegat, saludem a la Vilma Bianchi, tècnica de l'àrea de comerç de l'Ajuntament de Castelldefels. Vilma, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
1: Hola, molt bon dia, Sen, molt bon dia a tota l'audiència i bueno, molt contenta d'estar aquí com vosaltres una altra vegada.
0: Doncs mira, com hem parlat, aquest cap de setmana el Passeig Marítim torna a omplir-se de vida amb el Mercat del Mar. Per qui encara no el conegui, què és exactament i on el podem trobar?
1: Bé, aquest mercat és un mercat, podríem dir, mariner, però bueno, està dintre de les Festes del Mar i el que fem és un mercat d'unes 100 parades i aprofitar la bellesa que té el Passeig Marítim, no? Estar a prop del mar. Aquest cap de setmana David Bueno feia un post en xarxes socials. Vull posar a l'escenari al mar

0: mar a l'estable, perquè mira, mira, mira el que és això, el mar i... El mar i mira, i la comèdia i tot això. Bueno, i el Mercat del Mar és una tradició que portem molts anys aquí a Castelldefels, que és això, no? Que la ciutadania aprofiti aquest tresor que tenim, que és el mar, la platja, aquesta platja, i a més donar visibilitat al comerç local.
1: Sí, perquè el Mercat del Mar s'ha convertit en una cita habitual d'aquestes festes del mar. Què poden trobar les persones que s'acostin a...?
0: Mira, nosaltres tenim... des de Comerç Locals és un programa que portem tot l'any, que és el participar a una fira significa moltes coses per a un establiment comercial. Pensa que és un establiment que està fixa i que ha de sortir. Ha de sortir per generar una expectativa, no? I com jo dic, s'ha d'escollir, s'ha de moure, bueno, i el que pretén el comerciant, el botiguer de tota la vida és, mira, estic aquí, si no soc, diguem, si no ven a la meva tenda, jo tinc aquest productes o algun d'aquests productes, i també és el moment de presentar la innovació. Aquest any és molt particular perquè tenim molts comerços de tota la vida, per exemple, Núria Alemán, una peluqueria estètica de tota la vida, que ha afegit un producte nou que és una personalització teva per a una festa, i doncs, si t'agrada, fan un petit, com un petit muñeco, per dir-ho així, en 3D, que genera com estaves aquell dia de la festa. Doncs presentaran aquest producte. Després tenim coses innovadores, com que l'escola Aru, que és de manga i còmic. Nosaltres aquí a Castelldefels no teníem escola de manga i còmic, havia que sortir fora. Bueno, la Susana també s'ha llançat al Mercat de Mar a dir, bueno, que coneguim el que fem, no? I tot el seu equip. Després tenim gent que porta botiga i aprofita aquest moment per donar i conèixer i perquè sigui en un espai petitó, pensa que les carpes són de 3x3, o sigui, no poden traslladar tota la tenda, i doncs què fan? Xerrades amb la gent, suggeriments,
1: sí, no?
0: Mentre que fan de botiguers, com ho digo jo, en entorn d'una fira. Aquest comerç locals que tenen establiment, en la festa del mar el que tenim l'oportunitat és tenir un espai petitó, molt petitó, però per establiments d'alimentació. Nosaltres des de comerç no ho fem en altres fires i aquí sí ho fem. I aquí tenim un altre tresor, i és tenim molts restaurants argentins i fa 2 anys o 3 en principi hi havia un només, ara ja s'ha incrementat l'oferta. Bueno, uno pot tastar, que està riquíssim, la carn argentina i el modo de coure la carn, però més que més l'espectacle que és fer el que nosaltres diríem aquí una barbacoa, que en Argentina es diu una parrillada, no?
1: Un asado, no?
0: Un asado. Ahí, doncs, fam una espècie de show cooking, o sea, de demostració, més que show cooking, d'això, i tenim la comida típica, tradicional, com les propostes de Faro Vermú, aquest any participa la Cantineta d'Alba, la pastisseria de Black Cake, bueno, cadascú aporta Don Diego Bigotes amb unes empanades també típiques, bueno, no només argentines, són de molts llocs, bueno, la típica pizza, una pizza amb els focs artificials, Domino's Pizza també estarà com nosaltres, és un petit espai de 10 persones que són cafè. Fe Martina també estarà allí. No sé si m'he oblidat d'algú, que perdoni, Don Alfredo també. I, bueno, el que intenten és això, no? És, mira, habitualment tu no vens cap al poble, jo aquest any vinc cap a la platja perquè em coneguis.
1: Molt bé, o sigui que en realitat el que estem parlant és que a més d'impulsar el comerç local també és una bona oportunitat perquè els vianants i turistes coneguin el talent i els productes de proximitat que tenim a Castelldefels.
0: Exacte, exacte.
1: És meravellós
0: sí, sí.
1: Veure bueno, tot l'espectacle de les festes del mar, a la vora del mar, i tenint doncs, la sí, confiança d'estar com al poble, no?
0: Mira, fem com un petit poble lineal, com ho dic sí. Jo, perquè és lineal, doncs es camina molt, però no es dones compte, perquè si, ah, aquest el conegui, aquest altre també, mira, què ha portat aquest, no?
1: I de vegada
0: és això, és el punt de trobada, m'entens què vull dir? És el punt de trobada. Aquí ara, mira, em recordava una vegada, senzillament, no diré el nom perquè aquest any no participa, però ho diré, de vegades és la senzillesa del botiguer a prop de la ciutadania. Només oferia una limonada i una peça de pastís. Només era això, però amb tant de carinyo, tant de cura, o sigui, tant de veure com s'elaborava això, que va ser un èxit.
1: Va ser un èxit, clar.
0: Sí.
1: Sí, sí, sí, sí. Doncs el que sí que m'agradaria que ens recordis és quins són els horaris, per tal de que ningú es perdi tota aquesta esplanada que farem.
0: Mira, els paradistes poden obrir tot el dia, sí? Això és la veritat. Nosaltres posem un horari, que és un horari des de les 6 de la tarda al divendres i des de les 5 dissabte i diumenge, i divendres i dissabtes fins a les 12 de la nit i el diumenge una mica més abans, que és les 10. Sí? Sí,
1: quan sigui, o sigui, hagi baixat una mica el
0: sí,
1: sol.
0: Sí,
1: no?
0: Aquest és l'horari, per dir-lo, per posar una mica d'ordre al mercat, que s'ha d'obrir per donar continuïtat. No tothom, anar a un mercat no és que tothom faci el que vulgui. També he de comentar-te que nosaltres tenim tradicionalment, unes 40 parades de comerç locals, però les 100 parades que tenim en el passeig marítim són externes, també d'artesania, i que estan a càrrec de... Aquest any la licitació l'ha guanyat Firar Fires, que és una empresa que es dedica a això, i també s'encarrega de tot el que és l'ambientació i, a més, dir-te que no només tenim un mercat, sinó que també tenim dinamització. Okay. Hi ha dinamització que està passejant per el carrer i aquest any hem incorporat un petit escenari a prop de la Biblioplatja, d'on allí també podrem tenir un espai de tranquil·litat i de disfrutar una mica de DJs i de música en viu.
1: Okay. Quina meravella, perfecte. O sigui que es juntarà també no només les festes al Mercat del Mar, sinó que també amb la Biblioplatja i també podrà conviure amb el Palm Market.
0: El Palm Market, sí. Aquesta és altra proposta també que ha sorgit com, digamos, a modo de... Jo ja no diria a modo de només de mercat, perquè jo crec que el Plaça de les Palmeres és un espai magnífic per fer aquest tipus de coses, que aquest tipus de coses no se poden simplificar en família, oci, tradició, cultura, fer riure la gent, un espai distès, un espai de trobada a prop del mar i molt ben aprofitat. I com deia també, perquè bueno, m'he mirat, m'ha agradat moltíssim el David Bueno, el que ha fet, dice... On és això, David? Bueno, aquí on van fer aquella publicitat del Colacao, però això és antic. Bueno, però feien la publicitat del Colacao, és com un anfiteatre grec, cinc grec, unes escalinates, però bueno, està bé, posarem aquí i la gent ho passa bé.
1: No, bueno, va ser tot un èxit, no? El balanç que es fa és que el Palm Market està sent tot un èxit i té fins al 5 de setembre.
0: Fins al 5 de
1: tenen
0: setembre.
1: Tenen diferents propostes, des
0: diferents
1: de dijous
0: propostes.
1: A divendres, a diumenge.
0: Mira, diumenge és comèdia, dijous és cinema, divendres és música, dissabte... Ara no me'n recordo, per què? Perquè... Porto una altra novedat. Dimarts hi ha improvisació d'un grup molt conegut, ImproShow, estarà els dimarts.
1: Oh, molt bé. O sigui, aquesta novetat ens agrada. O sigui que estarà ImproShow.
0: Sí, sí, sí, els dimarts.
1: Els dimarts, perfecte. Doncs llavors l'objectiu és de qui vingui a les festes del mar és que es quedi a passejar, a sopar i a gaudir de tot l'oci i de tots els botiguers que tenim a Castelldefels que estaran al Mercat del Mar.
0: Al Mercat del Mar, sí, exactament.
1: Perfecte. Doncs ara el que volia era, no sé si ens queda alguna pinzellada per afegir del Pal Market o de les nostres
0: no, marques només del mar. Tenim una petita novetat, el que passa que ens arribarà avui i estem com proves tècniques, però és molt possible. Nosaltres generalment sempre tenim una de les parades que és d'àrea de comerç. Ja en Sant Pons, en aquesta àrea de comerç, vam donar visualització a alguns dels programes que tenim, com era el Carnet Jove. Ara estem en preparació d'una altra, que és Comerç Accessible per Tothom, on la gent podrà veure què comerços estan adherits o què significa el programa Comerç Accessible per Tothom d'una manera molt gràfica. I hem demanat a la Diputació de Barcelona una experiència immersiva de comerç per gaudir del petit comerç, i ens arribarà avui, així que estem amb molta expectativa a l'àrea perquè tot funcioni i podem posar l'experiència allí a l'àrea. No? Hi haurà una experiència immersiva petitona d'uns 5-10 minuts per gent jove i per adults, i nada, amb unes ulleres per gaudir del petit comerç en una experiència. Esperem que tot surti bé.
1: Sí, sortirà bé, clar que sí. Amb les ganes que n'hi ha, estic convençuda que sí, sortirà bé, però és una experiència immersiva, és tota una novetat, no?
0: Tota una novetat.
1: Quina meravella.
0: Sí.
1: Doncs amb això canviem de tema, perquè aquests dies també estem pendents de la calor. Estem justament en una onada de calor, estem en alerta, i des de l'àrea de comerç heu impulsat una iniciativa molt interessant, que és la xarxa de microrefugis climàtics. Com neix aquest projecte?
0: Mira, en realitat no només és de l'àrea de comerç, sinó que nosaltres treballem transversalment, generalment treballem transversalment amb altres àrees. Ja ha sorgit en l'àrea de medi ambient, que ells ja feien, des de l'àrea metropolitana de Barcelona hi havia un programa i una sensibilització a los refugis climàtics, que de fet l'Ajuntament de Castelldefels va ser un dels primers que es va afegir. Doncs l'Anabela em va comentar, van parlar i van dir com ho veus que als comerços. I de veritat he de dir-te que en un moment hem rebut tantes propostes de programes per comerços que era una mica com, i què fem amb això, no? L'hem donat, o estem donat, no? Encara una manera més àgil per poder arribar als comerciants. I sí, hi havia comerços que ja ho feien, que això és la riquesa que té Castelldefels. Tu arribes a un programa, vas a l'establiment i diu: ah, però això ja ho faig. O sigui, això és un programa. I què he de fer? No, només omplir el formulari i t'aporto la representació,
1: el distintiu.
0: El distintiu que et donen. Doncs aquest, espacis microrefugis climàtics, és molt senzill, perquè és establiment que ofereixen un ambient fresc, segur, acollidor, durant els períodes de calor, contribuint així al benestar col·lectiu i a l'adaptació del canvi climàtic. En què consisteix? És una forma molt senzilla. Jo estic passejant des de plaça de l'Església cap a la plaça Joan 23 i, fa molta calor, doncs és entrar sense necessitat de fer cap compra, refrescar una mica i poder continuar el camí. No? I és molt senzill, perquè si tens un establiment pots sumar-te a aquesta iniciativa. El que has d'oferir és tenir un ambient fresc, una cadira per si demana, per si està una miqueta marejat, no et compromet a cap cosa, m'entens? El que vull dir és que em dona gràcia, perquè quan parlo amb l'establiment, em dice: però com no li vull dar una silla? Sí, ja, esto és un programa? Sí, digo jo. De vegades hem de mostrar a la ciutadania, com a petit comerç, tot el que donem, no? O sigui, el que és, per ell és normal, és de cada dia.
1: És una manera de posar en valor, no?
0: Exacte.
1: Petit comerç.
0: Lo has dit. Aquesta és, has dit la paraula que l'estem donant voltes en l'àrea, que és donar valor. És un establiment amb propòsit. Doncs nosaltres des de l'àrea el que hem fet és, amb tantes ofertes de programes, una mica el que intentem és aquell que senti que està compromès amb això o que ho fa, que dé visibilitat a això, perquè això és el que dona el botiguer, no? És el que no dona el comprar online. No.
1: Sí, totalment. Però si jo tinc un establiment i em vull sumar aquest tipus de xarxa, què és el que haig de fer? Amb qui m'haig de posar en contacte?
0: Molt senzill. Treballem molt amb WhatsApp aquest any,
1: perquè
0: la gent és el que utilitza. És el més senzill pels botiguers i per les botigueres i pels establiments perquè donen serveis. Doncs deixo un telèfon, que és el telèfon de l'àrea, que és 664-33-1468. Envien allí. En el WhatsApp aquest tenim un catàleg que poden obrir i veure. Si no, em demanen. Vull ser un establiment de microrefugi climàtic i l'enviem el link. Sí? Aquest link és un formulari que porta l'AMB. Doncs després ens arriba a nosaltres, validem que aquest comerç és de Castelldefels. No només és per Castelldefels, estem a tota la zona de l'àrea metropolitana de Barcelona. I res més, una vez que s'ha inscrit, que està validat, li apropem el distintiu i a seguir donant el servei a la gent que està tan contenta.
1: Aquest distintiu l'hem de col·locar en un lloc visible, a la botiga?
0: Sí, més que més, ho diem més que més per ells també, no? Perquè és una altra vegada que, mira, que la gent de vegades té una mica de vergonya encara, la gent que no... Com vaig entrar al comerç i no vaig comprar res. Sí, I hem d'entendre que el calor ho hem de combatir entre tots.
1: El que hem de recordar, doncs, llavors, que aquests espais permetren que qualsevol persona pugui entrar a refrescar-se sense fer cap mena de consum, no? I és un valor social, no?, que té aquesta iniciativa.
0: Exacte.
1: Per part
0: té un valor
1: del local.
0: Social. Té un valor social.
1: Perfecte.
0: Sí, sí. Tots els programes tenen un complement social que és part de la vida dels comerciants.
1: I llavors els comercials que s'adhereixin per la ciutadania i que faci aquest ús de la ciutadania, faci aquest ús dels espais, el missatge als comerciants és que continuar donant el mateix suport que han donat sempre, però només amb aquest tipus de distintiu que forma una part de visibilitat, no? Pel teixit comercial.
0: Exacte. Una manera més també, a més de dir, mira, si tens això, oferir-lo en aquest moment que tenim aquest canvi climàtic tan de veritat tan intens i començar a guanyar amb arribar a un altre, no? O sigui, pot ser que sigui que vingui per això, comenci a parlar amb tu, si tens temps, si hi ha gent que escolti, perquè clar, una mica és la naturalitat en això. O sigui, tots els programes han de ser naturals, no s'ha d'imposar cap cosa. Sí?
1: Perfecte. Doncs llavors des de l'Ajuntament esteu fent un molt bon treball per ajudar el petit comerç, ajudar la ciutadania, sobretot per reforçar aquests microespais climàtics per aquesta onada de calor. Recordem el número de telèfon per a aquells establiments que es vulguin sumar a la xarxa. És el número de WhatsApp, el 664-33-1468, on allà poden demanar adherir-se, els hi portarà un formulari de contacte a través de la AMB, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, on hauran d'emplenar un formulari que aquest els farà arribar a AMB i el validarà el propi Ajuntament. I una vegada validat serà el propi Ajuntament que s'aproparà a l'establiment per fer donar aquest distintiu.
0: Aquest distintiu.
1: Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Vilma Bianchi. Digues.
0: Sí. No, només que el telèfon és de l'Ajuntament, el que donem. És el telèfon de... No, no és de AMB, o sigui que ho tinguin tranquil, que és de l'Ajuntament.
1: Sí, és un telèfon directe
0: de l'Ajuntament. De l'àrea de comerç. És el telèfon de l'àrea de comerç.
1: Perfecte. Doncs Vilma Bianchi, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a tu, Sem, una alegria i possiblement Tinc alguna altra possibilitat de dir-te alguna novetat pels comerços de proximitat?
1: Doncs estarem esperant trobar-te una altra vegada per tenir tota aquesta informació.
0: Moltes gràcies.
1: A tu.
0: Que tinguin un bon dia.
2: Ens agrada el nostre comerç local.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 9. Comencem per saber com se circula aquesta hora carreteres i autopistes del país. Endavant, equip viari.
2: A aquesta hora es mantenen les retencions a l'AP7 entre Santa Perpètua i Mollet del Vallès en sentit nord. També densitat a la C58 i C33 a Montcada cap al Nus de la Trinitat, C16 a Barcelona d'entrada cap a la Ronda de Dalt i B23 a Esplugues cap a la Diagonal. A les dues rondes, densitat en trams intermitents en tots dos sentits de la marxa.
1: Els bombers concentren els esforços en l'incendi de Sant Manat al Vallès Occidental amb l'objectiu de poder estabilitzar-lo durant el dia d'avui. Millora la situació de la resta de focs actius que estan controlats o gairebé controlats. Avui, però, més de 200 municipis d'arreu del país estan al nivell màxim de risc d'incendi que estableix el Pla Alfa. Els tècnics revisaran aquest matí l'esvoranc que es va obrir ahir a Barcelona, prop de l'estació del Putxet, després que cap a la mitjanit els operaris han acabat d'abocar formigó per omplir el forat, provocat per les obres de construcció de la línia 9 del metro. Alguns veïns de la zona ja havien alertat, setmanes enrere, de l'aparició d'esquerdes, coincidint amb el pas de la tuneladora. Una nena de 6 anys va morir ahir ofegada mentre es banyava en una piscina municipal a Balaguer. Els socorristes del complex van intentar reanimar-la sense èxit. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. L'Iran i els Estats Units intercanvien nous atacs que posen a prova les converses de pau. El règim de Teheran ha bombardejat Bahrain i Kuwait, mentre que Washington ha atacat una vuitantena d'objectius militars iranians. Això mentre el secretari general de l'OTAN dona suport als últims atacs dels Estats Units contra l'Iran, Mark Rutte ha minimitzat també les últimes crítiques de Donald Trump als aliats europeus. L'OTAN reuneix avui els seus líders a Ankara, a Turquia, en el dia clau i últim de la cimera anual. Les vendes de la grossa de cap d'any han caigut pràcticament a la meitat els últims 7 anys, una tendència sostinguda després del màxim a què es va arribar el 2018, un cop superat el referèndum. En paral·lel, remunten les vendes del sorteig extraordinari de Nadal de la Loteria Espanyola. I tornen els concerts de Clàssica a la platja. Avui i demà, de la mà de Josep Pons, al capdavant de l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu i l'OBC, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. Catalunya Música retransmetrà en directe les dues vetllades.
3: Esports.
4: Suïssa és l'última selecció classificada pels quarts de final del Mundial després d'eliminar aquesta matinada Colòmbia a la tanda de penals. El partit ha acabat amb empat a 0 després de la pròrroga. Als quarts de final, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina. L'equip de Leo Messi va derrotar ahir Egipte per 3-2, remuntant un 0-2 en contra en els últims 12 minuts de partit. Messi va anotar el gol de l'empat a 2, va assistir el primer, però també va fallar un penal. I l'Espanyol presenta aquest migdia lateral esquerre neerlandès, Hartman, que arriba com a cedit pel Burnley anglès. Hartman és la segona incorporació blanc i blava de cara a la temporada que ve.
1: I pel que fa al temps, aquest dimecres encara s'intensificarà més la calor. Serà el punt àlgid d'aquesta setmana.
5: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
9: A
3: Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
9: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Doncs durant aquesta primera hora hem repassat les primeres notícies i després hem estat amb la Vilma Bianchi, que ens ha parlat del Mercat del Mar, que és un espai dins de les festes del mar. Com hem comentat, ara tenim aquest cap de setmana a Castelldefels, que torna a mirar cap al mar amb una de les celebracions més estimades del calendari, són les festes del mar. Des del 10 fins al 12 de juliol, la ciutat viurà 3 dies plens de cultura popular, música, tradició, gastronomia i activitats per tota la família, amb el desembarcament pirata com gran protagonista. I per conèixer tots els detalls d'aquesta edició ens acompanya als estudis en Sergio Moral i el Paco Vila, tècnics de cultura de l'Ajuntament de Castelldefels. Molt bon dia i benvinguts al Castelldefels Desperta.
1: Hola, benvinguts.
2: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Molt bon dia. Doncs per començar, les festes del mar ja són una de les cites imprescindibles de l'estiu a Castelldefels. Què representen per la ciutat?
1: Home, per la ciutat és una, com tu bé ens dius, és una de les fites més importants dintre del calendari festiu de la ciutat. És una festa que té un arrelament bastant consolidat a la nostra ciutat. Va néixer en el 98 com a mena de, com una forma d'obrir Castelldefels al mar i recuperar el que eren les tradicions i el tema de... Ara és central, com tu bé dius, el desembarcament pirata, que rememora la invasió dels pirates de Castelldefels al a l'edat mitjana i al passat de les torres de Guaita, les torres de defensa, i arran d'aquestes fites van crear les festes del mar. I és una festa plenament consolidada que cada vegada atrau més gent de la ciutat i de fora de la ciutat, que és una de les festes més participatives que hi ha a la ciutat.
0: Sí, i parlem d'unes festes que recuperen i posen en valor tota la història marinera d'aquest municipi. Digue'ns, Sergio, què ens pots comentar sobre aquesta història marinera del nostre municipi?
2: Bueno, és una de les realitats del nostre poble, que sempre havia estat mirant cap al mar. Tot el nucli urbà havia estat des d'un principi més enfocat hacia la part més pesquera i marinera, a l'ombra del castell, i és una bona oportunitat fer servir aquesta festa per rendir aquest homenatge també a aquesta realitat.
0: I aquest any tornen a les festes, hem dit, des del 10 fins al 12 de juliol, mm-hmm. Tot i que ja han començat amb unes activitats prèvies.
2: Correcte.
0: Han començat, explica'ns què és el que està fent la Biblioteca Carme Romaní a la platja.
2: Bueno, a la Biblioplatja, que va arrencar la setmana passada les seves activitats i la seva apertura durant tot l'estiu, fem unes activitats prèvies que ja estan organitzades per la pròpia biblioteca, que en aquest cas van començar dimarts, però encara tenim activitats avui i dijous. En concret, aquesta tarda a les 7 tenim els contes de la Pirata Camallarga i demà tenim l'hora de medi ambient amb Natura Connectada, que són activitats que estan obertes i no tenen inscripció i que convidem a tothom a que es pugui apropar. Després ja divendres ja arrenquem amb les activitats oficials pròpiament dites a les festes del mar. Arrenquem a les 8 amb l'exhibició de country a la plaça de les Palmeres. Després tenim a les 10 l'encesa de Bengales, que és un simulacre d'aquests avisos d'observació de pirates que es feien a l'edat mitjana. També és important aquest any aquesta encesa de Bengales perquè és el desè aniversari.
1: I és una encesa que està coordinada amb l'Agrupació de Cultura Popular.
2: Correcte. Després, a les 10 i quart, tenim al castell un concert a càrrec de l'Associació Musical de Castelldefels. I a les 11 tenim una de les actuacions estrella d'aquestes festes al mar, que és el concert d'Ismael González, que després continuarà amb una sessió del DJ Miquel Humaran fins les 2 de la matinada.
1: Comentar també que durant les festes del mar, tant el divendres com el dissabte, hi haurà un servei de bus la llançadera des de la plaça de, bueno, des del pàrquing de Santiago Rusiñol, darrere de l'església, fins al carrer 11. Llavors, si la gent, bueno, el tema de l'Ajuntament el que vol és promocionar el transport sostenible, i com que es preveien que hi haurà molta gent i hi haurà dificultats de mobilitat, bueno, van crear un oportú posar aquest autobús divendres i dissabte de 6 a 2 de la matinada directa des del carrer Santiago Rusiñol al carrer 11, perquè tota la gent que pugui gaudir i que pugui desplaçar-se sense utilitzar vehicle particular.
2: Correcte. Això és especialment important de cara a dissabte, per a les activitats que tenim el mateix dia, que començaran a les 7 amb el cercavila de pirates. A les 8 ja tenim el desembarcament pròpiament dit, que és un d'aquestes activitats importants. A les 9 ja tenim també la sardinada popular, que també va a càrrec de l'agrupació de pirates sardines i trabucaires de Castelldefels. I a les 9 i mitja ja comencen les activitats més de música, que tenim aquest tardeo dels anys 90, que serà una primera part, perquè el tallarem a l'hora dels focs artificials, que són a les 11 i mitja, i tornarem a continuar un cop hagin acabat aquests focs artificials fins a les 2 de la matinada. Després, diumenge, ja per acabar totes les activitats a les festes del mar, tenim al matí la Diada Castellera, que es farà a la plaça de les Palmeres, i comptarem amb la participació de la Colla Castellera Matussers de Molins de Rei, els castellers de Terrassa i els castellers de Castelldefels. I a la tarda, nit, a les 9 i mitja, tindrem les habaneres amb el grup Marivent, també a la plaça de les Palmeres, on es farà repartiment de ron cremat.
0: Perfecte.
1: I després hi ha dues activitats que no són bé del departament, però que s'inclouen sempre, que és una activitat esportiva, que és el torneig de vol de Bully-Boon, uh-huh. que es fa el dissabte 11 i el diumenge 12, i com és tradicional, el dia 16 de juliol, dijous, es farà la missa solemne de la Mare del Déu del Carme, i després es farà la possessió per diferents carrers de la ciutat, i està organitzada per el Club Marítim de Castelldefels, el Club Nàutic i la Parròquia de Santa Maria. Això seria el programa sense, que com ben ha explicat el Sergio, dura tot el cap de setmana i és una gran oportunitat per baixar a la platja i disfrutar d'un programa atractiu.
2: Sí, creiem que ha quedat unes festes del mar ben rodones i esperem que agradin a totes les persones que es vulguin apropar.
0: Sembla un programa molt, molt, molt complet. El que sí que ens agradaria saber és exactament quin és el lloc, entre quins carrers es trobaran
1: les... Les activitats es fan a diferents espais. Per exemple, la sardinada, que és el dissabte, es fa al solar del passeig marítim 161, que és al solar del kitesurf. Desembarcament pirata, no, Sergi, es fa al carrer 11.
2: Sí, a la platja, just davant del carrer 11.
1: I la resta, el foc artificial es fa entre la plaça Palmeres i carrer 11, i el gruix, no?
2: Sí. El gruix de totes les activitats després són totes a la plaça Palmeres.
1: Comentar-vos que la plaça Palmeres, a part del servei municipal, estarà al punt Lila i al punt d'Energy Control, que són serveis municipals que es fiquen a totes les festes que organitzen per sensibilitzar de totes les violències, en ver les violències LGTBI, control, i en quan hem agrupat els dos serveis, el punt Lila i l'Energy Control, bueno, per totes les festes que tenen una afluència massiva de gent, nosaltres com a obligació ja ens fiquem en el programa aquestes dues propostes.
0: Tenim unes festes segures, no?
1: Sí, sí. Bueno, mai hem tingut problema, no, Sergi? Jo
2: no.
1: Crec que no.
2: Mai hem tingut, però sempre és bo
1: sempre
2: revenir.
1: Bo...
0: Perfecte. Revenir. El que sí que m'agradaria saber, que perquè en el desembarcament pirata aquest espectacle implica molta preparació i molta gent treballant al darrere. Volia que em parléssiu sobre...
1: Sí, el desembarcament pirata, bueno, hi ha la participació de la ciutadania, és fonamental. Sense la gent de la ciutat no es pot fer el desembarcament pirata. Comentar que tota la producció, direcció escènica, direcció escenogràfica, és per Fominars, en aquest cas la Sami, el Pau i el seu equip, que estan assajant ja. Fa dues setmanes que estan assajant.
2: Que ja estan assajant, sí.
1: I hi ha al voltant de 160 persones que són els participants. Hi ha dos bandos, pirates i pallesos. I llavors, bueno, la gent repeteix cada any, és divertit, és molt familiar i agrupa moltíssima gent a la ciutat. Cada any innoven el programa i intentem millorar-lo al desembarcament i jo crec que és una de les activitats que més gent arrossega, no, Sergi?
2: Sí, al final és l'acte estrella de totes les festes al mar i és la principal atracció tant per la gent d'aquí de la ciutat com per la gent d'altres.
1: Pensa que són actes que són massius. Per exemple, estem parlant de la sardinada que organitza els Pirates Sardiners de Castelldefels, que estem parlant d'unes 3.000 persones, 3.000 sí. racions. Després, el desembarcament pirata, déu-n'hi-do. El foc artificial, ja sabeu, i els concerts del Tardeo també. I tal, i la Sabanera, són festes molt, molt, molt massives i molt participatives.
0: Realment aquestes són unes festes que atrouen molta gent de fora. Sobre l'impacte que tenen a la ciutat, tant com pel comerç, per la restauració, què ens podeu comentar?
1: Bueno, evidentment, té un impacte bastant força important a la ciutat. Pensa molt positiu. Pensa que també enguany els companys de comerç, a part del mercat del mar, han fet lo del Beach Market, que és tot un... que crec que la companya d'abans l'ha comentat, que crec que és un eix principal d'un motor de desenvolupament econòmic, no? I es fan moltes activitats. És veritat que la quantitat de gent que ve a passar el cap de setmana, divendres, dissabte, diumenge a Castelldefels és molt important, ja sigui pel turisme, pel comerç, pels restaurants... Es mou bastant força gent, no?
2: I... També per això és important recalcar doncs, que està aquest bus llançadera que ens permet que permet que la gent es pugui moure ràpidament entre el centre del poble i la plaça i que
1: sí, és
2: la plaça de les Palmeres, que és gratuït, i que és la manera que tenim d'alleugerar doncs, aquesta càrrega de vehicles al voltant de la plaça de les Palmeres, al carrer 11, buscant aparcament, que a vegades pot ser una mica frustrant, doncs bueno, tenim aquest servei gratuït perquè la gent es pugui moure de manera més àgil.
1: I pensa que és una festa ja bastant arrelada al calendari festiu de la ciutat, sí. Tothom l'espera. O sigui, Castelldefels tenim... dues festes, la festa major d'estiu, que és la més important, les festes del mar, i després tenim les festes d'hivern. Llavors, bueno, aquesta és una festa que va néixer fa molts anys, de mica en mica va creixent i al final ja està interioritzada, o sigui, ja sabem que el juliol és festa del mar, molt
2: sí.
1: consolidada. Per nosaltres és tot un plaer treballar la festa, perquè és una festa que l'estimem molt, i que va néixer de la gent de la ciutat, sense les entitats que participen, cultura popular, per feminars,
2: els trabucaires,
1: és impossible fer-la.
2: No es podria fer.
1: No es podria fer, evidentment.
0: Sí, sí, es necessita molta ajuda clar. I molta cohesió sobre les entitats del poble i també de la ciutadania, no? Clar. Els comerciants, sí. també seguretat, protecció
1: sí,
0: civil,
1: sí, sí.
0: o sigui,
1: correcte.
0: És una...
1: Els companys de protecció civil, els de policia, els de serveis generals, els de manteniment, o sigui, aquí...
2: La brigada,
1: aquí treballa moltíssima.
2: Aquí treballa tothom.
0: Sí. Perfecte, i a més, com has comentat, és des del 98, o sigui que
1: sí.
0: s'ha anat consolidant, tothom espera aquestes festes, i sabem que són unes festes molt conegudes, però si hi haguessis de convidar algú que no conegués el que són les festes del mar, perquè no és d'aquí, de quina manera el convenceries per dir-li que vingui aquest cap de setmana doncs, a gaudir de les festes del mar, del Pal Market i de tot el que tenim aquest cap de setmana a Castelldefels?
2: Bueno, realment són 3 dies molt intensos, són 3 dies on podrà escollir entre... un ambient que realment és únic, amb activitats gratuïtes, cultura popular, música, gastronomia,
1: el comerç,
2: l'espectacle singular, que és el desembarcament pirata, i que realment és una manera magnífica d'obrir i de descobrir la ciutat al costat del mar. Ja no només és les activitats que es faran, que ja hem comentat, sinó doncs, tota la resta d'oferta que està al voltant dels espais i les ubicacions on es faran aquestes activitats.
1: I pensa que és una festa que hi ha activitats per tothom.
2: Sí.
1: hi ha activitats familiars, la biblioteca, el desembarcament, hi ha activitats per gent jove, gent gran, habaneres, sardinada, cultura popular...
2: Esportives,
0: amb torneig... I religioses, finalment, també.
1: Hi ha de tot. En tres dies pots fer un repàs... pot passar tres dies fantàstic. Bueno, sempre et pot passar a Castelldefels, però aquests tres dies, les festes del mar...
2: Sí.
1: És una bona manera d'apropar-se, com diu el Sergi, d'apropar-se a la ciutat i conèixer la platja i el que és que has de fer vivint de la gent i que ens encanta viure de la gent. Mm.
0: Doncs recordem que serà aquest cap de setmana, des del 10 fins al 12 de juliol. Serà a la platja de Castelldefels, estarem ubicats a tot el llindar de la platja. Comencem, tindrem des d'una sardinada, el mercat del mar, habaneres i balls, música, country, el més important, el desembarcament pirata. Focs artificials i tindrem justament una llançadera gratuïta per tota la població es pugui apropar, proposta per l'Ajuntament, per tal que doncs, ja hi haurà una mica el trànsit a la
1: també,
0: platja.
1: I també durant aquests dies, com ha dit el Sergi, funciona el trenet municipal.
0: És veritat.
1: O sigui, que a Castelldefels pots anar al teu vehicle, que no recomanem.
0: No recomanem.
1: Es pot anar caminant, evidentment, perquè està molt a prop la platja, però es pot utilitzar el servei llançadera del divendres i dissabte, el trenet que ja està funcionant.
0: Sí.
1: I jo crec que...
3: Una mica això és tot, sí.
1: Sí, no? La idea és que la gent gaudiu d'un cap de setmana brutal.
0: Perfecte.
1: I allà ens veurem, no?
3: Sí.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Sergio Moral i Paco Ávila, per haver vingut aquí als estudis de la ràdio per fer un repàs d'aquestes festes del mar tan tradicionals a la nostra població. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
1: Vosaltres.
4: Castelldefels desperta.

0: I ara el temps, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Hola, bon dia. Avui l'ambient serà extremadament calorós arreu. La temperatura arribarà a superar els 40 graus a molts punts de l'interior del país, fins i tot superiors als 42 graus al Pla de Lleida i a la Ribera d'Ebre, i al litoral podran superar els 35 graus. Per tant, molta precaució i seguiu les recomanacions de Protecció Civil. A banda, en general, predominarà l'ambient assolellat, malgrat que creixeran nuvolades al Pirineu que, novament, podran portar alguns xàfecs. Demà els models indiquen que la temperatura baixarà lleugerament, però romandrà força elevada amb calor intensa al centre del dia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Moltes gràcies.
2: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Castelldefels desperta.

0: I recordem que s'acosta el dissabte solidari. A la plaça de l'Església, el dia 18 de juliol, es celebrarà aquesta festa on les ONGs locals presenten els seus projectes de cooperació i sensibilitzen sobre la pau i la solidaritat, amb tallers infantils, música en directe, venda d'artesania, menjar i begudes d'arreu. Durant tota la tarda i nit es podrà gaudir de diferents activitats i tallers per tots els públics. Com comentem, tindrà lloc el 18 de juliol aquesta nova edició del Dissabte Solidari. Serà a la plaça de l'Església on s'acollirà aquesta jornada oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de donar visibilitat a la feina que desenvolupen les entitats locals de cooperació i solidaritat. En aquesta edició hi participen 12 entitats de Castelldefels que al llarg de l'any impulsen projectes de cooperació internacional, ajuda humanitària i sensibilització en diferents països. Aquesta iniciativa vol acostar la tasca a la ciutadania i convertir la solidaritat en la protagonista de la jornada. El regidor d'Educació i Cooperació i Solidaritat, Ramon Amador, ens explica com s'ha plantejat aquesta nova edició de Dissabte Solidari.
1: No, és un acte, és una cita doncs, que m'agrada, sobretot, perquè converteix la plaça de l'Església en un gran espai de trobada. De trobada serà a partir de les 7 de la tarda, és tarda nit, amb la frescor, esperem que no faci massa calor, però és a la plaça de l'Església i és de trobada, com he comentat, perquè aquí al centre són

0: les entitats del Consell de Pau, el Consell Municipal de Pau i Solidaritat, que allà doncs, explicaran, es col·locaran les seves carpes, explicaran la feina que fan durant tot l'any. O sigui, tampoc tenen vacances, o sigui, de fet, els projectes que tenen totes aquestes entitats no fan vacances, no fan una aturada com ho fan nosaltres normalment a la feina o a l'escola, no? I tindrem doncs, aquestes entitats que la majoria treballen a l'Àfrica, doncs, per presentar-nos els seus projectes sobre salut, educació, cooperació internacional, i llavors és una gran oportunitat perquè la ciutadania pugui conèixer doncs, aquesta feina que moltes vegades és molt silenciosa, però que és imprescindible.
1: Durant tota la jornada, les entitats oferiran activitats pensades per tots els públics. El programa inclou tallers infantils, degustacions i diferents propostes participatives perquè els assistents puguin conèixer de prop els projectes que es duen a terme durant tot l'any. En Ramon Amador detalla algunes de les activitats previstes.
0: Però bueno, Dissabte Solidari, les entitats de cooperació del municipi doncs, faran la seva presència, explicaran els seus projectes i, a més, com m'has preguntat, doncs, hi haurà més coses, no només exposició de tot aquests projectes, sinó que hi haurà també tallers infantils, artesania, degustacions, activitats per als infants. Hi haurà també concerts, 3 concerts per acabar convertint la solidaritat també en una festa oberta i per a tothom.
1: A més de les activitats familiars, la jornada comptarà amb actuacions musicals i un programa que s'allargarà durant tot el dia. El regidor també repassa els horaris previstos i posa en valor el paper de les entitats participants.
0: L'horari serà de 7 a 11, mitja 12 de la nit. Hi estaran aquests tallers, aquestes entitats, hi hauran tallers de per tota la família i després els concerts. Els concerts començaran doncs, a partir de les 9 de la nit, una rumba catalana amb Sikus Carbonell per ballar i continuar la festa, versions amb Fugadors d'Alcatraz, doncs, que són els dos més importants, i la resta, doncs, si aneu i jo us convido a assistir-hi, doncs podem gaudir de tot el que tenim preparat. No nosaltres, no només l'Ajuntament, no només l'organització, no només les tècniques de Pau i Solidaritat, sinó també doncs, totes les persones que hi ha darrere de cada entitat, de la feina que fan, que s'ha de reconèixer també la implicació i tot el que fan durant no només un dissabte, això és unes hores per veure, sinó durant tot l'any.
1: Més enllà del vessant lúdic, el dissabte solidari també vol ser un espai per fomentar la sensibilització i donar a conèixer la realitat que viuen moltes comunitats arreu del món, així com la tasca que desenvolupen les entitats de cooperació des de Castelldefels. Ramon Amador destaca la importància d'aquesta feina de conscienciació.
0: Continuem educant a l'estiu. Educar és molt més que tot això, no? És educar, és aprendre a conviure, i jo crec que aquest acte, aquesta sensibilització que tenen les entitats doncs, a conviure, a respectar, a comprendre altres realitats i implicar-nos en la construcció d'un món millor, doncs, també és una bona forma d'aprendre que la solidaritat també doncs, s'aprèn.
1: Des de l'Ajuntament recorden que a partir de dilluns 13 de juliol es podrà consultar tota la programació del Dissabte Solidari a les xarxes socials municipals i als panells informatius de la ciutat amb els horaris i totes les activitats previstes.
2: Castelldefels Desperta.

0: I des de l'Ajuntament recorda que es manté la crida a la solidaritat amb la població afectada pels terratrèmols de Veneçuela. El consistori s'ha sumat a la campanya d'emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per donar suport a les persones damnificades pels sismes que van sacsejar el país a finals del mes de juny. La campanya anima la ciutadania a col·laborar amb aportacions econòmiques que permeten canalitzar l'ajuda de manera coordinada i donar resposta a les necessitats que es detecten sobre el terreny. El regidor d'Educació i Cooperació i Solidaritat, Ramon Amador, fa una crida a la participació de la ciutadania.
1: Doncs, quan hi ha una emergència humanitària, la resposta ha de ser ràpida i jo estic molt orgullós de Castelldefels perquè a Castelldefels doncs, volem canalitzar aquesta solidaritat a través de les entitats que poden ajudar, no? I la veritat és que és veure aquests dies doncs, aquest fet d'aquesta crida per ajudar la població afectada pels terratrèmols a Veneçuela, doncs és un símbol de que la cooperació, la solidaritat, la pau està molt arraigada en la ciutadania de Castelldefels. No només amb els actes com el dissabte solidari i altres altres actes que fem durant tot l'any, després de l'estiu tindrem les jornades de pau i solidaritat, sinó que això també doncs, repercuteix en fer pràctic tot el que sentim i vivim com a pau, solidaritat, cooperació. No? Hi ha persones que ho han perdut tot. I qualsevol ajuda suma. I per això des de l'Ajuntament hem fet aquesta crida del Fons de Cooperació perquè creiem que és una de les millors formes. O sigui, tenen molta experiència, tenen molts contactes aquest Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i és una forma i una garantia de saber on anirà tota aquesta ajuda. No? I l'Ajuntament, doncs, com has comentat, doncs, se suma a aquesta crida d'emergència realitzada a través del fons i també doncs, aquesta crida doncs, la fa extensible a tota la ciutadania, el fons, amb un número de compte, amb un bitum, i sabem que doncs, després, quan toqui, doncs, es faran un retorn, una avaluació, un estudi, sinó on s'han destinat tot el que han recollit.
0: Des de l'Ajuntament recorden que aquests dies també han sorgit iniciatives particulars de recollida de material. Tot i això, els organismes especialitzats en cooperació internacional recomanen prioritzar les aportacions econòmiques, ja que permeten actuar amb més rapidesa i adaptar l'ajuda a les necessitats reals de la població afectada. Les persones que vulguin col·laborar poden fer-ho a través de la campanya impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament o mitjançant les organitzacions no governamentals que treballen sobre el terreny. Tota aquesta informació sobre els canals de col·laboració es poden consultar als espais d'informació municipals i als canals oficials de l'Ajuntament.
2: Castelldefels desperta.
3: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
4: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
3: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
4: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment banderes verdes.

0: Tornem a parlar d'una qüestió que fa molts anys que preocupa una part important dels veïns de Castelldefels, que és el soroll dels avions. L'Ajuntament ha anunciat que presentarà al·legacions a la nova proposta que prepara el Ministeri de Transports per regular els procediments de vol de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat. Per entendre'ns, el Ministeri està revisant les normes que determinen quines pistes s'utilitzen, les trajectòries dels avions i els procediments de navegació, amb l'objectiu de reduir l'impacte acústic sobre els municipis que envolten l'aeroport. I és precisament aquí on Castelldefels vol fer sentir la seva veu. El consistori considera que la normativa actual no protegeix prou la ciutadania davant del soroll que genera l'activitat aeroportuària i per aquest motiu aprofitarà aquest període de consulta pública per presentar les seves propostes de millora. No és la primera vegada que el municipi reclama més mesures per reduir l'impacte acústic. El soroll dels avions és una reivindicació històrica de Castelldefels, especialment en determinades configuracions de pistes o quan les condicions meteorològiques obliguen a modificar les operacions habituals de l'aeroport. Ara s'obre un nou procés de participació impulsat pel Ministeri en el que les administracions, entitats i també particulars poden fer arribar les seves aportacions abans que la nova circular aeronàutica s'aprovi de manera definitiva. Des de l'Ajuntament asseguren que aprofitaran aquesta oportunitat per defensar els interessos de la ciutat i reclamar que els futurs procediments garanteixin una millor protecció de la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Castelldefels.
1: Castelldefels desperta.

0: I Castelldefels suma a una iniciativa europea de transparència. L'Ajuntament de Castelldefels ha estat seleccionat per participar en un projecte europeu que té com a objectiu reforçar la transparència i prevenir els riscos de corrupció en l'àmbit municipal. Es tracta del projecte Locrilis, una iniciativa impulsada per l'OCDE i finançada per la Comissió Europea, que servirà per crear un sistema d'indicadors capaç d'avaluar com funcionen els mecanismes d'integritat i bon govern dels ajuntaments. Dit d'una altra manera, es tracta de disposar d'eines objectives que permetin detectar què funciona bé, què es pot millorar i com les administracions encara més transparents per davant de la ciutadania. Castelldefels és, de fet, un dels tres únics municipis catalans que participaran en aquesta prova pilot, juntament amb Corbins i Salou. La candidatura la va presentar la Unitat de Transparència de l'Ajuntament a través de l'Associació Catalana de Municipis i finalment ha estat escollida per formar part d'aquest projecte europeu. Durant els pròxims mesos, el consistori treballarà conjuntament amb l'OCDE, l'Oficina Antifrau de Catalunya i altres organismes especialitzats en bon govern per recopilar dades, analitzar els diferents indicadors i validar els resultats. L'objectiu és disposar d'una metodologia comuna que en un futur també pugui aplicar-se a altres ajuntaments de Catalunya i a la resta de l'Estat, i fins i tot a la Unió Europea. Més enllà del component tècnic, la participació en aquest projecte suposa també un reconeixement a la feina que Castelldefels està desenvolupant en matèria de transparència i bon govern. En definitiva, és una iniciativa que busca reforçar la confiança de la ciutadania en les situacions, millorar els mecanismes de control i continuar avançant cap a una administració cada vegada més oberta, més transparent i més eficient.
1: Castelldefels Desperta.

0: Recordem que finalitzen les obres de millora de la C31 i la C32 al seu pas per Castelldefels. Aquestes actuacions han tingut una inversió global de més de 5,2 milions d'euros i han permès reforçar la seguretat viària, renovar diverses infraestructures i millorar la mobilitat dels vianants i ciclistes. Entre les actuacions més destacades hi ha la nova passarel·la de la Pava. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, en col·laboració amb la concessionària de la C32, ha finalitzat un conjunt d'actuacions de millora a la C31 i la C32 al seu pas per Castelldefels i Gavà. Com comentàvem, ha comportat una inversió de 5,2 milions d'euros i s'han centrat en reforçar la seguretat viària, conservar les infraestructures existents i adaptar-les a les necessitats actuals de mobilitat. En total s'han executat una vintena d'intervencions, entre les quals destaquen la renovació de ferms en diversos ramals, reparació d'estructures, millora de barreres de seguretat i actuacions en diferents enllaços i elements funcionals de la via. Ara tenim més espai i seguretat tant per vianants com per ciclistes. Una part important de les actuacions s'ha destinat a millorar la mobilitat activa. En aquest sentit, s'han ampliat voreres, recreixut baranes en diverses estructures i adequat itineraris per facilitar una convivència més segura entre vianants i ciclistes. Aquestes intervencions contribueixen a fer més accessibles els desplaçaments quotidians i incrementar la seguretat dels usuaris que es mouen a peu o en bicicleta. Entre les obres executades destaca la substitució de la passarel·la de la Pava sobre la C31 situada entre Castelldefels i Gavà. La nova infraestructura de formigó té una longitud de 32 metres i una amplada de 3 metres i ha suposat una inversió de 600.000 euros. Aquesta nova passarel·la ofereix unes millors condicions d'accessibilitat, funcionalitat i seguretat pels desplaçaments a peu en un punt amb una elevada mobilitat diària. Aquesta actuació s'ha desenvolupat en coordinació amb els ajuntaments de Castelldefels i Gavà per minimitzar les afectacions durant l'execució dels treballs. En Gerard Carrera ha estat el control tècnic i us ha parlat la Zeneida Martín. M'acomiado d'aquest espai fins demà, de 9 a les 8 fins les 10 del matí. Gràcies per acompanyar-nos. Us deixem amb el magazín matinal Així som.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: Bon dia, són les 10.

0: Els bombers concentren els esforços en l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental amb l'objectiu de poder estabilitzar-lo durant el dia d'avui. Els recursos s'hi poden dedicar perquè la resta de focs actius del país milloren tots i ja estan controlats o gairebé. A tot això, més de 200 municipis de 24 comarques estan avui en risc màxim d'incendi, un centenar més que ahir. El Pla Alfa, a nivell 4, també limita l'accés a fins a 6 parcs naturals, un més que ahir, el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. A més, es prohibeixen les activitats amb falles, foc i pirotècnia i es manté activat l'alerta del Pla Procicat per calor intensa. Poc abans de les 6 del matí hi ha hagut un tiroteig sense víctimes al Putxet a Barcelona. Els Mossos, que han confirmat els fets, ja han obert una investigació. I els tècnics revisaran aquest matí l'esvoranc que es va obrir a Barcelona, a prop de l'estació de Putxet, després que cap a la mitjanit els operaris han acabat d'abocar formigó per omplir el forat provocat per les obres de construcció de la línia 9 del metro. Alguns veïns de la zona ja havien alertat setmanes enrere de l'aparició d'esquerdes, coincidint amb el pas de la tuneladora. L'Iran i els Estats Units s'intercanvien nous atacs que posen a prova les converses de pau. El règim de Teheran ha bombardejat Bahrain i Kuwait, mentre que Washington ha atacat una vuitantena d'objectius militars iranians. I el secretari general de l'OTAN ha donat suport a aquests últims atacs dels Estats Units contra l'Iran. Mark Rutte ha minimitzat també les últimes crítiques de Donald Trump als aliats europeus. L'OTAN reuneix avui els seus líders a Ankara, Turquia, en el dia clau i últim d'aquesta cimera anual. 3 morts i diversos ferits a Ucraïna, segons fonts oficials, per diversos atacs russos. Una de les víctimes és a Kiev, que ha patit el tercer bombardeig en menys d'una setmana. El president Zelensky participa encara a la cimera de l'OTAN, on ha tornat a reclamar als aliats més defenses antiaèries. I les vendes de la grossa de cap d'any han caigut pràcticament a la meitat en els últims 7 anys, una tendència sostinguda després del màxim fixat el 2018, un cop superat el referèndum. En paral·lel, remunta les vendes del sorteig extraordinari de Nadal de la Loteria Espanyola. I a Cultura avui arrenca el Festival Cruïlla al Parc del Fòrum de Barcelona. Fins dissabte hi actuaran artistes com Pixie, David Byrne, Rigoberta Bandini i la Ludwig van Oalosa. Avui obre el festival al terrassenc Galgo Lento i la cap de cartell és la nord-americana Halsey. També actuarà Greta, la germana bessona de Mushka, i el gallec Sensenra.
1: Esports. Suïssa és l'última selecció classificada pels quarts de final del Mundial després d'eliminar aquesta matinada Colòmbia a la tanda de penals. El partit ha acabat amb empat a 0 després de la pròrroga. Als quarts de final, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina. L'equip de Leo Messi va derrotar ahir Egipte per 3-2, remuntant un 0-2 en contra en els últims 12 minuts de partit. I l'Espanyol presenta aquest migdia el lateral esquerre neerlandès Hartman, que arriba com a cedit pel Burnley anglès. Hartman és la segona incorporació blanquiblava de cara a la temporada que ve.
0: El temps, calor extrem amb temperatures de més de 40 graus a l'interior i de 35 a la costa. Sol amb nuvolades de tarda al Pirineu i als Ports, localment amb alguna tempesta de calor. De cara al vespre també arribaran algunes nuvolades per ponent, amb cel menys serè i la calor s'allargarà fins la setmana que ve.
2: Castelldefels avui.
3: Bon dia, repassem ara l'actualitat informativa, el butlletí de Ràdio Castelldefels. Es comunica que es manté activada la fase d'alerta del Pla Bàsic d'Emergència Municipal de Castelldefels per calor intensa a causa de la continuïtat de l'episodi d'onada de calor fins demà, dijous 9 de juliol. A més d'aquest avís de perill màxim per al llarg de la jornada d'avui, 8 de juliol, més endavant es torna a recordar també que demà s'espera una franja especialment intensa a partir de les 2 del migdia i fins les 8 del vespre. Aquest avís implicaria poder tornar a superar els 38,6 graus. Castelldefels presentarà al·legacions sobre el soroll de l'aeroport. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha obert el període de consulta pública de la proposta de circular aeronàutica que regularà els procediments de disciplina del trànsit aeri en matèria de soroll a l'aeroport Josep Tarradellas, Barcelona el Prat. L'Ajuntament de Castelldefels presentarà al·legacions al text. Comencen les obres de millora de la xarxa elèctrica d'Endesa amb afectacions a l'Avinguda Constitució. Aquests treballs d'Endesa comencen al llarg de la jornada d'avui, dimecres 8 de juliol, i està previst que s'allarguin fins al 12 d'agost. Durant aquest període es tallarà el sentit Gavà en un tram de l'Avinguda de la Constitució, mentre que la circulació en sentit Sitges es mantindrà operatiu amb un carril. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa. Tornem d'aquí una hora. Fins ara.
2: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: Que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
9: Si, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
10: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
9: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
10: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
2: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
8: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
11: Castelldefels, així som.

espai en trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, benvingudes i benvinguts a aquesta nova edició de l'Així som de Ràdio Castelldefels. Avui és dimecres 8 de juliol i com cada dia, de dilluns a divendres, us acompanyarem fins a la una del migdia. El control tècnic tinc amb mi en Gerard Carreras i us està parlant Estefania González. Durant el programa d'avui, el Castelldefels Coffee, aquest espai de tertúlia política, ens acompanyarà Movem en Comú Podem, Castelldefels, amb el seu membre del partit, Javier Martín. Això serà a 11:15 del matí. A continuació, avui parlarem... Tenim diversos temes, perquè parlarem, per exemple, de l'escola d'estiu per a la gent gran, que està en marxa al llarg d'aquest mes de juliol. En parlarem amb el cap de l'àrea de gent gran de l'Ajuntament, Pep Ribas. Després, parlarem també amb la cap de la unitat d'Espais Verds de l'Ajuntament. En parlarem en concret sobre les obres del Parc del Castell i del Talús de Bisbe Urquinaona. També voltarem pel comerç. Avui ens aproparem a un centre de tatuatges. No sé jo, us esteu plantejant fer-vos en un? Doncs això al voltant de les 12 del migdia, una mica abans, em sembla que serà, farem aquesta connexió a la unitat mòbil amb el company Miguel Navarro. S'aproparà a Tattoo Viper, ja que fa uns mesos complien 20 anys i encara... De fet, realment els van complir al setembre de l'any passat, però encara continuen de celebració, enguany. I més entrevistes al llarg d'aquest Així som. Parlarem de la campanya Ecovidrio, que tot just comença a la ciutat, amb aquesta recollida i, sobretot, una campanya molt adreçada als comerços, als establiments de restauració de la ciutat. I per acabar farem una selecció de jocs de taula perfectes per aquest estiu, jocs de taula que podeu agafar en préstec a la biblioteca. Això ho parlarem amb la tècnica de la biblioteca Carolina Castaño. I entremig recordeu que cada hora en punt fem aquest butlletí informatiu amb els titulars destacats de l'hora. Atenció ara mateix a aquesta hora a la ciutat, perquè ens acaba d'arribar una actualització de les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya i un comunicat d'actualització del Pla Bàsic d'Emergència Municipal per calor intensa. Aquest comunicat ens el facilita Protecció Civil, on ens comuniquen que aquesta alerta del Pla Bàsic d'Emergència Municipal per calor intensa continuarà amb aquest episodi d'onada de calor molt intensa fins demà dijous 9 de juliol. Aquest avís ens implica que podríem tornar a superar els 38,6 graus, així que molta precaució al llarg d'aquesta jornada d'avui i demà, molta hidratació i molta crema solar. I sobretot, també, com sempre ens recorden des de l'àrea de Protecció Civil, tinguem molta cura de les persones més vulnerables. Amb això, comencem aquest Així som d'avui dimecres, 8 de juliol.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Castelldefels Coffee.
1: Comencem una nova edició del Castelldefels Coffee, aquest espai d'entrevistes polítiques del magazín Així Som, on cada dia conversem amb els representants dels diferents grups municipals per conèixer la seva visió sobre l'actualitat de Castelldefels. Avui és dimecres i ens acompanya Javier Martín, regidor de Movem en Comú Podem Castelldefels. Javier, molt bon dia, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
2: Molt bon dia, moltes gràcies.
1: Venim d'un cap de setmana amb molt moviment a la ciutat, el Pas del Tour, la Cluenda del Viudança. Quina valoració en fa de tot plegat?
2: Bueno, la veritat és que Castelldefels és una ciutat molt i molt viva, ho ha estat sempre, a més és una ciutat, com sabem, turística i de plena de visitants, i de fet l'Ajuntament sempre ha donat molta alternativa i molta activitat. La veritat que nosaltres venim denunciant des de fa un temps que aquesta activitat s'ha multiplicat darrerament, de vegades amb espectacles que no tenen molt de rerefons, però en aquest cas, no, el Viudança nosaltres sí que hem defensat com un projecte de ciutat, que recolzem plenament, amb plena participació de les entitats, que ponen al centre la cultura i uneix aquesta internacionalitat, vocació d'internacionalitat del festival, amb la promoció també del talent local. Així que enhorabona a les organitzadores, també felicitar el regidor per la seva feina, i esperar que l'any que ve es torni a repetir i, com vam dir, no, que altres activitats de la ciutat que nosaltres estem dominant, que són una multiplicació d'activitats que està fent l'alcalde, doncs pensem que s'haurien de racionalitzar i apostar més per espectacles com aquest, com el Viudança, que sí que pensem que deixen impremta a la ciutat. I després, particularment, amb el tema del Tour de França, doncs molt content de viure a Castelldefels la festa del ciclisme, va deixar imatges espectaculars que pensem que ha estat unes imatges pel record, una experiència pel record. Jo que sóc aficionat al ciclisme des de petit, no aficionat prou, però sí que aquests seguidors del Tour de França que no es fan la migdiada quan a les 4 de la tarda, doncs la veritat és que fa goig, no? I fa goig perquè també detectes, no, quan aquesta sensació de que el ciclisme és un esport minoritari, quan arriba a la teva ciutat, com la gent al·lucina amb aquesta caravana, amb aquest muntatge, quan veu els ciclistes en directes i llavors sents que aquest espectacle arriba. Lamentar també, doncs, que aquest espectacle serveixi un altre cop per tapar altres deficiències que té la ciutat, que el Tour de França no s'utilitzi per deixar una impremta de mobilitat sostenible a la ciutat. Pensem que ja estem en un govern, venim denunciant, que ha posat per davant la mobilitat en vehicle privat, de motor, en comptes de continuar amb el projecte de potenciar els carrils bici. Llavors el que ha fet és desmantellar les artèries principals que s'havien fet el mandat passat, com l'Avinguda de la Pineda, i està substituint aquesta prioritat de la bicicleta per la prioritat del cotxe i carrils bici que donen la volta i són compartits amb el cotxe. I una mica és el que no ens agrada aquest govern, no? Que com fa una mica de ràbia, com tapa aquests esdeveniments, els ajuda a netejar una mica la cara i donar una imatge de la ciutat que potser estem desaprofitant.
1: Un altre esdeveniment que estava recordant ara del passat cap de setmana i que des de Movem sempre s'ha fet una valoració positiva són les festes de barri, que tot just hem superat l'Equador, arribant a la celebració de Lluminetes.
2: Exacte, sí, vam viure les de Vistalegre, Gran Roca, aquest cap de setmana el protagonisme ha estat per Lluminetes, unes de les poques que encara existeixen. Hi ha molts barris que no poden mantenir aquesta tradició o altres que ho poden fer per circumstàncies molt concretes. I jo pensem que això, que és un element que dona identitat, que també dona un sentit a una participació més, hi ha una participació més reivindicativa a les decisions de veïns, una participació més lúdica, que també una amb l'altra dona coherència i dona sentiment de pertinença, millores del barri i també gaudir del barri. Amb això nosaltres hem defensat que s'han de buscar fórmules per potenciar-les. Pensem que hi ha mecanismes. Nosaltres hem defensat sempre que les guinguetes de les urbanes de la ciutat, doncs amb les seves licitacions podrien contribuir amb aquestes festes de barri. Antigament les festes de barri, els barris dirigien directament guinguetes, això amb la legislació actual no pot ser, però amb el que recau de l'Ajuntament podria destinar una part que redundeixi amb els veïns i d'aquesta manera puguin fer les festes de barri encara més vistoses, no? Molt atractives.
1: Ja que estem parlant del balanç del cap de setmana passat, ara ens arriben les festes del mar, un altre d'aquests moments tan tradicionals i tan simbòlics de la nostra ciutat.
2: Sí, tots esperem en goig, no? El desembarcament pirata, les sardinades. bueno, és una festa molt tradicional d'aquí de la ciutat, amb aquest doble polo que té la ciutat, no? Les festes de la ciutat i les festes de la platja. Hi ha qui diu que les autèntiques festes de l'estiu de Castelldefels són les de la platja. Bueno, jo aquí discrepo una mica, però sento que ho sento perquè ho diuen, perquè realment és quan la ciutat hi ha més gent de la que no ha marxat encara de vacances, reuneix molts visitants, és l'entorn més emblemàtic que té la ciutat, i llavors, o sigui, té aquests elements tradicionals que tots esperem en goig.
1: Uh-huh. En altres cofis anteriors a aquest, amb el partit Movem en Comú Podem, des del seu partit han estat crítics amb el model d'oci nocturn a la platja. També hem de parlar d'una altra de les propostes que està en marxa per part de l'Ajuntament. Sí. Abans d'entrar en matèria amb aquest altre tema d'actualitat, m'agradaria preguntar-li si des de Movem consideren que les festes del mar podrien ser un bon exemple de com gaudir de la platja, tenir un bon oci nocturn que sigui saludable i correcte per tothom.
2: Sí, l'eix vertebrador de la nostra crítica, no? Aquest model mega festiu que proposa el Partit Popular, que sentim que intenta tapar, que no cobreixen les dèficits estructurals de la ciutat, com és l'habitatge, la mobilitat sostenible, etc., i que aquest espectacle permanent ajuda, però precisament la crítica va en que creiem que s'haurien de centralitzar. De mateixa manera que abans comentava que uns espectacles podrien reduir per donar més rellevància al Festival Internacional de Dansa, doncs exactament el mateix amb les festes de la ciutat, que cada cap de setmana amb múltiples DJs o múltiples activitats festives que totes van acompanyades sempre d'espectacles musicals, de barra, de festa, de beguda, doncs això no, pensem que no és la manera. Nosaltres pensem que hi ha cap de setmana que els veïns mereixen un descans i aquests recursos estarien millor empleats per una banda es poden repartir a necessitats més estructurals de la ciutat i per d'altra banda doncs, a potenciar les festes de major, les festes tradicionals, la festa major d'estiu o altres esdeveniments amb petjada més cultural. Per tant, no ens podran atacar en que no ens agrada la festa, ens agrada la festa, ens agrada més i millor, tota revolució, si no és ballant, no és revolució, però precisament no, doncs per s'ha de fer un equilibri a la ciutat i en aquest sentit és on pensem que el govern del senyor Reyes no té un equilibri, no té un projecte de ciutat i viuen a l'esdeveniment i a la promoció permanent de la ciutat en favor, no, doncs d'uns pocs.
1: I amb aquest tema de model d'oci nocturn a la platja, però ara passem ja en general també a ciutat, com estava mencionant tot just en la seva intervenció, hem de parlar que recentment a un dels plens municipals es va portar una proposta de replanejament de Camí Ral, on aquí s'està comentant la possibilitat d'incloure una discoteca.
2: Sí, precisament això és el que pensem que no s'està parlant prou. De fet, la denúncia que fem és que quan va sorgir aquesta aprovació inicial de planejament, ahir va sortir al ple, vèiem que es donava aquesta possibilitat. Ja fa uns anys, arrel d'un model de festa que es va promocionar en les discoteques de Playafels, que va acabar amb tancaments temporals de la discoteca, va començar a sorgir la possibilitat que els propietaris plantejaven per mantenir aquest model de negoci amb de festes amb de 16 anys, d'oci doncs, més no sé com explicar-ho, més jove, però més enfocat a l'alcohol, a traure joves doncs, de tota la comarca i omplir, no?, amb una festa com és més de moda. Doncs pensem que això doncs, és un model d'oci que pensem que nosaltres no compartim i molt menys en un barri com el de Llumineta. Per tant, nosaltres vam apostar sempre doncs, que el barri de Playafels doncs, tingués un model d'oci nocturn doncs, sostenible amb les festes que hi ha actualment doncs, ja donen rendiment i donen un servei a la ciutat d'oci i és compatible si es fan unes condicions amb la vida al barri. No? En qualsevol cas, si s'havia de plantejar un canvi de model, doncs pensem que ha de ser de manera transparent. I aquí és on pensem que el govern de Reyes està ocultant un debat i està prenent decisions en favor d'un privat sense consultar la ciutadania, una cosa que podria ser totalment irregular i que podria tombar el planejament. El regidor precisament encarregat del tema, a la comissió informativa, ja se li va escapar, no?, el tema que podria ser que hi hagi un trasllat de la discoteca que després, en sessions obertes, va canviar del tot i va negar en absolut i va desmentir les seves pròpies paraules i va dir que si ells, si un privat demanava llicència per discoteca, doncs pues seria una cosa que no tindria res a veure amb la seva decisió de posar aquesta possibilitat a la modificació del planejament. I aquí pensem que és on es van delatar. Si precisament es demostrés que això el govern ho ha fet perquè ha parlat amb un privat per dir-li que farà un canvi de planejament urbanístic perquè ells puguin demanar una llicència a canvi que ells renunciïn a la seva llicència anterior, doncs això estem en un frau de llei absolut perquè s'està fent una modificació de planejament pensant en un privat. Després, si anem a buscar els informes que van motivar aquesta modificació del planejament, ja informa, una part de l'informe diu aquesta parcel·la justament del Camí Real doncs podria ser que albergués una discoteca. Això pensem que és totalment inaudit i des de moment estem preparant unes al·legacions a aquesta modificació del planejament per portar-ho de nou al ple i que es donin explicacions. Si el govern del Partit Popular vol plantejar un canvi de model d'oci nocturn i plantejar models de festa com el que havia a zona hermètica o a Cocoa Mataró, on els veïns i la Guàrdia Urbana no donen de si totes les nits per suportar la quantitat de molèsties, botellots, gent, centenars de persones acudint a una zona industrial, amb tot el que això comporta, doncs hauran d'explicar-ho als propietaris de negocis d'allà del Camí Ral, que estan totalment alertats per aquesta possibilitat, que ja va ser anunciada en premsa fins i tot en 2024, però que, repeteixo, és una greu irregularitat com hi hagi acords de tapadillo per darrere per portar aquesta discoteca. I, per tant, des de moment ho volem denunciar. Pensem que això és un canvi d'orientació molt gran a la ciutat i hauria de ser, com a mínim, transparent si es vol fer així i com es vol fer i quines mesures es prendrien al respecte per evitar problemes.
1: Mm-hmm. Ja per acabar, amb aquests darrers minuts que ens queden, hi ha un altre tema d'especial preocupació per a la ciutadania, que és el soroll de l'aeroport. Aquests dies l'Ajuntament ha anunciat que presentarà al·legacions a la nova proposta estatal sobre els procediments de l'aeroport del Prat i vostès, des de Movem, ja fa anys que treballen aquesta qüestió. De fet, al seu Instagram publicaven fa pocs dies que havien assistit a unes jornades al Parlament Europeu on van alertar d'aquests riscos d'una ampliació de l'aeroport.
2: Sí, és la batalla de David contra Goliat, no? I pensem que tota acció, encara que sembli simbòlica, és poca. Ja van diversos intents de fer aquesta ampliació per part del govern del PSC, per part del govern d'Esquerra Republicana, que va ser una mica tibi amb aquest tema, i va ser la ciutadania i les plataformes que sortien al carrer, les que amb aquesta mobilització social han fet tremolar el canyell. I en aquest sentit, doncs, des del nostre espai polític, doncs, en totes les seves formes i dimensions, doncs fem el mateix a totes les institucions, a tots els governs, a tots els parlaments, a tots els ajuntaments on governem, fem exactament el mateix, coses que no poden dir ni el senyor Reyes ni ningú de cap altre partit, que sempre van amb tecnicismes i intentant fer equilibris entre la defensa del medi ambient, la defensa de la salut dels veïns amb el desenvolupament econòmic. Hi ha un debat que és irrenunciable al món, que hi ha una gran part de la societat encara no està disposada a donar, i és que més creixement econòmic significa més destrucció del planeta i que si no aconseguim un model plenament sostenible no hi haurà desenvolupament possible. I en aquest sentit, doncs, que van fer les meves companyes, van viatjar a Brussel·les per mantenir viu el debat, per portar-lo al Parlament Europeu, per fer declaracions i que la flama d'aquesta lluita es mantingui viva, perquè encara que el senyor Reyes aquí faci al·legacions o faci el que li doni la gana, el senyor Reyes és membre del seu partit polític, que defensa activament i ha criticat per activa per passiva que aquesta inversió, aquesta ampliació de l'aeroport no s'hagi donat. És un partit que està totalment entregat al desarrollisme permanent, que està entregat als grans poders econòmics i farà tot el possible perquè aquest aeroport s'ampliï i que l'alcalde de Torn, en aquest cas del Partit Popular, faci aquestes declaracions és pura estratègia política perquè sap que ha de dir això per poder guanyar i ho té plenament, no, jo poso la mà al foc, que ho té plenament acordat aquesta estratègia localista que saben que no li portaran roc en joc perquè quan el senyor Feijó, esperem que no, governi i tingui de vicepresident a Santiago Abascal, les al·legacions del senyor Reyes li donaran exactament igual i el senyor Reyes possiblement no, ja tindrà les seves ofertes per continuar la seva política al Senat, de ministre, de secretari d'Estat o el que calgui. Per tant, el senyor Reyes ja el coneixem molt bé, És una persona encantadora, molt, molt amable, que és una gran virtut, tant de bo no la tingués, però que té molt clara les seves prioritats polítiques, sap molt bé a qui defensa, sap el que ha de dir i no dir en cada moment i no té cap escrúpol en mentir i dir el que toqui per guanyar les eleccions.
1: Doncs amb això, Javier Martín, hem esgotat el nostre temps del COFI. Regidor de Movem en Comú Podem Castelldefels, moltes gràcies per haver compartit aquests minuts amb nosaltres aquí a l'Així Som de Ràdio Castelldefels i que tingui molt bon dia.
2: Moltes gràcies, molt amable. Enhorabuena.
0: Castelldefels COFI.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 11. Donald Trump ordena tallar tots els lligams comercials amb Espanya i acusa Madrid de ser un soci terrible de l'OTAN. A la cimera de l'Aliança Atlàntica a Turquia, el president dels Estats Units ha endurit les crítiques al govern espanyol. Sobre l'Iran, Trump ha donat per acabat l'alto el foc i ha justificat els últims bombardejos contra el règim de Teheran. Les paraules de Trump ja han tingut resposta per part del govern espanyol, com en amenaces anteriors. Des de Madrid es recorda que les relacions comercials entre tots dos estan sota el paraigua de la Unió Europea. Això mentre l'Iran i els Estats Units s'intercanvien nous atacs que posen a prova les converses de pau, que ara sentíem que Trump dona per acabades. El règim de Teheran ha bombardejat Bahrain i Kuwait, mentre que Washington ha atacat una vuitantena d'objectius militars iranians. Els bombers concentren els esforços en l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental. Intenten poder estabilitzar-lo durant el dia d'avui, tot i la preocupació per possibles revifades producte de les condicions meteorològiques. La resta de focus actius al país de focs ja estan controlats o pràcticament controlats. Nou tiroteig a Barcelona sense víctimes ha passat al Putxet poc abans de les 6 del matí. Els Mossos, que han confirmat els fets, ja han obert una investigació. Avui engega el festival Vallviva, l'alternativa de la Garrotxa als grans festivals d'estiu de la Costa Brava, amb la peculiaritat que destina tots els beneficis a la recerca oncològica. Incorpora noms com Antonio Orozco o Ana Torroja i una oferta gastronòmica de restaurants amb estrella Michelin.
2: Esports.
3: Avui hi ha jornada de descans al Mundial de Futbol després que hagin quedat definits tots els aparellaments dels quarts de final, que seran França-Marroc, Espanya-Bèlgica, Anglaterra-Noruega i Argentina-Suïssa. Els quarts començaran demà dijous al vespre amb el França-Marroc. L'Espanyol presenta aquest migdia el lateral esquerre neerlandès Harman, que arriba com a cedit pel Burnley anglès. Harman és la segona incorporació blanc i blava de cara a la temporada que ve. I aquest migdia també es fa el sorteig de la fase de grups de la Champions de la FIBA, on hi participarà la sisa Joventut. També aquest migdia, a 3:15, se sortejarà la fase de grups de l'Eurocup amb la presència del Quinzenàs Manresa.
1: Calor extrema, amb temperatures de més de 40 graus a l'interior i de 35 graus a la costa. Sol amb nuvolades de tarda al Pirineu i als ports, localment amb alguna tempesta puntual, tempesta típica d'estiu. De cara al vespre també arribaran algunes nuvolades per Ponent, amb cel menys serè. La calor s'allargarà fins la setmana que ve i, per tot això, més de 200 municipis de 24 comarques estan avui en risc màxim d'incendi. És un centenar més que ahir. El pla Alfa, a nivell 4, que és el màxim nivell, també limita l'accés fins a 6 parcs naturals. És un més que el que teníem ahir. I avui s'hi afegeix el de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. A més, es prohibeixen les activitats amb falles, foc i pirotècnia. Es manté activat en alerta el pla Procicat per calor intensa.
4: Castelldefels avui.

0: Bon dia, repassem ara la informació d'actualitat de la ciutat. Castelldefels se suma a una iniciativa europea de transparència. La ciutat és un dels tres municipis catalans seleccionats per participar en la prova pilot del projecte europeu LOCRIS. La iniciativa desenvoluparà indicadors estandarditzats per identificar fortaleses i oportunitats de millora en els sistemes d'integritat dels ajuntaments. Les festes del mar ompliran Castelldefels d'esport, cultura i activitats familiars aquest cap de setmana. Del 10 al 12 de juliol arriben les festes del mar, que tornen també amb un ampli programa d'activitats per a tots els públics. Entre les propostes destaca el torneig de vòlei platja Vòlei Boom Festes del Mar, que es disputarà dissabte i diumenge al Passeig Marítim. Com a prèvia de la celebració, la Biblioplatja Carme Romaní acollirà també a diverses activitats familiars, com un dimarts astronòmic, una hora del conte dedicada al pirata Camallarga, i una proposta de sensibilització sobre el medi ambient. I a l'agenda d'aquest cap de setmana, en concret dissabte 11 de juliol, tindrem la campanya Aquest estiu som fans de donar-ho tot. Serà al Centre Cívic Frederic Mompou. Vindran des del Banc de Sang i Teixits per fer aquesta recollida de sang, ja que a la necessitat no fa vacances, segons les paraules d'aquest Banc de Sang i Teixits de la Generalitat. I fins aquí el repàs informatiu del butlletí. Tornem d'aquí una hora.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
6: Castelldefels, així som.

0: I ara parlem amb el Pep Ribas, que ja el tenim també aquí esperant, el coordinador del Centre Cívic Frederic Mompou. Què tal, Pep?
1: Com anem? Hola, què tal? Bon dia, molt bé.
0: Molt bé. Parlem de l'escola d'estiu, de la gent gran ara.
1: I nosaltres, com a àrea de gent gran, doncs, tenim l'escola d'estiu, que és la part important que ens queda ara abans d'acabar aquest curs i entrar al proper curs i anar a vacances, evidentment que sí.
0: En què consistirà aquesta escola d'estiu, Pep?
1: Doncs mira, una escola d'estiu que el que si voldria fer un petit recordatori d'on venim, no? Venim d'un inici d'escola d'estiu fa uns anys que van plantejar activitats a la platja i algunes caminades. Després vam ampliar aquestes caminades i aquesta activitat a la platja per unes activitats també de ioga, vam ampliar una mica, però ens vam adonar compte ja des de fa un parell d'anys que la calor i el canvi climàtic era important també en aquest sentit i vam decidir fer activitats en la que en aquell moment es va anomenar com a centre climàtic, que va ser el Mompou, és un d'ells, i per tant fem les activitats a la sala polivalent del Mompou, una sala àmplia amb aire condicionat per la gent gran. Llavors, ja se fa 3 anys ja les fem al Mompou i fem durant tot el mes de juliol tot un seguit d'activitats de matí, en aquest cas enguany, en 7 tallers diferents, que seran 8 classes diferents durant tot el matí on la gent gran s'ha anat apuntant.
0: Ja són les places cobertes o encara
1: doncs,
0: queda lloc?
1: Doncs pràcticament plenes. Si és cert que hem fet una divisió per quinzenes, hem donat l'opció a la gent que s'apunti no bé la primera quinzena o tot el mes. Majoritàriament tothom s'ha apuntat a la primera quinzena, molts ja han ampliat a la segona, però sempre passa que la gent quan s'apunta i després s'ha d'anar a donar compte que no s'ha apuntat a l'altre grup, al grup següent, diguem, a la segona quinzena, i es queda, no? Llavors, jo també vindré dilluns, ja ens ampliarem. Si és cert que fem grups amplis, fem grups de 50 persones. Per això hem contractat una empresa especialitzada en aquest tipus de tallers, que em dic que aquest any tenim balls llatins, tenim tai chi, yoga, aeròbic, risoteràpia, relaxació i country. Són activitats, evidentment, que necessiten professors que sàpiguen de la matèria. Els nostres tècnics de gent gran seran també a cada classe, acompanyant aquest tècnic de fora per ampliar el ràtio de persones per arribar a la 50ena de persones a cada taller, que com dic, ja estan pràcticament plens, i per tant el que farem serà aprofitar aquests matins perquè la gent passi durant certes hores a fer una activitat 2 dies a la setmana.
0: Els tallers seran al matí amb la climatització pròpia de Frederic Mompou, ja ningú passarà calor, tenint en compte més, Pep, que algunes activitats requereixen esforç físic.
1: Sí, exacte, és a dir, el que hem fet és intentar lligar-los d'una manera que primer afavoreixi la presència dels professors externs, que evidentment, doncs, per venir un cop a la setmana o dos cops a la setmana durant una hora, doncs fem que algun d'ells que repeteixen classes se poguessin fer el mateix dia per no haver-se desplaçat tant. Hem reunit primer els més canyeros, podem dir, a primera hora del matí, o sigui, el dilluns i dimecres tenim baix llatins a primera hora i el dimarts tenim aeròbic, dimarts i dos tenim aeròbic a primera hora, o sigui, els més canyeros, diguem, són els més matiners. Després, el dilluns i dimecres, al mig matí, tenim el tai chi i la risoteràpia, dilluns i dimecres, dimarts i dijous, i a última hora tenim els més relaxats, podem dir, dilluns i dimecres el ioga, dimarts i dijous la relaxació. Així hem fet una mica allò, comencem per la canya i acabem amb la... I els divendres està reservat a dos grups diferents de country. Els divendres és el dia del country, tant el grup 1 com el grup 2, perquè seran un grups amplis, doncs hem decidit fer dos horaris i, per tant, d'aquesta manera completem 8 tallers.
0: A les tardes hi haurà alguna activitat a l'escola d'estiu o no?
1: A la tarda festa, a la tarda els avis pels nets, que ho necessiten, o per anar a la platja, per descansar. No, vam considerar que era millor fer-ho només a horaris de matí, que és la que majoritàriament durant l'any la gent gran ho fa majoritàriament en horaris de matí i l'escola d'estiu ja fa anys que es va pensar per fer-ho al matí. A més, tenint en compte que els nostres monitors, evidentment, estem en època de jornada intensiva i, per tant, a la tarda no treballa ningú i, per tant, doncs, no podíem fer activitats de tarda.
0: Molt bé. I amb la realització d'aquesta escola d'estiu, tanca les seves activitats aquesta temporada al Centre Cívic Frederic Mompou.
1: Sí, tanquem el curs 25-26 perquè fa tota la activitat de gent gran. Ja al setembre comencen les inscripcions pel nou curs. Intentarem ampliar places, tenim llista d'espera, com bé sabeu, estem overbooking. També en la natació gratuïta també tenim moltíssima demanda i, per tant, setembre descobrirem quanta gent podem inscriure, si podem fer algun grup nou, esperar també noves instal·lacions, nous monitors, per tant, doncs, això de cara al curs venent encara serà molt semblant a l'actual, aquest curs, i més endavant ja veurem com van les coses.
0: Tot així, el centre romandrà obert el mes d'agost?
1: Sí, sí, el centre és obert tot l'any, només tanquem 3 dies l'any, igual que l'edifici de la República i el centre Cívic Vista Alegre, que se crearan els seus horaris habituals, excepte els dies festius. Cat República sí obre els diumenges, no els festius, i el Mompou sí que obrirà tots els diumenges i festius durant juliol, agost i, evidentment, la primera quinzena de setembre, que encara no hi haurà activitats pròpiament de les entitats.
0: I durant el mes d'agost també es mantindran els mateixos horaris?
1: Sí, sí, tot el mateix horaris durant l'any, simplement serà lloc primer, perquè la gent pugui relacionar-se, perquè pugui jugar als jocs que vulguin i, sobretot, perquè tinguin un refugi climàtic per poder passar el matí i la tarda sense haver d'estar al carrer.
0: El que no hi haurà serà ball el mes d'agost, no?
1: No, el mes d'agost. El juliol sí, mantenim els balls de diumenge, però l'agost és un mes que sí que fem una mica de relaxació general que menys hem guanyat.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies. Pep Ribas, Escola d'Estiu, ja preparada per la gent gran de Castelldefels, a l'espera ja doncs, d'obrir el nou curs al mes de setembre.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bon dia.
1: Adéu-siau.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.

0: El Parc del Castell és un dels espais més emblemàtics de la nostra ciutat. És un punt de trobada per a moltes famílies, un espai verd molt freqüentat i també la porta d'entrada, un dels principals elements del patrimoni històric de la ciutat, el castell. Durant aquests mesos, aquest entorn està experimentant diverses actuacions de millora amb l'objectiu d'incrementar la seguretat, protegir millor els espais verds i continuar posant en valor aquest indret tan estimat per veïns i veïnes. Per conèixer en què consistiran tots aquests treballs, avui ens acompanya Marian Sardà, cap de la Unitat Intermèdia d'Espais Verds de l'Ajuntament. Marian, benvinguda a Ràdio Castelldefels. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Doncs per començar, explica'ns una mica quines feines estan duent a terme ara mateix al Parc del Castell.
1: A veure, de fet encara no... el lloc presencialment no s'estan duent encara, perquè si parlem hi ha dos projectes. Val? Un és el de la tanca perimetral, que és per tancar aquest parc, Parc del Castell, que està en el nostre municipi però està gestionat per l'àrea metropolitana de Barcelona. I llavors, per facilitar el manteniment i també temes de seguretat, s'ha plantejat amb l'àrea metropolitana un tancat perimetral, val? Que tanca el parc. Llavors, el que s'està fent des que va començar el contracte, que ho porta l'àrea, no ho porta l'Ajuntament, és la construcció d'una tanca que en alguns punts, o sigui, de tots els metres de tanca hi ha 6 portes que estan amb un disseny propi que ha fet l'àrea metropolitana amb el servei de parcs i amb els arquitectes que estan dins del servei. Llavors, aquesta producció d'aquesta tanca, tant com a fet a mida, com si fos un traje a mida, s'està executant. La col·locació d'aquestes encara no està prevista per ara mateix. En principi, a finals de juny, principis de juliol, havia de començar, avui hem de començar a veure, però s'està retardant. Moltes empreses ara s'estan trobant que hi ha manca d'estoc, les empreses no tenen material en estoc i produeixen a mesura que tenen contractes i va. Llavors esperem que així quan abans, perquè en teoria s'acabaria el novembre d'enguany, intentaran l'àrea metropolitana que aquests plaços es compleixin. Val? Uh-huh. Això perquè fa la tanca perimetral, que té uns trams amb tanca tipus rivissa, que és aquesta malla electrosoldada més senzilla, però que no és un disseny propi. I després hi ha 6 portes com emblemàtiques dins del parc que estaran amb aquest disseny més treballat i més característic.
0: Uh-huh. I perquè... Per què s'ha considerat necessari fer ara aquesta actualització de les tanques, aquesta renovació?
1: A veure, hi ha trams que té tanca i trams que no. Llavors, aquest parc, clar, és un parc molt... És un turó, diguem... O sigui, a nivell de seguretat, no hi havia una tanca que tanqués. És que tu poguessis dir, tanco el parc a les 8 del vespre, posa't el cas, i l'obro a les 10 del matí de l'endemà. Clar, tot això ara mateix no es pot fer. En canvi, si tu tens un tancat perimetral, et permet poder doncs, mantenir de manera diferent, que bueno, és un lloc que a nivell de seguretat doncs, podràs estar tancat. De nit estarà tancat aquest parc.
0: Mm-hmm. Aquest projecte també parla de posar en valor l'entorn del castell. Com contribueixen actuacions com aquestes a millorar el nostre patrimoni?
1: Home, clar, quan tu fas una tanca ben feta, diguéssim, amb portes, amb característiques, perquè clar, tenim la primera fase del castell, que és la de la Casa de la Cultura i de que s'acosta des de Bisbe Quinaona, són totes les rampes de formigó i corten, que van tenir un premi FAT l'any 92, de dos arquitectes molt famosos, l'Elias Torres i el Martínez de la Peña, i aquestes tanques d'ara no les faran ells, però són del mateix material. Hi ha un intent d'harmonia i de tenir un disseny que lligui amb les preexistències del nostre parc, no? Com aquesta tanca que puja amb les pendents amb corten. Val? La nostra tanca serà amb les portes, aquestes 6 portes amb corten.
0: Sovint, quan pensem en espais verds, hem de pensar en aquest equilibri entre accessibilitat i protegir també la vegetació. Tu, com a cap d'aquesta àrea, aquesta unitat d'espais verds de l'Ajuntament, com trobeu l'equilibri?
1: A veure, el que ajuda molt és el civisme de la gent, no? Els usuaris. Quan més cívics són, més fàcil és trobar aquest equilibri, perquè tu protegeixes el verd, perquè si no en la nostra latitud és difícil el verd, perquè l'aigua, la temperatura dona, no? Diguéssim, el paisatge, però el color te'l dona l'aigua. Quan tu tens aigua, tens color. Si no, no tens color. No? Llavors, aquest intentar preservar, o intentem preservar, doncs moltes vegades veuràs que en aquells cordes, que són perquè les mascotes no entrin, perquè la gent no trepitgi, per protegir aquesta vegetació. Una tanca com aquesta perimetral encara també és més contundent, no? Perquè és una tanca i que evites això inclús de cara a la seguretat del parc, el saber que allò es tancarà, no poden haver-hi doncs, actituds o accions que no serien recomanables de trobar en un parc, no?
0: Mm-hmm. I ens estaves comentant a l'inici ara de l'entrevista, mencionava aquest calendari que l'AMB està en marxa intentant reprogramar aquest inici, que en principi estava previst per ara, però s'està endarrerint. Per tant, què podem esperar? Una vegada que ja comencin les obres, hi haurà també algunes afectacions per l'ús que es fa del parc, es podrà emprar amb normalitat o hi haurà unes restriccions?
1: Jo crec que ja es donaran restriccions. Clar, no es farà... restringirà l'hora, no? Per no... es deixaran passos alternatius, però sempre hi haurà igual algun pas que algú està acostumat a fer servir perquè li és més directe des de casa seva, doncs que aquell es trobi tancat i perquè l'altre estarà obert. S'intentarà deixar passos alternatius, però clar, sempre a les obres hi ha un moment crític. El que passa que això són obres que com molta producció es fa en un taller, és d'instal·lació, llavors no són tantes hores. No, com si tu estàs construint amb paleteria, no? O estàs fent, és diferent, però si tu estàs fent un producte que el fas en un taller i l'instal·les, evidentment que no serà en un moment, però no és tanta l'afectació com si estàs fent-ho d'obra, no? Amb maons o amb...
0: I paral·lelament a aquest projecte de la tanca perimetral del castell, també es farà una actuació al talús que dona al carrer Bisbe Urquinaona. Quin problema presentava aquest punt?
1: Mira, a Castelldefels ens trobem en diferents indrets que, per la topografia, en alguns casos perquè eren antigues pedreres que s'abandonen i el material rocós es fragmenta per la meteorització, per l'efecte del clima. O sigui, si tu tens unes roques i els hi cau aigua o a l'hivern fa fred i hi ha una dilatació, a l'estiu, es dilata i a l'hivern es contrau, tot aquest meteoritzen els blocs rocosos, llavors hi ha risc de que caiguin. Llavors, ja fa molts anys, en l'any 90, es va fer una primera estabilització, però clar, són... i es van posar unes malles, que si algú mira veu que hi ha malles posades, però hem de millorar aquesta estabilització. I es torna a fer, després de tants anys, doncs una actuació de millora per garantir la seguretat de que no pugui haver-hi cap... Ara s'ha fet... hi ha uns elements ara per contenir, perquè no hi hagi risc ara, perquè és un lloc on passa molta gent, però quan ja ho fem ja serà definitiu, saps? O sigui, es posaran bolons, malles de torsió, bueno, tots els materials típics de l'estabilització de talussos. Això ho farem nosaltres i estem treballant ara doncs, amb l'empresa. S'ha de fer un pla de seguretat perquè tota aquesta gent, totes les obres fem plans de seguretat, no? Però com és un sector ara que està molt, molt demandat per tot el que va passar a DIF, totes les nostres carreteres, tots els aiguats, tot això afecta molt els sistemes rocosos que estan amb les infraestructures, llavors és un sector molt demandat i no queden gaire empreses. Nosaltres, bueno, estem amb una que hem adjudicat, però estem treballant el pla de seguretat perquè els propis treballadors han de tenir un pla de seguretat si cabe més exhaustiu que qualsevol altra empresa, perquè són treballadors en alçada, si estan treballant penjats. Clar. Vull dir que nosaltres volem fer-ho bé i bueno, si hem de trigar una mica més, però ho farem quan estigui tothom preparat per fer-ho bé. I bàsicament són aquestes dues que les dues van, no van al temps que voldrien que anessin, eh? Però hi ha qüestions sobrevingudes, no? Com, bueno, que l'oferta d'empreses d'aquest tipus ara a Catalunya estan desbordades de feina, i llavors, bueno, doncs hem pogut agafar la que hem pogut agafar, hem contractat i estem treballant el pla de seguretat.
0: Doncs quedem pendents també del calendari d'aquesta altra actuació. Seguirem de prop des de Ràdio Castelldefels per obtenir més informació a mesura que vagi avançant tot. Sí que m'agradaria acabar amb una pregunta sobre el pla de seguretat, perquè aquest acostuma a ser sempre el pla final, el punt final, no?, d'aprovació, perquè ja quan arriba a la Junta de Govern Local s'aprova el pla de seguretat i ja significa que la setmana següent comencen les obres, bàsicament, no?
1: Sí, no és així. Clar, tu no pots començar una obra si aquest pla no està aprovat. Però per aquest pla estigui aprovat, el coordinador de Seguretat i Salut ha de fer un informe. Sense l'informe d'aquest coordinador no es pot aprovar. Llavors es fa l'informe, el coordinador passa a la Junta i la Junta ho aprova. Llavors ja és el pistoletazo de sortida per l'administració per poder executar l'obra. Llavors tot, ja tothom està tranquil de que es tindran en compte les mesures que diu el pla. Per als treballadors, per als vianants, per tothom, no? tot el que pugui ser afectat per aquella obra.
0: Un altre punt molt important per comprendre com funciona el calendari des de que es pensa en una millora a la ciutat fins a que es pot executar tots els terminis i tots els passos que s'han de passar.
1: Clar, són molts passos, perquè has de redactar el projecte, aprovar-lo, adjudicar les obres, després el pla de seguretat, o sigui, tot sembla, i podries fer-ho molt ràpid, però els tempos de l'administració, que és lògic també, no? Perquè ha de passar doncs, informació pública, no? Tots són uns procediments establerts que són necessaris, no? Per fer, intentem fer sempre el millor que podem i intentant sempre fer el millor que sabem, no? També les empreses externes com des de la pròpia administració, no? Els treballadors públics, tothom ha d'intentar fer-ho lo millor que pugui.
0: Clar, hi ha el que dius, hi ha moltes variables a tenir en compte, igual que ens passa quan fem obres a casa nostra.
1: Igual.
0: És el mateix.
1: Però clar, les variables que poden aparèixer a vegades són insospitades, que no pots ni imaginar, que apareixen unes coses que no t'ho pots imaginar realment. No? O sigui, clar, intentes preveure qualsevol contingència, però sempre apareixen coses curioses que no havies pensat, perquè clar, l'espai és públic. Hi ha molts actors, no? I agents que... Però bueno, el que té a veure amb la pròpia seguretat, això sí que està contemplat. Però sempre hi ha alguna sorpresa que bueno, en molts anys vas aprenent i incorpores sorpresa.
0: Doncs les obres, com dèiem, sempre comporten algunes incomoditats, però també són una gran oportunitat per conservar i millorar els espais públics que formen part del nostre dia a dia. En aquest cas, doncs, parlàvem del Parc del Castell, un dels indrets més emblemàtics de la nostra ciutat. Així que ara, amb aquesta visió d'en els pròxims mesos, aconseguir que encara sigui més segur, més accessible i agradable per a veïns i persones visitants. Marian Cerdà, cap de la Unitat Intermèdia d'Espais Verds de l'Ajuntament, moltes gràcies per aquesta estona aquí amb nosaltres a Ràdio Castelldefels i per explicar-nos tots els detalls dels projectes.
1: Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos.
0: Adéu, bon dia.
1: Vinga.
2: Indianápolis. El programa de música indie de Ràdio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
3: Todos los viernes a las 10 de la noche.

0: subscribe till The Fills, així som.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: qui és ell? Doncs és el coordinador de simplificació administrativa a l'Ajuntament de Castelldefels, del qual parlarem en què consisteix la seva tasca, la seva feina, i de la posada en marxa del Chatbox. Què tal, Pol? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Tu estàs aquí per simplificar a la ciutadania al màxim els temes administratius que s'hagin de fer.
1: Exacte. Sí, bé, m'he incorporat a l'Ajuntament de Castelldefels amb la funció de simplificar tots els tràmits de l'Ajuntament, perquè la institució aposta cap a una millora, cap a la ciutadania, i bé, la meva feina al final és fer les coses més fàcils, no? Que la ciutadania pugui trobar la manera d'adreçar-se a l'Ajuntament d'una manera fàcil i senzilla.
0: Mm. Per exemple, quins temes heu observat que la ciutadania doncs, té més dificultats per accedir a l'administració en aquest sentit?
1: Bé, està clar que a vegades la ciutadania sobretot ho nota, no, que l'administració parla d'una manera concreta, no té un vocabulari molt tècnic, molt jurídic, i que a vegades doncs, és difícil perquè la ciutadania doncs, sàpiga exactament quins tràmits ha de fer, com s'ha d'adreçar i què estem volent dir, no? quan notifiquem, quan resolem o quan inclús volen fer un tràmit. Llavors, una de les millores doncs, que vam detectar és bueno, hem d'ajudar a tothom que vulgui fer un tràmit a l'Ajuntament de manera que li sigui més fàcil, no? Que puguin adreçar-se amb el vocabulari que utilitza tothom, el llenguatge natural, i que pugui haver-hi ja una connexió entre la ciutadania i l'administració. No? Llavors, per això hem desenvolupat aquest chatbot, que la idea és facilitar a tothom que hagi de fer un tràmit amb l'Ajuntament doncs, que pugui trobar què ha de fer i que li sigui més fàcil fer aquest tràmit.
0: I en què consisteix aquest chatbox? Com funciona?
1: Sí, bàsicament, dins de la web municipal de l'Ajuntament, a la seu electrònica, hem d'entendre que és l'espai on la ciutadania pot realitzar aquests tràmits, no? Si jo m'he de fer una obra major, doncs aniré a la web de l'Ajuntament i buscaré el tràmit d'obra major. Allà està tota la informació i allà doncs, jo puc realitzar el tràmit, puc veure quina documentació he de portar, quins informes he de fer, tot això. Llavors, dintre d'aquest espai, no, l'espai on tenim ara mateix més de 226 tràmits que la ciutadania pot fer, des d'obres fins a altes del padró, etc., tenim allà un assistent, no, un chatbot, al final és un chat, com si tu tinguessis una finestreta on pots adreçar-te al personal de l'Ajuntament i que se't respon de manera automàtica perquè està pensat per donar atenció a les 24 hores del dia a la ciutadania, no? I per ajudar-la en aquestes gestions.
0: I tindrà resposta per gairebé tot.
1: Exacte. De moment, és a dir, aquests tipus de models de chatbot incorporen tant eines d'automatització com també eines d'intel·ligència artificial. Llavors, incorpora una base de coneixement, no, sobre les temàtiques més consultades de l'Ajuntament. No? Per exemple, els canvis de padró, les obres, multes, aparcaments, consultes que la ciutadania doncs, fa de manera habitual al personal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, de la UAC. I la idea és que aquest xat no pugui atendre, pugui donar resposta a aquestes consultes ciutadanes.
0: Sí, sí, digue'm, Pol.
1: Sí, la idea és donar resposta a la majoria de les consultes. Al final, 100% amb aquests models d'intel·ligència artificial és complicat, però actualment el sistema que s'ha desenvolupat té una tasa d'efectivitat de més del 80%.
0: Ja està funcionant, no?, en aquests moments.
1: Sí, exacte.
0: Sabeu ja més o menys quines són les preguntes, les qüestions que més preocupen a la ciutadania?
1: Sí, hem fet un estudi amb l'empresa d'Ajuntament que ens ha ajudat a desenvolupar això, també amb la primera línia que tenim d'atenció a la ciutadania, que és l'Oficina d'Atenció Ciutadana, i hem vist que la majoria de consultes van adreçades doncs, a la consulta padró, a llicències, obres, d'instal·lar l'autofirma, multes, tributs, residus, aparcaments... Doncs tot això és el que volem donar atenció amb aquest servei i ajudar la ciutadania, no? Perquè al final, quan tu veus un llistat de molts tràmits que pots fer a l'Ajuntament i tampoc tens un coneixement, no? un ús habitual de la nostra plataforma per fer aquestes gestions, doncs pots trobar-te de que no saps ben bé on has d'anar. No? I la idea és que amb aquesta ajuda verificada, no? amb les necessitats i amb les consultes que es fan més a l'Ajuntament, doncs es pugui donar resposta a tota la ciutadania.
0: Mm. Tu, a més, Pol, t'encarregues de tramitar aquelles subvencions o bé que demanen les àrees o bé de buscar els fòrums pertinents doncs, aquells diners dels quals ens podem beneficiar.
1: Sí, exacte. A part de la meva feina, a part de la simplificació administrativa, és també tot el tema de les subvencions de l'Ajuntament. No? Hi ha una voluntat institucional per millorar la millora de serveis a la ciutadania, no? Més aquesta part de la simplificació, però també per fer una recaptació de fons més eficient des de l'Ajuntament i per també millorar doncs, tots els fons que destinem a les entitats. Llavors, la meva feina és revisar també tot el que surt a la Unió Europea, al Ministeri, a la Diputació, per tal de captar fons, no? I proposar a les àrees doncs, projectes que puguem crear arrel d'aquestes convocatòries que surten, o de mirar no, quins projectes tenim ja plantejats i com podem aconseguir aquests fons que a vegades necessitem.
0: Abans que arribessis tu, cada dia el que feia era demanar les subvencions per als projectes que tenien i ara es tracta d'unificar totes aquestes subvencions.
1: Exacte.
0: Perquè sigui més eficient a la feina.
1: Sí, al final tenir una visió holística, no? Una visió transversal ajuda doncs, a les àrees a aquestes convocatòries que potser no estan tan adreçades en el seu departament però que també es poden beneficiar d'aquest finançament que donen. I això doncs, ajuda al final no, a tenir uns ulls més posats cap a rebre fons de finançament que a vegades doncs, el personal doncs, està ocupat amb altres coses, no tenen tant de temps i la veritat és una ajuda no, per tots els departaments i que farà que segur que incrementi les fonts de finançament. Exactament.
0: Un finançament, uns fons que ofereixen des d'institucions, com deies, de la Diputació de Barcelona, però també s'afegeixen, pel seu volum, jo crec que són importants, aquelles subvencions que concedeixen les institucions europees.
1: Sí, exacte. De moment, de fet, des de l'Ajuntament ja portem anys treballant amb fons europeus. Ara mateix tenim el Pla de Desenvolupament de Turístic Sostenible, que estem aplicant mesures juntament amb un consorci amb ajuntaments del Prat de Llobregat, de Gavà i de l'àrea metropolitana de Barcelona i la Diputació. I també tenim altres com l'Smart City. Vull dir, ja portem temps fent aquestes coses, però ara amb la meva figura doncs, també mirarem de fer projectes doncs, que puguin ser europeus i inclús amb consorcis si poden ser internacionals.
0: Molt bé. Doncs Pol Alonso, coordinador de Simplificació Administrativa a l'Ajuntament de Castelldefels, aquell home que intenta, o que la seva tasca és que tot sigui més fàcil de cara que els ciutadans, que les ciutadanes puguin fer tràmits amb l'administració local, la més propera a l'Ajuntament. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.
1: Bon dia.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Són les 12.

0: Donald Trump ordena a tallar tots els lligams comercials amb Espanya i acusa Madrid de ser un soci terrible de l'OTAN. A la cimera de l'Aliança Atlàntica-Turquia, el president dels Estats Units ha endurit les crítiques al govern espanyol i sobre l'Iran, Trump ha donat per acabat l'acord provisional d'alto el foc. Ha justificat els últims bombardejos contra el règim de Teheran. Les paraules de Trump ja tenen resposta del govern espanyol, com en amenaces anteriors. Des de Madrid es recorda que les relacions comercials entre tots dos estan sota el paraigua de la Unió Europea. Els bombers concentren els esforços en l'incendi de Sant Manat al Vallès Occidental. Intenten poder estabilitzar-lo durant el dia d'avui, tot i la preocupació per possibles revifades, producte de les condicions meteorològiques. La resta de focs actius del país ja estan controlats, o gairebé. Això mentre més de 200 municipis de 24 comarques estan avui en risc màxim d'incendi, un centenar més que ahir. El Pla Alfa nivell 4 al màxim també limita l'accés a fins a 6 parcs naturals, un més que ahir, el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. A més, es prohibeixen les activitats amb falles, foc i pirotècnia. Es manté activat en alerta el Pla Procicat per calor intensa. A aquesta hora hi ha d'haver novetats en relació a l'esvoranc del Putxet arran de les obres del metro. Responsables de la Generalitat i dels cossos de seguretat explicaran quin és l'estat del terreny i si els veïns desallotjats poden tornar ja a casa seva. Desarticulat un grup juvenil, Los 300, al qual s'atribueixen múltiples agressions amb armes blanques, robatoris violents i tràfic de drogues. Els Mossos i la Guàrdia Urbana han detingut 18 persones, 6 d'elles menors d'edat. Aquesta banda juvenil controlava diversos espais públics dels districtes de Sant Andreu, Sant Martí i nou barris de la capital catalana, segons la investigació. Poc abans de les 6 del matí hi ha hagut un tiroteig sense víctimes al Putxet a Barcelona. Els Mossos, que han confirmat aquests fets, ja han obert una investigació. En cultura, avui engega el festival Vallviva, l'alternativa de la Garrotxa als grans festivals d'estiu de la Costa Brava, amb la peculiaritat que destina tots els beneficis a la recerca oncològica. Incorpora noms com Antonio Orozco o Ana Torroja i una oferta gastronòmica de restaurants amb estrella Michelin. Que avui arrenca el Cruïlla al Parc del Fòrum de Barcelona fins dissabte i actuaran artistes com Pixit, David Byrne, Rigoberta Bandini, la Ludwig Band o Alosa. Avui obrirà el festival el terrassenc Galgo Lento i la cap de cartell serà la nord-americana Halsey. També actuarà Greta, la germana bessona de Muixca, i el gallec Sant Senra.
1: Esports.
2: Avui hi ha jornada de descans al Mundial de Futbol després que hagin quedat definits tots els aparellaments dels quarts de final, que seran França-Marroc, Espanya-Bèlgica, Anglaterra-Noruega i Argentina-Suïssa. Els quarts començaran demà dijous al vespre amb el França-Marroc. L'Espanyol presenta hores d'ara el lateral esquerre neerlandès Harman, que arriba com a cedit pel Burnley anglès. Harman és la segona incorporació blanquiblava de la temporada. I aquest migdia també es fa hores d'ara el sorteig a la fase de grups de la Champions de la FIBA, on hi participarà la Sisa Joventut, i a 3:15 se sortejarà la fase de grups de l'Eurocup amb la presència del Kitsanàs Manresa.
0: I el temps, calor extrema amb temperatures de més de 40 graus a l'interior i de 35 a la costa, sol amb nuvolades de tarda al Pirineu i als ports, localment amb alguna tempesta puntual d'estiu. De cara al vespre també arribaran algunes nuvolades per ponent amb cel menys serè i la calor s'allargarà fins la setmana que ve.
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia, actualitzem l'actualitat informativa de la ciutat. Castelldefels es retroba amb el dissabte solidari. La plaça de l'Església acull el dissabte 18 de juliol una nova edició del dissabte solidari, una jornada oberta a tota la ciutadania amb estands d'entitats solidàries, tallers, degustacions i actuacions musicals per promoure els valors de la cooperació, la pau i la solidaritat. En l'àmbit de l'esport, Castelldefels seguirà en pantalla gegant les semifinals i la final del Mundial si es classifica a Espanya. Si això es produeix, la ciutat tindrà de nou una pantalla gegant per viure aquestes semifinals i la hipotètica final. A l'Eurocopa, segons indiquen des de l'Ajuntament, tots vivim junts la victòria final de la selecció. I a l'agenda del dia, destacar que aquesta tarda, a partir de les 6, entre les 6 i les 8 del vespre, l'Espai del Mar acull una nova jornada dels dimecres Ens posem en marxa, una proposta emmarcada dins de l'oferta formativa d'estiu. Més tard, de 8:15 a 9:15 del vespre, al Passeig Marítim 159-161, tindrà lloc una nova sessió de Fem Esport als barris jove amb activitats esportives obertes als joves del municipi. I fins aquí el repàs al butlletí informatiu de Ràdio Castelldefels. Tornem d'aquí una hora ja amb el torn de l'informatiu local i les notícies en detall. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
6: Castelldefels, així som.

0: L'estiu és sinònim de platja, de terrasses i de molta activitat als restaurants i establiments de restauració. També és l'època de l'any en què es genera més quantitat d'envasos de vidre. Per això, Castelldefels torna a participar aquest estiu en la campanya Bandera Verda d'Ecovidrio, una iniciativa que reconeix als municipis costaners més compromisos amb el reciclatge i la sostenibilitat. De fet, la ciutat ja ha aconseguit aquest distintiu en 4 ocasions i ara aspira a tornar-lo a revalidar. Per explicar-nos en què consisteix aquesta nova edició i quin paper hi tenen els establiments i també la ciutadania, òbviament. Avui ens acompanya la Sandra Martínez, ho fa per telèfon. Ella és la cap de la Unitat Bàsica de Serveis Urbans de l'Ajuntament i a continuació doncs, ens donarà tots els detalls d'aquesta nova campanya Bandera Verda. Bon dia, Sandra, què tal estàs?
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Doncs mira, per començar, explica't, situa'ns una mica, què és exactament la Bandera Verda d'Ecovidrio i què reconeix?
1: Bueno, doncs com ben has dit, la Bandera Verda és un distintiu que reconeix els municipis que són costaners, més compromesos amb el reciclatge d'envasos de vidre i es centra en una campanya a l'estiu, que és quan es consumeixen una tercera part dels envasos de vidre de tot l'any. Llavors aquest distintiu el que fa és valorar tant l'increment en la recollida selectiva de vidre com la implicació que té el sector hosteler i també la ciutadania a la sostenibilitat i el reciclatge.
0: Uh-huh. I el més important és reconèixer que la ciutat ja ha guanyat aquesta bandera verda 4 vegades. Què significa per a Castelldefels tornar a participar?
1: Per nosaltres és un orgull i també una responsabilitat tornar a participar. Estem molt contents perquè durant els darrers 5 anys hem guanyat 4 vegades la bandera verda i bueno, el que Castelldefels ha demostrat és que és una ciutat que està compromesa i que vol tornar a participar aquest any per mantenir aquest nivell d'exigència, continuar millorant i implicar encara més tant a l'hostaleria com la ciutadania com a nosaltres, amb la pròpia administració també. Llavors, explicar-te que això és un distintiu a nivell de tota Espanya, que s'entreguen un total de 10 banderes repartits a diferents comunitats autònomes que tenen costa i en concret a Catalunya es reparteixen 2 banderes. Llavors, Castelldefels enguany competeix amb altres 18 municipis de Catalunya i bueno, estem treballant molt i amb moltes ganes per poder revalidar-la.
0: I a més, aquesta campanya estem parlant, i ens explicava Sara, Sandra, que parlem del sector de la restauració, però també es vol conscienciar la ciutadania, òbviament, però hem de posar el focus en aquest sector perquè els bars, restaurants i hotels són molt importants quan parlem de reciclatge de vidre, oi?
1: Correcte, correcte. De fet, és una campanya pensada per la zona costanera, que té com un boom a l'estiu de consum de begudes, no? Evidentment per calor. I llavors, bueno, se centra a l'estiu, on es consumeixen una tercera part dels envasos de vidre i el focus el posem sobretot a aquest sector horeca, restaurants, bars, hotels, perquè aproximadament la meitat dels envasos que es consumeixen són aquest sector. Llavors el seu compromís és fonamental per millorar el reciclatge del vidre global i el compromís d'aquest sector té un impacte directe en els resultats que tindrem en el reciclatge de tot el municipi.
0: Uh-huh. I els establiments de Castelldefels ja han rebut la visita dels informadors ambientals d'Ecovidrio durant les darreres setmanes. Quin era l'objectiu d'aquestes visites i quants establiments han rebut aquestes visites d'Ecovidrio?
1: Doncs mira, les visites s'han centrat en els establiments de la zona de la platja, s'han visitat més de 200 establiments i l'objectiu dels informadors que han estat allà és un objectiu molt, molt pràctic, és informar, és assessorar i és facilitar que hi puguin participar. Llavors se'ls informa de l'obligació de la separació dels envasos de vidre, se'ls explica què va el contenidor de vidre, què no, ha resolt dubtes i s'intenta que facilita la seva participació entregant el material que necessitin de forma gratuïta. Llavors se'ls entreguen cubells especials perquè puguin fer servir d'una forma còmoda i puguin reciclar el vidre d'una forma còmoda i així doncs, millorar la separació del vidre.
0: I com és el procediment perquè un establiment s'assumi a la campanya, perquè participi a la campanya de la bandera verda d'Ecovidrio?
1: Doncs el que fem és fem una visita a tots els establiments de la zona de la platja. Pràcticament més del 95% hi participen activament. Altre, el que ens passa és que a vegades ens trobem doncs, que han canviat de propietari, bueno, llavors està una mica en aquesta fase de conèixer exactament com fer-ho, però bueno, bàsicament això, es visita tots els establiments, llavors participar a la campanya suposa una implicació activa, és bàsicament separar correctament els envasos del vidre, utilitzar recursos que s'hi faciliten i contribuir a aquest increment del reciclatge. Sí, en definitiva és integrar aquesta pràctica de la separació dels residus de vidre en el seu dia a dia.
0: Uh-huh. I després, com fareu el seguiment al llarg de l'estiu, que efectivament els comerços, els restaurants que s'han sumat estan fent el reciclatge correctament?
1: Durant l'estiu es fan dues visites. La primera, que és el que et comentava, que és una mica explicar-ho, facilitar que puguin fer el reciclatge correctament, i al final l'estiu es fa una segona visita per resoldre dubtes o acabar de veure si hi ha hagut algun problema o tot està correcte. De totes formes, aquesta campanya reforça molt la idea de la separació, la importància de la separació de vidre durant l'estiu. Però al llarg de l'any ja anem fent altres campanyes, perquè al final és important doncs això, que la gent no es relaxi, no s'oblidi de la importància de la separació.
0: Uh-huh. I ara estava pensant, justament, Sandra, que ens parles d'aquesta segona visita on acabeu de validar una mica com ha anat l'estiu amb els restaurants que han participat, i l'any passat, en les dates, ja una vegada que ja vau fer aquesta visita, una vegada que es va renovar satisfactòriament aquest distintiu, es va obtenir aquesta bandera verda d'Ecovidrio, vau fer un balanç final també amb unes xifres molt positives. Que ens les pots destacar? Quines van ser les més remarcables?
1: Doncs mira, l'any passat es van recollir més de 460 tones de vidre i l'any passat van ser un 83% més o menys dels establiments hostalers que es van implicar, però dic que és un número que no vol dir que no s'impliquin tots els establiments que visitem, sinó que hi havia altres motius que dificultaven aquesta implicació, doncs això, que havíem fet un canvi de nom, que era un establiment nou, però bueno, dels que es van visitar, sobre un 83% es van implicar d'una forma activa des del primer moment. O sigui que són dades realment molt, molt positives.
0: Mm-hmm. I llavors,
1: estem molt contents.
0: Normal, no m'estranya. Són bones xifres, va ser un balanç positiu. Amb quins objectius afronteu ara aquesta nova edició?
1: Doncs els objectius és consolidar aquests resultats i, evidentment, si és possible, millorar-los, tant en la quantitat de recollida de vidre com en la participació. Castelldefels, des de fa molts anys que té molt bones dades en de reciclatge, sobretot a vidre, perquè tenim molta restauració que està implicada des de fa molt de temps i s'està fent molt bé. Però bueno, al final és un tema de no relaxar-se i continuar treballant. Llavors, bueno, comentar que, per exemple, a nivell estatal, el nivell de reciclatge supera el 72% i nosaltres estem per sobre. Llavors, per nosaltres és molt, molt, molt gratificat, però a la vegada no ens volem relaxar i hem de continuar treballant per continuar en aquesta bona línia.
0: Exacte. Llavors, exacte. Sí. I campanyes com aquesta doncs ajuden a consolidar aquests bons resultats.
1: Sí, correcte. A més, el sector de la restauració és un sector que té molta rotació de personal. Llavors, fas una visita, parles amb uns encarregats, uns treballadors, però potser la visita següent no hi són els mateixos. Llavors, tot i que potser la direcció sí que estigui implicada, després el personal rota molt. Llavors, és important estar a sobre, anar recordant i anar fent visites contínues.
0: Mm-hmm. És veritat, això no ho havia pensat, clar, en un sector amb tanta rotació, com ens indica Sandra, és molt important campanyes com aquesta que cada estiu vagin fent el recordatori. Clar, hi haurà persones que ja estan, ja saben de què va aquest tema perquè van repetint any rere any, però les persones que arriben noves necessiten aquest acompanyament, aquest assessorament que feu també des de l'Ajuntament, també des de els propis informadors d'Ecovidrio, per ajudar a continuar amb aquestes bones xifres a la ciutat i les bones xifres també que ens comparties en general a Espanya, que ens indicaves que està per sobre dels objectius europeus fixats. Per tant, bones notícies de manera general, però com sempre, cal seguir treballant en aquesta línia. I per seguir treballant, també crec que és important que la ciutadania mantingui el seu paper, no? Perquè què podem fer els veïns i veïnes perquè la nostra ciutat torni a obtenir la bandera verda? Com podem sumar el nostre granet de sorra?
1: Doncs mira, com dèiem, estem posant el focus sobretot en la restauració, però sense oblidar-nos de la ciutadania, perquè a casa també es generen molt envasos i el gest de separar-los correctament és imprescindible per anar continuant a incrementar aquest índex de recollida selectiva. Llavors, si tothom recicla bé, el municipi pot assolir els objectius a nivell col·lectiu. Una mica per fomentar i ajudar també a la ciutadania, dintre de la campanya Ecovidrio, durant les properes setmanes farem un sorteig de 2 miniglús, una mica pues, això, per facilitar el reciclatge i que sigui més còmode, més fàcil i més agradable.
0: Vale, Sandra, ara que parles dels miniglús d'Ecovidrio, he de dir que ahir, quan estava mirant la pàgina web d'Ecovidrio, em van cridar molt l'atenció i hi ha alguns que, bueno, de manera general, són gairebé peces de decoració, tot i que cal tenir en compte que tenen un preu. Per tant, m'ha cridat molt l'atenció que diguis que es farà un sorteig, perquè són ben macos, i com veieu des de l'àrea de serveis urbans, des de neteja de l'Ajuntament, com valoreu aquest tipus d'idees que també des d'Ecovidrio col·laborin amb dissenyadors per tenir uns miniglús així que cridin l'atenció? Creus que poden ajudar a convertir el reciclatge en una cosa més atractiva per a les famílies, de manera general, per a la ciutadania?
1: Sí, evidentment, al final bueno, hem d'intentar que els residus, que al final és una cosa lletja, no? Al final és allò que tu ja no vols i te'n vols desfer, bueno, doncs que formi part de les llars d'una forma agradable. Llavors, bueno, doncs tenir un miniglú d'aquest estil a casa, bueno, sempre és agradable. Jo, de fet, l'experiència personal, jo que tinc una a la cuina a casa, sempre que tinc visita, crida l'atenció. Ah, ostres, que xulo, tal, i això com s'aconsegueix? Vull dir, al final és una cosa que s'ha de fer, però si a més és una forma agradable i és maca, doncs millor que millor.
0: Uh-huh. I que, com ens estaves dient, fareu un sorteig, encara no s'ha anunciat, no?, com participar, això serà més endavant.
1: Sí, no s'ha anunciat encara, estem acabant de preparar les bases, però bueno, serà les properes setmanes, al llarg del mes de juliol. I, bueno, no és la primera vegada que ho fem, també ho vam fer els anys anteriors, l'any passat, l'anterior, i, bueno, són dos miniglús i ja, bueno, no avançaré res, però, bueno, si ens seguiu a les xarxes socials de l'Ajuntament i de Guapaineta, doncs veureu que explicarem quines són les bases i serà molt fàcil participar.
0: Estarem pendents. De fet, estic recordant, Sandra, que també en altres ocasions s'han col·locat als carrers de la ciutat iglús, no? Les mateixes versions d'aquests miniglús, però en versió gran. No sé si l'any passat es va arribar també a fer, però a mi em sona d'haver-ho vist per la ciutat, pot ser?
1: Sí, no en aquesta campanya concreta, però bueno, en altres campanyes de reciclatge de vidre sí que n'hem col·locat. Per exemple, quan s'han fet campanyes per la lluita contra el càncer de mama. En altres ocasions sí que s'ha fet i, de fet, tenim previst de cara a finals d'estiu, setembre, octubre, tenim també alguna sorpresa preparada que amb iglús així també bastant macos i espectaculars. Que jo crec que també agradarà molt a la gent.
0: Ai, mira, ja m'he avançat, eh? Aquí ja estem obtenint informació important.
1: No desvelarem, detalls.
0: Molt bé. Sí, no, precisament el que menciones amb aquests miniglús, doncs jo recordo el fet de fer-nos fotos, no?, de què servien, perquè, òbviament, el podies fer servir per al reciclatge, que és la seva funció, però com són ben macos, aprofites i et fas una foto, no?, i si venen acompanyats... Efectivament, no recordava que el que jo havia vist era el que mencionava Sara Sandra, que era per la lluita contra el càncer, que era un miniglú rosa, m'imagino, recordo així, i la gent doncs, ens feien fotos amb aquest iglú. Doncs ja per acabar també com a tancament d'aquesta entrevista, Sandra, hem parlat en detall sobre aquesta bandera, sobre la campanya, la implicació dels restaurants de la ciutat, la implicació també que pot tenir la ciutadania, que pot i que ha de tenir la ciutadania. I m'agradaria acabar parlant d'aquest petit gest que tu també mencionaves, no?, que és el petit gest de reciclar una ampolla de vidre, però que té un gran impacte. De quin impacte estem parlant? Ens pots explicar una mica els beneficis ambientals?
1: Sí, doncs veuràs, el reciclatge de vidre és més important del que sembla, de fet, a totes les fraccions. Però en el cas del vidre, per exemple, és un residu que és infinitament reciclable. Llavors, quan recicliem vidre estem evitant pues, l'extracció de matèries primeres, estem estalviant energia, reduïm emissions de CO2 i evitem que hi hagi una acumulació de residus als abocadors. Llavors, tenint en compte que tenim aquesta matèria, o sigui, tenim aquest residu que és infinitament reciclable, doncs un petit gest de portar-lo al contenidor de vidre té un gran impacte al medi ambient, sí.
0: Doncs Sandra Martínez, cap de la Unitat Bàsica de Serveis Urbans de l'Ajuntament, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta estona aquí al matinal al Castelldefels Desperta per explicar-nos com tots i totes podem contribuir per aconseguir de nou que la ciutat revalidi aquesta bandera verda d'Ecovidrio i gràcies també per l'assessorament que feu als comerços, als establiments de la ciutat que, com ens destacaves, generen la meitat dels envasos de vidre d'un sol ús que provenen del canal Horeca, aquestes són dades generals a nivell nacional també. I res més, doncs agrair-te aquest temps i a veure si tenim sort, esperem que sí, que de nou aconseguim revalidar aquesta bandera que també ens detallaves, que hi ha una forta competició en municipis de Catalunya.
1: Sí, moltes gràcies a vosaltres per fer-vos eco d'aquesta campanya i això, animar tothom a que participi, que ho faci el millor possible i al final és un orgull que Castelldefels sigui un municipi turístic, reciclador i sostenible. Llavors, bueno, entre tots ho podem aconseguir i això volem.
0: Superbé. Doncs aconseguir aquestes bones xifres, a revalidar-les i a continuar reciclant, com l'any passat, que ens deies 460 tones de vidre i gairebé el 83% dels establiments hostalers es van implicar en la campanya. A veure, quan arribi finals d'estiu, Sandra, tornarem a parlar quines xifres ens pots compartir.
1: Perfecte, quan vulgueu.
0: Que vagi molt bé. Gràcies, Sandra, i bon dia.
1: Gràcies, bon dia.

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.

0: aposta que cada vegada guanya més adeptes, als jocs de taula. Però no de qualsevol mena, sinó de jocs petits, fàcils de portar a la maleta o a la motxilla i perfectes per compartir una estona amb família o amistats durant aquestes vacances. Per descobrir-nos algunes de les opcions que podem trobar a la Biblioteca de Castelldefels, m'acompanya ara als estudis la tècnica de la biblioteca, Carolina Castaño. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs avui fem aquest especial perquè és l'última secció abans de les vacances d'estiu per part de la secció aquí a la ràdio. Tornarem el 16 de setembre i ens portes una alternativa perfecta per desconnectar de les pantalles, els jocs de taula. Per què s'ha triat aquest tema?
1: Doncs precisament vam començar a incorporar els jocs de taula al nostre fons perquè doncs, a la zona infantil hi havia fins i tot baralles per fer servir l'ordinador i per jugar, que no només és un espai d'estudi, també és un espai de lleure, la biblioteca, però clar, aquesta dependència o aquesta afició per les pantalles, doncs volíem compensar-la també amb alternatives de joc desconnectat, de joc, analògic, diguéssim, jocs de taula. I així vam començar a incorporar al fons doncs, aquesta col·lecció.
0: Que potser molta gent que ens escolta ho desconeix. Pensa a la biblioteca i pensa en venir a agafar un llibre, però també, a part de... Moltes vegades ja hem també parlat que teniu revistes, que teniu pel·lícules, teniu mangas, o sigui, teniu una varietat més enllà del típic llibre. I, a més, sumem tota la selecció de llibres, que més o menys quina tipologia teniu?
1: Doncs jocs de taula tenim per totes les edats i de tota mena. Vull dir que la majoria són jocs de taula, doncs això, pròpiament que hagis de jugar doncs, amb un tauler o a cartes, però que sigui sobre taula, però també ja veureu que us porto jocs doncs, més àgils i dinàmics que no necessiten seure pròpiament, sinó que són més de passar proves i així. No? I llavors tenim la diferenciació, això sí, que es coneixen sobretot els jocs per infantil, però a dalt, a primera planta, també tenim jocs per majors de 10 anys, és a dir, per adults i per joves.
0: Uh-huh. I a més, ens has d'explicar, ens avances una exclusiva aquí d'una exposició, no? Que ens arriba a l'estiu.
1: Efectivament, us porto la primícia de l'estiu, perquè són jocs que estaran exposats els mesos de juliol i agost, però encara avui som el dia de la Revetlla, som 23, i doncs ja us explicaré una mica de què va aquesta expo de l'estiu de jocs viatgers.
0: I aquí ens avancem a aquesta exposició i ens portes, literalment, ens portes aquests jocs. Els tenim tots aquí
1: els
0: a la taula.
1: Els tenim aquí.
0: Després ja dèiem que farem una fotografia per les xarxes socials, tant de la ràdio com de la biblioteca, i que així tothom pugui recuperar aquesta secció i veure els jocs i després ja reservar-los. Com funciona? Com poden fer la cerca al catàleg i després arribar al préstec?
1: Exacte, per tafanejar els jocs que tenim podeu desplaçar-vos fins aquí i mirar-los o bé a veure el catàleg. El catàleg a la DI, a la DI.diva.cat, DIVA amb B alta, que algun cop em van comentar DIVA, no, Diputació de Barcelona, a la DI.diva.cat, cerqueu allà jocs de taula, per qualsevol paraula, jocs de taula, i filtreu per Castelldefels, perquè com que és un material, és l'únic material que no es presta per préstec intervinent.

0: siguin jocs petits, fàcils de portar a la maleta, a la motxilla o que ens capiguen a la bossa de platja, per exemple. Per on vols començar?
1: Doncs mira, farem com que us he portat una mica de tot, però bàsicament són jocs per grups i després doncs anem disminuint de número de jugadors fins a arribar a un joc molt xulo en solitari.
0: Molt bé,
1: que ha tingut el premi del millor joc en solitari.
0: Llavors, fantàstic!
1: us porto doncs, primer de tot això, un clàssic, que és un joc de vetllada, és a dir, un joc per compartir doncs, amb grans grups, i el que us deia, que no necessites allò a la taula per jugar, sinó una disposició de seient en cercle on es puguin veure tots els participants, perquè aquest joc que us porto és el de Los Hombres Lobo de Castronegro, el joc de l'home llop. És un joc de rols ocults en què mínim necessitem ser 6 jugadores i una narradora. I bueno, et pot tocar doncs, en la repartició de rols, et pot tocar ser llop o ser poble, però també hi ha altres personatges que et poden tocar, doncs, la vident, la caçadora, la nena... Quantes més persones jugueu, més rols podeu incorporar. I és fonamental la tasca de la narradora, en aquest cas, per ambientar la història, i serà qui guia l'ordre de la partida, no? Que indica quan el poble dorm, i és llavors quan l'home llop es desperta i assassina algú. Sí? Després poden interferir els diferents altres personatges, i quan us lleveu de nou, quan el poble torna a despertar, comença el debat sobre qui ha sigut l'assassí, i llavors doncs, això, hauràs de treure les teves millors habilitats de persuasió, de defensa i acusació, i és molt divertit, enganxa molt i podreu fer moltes rondes.
0: Mm-hmm. Un joc, a més, molt nostàlgic, no? Perquè és el típic, a mi em recorda les cases de colònies, a les nits, no? Que era el moment de jugar i ho fèiem de manera casolana, no? De simplement amb uns paperets. Doncs ara tenim aquí les cartes ja directament i també entenc que amb diferents instruccions per fer variacions segons com ens organitzem.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs aquest és la primera recomanació, Hombres Lobo.
1: Hombres Lobo. I un altre imprescindible que us porto és el Don't Get Caught. Aquest joc és especial perquè no es juga en una sola partida, sinó que es pot jugar al llarg del dia o fins i tot doncs, al llarg d'un cap de setmana. És un joc on tens missions secretes que has de complir sense que la resta t'enxampi. I, per exemple, doncs, cadascú tindrà una carpeteta d'aquesta mida butxaca i agafaràs 5 targetes de prova i una que és una prova comodín, no? Que vol dir que aquesta comodín és una prova que no mai quedarà invalidada. Sí? La resta, doncs, si t'enxampen que l'estàs fent, queda invalidada. I són proves doncs, molt, molt senzilles, sí? Però que això doncs, està... i has de trobar que la resta del grup doncs, estigui que baixi la guarda una mica. Perquè, per exemple, et diu haz que un jugador repita algo 3 veces. No? Doncs aquesta tonteria, si tu aconsegueixes que ho repeteixi, dius, ja tinc una prova. Qui aconsegueix doncs, finalitzar 3 proves ha guanyat la partida. Però això doncs, es crea una mica de tensió entre el grup doncs, al llarg d'aquests dies. Sí? O consigue que un jugador encienda les luces 30 segundos i després les apague. O mete esta carta en un bote i haz que un jugador la abra. Però tot això doncs, al llarg d'això, d'una jornada, d'un dinar llarg o d'un cap de setmana, doncs es pot dur a terme aquest joc.
0: Clar, exacte. O si marxes això un cap de setmana, jo m'estic imaginant el pla perfecte de casa rural amb amistats i comences a jugar això. Però el que dius també, en un dinar, per exemple, no? Aquestes horetes de dinar amb la família i que cadascú tingui les seves missions a aconseguir, em sembla una proposta molt, molt xula. Sí. El que passa que quan aconsegueixes complir una d'aquestes coses, al moment ho dius com enxampat o com funciona exactament?
1: Sí, pots, o sigui, l'has de... hauries d'agafar la targeteta aquesta i ensenyar que l'has enredat per aconseguir-la. Sí?
0: Clar, enxampat seria el contrari, no? Si se n'adonen que tu estàs fent una jugada que potser té a veure amb el joc, no és un enxampat. Vale.
1: Exacte, llavors hauries de invalidar aquesta prova. Quan tinguis 3 de fetes del total de 6 que tens, quan algú aconsegueixi fer-ne 6, doncs ja s'ha acabat la partida, ja pot ser el guanyador. Bueno, podríeu continuar jugant la resta o bé finalitzar el joc. Això hi ha les variants que vulgueu.
0: Molt bé. Doncs aquest és el segon, el Don't Get Got.
1: Don't Get Got. Exacte. I després, ara us porto en tercer lloc un joc que està entre els 10 imprescindibles de l'Oriol Comas. Per qui no conegui l'Oriol Comas, és creador

0: de més de 50 jocs i és el que va iniciar el fundador del Festival DAU de Barcelona, que és un festival que enguany crec que fan la 15a edició, un festival de jocs de taula, vull dir que ja entén molt. I amb ell li van preguntar, tenim en un podcast sobre jocs de taula a les biblioteques, quins serien els 10 imprescindibles, doncs comentava el Catan, el Dixit, jocs que coneixem, però també va incloure aquest, el top 10. Us he de dir que és més fàcil jugar que explicar de què va el joc. Però fem-ho.
1: Això passa molt, que agafes les instruccions i comences a dir, ostres, això sembla supercomplicat, i al final dius, vinga, fem una prova, anem a veure tal, exacte. I és el moment que dius, ah, vale, ara ja sí.
0: Exacte, doncs aquest està recomanat per majors de 14 anys, sí? I podeu jugar entre 4 i 9 jugadores. I en què consisteix? Doncs us faig un exemple. Un jugador llegeix una targeta amb un fet o una demanda. La resta, s'ha de dir que és un joc cooperatiu, sí? Entre tots no ens hem de fer la guitza a una a l'altra, sinó que hem d'aconseguir acomplir aquesta missió conjunta. Sí?
1: Amb això molts es baixen ell del vaixell allà, perquè a la gent li agrada molt competir.
0: Li agrada competir. Doncs això, cadascú té un número de l'1 al 9 i has de respondre en funció de la teva posició, sí? I per ordenar de menys a més, amb un exemple que us poso, a veure si ho entenem millor. La demanda que fa el jugador que llegeix la carta és: digues un animal de més manso a més ferotge. I juguen 5 persones. Ningú sap quin número té cadascú. Tu tens el 4 i ets la tercera persona a parlar. Sí? Ja han dit cavall i tigre. Quin animal dius, sabent que heu d'ajudar a qui ha llegit la targeta per posar-vos en ordre? Llavors seria, si de 5 ets la número 4, hauràs de dir un animal prou veloç, no sé, el guepard, saps? Perquè però clar, hi ha varietat, després acabes doncs, fent invencions una mica, no? Si ja han dit un molt ràpid, doncs tu i ho han de donar per vàlid i es generen unes dinàmiques molt xules, és molt divertit.
1: Molt bé, molt bé. També interessant aquest.
0: I aquest és el top 10.
1: Perfecte, doncs ja tenim tercera recomanació, top 10. Anem a parlar de la quarta.
0: Vale, ara us porto un altre joc així tipus party game, amb regles senzilles i que pugui jugar tothom. I tot i que hem dit que començàvem per grans grups, aquest podríeu jugar a partir de 3 persones. D'acord? Doncs com funciona? Es fan 2 equips i un presentador, com si fos un concurs de televisió, no? El presentador o presentadora dona 4 preguntes en veu alta. I el que has de saber les respostes i què les uneix. Per exemple, fem una prova, Estefania.
1: Vinga.
0: Si et dic, això està en castellà, eh? Una amenaza disfrazada como algo inofensivo es un con piel de cordero.
1: ¿Lobo?
0: Un lobo, vale. Tocar es una canción de Manolo Tena.
1: Madera.
0: Molt
1: no
0: bé.
1: És que la conegui la cançó, però clar, tocar madera, no? Suposo que va per aquí.
0: I quan no ves un error en ti mismo, però sí en otro, se dice que ves la en el ojo ajeno.
1: La paja.
0: La paja en el ojo ajeno. Tenim lobo, madera, paja i, per últim, les construccions de madera són menys duraderes que les hechas de i mortero, d'un objecte així...
1: Ladrillos.
0: Ladrillos. Doncs hauries... Això no es fa una per una, sinó que es llegeixen totes de cop, sí? I cada equip ha d'esbrinar quines són cada una de les respostes i enllaçar aquestes respostes. Per això es diu link d'enllaç. Sí?
1: Ah, vale,
0: llavors,
1: perfecte.
0: Què uneix?
1: M'ho has posat fàcil, també, les preguntes aquestes. No eren complicades. Suposo que hi haurà diferents nivells.
0: Efectivament, sí. Hem seleccionat alguna que no ens encallessim aquí. Però llavors seria, què uneix lobo, madera, paja i ladrillos?
1: Clar, és veritat. No, ho estava pensant, quan hem arribat a això de ladrillos, he pensat, ai, mira, com los tres cerditos.
0: Efectivament.
1: I clar, tot encaixa, és veritat, el lobo, hem parlat, és veritat. Lo de la cançó, perquè una de les cases era de fusta, també.
0: Exacte,
1: per
0: és el conte tradicional de la construcció de les tres cases i el llop. Doncs aquí tenim les 4 respostes, o sigui, les 4 pistes per trobar l'enllaç, que són los tres cerditos. Però vaja, que t'has de trencar el cap, i això, podeu jugar 3 persones, de manera que una és el qui planteja el joc i les altres dues responen i llavors, però això sempre serà també amb nombre d'imparell, doncs podeu anar sumant gent per fer equips. Les cartes tenen una lletra per darrere i quan aconsegueixes la paraula Linky, llavors haurà guanyat el joc. Has d'aconseguir
1: crear... Ah, vale! Ostres, un extra, m'agrada, sí, m'agrada extra. Això també. Molt bé, doncs ja tenim la quarta recomanació. Vinga, seguim-vos per a bingo.
0: Avancem-vos per a bingo. Sí, ara us volia portar un joc de cartes, de preguntes i respostes, que és molt senzill, però me l'han agafat en préstec.
1: Ostres, stories. Han estat més ràpids, o ràpides.
0: Però, per contra, han tornat un altre que m'ha agradat molt, llavors us he portat aquest. El de True Stories el podeu investigar. De preguntes i respostes, de curiositats, així també bastant, bastant curiós. I després tenim aquest, Lletra a Lletra, que va superbé també per qui estigui aprenent català, que penso que es redueixen l'oferta de curs al llarg de l'estiu, clar, fent vacances tothom, doncs qui hagi estat aprenent català pot practicar amb aquest joc d'agilitat lectora amb paraules en català i conceptes en català. Si veus, són cartes rodones, llavors és tan senzill com treure una carta, intentar de la barreja aquesta de lletres que hi ha, encertar les diferents paraules. De tres cercles amb lletres que hi ha, doncs qui en encerti dues guanya la carta.
1: Ah,
0: i guanya el joc qui tingui més cartes. I per últim, això, aquest ja veieu que podeu jugar doncs dues persones, sí? Mm-hmm. Si aneu de viatge en parella o així.
1: Bueno, i un molt útil, justament, així com a incís, estava recordant que ara el juliol comencen també des del Servei Local de Català, que estan fent el curs d'estiu d'iniciació al català, i bueno, doncs una proposta també bona per fer una mica de joc i aprendre
0: i
1: vocabulari, o sigui que
0: clar molt que interessant. Sí. Tenim de fet un recull de jocs en català, de jocs per la llengua, el Juntaraules també és un que tindreu disponible en aquesta exposició, però clar, no us puc parlar de tots. Llavors, sí, l'han fet servir, aquí fem un grup de conversa en català i també algun cop han fet servir aquests jocs, així que ampliem també a tots aquells que vulguin, bueno, i els que sabem català també, és qüestió d'agilitat lectora. És prou divertit i molt dinàmic.
1: Uh-huh. Ara veig que passes a Hero Realms, aquest em sona a jocs de cartes d'estratègia.
0: Efectivament, aquest és un joc de cartes, allò que en diuen de mazos, no? Que has d'aconseguir doncs, fer... bueno, de fet, és de combat, i tu tens les teves cartes, que tothom comença amb les mateixes, sí? Tens monedes, tens vides, tens diferents atacs, i llavors a partir d'aquí pots anar guanyant... pots anar guanyant doncs, jugades per combatre... Aquest sí que és de no? Com que deien que tenim jocs cooperatius, també tenim aquest totalment de combat entre dues persones.
1: Això, ens agrada competir.
0: Sí. És un joc doncs, que l'hem comparat amb els jocs de cartes tipus màgic en la dinàmica de joc, no? Però... tothom reconeix que és molt més senzill. Jo no sé, el màgic no he jugat, però sé que és un boom i que segur que els oients la coneixen. I mira quines il·lustracions més maques té aquest joc, el Hero Realms. Mm-hmm. Així que estupendo per dos parells i per dues persones, per si vas de viatge amb ta germana, ta cosina, la veïna...
1: I el que dèiem, un joc molt compacte, realment, per endur-ho a les vacances d'estiu, està superbé. En general, tots els que has portat amb aquestes característiques.
0: Sí, per últim, aquest veus que ja és de butxaca, bueno, superpetitet, i és el que us comentava al principi, un joc en solitari, que és senzill de jugar, però també és desafiant, perquè, clar... Jo vaig fer una partida, bueno, veus que és molt xulo, que té unes il·lustracions molt maques, les cartes a més estan protegides i doncs consisteix en recol·lectar fruites, sí? Tu has de fer el teu camp de conreu on has de, doncs és això, un joc molt tranquil, molt contemplatiu, has d'anar doncs produint fruites i vas guanyant punts. I jo vaig pensar, mira, l'he pillat a la primera, que...
1: No, necessita millorar.
0: No, és desafiant perquè dius, ostres, però aquesta puntuació és molt baixa. Llavors t'enganxes a fer, això és un joc premiat amb el Golden Geek de 2018.
1: Molt bé, doncs llavors tots aquests jocs els tindrem disponibles per agafar en préstec i els podrem també consultar en aquesta exposició que començarà al juliol.
0: Efectivament, tindreu els jocs a primera planta, a la zona d'adults, destacat com a jocs viatgers, perquè són fàcils d'endur arreu, i també recordar-vos que bé, això, si feu la cerca per catàleg ja veureu que tenim molts altres jocs que solen jugar persones adultes o joves, com els típics que coneixereu, Exploding Kittens, el Virus, el de la bandida, el... Bueno, tenim tots aquests...
1: Ah, ja sé quin dius, sí, però sí. No recordo el nom tampoc, però ja sí, ja... ja...
0: I aquests són clars d'anar a l'àrea infantil, però, evidentment, els podeu agafar, doncs, en préstec, encara que tingueu més de 10 anys.
1: Aquests m'imagino que sí que deuen tenir una llista d'espera, perquè són els més coneguts, oi?
0: Exacte, sí, sí, ja has vist que això... Jo us portava avui un recomanat, però ha volat, i aquests de més coneguts, doncs, recomano que els reserveu.
1: Suposo que ara a l'estiu noteu un increment de préstecs dels llibres. Ai, dels llibres. Ja m'ha jugat la memòria, m'ha jugat una mala passada. Vull dir, dels jocs de taula, un increment de préstecs. I més, si feu aquesta exposició, doncs encara més s'incrementaran perquè li doneu aquesta visibilitat.
0: Aquesta és la idea, que conegueu i que gaudiu dels jocs que tenim, doncs gairebé més... Uns 200 jocs tenim aquí.
1: 200 jocs, una bona dada. Doncs ara, pregunta trampa, quin és el teu joc de taula preferit?
0: Ai, jo és que sóc una clàssica, a mi m'agrada molt el Dixit.
1: Ah, molt bé. Sí, saps que no l'he jugat mai? O sigui, l'he sentit a parlar moltíssim. Aquest el teniu també a la biblioteca?
0: El tenim a la biblioteca, però és un d'aquests que hauries de reservar
1: doncs
0: junt
1: ja,
0: amb el
1: després,
0: Catan.
1: Acabo el programa al matinal i m'apunto en llista d'espera per provar el Dixit.
0: Sí. I tenim un que el tenim en la versió júnior, o sigui, a la sala d'infants, que es diu, que també és molt creatiu, amb imatges, Imagine Family. Aquest m'agrada molt.
1: Vale, doncs si apuntat també.
0: Però aquests també. Ja són un altre volum, que bueno, si feu maleta grossa també us els podeu endur de vacances.
1: Molt bé. Amb això ja arribem al final d'aquesta secció, que a més, com deia, més ha estat una secció especial, secció de final de temporada d'aquesta secció de Biblioteca de Butxaca. Tornarem el 16 de setembre i abans de marxar el que m'agradaria és fer un repàs, perquè ara la biblioteca canvia d'horari, té l'horari d'estiu i, a més, a finals de mes, que ja està gairebé aquí, el pròxim dilluns, obre la Biblioplatja.
0: Efectivament, ens ampliem. Doncs sí, ara fins aquest dissabte fem l'horari habitual. Bueno, demà descansem, que és festiu, que és Sant Joan, però fins al dissabte horari habitual i a partir de dilluns canviem a l'horari d'estiu, que us el comento així una mica, podeu prendre nota o després ho teniu disponible a la web i arreu. Passem a fer aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, obrim dilluns a la tarda, i les tardes, perdó, de dilluns a dijous, de 4 a 8.30, i els matins de dimarts, dijous i divendres, de 10 a 2. A més, com comentaves, Estefania, obrim també la Biblioplatja Carme Romaní, que ens trobem allà al Passeig Marítim 133. I obrim des d'aquest dilluns 29 de juny fins al 28 d'agost. Allà obrirem totes les tardes, des de les 5 en punt fins a les 8.30, sí? Fins a 8:45, i llavors les activitats que podreu participar seran també totes a la Biblioplatja. Sí?
1: Perfecte, clar, és veritat que tindreu totes les activitats d'estiu aquí a la Biblioplatja. Molt bé, sí. Doncs seguirem informant des de Ràdio Castelldefels i ara ja sí que ens toca acomiadar-nos d'aquesta secció, agrair-te aquesta selecció que ens has preparat especialment per poder fer aquesta secció, aquestes recomanacions. Hem parlat de 8 jocs de taula, crec que en total, i bueno, estaran disponibles per agafar préstecs aquí a la biblioteca i justament, a més, a partir de l'1 de juliol amb aquesta exposició que tindreu a la primera planta.
0: A primera planta, efectivament.
1: Molt bé. Doncs, Carolina, gràcies a tu. Bon estiu, bones lectures i bones jugades, també.
0: Molt bé, doncs sí.

Doncs és moment d'acomiadar-me i ho faig també donant les gràcies als companys perquè avui és el meu aniversari i m'han dedicat aquesta cançó. Gràcies. Amb això ens acomiadem, tanquem l'Així Som d'aquest dimecres 8 de juliol. Tornarem a estar aquí demà a les 10 del matí, ja sabeu, a primera hora. Comencem amb el butlletí informatiu i ja després començarem a seguir amb tots els continguts que ens toqui per aquesta jornada de dijous, a veure quines novetats ens trobem aquí a la ciutat, també amb aquest repàs a l'agenda del cap de setmana, marcada per les festes del mar. Avui fa els anys, tu no ens enganyes i els companys i les companyes... Avui, així, una mica de resum, hem pogut parlar de l'escola d'estiu de la gent gran que continua en marxa al llarg d'aquest juliol al Centre Cívic Frederic Mompou. Hem parlat de les obres que estan per arribar amb aquesta nova tanca perimetral al castell. També hem parlat de la campanya Ecovidrio, una campanya que l'any passat també ja vam obtenir aquesta bandera verda i enguany tornem a participar-hi amb els comerços locals de la ciutat, especialment els establiments de restauració. I hem acabat tot just, i ens estàveu acompanyant aquesta darrera estona, parlant de tota una selecció de jocs de taula perfectes per gaudir-los aquest estiu i que ja sabeu que podeu agafar en préstec a la nostra biblioteca. I amb això ja sí que us dic adeu, fins demà en tot cas, i us desitjo que acabeu de passar un gran dimecres 8 de juliol, ja us avanço que jo ho faré. Molt bon dia i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 8 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. El desembarcament pirata tornarà a conquerir la platja de Castelldefels. La població ja escalfa motors per una de les cites més esperades del calendari festiu. Del 10 al 12 de juliol, la ciutat tornarà a mirar el mar amb una nova edició de les Festes del Mar, una celebració que, des de fa gairebé 3 dècades, reivindica la història marinera del municipi i omple la façana marítima de cultura popular, música i activitats per tota la família. Una gala als Jardins del Castell acomiada la primera edició del Biodança. La gala de Cloenda, celebrada el passat 4 de juliol, va posar el punt i final a més de 2 mesos de dansa compartida amb més de 25 actuacions i prop de 9.000 assistents al conjunt del festival. El dispositiu de seguretat del Tour de França es tanca amb un balanç positiu. Milers de persones van sortir al carrer per viure una jornada històrica marcada pel pas de la segona etapa del Tour de França, que ha convertit Castelldefels en un dels escenaris protagonistes del Gran Depart de Barcelona 2026. Un ampli dispositiu de seguretat, mobilitat i voluntariat ha garantit el desenvolupament de l'esdeveniment. S'acosta el dissabte solidari. A la plaça de l'Església es celebra aquesta festa en què les ONG locals presenten els seus projectes de cooperació i sensibilitzen sobre la pau i la solidaritat amb tallers infantils, música en directe i venda d'artesania, menjar i begudes d'arreu. Castelldefels manté l'alerta per l'onada de calor intensa que viurà avui la seva jornada més crítica. L'Ajuntament de Castelldefels comunica que es manté activitat en fase d'alerta al Pla Bàsic d'Emergència Municipal per calor intensa davant la continuïtat de l'episodi d'onada de calor que afecta la major part del territori i que es perllongarà com a mínim fins demà dijous 9 de juliol. Comencem.

0: Nascudes l'any 1998, les festes del mar s'han consolidat com una de les grans celebracions de l'estiu al Baix Llobregat i cada any reuneixen milers de persones al voltant d'una programació que combina tradició, patrimoni i oci. El regidor de Cultura, Cristian Undamel, destaca que les seves festes del mar s'han convertit en tot un referent entre les celebracions de la costa catalana.
1: És meravellosa perquè reuneixen, per exemple, en un dia poden arribar a veure 150.000 persones en un dia. És una bogeria el que acull les festes del mar, que és un referent de festes no només de la comarca, sinó també de la costa, tota la costa catalana. No? I, evidentment, s'aposta molt per els arrels, per la nostra història, per la cultura catalana i per les actes musicals.
0: L'acte més esperat torna a ser, sens dubte, el desembarcament pirata que tindrà lloc el dissabte a les 8 del vespre a la platja a l'altura del carrer 11. L'espectacle recrearà un any més l'arribada dels pirates a la costa de Castelldefels amb una espectacular posada en escena a càrrec de Performing Arts, que combinarà interpretació, efectes especials, lluites, foc i una gran participació ciutadana. Abans del desembarcament, a les 7 de la tarda, la tradicional cercavila pirata amb els tabalers de Castelldefels recorrerà el passeig des de la plaça de les Palmeres fins a la zona de la platja, escalfant l'ambient per al gran espectacle. El regidor de Cultura explica què fa tan especial aquest esdeveniment que cada any reuneix a milers d'espectadors.
1: L'important, jo crec, que de l'èxit és la gran tasca que fa l'escola Performing Arts, d'aquesta preparació, primer d'haver preparat els temes, de coordinar tots els participants de l'espectacle, que no és gaire fàcil, i que, dic, any rere any es consolida com èxit de participació, els efectes especials, la presència del nostre Garigot, sens dubte, que jo crec que és l'hil conductor de tot l'espectacle, la posta en escena, jo crec que és màgic veure el desembarcament pirata. I, evidentment, porta història. O sigui, pots veure un tastet de la nostra història, el sentit de pertinença, de qui som, d'on venim, i jo crec que el desembarcament pirata sempre és i serà un èxit del programa de les Festes del Mar.
0: Una de les claus de l'èxit és precisament la implicació de desenes de persones voluntàries que participen activament en la recreació històrica. Per molts, formar part del desembarcament és una experiència inoblidable.
2: Este es mi primer año en el desembarco y la verdad, bueno, lo vi porque mi hija está apuntada a Performing y entonces desde Performing enviaron el link con todo para hacer la inscripción. Y la verdad que me pareció una buena oportunidad para hacer algo en familia con mi hija. Y nos hemos apuntado las dos y este ha sido nuestro primer año y la verdad es que está siendo una experiencia muy enriquecedora porque se conoce a mucha gente nueva y como que abres un poco más tus miras y los ensayos se ve mucha colaboración, mucha empatía entre todos y la verdad me está gustando mucho la experiencia.
0: Però les festes del mar són molt més que el desembarcament. Durant tot el cap de setmana, el Mercat del Mar tornarà a ocupar el passeig marítim entre els carrers 12 i 15 amb parades d'artesania, comerç de proximitat, gastronomia i restauració. La programació començarà divendres amb una exhibició de country i la tradicional encesa simultània de les quatre torres de Guaita, que aquest any celebra el seu desè aniversari. La nit continuarà amb el concert de l'Associació Musical de Castelldefels als Jardins del Castell amb les actuacions musicals a la plaça de les Palmeres. Precisament una de les novetats destacades d'aquesta edició és la renovació de la proposta musical.
1: Com a novetats enguany trobarem concerts, que sempre són propostes molt diverses que es porten de l'equip de festes i realment podem trobar aquesta novetat que és el Tardeon de 90 partits amb una sessió. Som dos veïns de Castelldefels, aposta clara també de nou pel talent local, el 90 Tardeos, que podrem veure tots els temes que jo crec que gent que sortia a festa als anys 90, jo no vaig poder veure'l, però que podrà trobar tots els millors temes.
0: Dissabte, després del desembarcament pirata, arribarà la tradicional sardinada popular, el Tardeo dels 90 a la plaça de les Palmeres i com a cloenda de la jornada el gran castell de focs artificials sobre la platja. Les activitats continuaran diumenge amb la Diada Castellera, la participació dels castellers de Castelldefels, els matussers de Molins de Rei i els castellers de Terrassa. I acabaran amb una cantada d'havaneres del grup Mar i Vent amb el tradicional repartiment del rom cremat. Durant tot el cap de setmana també se celebrarà el torneig de voleibum Festes del Mar, així com diverses activitats familiars organitzades per la Biblioplatja Carme Romaní. Per facilitar l'assistència divendres i dissabte hi haurà un servei gratuït d'autobús entre el centre de la ciutat i la platja, des de les 6 de la tarda fins a 2:45 de la matinada. El regidor de Cultura ha volgut destacar també el paper fonamental de totes les persones que fan possible aquesta gran festa.
1: És un plaer, no?, veure la il·lusió de tots els veïns que participen, com li posen les ganes perquè surti el millor possible l'espectacle. Bueno, doncs, evidentment, per part de tot l'equip de govern, felicitar i agrair a aquests veïns i veïnes que participen i que posen tota l'estima al desembarcament pirata.
0: Castelldefels tornarà així a mirar el Mediterrani durant 3 dies en una festa que posa en valor la seva història, la seva identitat marinera i la seva implicació de centenars de persones que any rere any contribueixen a mantenir viva una de les tradicions més estimades de la ciutat. La primera edició de la Biodança es va acomiadar amb una gala als jardins del castell. I també fem balanç d'un dels esdeveniments culturals que ha marcat els darrers mesos a Castelldefels. Els Jardins del Castell van acollir diumenge la gala de cloenda de la primera edició de Biodança, el nou Festival Internacional de Dansa impulsat per l'Ajuntament de Castelldefels, que va posar el punt i final a més de 2 mesos d'activitat cultural amb un balanç molt positiu. La vetllada, oberta a tota la ciutadania, va començar amb un còctel de benvinguda i va reunir a representants institucionals, artistes, companyies i públic per celebrar l'èxit d'un festival que, des del passat 29 d'abril, va convertir la dansa en protagonista dels carrers, places i equipaments culturals del municipi. Durant l'acte es va projectar un recull audiovisual amb els moments més destacats d'aquesta primera edició, recordant les actuacions i activitats que, al llarg de més de 2 mesos, van omplir la ciutat de moviment, creativitat i talent. El regidor de Cultura, Cristian Undamal, va destacar l'excel·lent acollida que va tenir el festival i va assegurar que Biodança ha nascut amb la voluntat de continuïtat.
1: La progressió és positiva. Jo crec que el Festival Biodança ha vingut per quedar-se. És un festival que, com van comentar a la cloenda, ja tenim l'ull de grans festivals, no només autonòmic com a Catalunya, sinó ja nacionals, internacionals, companyies de dansa que ja estan interessades en poder participar en el festival de l'any que ve. La veritat és que és tot un èxit. Vam posar també un tastet de les dates que hem pogut recollir durant tot el festival. Gairebé 9.000 assistents en tots els espectacles, 30 professionals que han pogut comptar en aquest festival. També jo crec que aquests 3 blocs han posat claretat a com realment com donar un reconeixement a la dansa, perquè sempre, jo ho deia, la dansa és de les disciplines culturals que menys valorades estan, i evidentment Castelldefels, per la història i per la voluntat que té la ciutadania, havíem de fer aquest festival. I bueno, jo crec que és un festival que en pròxims anys serà un festival molt referent a nivell, com he comentat abans, nacional i internacional, i que ha vingut per quedar-se.
0: La gala va culminar amb la representació de Història de un salto de la companyia The Concept, una proposta reconeguda internacionalment que va captivar el públic i va posar el punt final en una primera edició marcada per la qualitat artística i la participació ciutadana. Durant els més de 2 mesos de programació, Biodança va oferir més de 25 actuacions a diferents espais de la ciutat, amb la participació de companyies professionals, artistes internacionals i talent local, reunint més a prop de 9.000 espectadors. Amb aquesta primera edició, Castelldefels va reforçar la seva aposta per una cultura oberta, participativa i de qualitat, consolidant la dansa com una disciplina amb un paper cada vegada més destacat dins de la programació cultural del municipi. Els organitzadors ja treballen amb voluntat que Biodança tingui continuïtat i es consolidi com una cita estable dins del calendari cultural de la ciutat. I més enllà de l'èxit esportiu i de l'ambient festiu que va deixar el pas del Tour de França per Castelldefels, l'Ajuntament també fa una valoració molt positiva del dispositiu especial de seguretat i emergències que es va desplegar durant tota la jornada. Durant mesos, els diferents serveis municipals i els cossos d'emergència van treballar de manera coordinada per preparar un operatiu que havia de garantir la seguretat de milers de persones en un esdeveniment de base internacional. La planificació va culminar diumenge amb l'activació del Centre de Coordinació Operativa, CECOR, des d'on es va coordinar tots els serveis implicats. El sotsinspector de la policia local, Leo Piqué, explica que el dispositiu ha estat el resultat de molts mesos de preparació i coordinació entre totes les administracions.
3: El Tour de França és un dels esdeveniments més importants d'esportius a nivell mundial i per nosaltres era un repte a nivell municipal de fer una bona acollida i que tinguessin les màximes mesures de seguretat. Portàvem ja molts mesos treballant amb aquest dispositiu, era un dispositiu de màxims, és a dir, estàvem preparant pel pitjor escenari possible. Recordem que era el diumenge, ola de calor, platja Castelldefels, vull dir, i passava per tot passe marítim. Aleshores, dins de tot el que es va donar, doncs, el que fem és intentar anar a preparar el pitjor escenari possible que es donés per tal de garantir tant la seguretat tant dels ciclistes, els participants i també de ciutadans, perquè clar, vull dir, va haver-hi molts tancaments i moltes coses que van ser impediments.
0: En el dispositiu hi van participar agents de la policia local, Mossos d'Esquadra, Sistema d'Emergències Mèdiques, Protecció Civil, el Servei de Salvament i Socorrisme de les Platges, personal municipal, voluntariat i equips de suport a la mobilitat que van treballar de manera coordinada durant tota la jornada. Precisament aquesta coordinació va permetre actuar amb rapidesa davant d'una emergència sanitària registrada a la platja de Castelldefels. La intervenció conjunta dels socorristes de Proactiva, els equips sanitaris i els cossos de seguretat va garantir una resposta immediata, convertint-se en un exemple del bon funcionament del dispositiu. Des de policia local també s'ha volgut posar en valor la implicació i la professionalitat de tots els serveis que van participar en l'operatiu, així com el comportament exemplar de la ciutadania.
3: Voldria aprofitar, d'entrada, felicitar a tothom que ha col·laborat amb aquest dispositiu, que ha estat molt ampli, de Via Pública, Mossos d'Esquadra, moltes empreses que han col·laborat, molta gent de l'Ajuntament, i sobretot felicitar l'èxit d'aquest dispositiu, perquè realment ha estat així, sobretot no hem tingut cap incident greu. I una mica, doncs, orgullós, no? Hi ha vegades que pots estar orgullós, d'aquesta vegada estem orgullosos des de la policia d'haver col·laborat amb un event tan important i sobretot que hagi passat per aquesta de fer-los i hagin deixat un bon sabor de boca sense cap imprevist i sense cap accident i res semblant.
0: L'Ajuntament considera que el desplegament organitzat amb motiu del pas del Tour ha estat un èxit tant des del punt de vista logístic com operatiu i destaca que la col·laboració entre administracions, serveis d'emergència, voluntariat i ciutadania va ser clau perquè una jornada amb gran afluència de públic es desenvolupés amb total normalitat. Castelldefels celebrarà el pròxim dissabte 18 de juliol una nova edició del Dissabte Solidari. La plaça de l'Església acollirà una jornada oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de donar visibilitat a la feina que desenvolupen les entitats locals de cooperació i solidaritat. En aquesta edició hi participaran 12 entitats de Castelldefels que al llarg de l'any impulsen projectes de cooperació internacional, ajuda humanitària i sensibilització en diferents països. La iniciativa vol acostar aquesta tasca a la ciutadania i convertir la solidaritat en la protagonista de la jornada. El regidor d'Educació, Cooperació i Solidaritat, Ramon Amador, explica com s'ha plantejat aquesta nova edició del Dissabte Solidari.
4: No, és un acte, és una cita doncs, que m'agrada sobretot perquè converteix la plaça de l'Església en un gran espai de trobada. De trobada serà a partir de les 7 de la tarda, és tarda nit, amb la frescor, esperem que no faci massa calor, però és a la plaça de l'Església i és de trobada, com he comentat, perquè aquí al centre són les entitats del Consell de Pau, el Consell Municipal de Pau i Solidaritat, que allà doncs, explicaran, es col·locaran les seves carpes, explicaran la feina que fan durant tot l'any. O sigui, tampoc tenen vacances, o sigui, de fet, els projectes que tenen totes aquestes entitats no fan vacances, no fan una aturada com ho fem nosaltres normalment a la feina o a l'escola, no? I tindrem doncs, aquestes entitats que la majoria treballen a l'Àfrica doncs, per presentar-nos els seus projectes sobre salut, educació, cooperació internacional i llavors és una gran oportunitat perquè la ciutadania pugui conèixer, conegui doncs, aquesta feina que moltes vegades és molt silenciosa però que és imprescindible.
0: Durant tota la jornada, les entitats oferiran activitats pensades per tots els públics. El programa inclou tallers infantils, degustacions i diferents propostes participatives perquè els assistents puguin conèixer de prop els projectes que es duen a terme durant tot l'any. Ramon Amador detalla alguna de les activitats previstes.
4: Però bueno, Dissabte Solidari, les entitats de cooperació del municipi doncs, faran la seva presència, explicaran els seus projectes i, a més, com m'has preguntat, doncs, hi haurà més coses, no només exposició de tot aquests projectes, sinó que hi haurà també tallers infantils, artesania, degustacions, activitats per als infants. Hi haurà també concerts, 3 concerts per acabar convertint la solidaritat també en una festa oberta i per a tothom.
0: A més de les activitats familiars, la jornada comptarà amb actuacions musicals i un programa que s'allargarà durant tot el dia. El regidor també repassa els horaris previstos i posa en valor el paper de les entitats participants.
4: L'horari serà de 7 a 11, mitja, 12 de la nit. Ja estaran aquests tallers, aquestes entitats, hi hauran tallers de per tota la família i després els concerts. Els concerts començaran doncs, a partir de les 9 de la nit, una rumba catalana amb Sikus Carbonell per ballar i continuar la festa, versions amb Fugadors d'Alcatraz, doncs, que són els dos més importants, i la resta, doncs, si aneu i jo us convido a assistir-hi, doncs podem gaudir de tot el que tenim preparat. No nosaltres, no només l'Ajuntament, no només l'organització, no només les tècniques de Pau i Solidaritat, sinó també doncs, totes les persones que hi ha darrere de cada entitat, de la feina que fan, que s'ha de reconèixer també la implicació i tot el que fan durant no només un dissabte, això és unes hores per veure, sinó durant tot l'any.
0: Més enllà del vessant lúdic, el Dissabte Solidari també vol ser un espai per fomentar la sensibilització i donar a conèixer la realitat que viuen moltes comunitats arreu del món, així com la tasca que desenvolupen les entitats de cooperació des de Castelldefels. Ramon Amador destaca la importància d'aquesta feina de conscienciació.
4: Continuem educant a l'estiu. continuar educar és molt més que tot això, no? És educar, és aprendre a conviure, i jo crec que aquest acte, aquesta sensibilització que tenen les entitats, doncs, a conviure, a respectar, a comprendre altres realitats i implicar-nos en la construcció d'un món millor, doncs, també és una bona forma d'aprendre que la solidaritat també, doncs, s'aprèn.
0: Des de l'Ajuntament recorden que a partir de dilluns 13 de juliol es podrà consultar tota la programació del dissabte solidari tant a les xarxes socials municipals i als panells informatius de la ciutat amb els horaris i totes les activitats previstes. Castelldefels continua en fase d'alerta davant l'onada de calor que afecta aquests dies al municipi i bona part de Catalunya. Segons les darreres previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres serà la jornada de més risc, amb temperatures que podrien superar els 38 graus i mig durant les hores centrals del dia, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre. L'Ajuntament manté activat el Pla Bàsic d'Emergència Municipal per calor intensa, mentre que Protecció Civil i la resta de serveis municipals continuen fent un seguiment constant de l'evolució de la situació. Tot i que es preveu que l'episodi es mantingui almenys fins demà dijous, els models meteorològics apunten a una lleugera davallada de les temperatures de cara a divendres. A més de les altes temperatures, aquests episodis afavoreixen l'augment dels nivells d'ozó troposfèric, un contaminant atmosfèric que pot afectar especialment a les persones amb malalties respiratòries, la gent gran, els infants i aquelles persones que practiquen activitat física a l'aire lliure. Així ho explica el tècnic municipal de Protecció Civil, Joan Álvarez.
5: Sí, el concepte d'ozó troposfèric, com bé dius, no és molt conegut, no es parla massa, però és un risc que, bueno, que té una importància per a la salut pública, no només dels col·lectius més vulnerables, sinó per tothom. L'ozó és un gas que és habitual, que està present a l'atmosfera, no? Què passa? A la troposfera, és a dir, des de la superfície fins a uns 10 quilòmetres d'altura, a la troposfera, en unes quantitats determinades aquest gas pot ser contaminant. Seria un contaminant secundari. L'ozó, principalment, és més perillós en les èpoques estivals i de primavera, perquè aquest es forma per reaccions fotoquímiques quan hi ha l'acumulació de contaminants principals, com poden ser els òxids de nitrogen o compostos orgànics volàtils, i es junta amb una forta irradiació solar. Uh-huh. Això què vol dir? Que quan hi ha més sol i quan fa més calor, és a dir, en les temporades estivals, la presència d'aquest gas s'incrementa a la troposfera. I com bé deia, la presència d'aquest gas suposa un risc per a la salut de les persones. Què pot provocar aquest gas? Pues irritació a la coll, a la faringe, als ulls, tenir la gola seca, o també per persones que tenen malalties respiratòries com asma, poden augmentar els seus efectes, poden reduir la capacitat pulmonar de la població general, i és per això que també tenim uns llindars, i en funció del llindar que superi, pues emetem aquests avisos amb les recomanacions per a la ciutadania i també per intentar reduir aquest l'emissió de contaminant.
0: Davant d'aquesta situació, Protecció Civil recomana evitar l'exposició al sol durant les hores de màxima calor, hidratar-se sovint, encara que no es tingui set, portar roba lleugera i ajornar qualsevol activitat física a primera hora del matí o al vespre.
5: Efectivament, les hores més perilloses del dia són quan hi ha més irradiació solar. Així, a mode aproximat, pues, serien entre les 10, les 5, les 6 de la tarda, i ja de cara al vespre, de cara a la matinada, doncs, aquests nivells d'ozó es redueixen.
0: L'Ajuntament recorda també que la ciutat disposa de diversos refugis climàtics, com biblioteques, equipaments municipals climatitzats, especialment pensats perquè les persones més vulnerables puguin protegir-se de les temperatures extremes. L'episodi de calor també manté molt elevat el risc d'incendi forestal. Castelldefels continua en alerta en el Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals, mentre que la Generalitat manté activat l'Infocat en fase d'emergència per simultaneïtat d'incendis que afecten diferents punts del territori.
5: Bueno, relacionat també amb la calor i l'ozó, bueno, aquí més en la calor, ara en poca estona també emetrem una prealerta del risc d'incendis forestals a nivell preventiu, perquè bueno, un dels factors que fa augmentar el nivell d'incendi pues és la calor, no? Ja que somet a un estrès hídric a la vegetació, i bueno, quan més seca la vegetació, més perill d'incendi hi ha.
0: Des de Protecció Civil es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui provocar un foc i avisar immediatament al 112 davant qualsevol columna de fum o inici d'incendi. Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dimecres 8 de juliol, a Castelldefels. El desembarcament pirata tornarà a conquerir la platja de Castelldefels. Castelldefels ja escalfa motors per una de les cites més esperades del calendari festiu. Del 10 al 12 de juliol, la ciutat tornarà a mirar el mar amb una nova edició de les Festes del Mar, una celebració que des de fa gairebé 3 dècades reivindica la història marinera del municipi i omple la façana marítima de cultura popular, música i activitats per tota la família. Una gala als Jardins del Castell acomiada la primera edició de Biodança. La gala de Cloenda, celebrada el passat 4 de juliol, va posar el punt final a més de 2 mesos de dansa compartida amb més de 25 actuacions i prop de 9.000 assistents al conjunt del festival. El dispositiu de seguretat del Tour de França es tanca amb un balanç molt positiu. Milers de persones van sortir al carrer per viure una jornada històrica marcada pel pas de la segona etapa del Tour de França, que va convertir Castelldefels en un dels escenaris protagonistes del Grand Départ de Barcelona 2026. Un ampli dispositiu de seguretat, mobilitat i voluntariat ha garantit el desenvolupament de l'esdeveniment. S'acosta el dissabte solidari. A la plaça de l'Església es celebra aquesta festa en què les ONGs locals presenten els seus projectes de cooperació i sensibilitzen sobre la pau i la solidaritat, amb tallers infantils, música en directe, venda d'artesania, menjar i begudes d'arreu. I Castelldefels manté l'alerta per onada de calor intensa que viurà avui la seva jornada més crítica. L'Ajuntament de Castelldefels comunica que es manté activat en fase d'alerta el Pla Bàsic d'Emergència Municipal per calor intensa, davant la continuïtat de l'episodi d'onada de calor que afecta la major part del territori que es perllongarà com a mínim fins demà dijous 9 de juliol. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han estat marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat en el control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
7: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
6: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
7: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.

0: fons.
1: En els darrers anys, la salut mental s'ha convertit en un dels grans reptes socials i comunitaris, i la seva atenció requereix la coordinació de múltiples serveis més enllà de l'àmbit estrictament sanitari. És per això que avui parlem del paper que desenvolupa el cos de la policia. És per això que avui parlem del paper que desenvolupa el cos de la policia local dins de la taula de salut mental del municipi. Tenim avui amb nosaltres el sotsinspector de policia local, Leo Piqué. Molt bon dia i benvingut.
2: Bon dia.
1: Doncs per començar, sobre el paper aquest que té la policia local a la taula de salut mental, quin seria exactament el paper que feu des de la taula de salut mental en aquest municipi?
2: Va, mira, nosaltres, com a policia local, se'ns va convidar quan se va fer la creació de la taula de salut mental aquí al municipi, entre altres institucions, com per exemple facultatius mèdics, agents socials, associacions de malalts, vull dir, una sèrie d'associacions i d'estaments multidisciplinari, i se'ns va invitar a col·laborar amb aquesta taula, no? A fer la nostra aportació i, bueno, donar el nostre punt de vista. Vam acceptar la invitació, com no podia ser d'altra forma, i estem col·laborant amb totes les comissions que s'estan fent dintre la taula per gestionar, per fer millores de cara a oferir un millor servei a tant a les persones que estan afectades com als que ciutadans que puguin patir d'alguna forma de vegades els efectes d'aquestes persones, com als familiars, com a col·laborar també amb els facultatius, amb els psiquiatres, amb els psicòlegs, donar-los l'ajut necessari per poder minimitzar doncs les seves actuacions i que tinguin una seguretat mínima, no? Aquesta és la idea. També el que intentem d'alguna forma és aprendre el màxim possible per saber com hem d'actuar si estem enfront de persones amb alguna malaltia, jo prefereixo dir afectació mental, de vegades, o algun punt de trastorn o algun tipus d'alteració. Perquè nosaltres, com a policia, de vegades ens trobem en situacions que desconeixem les reaccions una mica desproporcionades o persones que estan desregulades en aquell moment, i com intervenir, i hem de saber perfectament, hem de tenir uns mínims de coneixença de com actuar enfront davant d'aquestes persones, sobretot per protegir-les amb elles i per minimitzar les seves reaccions. És a dir, no, de vegades una actuació policial amb un perfil, amb una persona concreta, una actuació pot tenir èxit, i en canvi una persona amb una alteració mental, doncs la mateixa actuació pot ser un fracàs absolut i pot acabar amb una autolesió de la persona, no?
1: Abans que comentaves, no, doncs que participeu amb altres professionals sanitaris i socials, com és la vostra coordinació amb aquests altres actors?
2: Bueno, jo personalment crec que un dels factors més importants o una de les sinergies més importants que ens dona estar dins de la taula és que al final es posa en cara a tothom, no? És a dir, no és el mateix sotsinspector de la policia que Leo Piqué sotsinspector de policia. No és el mateix la psiquiatra Pérez que la psiquiatra

0: està al CESMA, no? Vull dir, el fet de col·laborar, de participar en aquestes taules de creació de protocols i de més, doncs es posa d'entrada ja una coneixença a la persona. Això el que fa és que quan hi hagi algun tipus de dubte o algun tipus d'intervenció que pugui crear dubte, tant per part, per exemple, de metges psiquiatres com per la policia, doncs tenim un canal de comunicació directe per saber una mica, informar-nos, escolta, tenim que fer una actuació amb aquesta persona, que tenim un tema, sempre salvaguardant tot el que és la seguretat de dades, i nosaltres no volem saber ni quina malaltia hi ha, ni volem ni podem saber, simplement si ens diu, escolta, doncs aneu en cura perquè aquesta persona doncs, pot tenir una reacció desproporcionada o pot tenir una reacció, a la millor en canvi no, doncs una persona que no espereu cap problema, sempre amb precaució, però en principi no n'hi ha res que ens faci indicar que aquesta persona pot ser agressiva, per exemple. No? Això és el que volem. I al final el que intentem és donar el millor servei possible, insisteix sobretot a la persona que té l'afectació i doncs, protegir i fer complir la llei com és el que es correspon. I ajudar, per exemple, doncs, hi ha moltes situacions, algunes situacions que per desgràcia acaben amb un internament no voluntari, no? Vull dir, persones que estan molt desregulades en aquell moment i el facultatiu opta perquè aquella persona pot ser perillosa per ell mateix o per tercers, no? Per veïns, família, que sigui, i no entra amb raonament amb el sentit d'anar a un centre o de tenir un tractament, estan totalment desregulades, estan descontrolades, i aleshores, en algun cas concret, són els mínims, també ho tinc que dir, en algun cas concret el facultatiu ens demana ajut per anar a fer un ingrés involuntari amb un document que d'alguna forma permet que aquella persona, contra la seva voluntat, vagi a un centre.
1: Parlaves també d'una coordinació constant amb els professionals sanitaris. Hi ha altres accions concretes que es desenvolupin des de policia local?
0: Sí, nosaltres el fet de participar en aquesta taula el que ens dona és una visió molt més global de la problemàtica, no? Vull dir, al final, ara estem en una situació en què tothom parla de salut mental. No vaig a dir que és una moda, això no són modes, això és un problema, no? Però sí que és veritat que d'alguna forma s'està afrontant una situació que pot estar allà emmascarada i la ciutadania comença una mica a estigmatitzar o a començar a entendre coses que d'altra forma no ho enteníem, no? I això suposa pues, una col·laboració absoluta amb qui calgui i ens suposa de que en aquestes taules cada un diu una mica la dei des del seu punt de vista, no? Vull dir, no és el mateix un punt de vista d'un facultatiu, d'un metge, que no pot ser d'altra forma, com d'un policia local que té que tenir una persona. Però, evidentment, ens anem nutrint d'informació mútua, d'alguna forma ens estem formant uns als altres, també de vegades nosaltres expliquem amb què ens trobem a d'altres col·lectius, per exemple, també tenim molta representació de familiars de persones amb malalties mentals, no? que ho estan passant molt malament, intentem d'alguna forma també ajudar-los, és a dir, tot el que pugui ser minimitzar els danys, sobretot per la persona que ho està patint i pel seu envoltant, la policia local sempre estarà ahí.
1: També hem sabut, per exemple, que recentment s'ha impulsat la figura de l'agent tutor. Podries explicar en què consisteix?
0: Doncs sí, la gent tutor ja l'hem implementat a Castelldefels, ja estàvem treballant fa anys amb aquesta figura sense estar encara amb el seu nom i cognom, però és una figura que el que fa doncs és uns agents especialitzats dintre del cos de la policia local i afronten situacions de risc als centres escolars. Risc, bullying, absentisme escolar, falta d'integració, consum de substàncies, és a dir, agressivitat, tot allò que d'alguna forma pot provocar que aquella persona creï problemes al veïnat, al centre, als companys, i sobretot el que més preocupa aquesta persona d'alguna forma quedi fora del circuit educatiu que al final pot acabar en la marginació.
1: Seria una funció llavors preventiva o com diries que...
0: Sí, la gent tutor és una figura preventiva 100%. El que busca la gent tutor és intentar, primer, detectar. Col·laborem sempre colze a colze amb el centre i sobretot en inspecció d'ensenyament. Nosaltres estem allà als centres, sempre sota la seva batuta, i es van marcant casos, situacions de nens o nenes que ells detecten al centre que poden estar en risc, i a partir d'aquí ens reunim amb ells, amb inspecció i amb els directors dels centres, i comencem a informar-nos una mica del que està passant. Aleshores, quan ja tenim una informació clara d'aquella persona, del que està passant o per quin motiu està comportant-se aquesta d'aquesta forma o perquè no va a classe o perquè està agressiu. Vull dir, tot això són suposicions que en principi no són 100% certes, són hipòtesis que plantegen els que més contacte tenen, que són els professors. No? A partir d'aquí és quan l'agent tutor contacta amb el noi, amb la noia, fins i tot amb la família, perquè de vegades darrere d'alguns casos n'hi ha situacions molt complicades de la família, fins i tot d'agressivitat, de no poder controlar-los, d'un punt de descontrol, i aquí és l'agent tutor, és la figura de carinyo i límits. No? L'agent tutor al final se guanya la confiança del nen, de la nena, vull dir, ha de confiar plenament en ell, perquè el recolzarà, està ahí per ajudar-li, però a la vegada no permetrà que passi a uns límits. Vull dir, no permetrà ni que agredeixi ningú, ni que consumeixi substàncies, ni que no vagi a classe. Aleshores, de vegades és aquella figura de referent que la policia encara ho som, no? Per les vivències que tenim, pel que hem viscut, per l'experiència. I el que intentem és reorientar una mica aquests xavals, juntament recolzar la família, sobretot al centre escolar, i reorientar-los per tal de que no queden fora l'exclusió.
1: Quina formació específica reben els agents tutors en matèria de salut mental?
0: Els agents tutors, la formació... Jo, mira, estic de formador al curs d'agent tutor que dona ANAT. Hem estat formant ara fa poc aquí al Baix Llobregat, el mes passat. Ara tenim també una formació pendent al Vallès, a Parets del Vallès, ara crec que és el mes de març. I l'equip és multidisciplinari. I el que sí que n'hi ha molt... O sigui, concretament hi ha dos psicòlogues molt bones, una persona amb una trajectòria professional amb gent jove brutal, i després doncs, experiències policials i com tractar. Però n'hi ha un apartat molt important de psicologia, de com tractar aquest perfil de nanos per tal de guanyar-los i reorientar-los i intentar obrir-los una miqueta i treure-los una miqueta del problema. No? Però sí, sense dubte és un tema que on la psicologia i els coneixements d'aquests perfils són importantíssims.
1: I parlant ara del cos de policia en general, també reben formació en salut mental, com ho esteu enfocant?
0: Doncs mira, puc aprofitar per dir-te que ara fa poc menys d'un mes, el Departament d'Interior de la Generalitat, concretament la coordinadora de policies locals, va fer una formació a Barcelona, a la seva central, que és la Diputació, sobre suïcidi. O sigui, van ser unes jornades on va venir, eren psicòlegs de la Policia Local de València, un inspector, i diferents psicòlegs, que a més són policies i membres de Forces i Cossos de Seguretat, i van fer una jornada molt, molt, molt instructiva, molt interessant, tot un matí, sobre la problemàtica dels suïcidis, però ja no sols en la societat, sinó que representa fins i tot a nivell de cossos de seguretat. No? Vull dir, també, al final, darrere de cada uniforme hi ha una persona, i les taxes de suïcidi dins de cossos de seguretat estan per sobre de les taxes de suïcidi de la població general. I aquí és on la coordinadora, a través del Departament d'Interior, aquestes jornades segurament se repetiran i ara crec ja poder confirmar que han creat una figura d'un psicòleg mancomunat d'alguna forma per totes les policies locals, de tal forma que si algun municipi que té policies locals que pot detectar una persona, un company de la policia que estigui en males condicions, que tingui una baixada, que tingui una situació complicada, doncs pot recórrer amb aquest psicòleg. És una cosa interessantíssima perquè això era impensable fa uns anys. No? I vull dir, és un tema que la policia tenim que estar evolucionant tal com ho fa la societat i el tema de salut mental, per desgràcia, ho tenim aquí sobre la taula, sobretot molt amb gent jove, i les policies tenen que estar preparats per poder afrontar això, perquè és una cosa que ens ve i hem de ser capaços d'afrontar-ho d'una forma seriosa, amb coneixement de causa i fins i tot científica.
1: Pel que dius, és un tema molt sensible, no? I que realment necessita una cura especial, molta formació, molta preparació.
0: Sí, la gent tutor, ara he explicat una mica tot, o sigui, per ser agent tutor cal una formació reglada per ANAT, que és l'Associació d'Agents Tutors Nacional d'Espanya, no? Vull dir, i una titulació que també expedeix la FEM, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, i una vegada té la titulació reglada d'agent tutor, pots exercir com a agent tutor. És a dir, una cosa és fer de policia assistencial, que és, nosaltres hem estat tota la vida fent-ho, però com a agent tutor, com a tal, reglat, donat d'alta, doncs portem 5 o 6 mesos. La formació és molt específica, se dona tot tipus de... Ha de ser molt completa, o sigui, pensar que estem tractant amb menors, amb situacions de vegades d'exclusió mental, o sigui, exclusions socials. En algun cas hem estat tractant amb algun menor també, amb un noi que estava dins del TEA, de l'espectre autista, que no es venia a classe i l'hem reconduït i estem amb ell treballant-lo també, no? Vull dir, la gent d'Utot té que tenir una sensibilitat molt especial per saber una mica qui té davant, com guanyar-se'l, com guanyar la seva confiança i sobretot amb el seu respecte, no? Entonces, la gent d'Utot, quan donàvem la formació, bueno, però això com ho faríeu? Hòstia, doncs depèn. Depèn perquè tens que valorar qui tens davant i a la millor qui tens davant tens que ser més dur o qui tens davant tens que ser molt sensible. No? Uh-huh. T'has d'adaptar a la situació, a la circumstància, però fer un... No hi ha un manual de gent tutor, no? Vull dir, i aquí sí que és important i nosaltres des de la policia ens agradaria que sobretot aquí la gent tutor és important que sigui una persona amb experimentada, no? Que sigui un policia ja que de vegades ja no està perquè físicament, perquè els anys passen i tal, per estar al carrer, per estar corrent darrere d'algú, però aquesta experiència és una pedrera que no podem deixar perdre, no? Hi ha moltes vivències, moltes experiències, i això s'ha d'aprofitar d'alguna forma, i és una persona que encara pot donar molt de treball, pot donar molt, molt a la policia, per exemple, fent d'agent tutor.
1: I per acabar, recuperant una mica de participació de la policia local en el tema de la salut mental, existeix algun protocol d'actuació quan detecteu una persona amb possibles problemes de salut?
0: Sí, evidentment, la salut mental està ara de moda, però desgraciadament ha estat tota la vida, no? Amb problemes de salut mental. Evidentment, nosaltres quan detectem alguna situació que tot apunta que aquella persona està desregulada o que està molt desconcertada o que té una ansietat, que té un comportament que se'n surt de fora de la norma, no? Doncs recorrem al SEM, als metges, i els metges, doncs, en aquest cas, ja els expliquem, o SEM, els tècnics primer, i després podem demanar una medicalitzada, per exemple, no? Imagina que tenim una persona descontrolada en un domicili que està posant en risc, per exemple, la seva família, no? Nosaltres la intervenció primer que tenim és anar amb molta cura, perquè aquesta persona no hem de perdre de vista de que no sabem bé el que està fent i a la millor la policia i pot pensar que és un enemic que va matar-lo, no? I pot agafar un ganivet i te pot fer alguna cosa. De fet, quasi per desgràcia, hi ha hagut molts casos de companys que han perdut la vida amb aquest tipus d'actuació, no? Tant Mossos com policies locals. Aleshores, el que se fa és intentar ja avisar directament quan se fa la trucada de que aquella persona està descontrolada, està desregulada i sobretot si pot venir ja un metge per fer un tractament ja de xoc, que pot ser a la millor doncs, injectar-li algun tipus de calmant i a partir d'aquí doncs, començar a treballar amb ell. I, bueno, i després fer seguiments també que ens manen. Vull dir, és un tema que es preocupa perquè té una afectació important, sobretot al veïnat, quan vas a un veïnat que té com a veí, és curiós, una persona amb un trastorn mental o una malaltia mental, i tu dius, bueno, si era muy buena persona, no? Si és muy buena persona, però quan se descontrola és una bomba, no? I hem d'evitar això, intentar col·laborar amb ells per minimitzar danys.
1: Doncs, com bé expliques, Leo, el context, no?, és realment complex. També, bueno, destacar doncs, el paper tan rellevant que té la policia local en la detecció de situacions de vulnerabilitat com en la derivació i el treball conjunt amb altres professionals. Per això et vull agrair doncs, que hagis vingut aquí en aquesta entrevista i ja, bueno, que tanquem. No sé si tens alguna cosa més a afegir.
0: No, simplement que la policia local estem a disposició de la ciutadania, dels diferents requeriments que tenim, i aquest de la salut mental és un d'ells que poder, fins ara no el tenim encara interioritzat i ens hem de posar les piles perquè hem de començar ja... Bueno, ja ho hem fet sempre, però ara amb més qualitat per poder afrontar això que ens ve ara.
1: Doncs totalment d'acord. Moltes gràcies, Leo, per estar aquí.
0: Gràcies a vosaltres.
2: A fons.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels. Donald Trump dona per acabat l'alto el foc amb l'Iran i torna a amenaçar Espanya de tallar llaços comercials. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Després de l'intercanvi de bombardejos aquesta passada matinada amb l'Iran, Donald Trump ha suggerit que l'alto el foc a l'Orient Mitjà pot haver acabat, a la vegada que ha tornat a criticar l'OTAN i molt especialment Espanya, Joan Bota.
2: Les paraules de Trump fan baixar les borses mentre el preu del petroli repunta. Tot plegat ha estat a la cimera de la mateixa Aliança Atlàntica a Turquia, on Trump ha carregat contra els seus socis i ha assenyalat, com dius, específicament Espanya, repetint el guió de la reunió de l'any passat.
0: Connectem amb Ankara i amb Madrid. Bruno Fortea i Dani Sainz de AHA.
3: D'una banda, Trump liquida la treva amb l'Iran, però de l'altra, obre la porta perquè els negociadors nord-americans continuïn parlant amb el règim dels ayatolàs. En paral·lel, també carrega contra el govern espanyol perquè considera que no gasta prou en defensa. És el segon cop que Trump amenaça de trencar relacions comercials amb Espanya. El primer cop, fa uns mesos, va acabar en no res.
4: A la Moncloa no han sorprès els atacs de Donald Trump i, com en altres ocasions, recorden al president nord-americà que els acords comercials dels Estats Units són amb la Unió Europea, no directament amb Espanya. A la cimera de l'OTAN, Sánchez ha tornat a defensar que amb el 2% del PIB en defensa en té prou per complir els seus compromisos i s'ha reivindicat com un soci fiable.
0: Mentrestant, aquí a Catalunya, més de 200 municipis de 24 comarques diferents estan avui en risc extrem d'incendi.
2: I són el doble que ahir, mentre hi ha activada una alerta per calor. Dels diversos focs de les últimes hores, el que més preocupa continua sent el de Sentmenat, al Vallès Occidental.
0: Anem, doncs, cap allà, Marta Vallès.
5: Bon dia. Preocupa encara aquest foc i força perquè es manté actiu i les condicions, la forta calor, la baixa humitat i el vent de marinada no faciliten la feina dels bombers. L'objectiu és estabilitzar l'incendi, podria ser avui cap al tard, i evitar també que arribi a zones habitades. Aguanta, a Sentmenat hi ha 3 cases afectades.
0: Mentrestant, a Barcelona, el barri del Putxet continua sent notícia ara per partida doble.
2: A primera hora d'aquest matí ha estat l'escenari d'un nou tiroteig, el 6è, en menys de 3 mesos, aquest cop sense víctimes. Això quan els veïns de la zona estan pendents encara de l'esvoranc d'ahir, provocat, segons tots els indicis, per les obres a la línia 9 del metro. Els afectats no podran tornar a casa almenys fins dissabte.
0: Connectem amb el punt on hi va haver aquest esvoranc, Anna Escura.
6: Calen 3 dies per comprovar que el comportament del terreny és estable i que, per tant, és segur que els veïns puguin tornar a casa. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
7: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius.
0: I avui a la cultura arrenca el Festival Cruïlla. Fins dissabte, al Parc del Fòrum de Barcelona hi actuaran artistes com ara Pixies, David Byrne, Rigoberta Bandini o Alosa.
2: El cartell l'obre el terrassenc Galgo Lento a 4:45 de la tarda en una jornada en què la cap de cartell és la nord-americana Hesley. Els Pets, que actuaran dissabte, i Alice, Mishima, Sidoní, la Ludwig van o Masoni són altres dels protagonistes catalans d'aquest Cruïlla.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
8: Bon dia.
0: Amb la imatge de Leo Messi plorant després de classificar l'Argentina.
8: És la fotografia dels quarts de final del Mundial, uns quarts de final que ja han quedat definits. Messi plorant desconsoladament després de remuntar un partit que perdia en el minut 80 amb Egipte per 2-0. Repassarem com queden aquests quarts de final que comencen demà i els analitzarem al Catalunya Mitjà amb el Ricard Torquemada. L'Espanyol ha presentat el lateral esquerre neerlandès Hartman. En bàsquet s'han sortejat les fases de grup de la Champions Viu amb la Penya i l'Eurocup amb la Manresa i avui, cinquena etapa del Tour de França.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia. A aquesta hora les retencions ja en punts habituals, sobretot els accessos a Barcelona, Ronda de Dalt en trams intermitents, sobretot sentit Besòs, i a la Litoral en tots dos sentits de la marxa. Un apunt pel que fa al transport públic, perquè des de fa poc més de mitja hora la circulació a la línia R3 de Rodalies està interrompuda entre el Figaró i Puigcerdà. Hi ha servei alternatiu per carretera entre la Garriga i Puigcerdà.
0: I ens falta el temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Néstor Gómez, bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Avui en el pic de l'onada de calor, perquè estem tenint temperatures de rècord.
11: Temperatures de rècord, com per exemple la que hem tingut aquesta nit i matinada a Portbou, una temperatura que no ha baixat dels 32,5 graus. És la temperatura mínima més alta des que hi ha registres des de la xarxa meteorològica del Servei Meteorològic. I pel que fa a les temperatures actuals, ja per sobre dels 40 graus, nombrosíssimes poblacions. Destaquem en 41 graus el Dover, Cabanes, i Espolla i Girona. I atenció, perquè encara tenen recorregut per pujar més. Màximes de 33 i freguen pràcticament els 34, el que esperem cap a les comarques de l'interior, Ponent i interior de les Terres de l'Ebre, i a la resta del país aquest sol que és una mica abrasador. I el que sí que esperem aquesta tarda és la formació. De fet, ja estan descarregant alguns petits ruixats localment en tempesta a l'àrea de l'Alta Ribagorça, i aquesta situació es mantindrà de cara a demà. Demà potser afluixa una mica la temperatura, però no pas gaire. Afluixarà una miqueta més de cara a divendres i dissabte.
0: Gràcies, Néstor. Bon dia.
11: Bon dia.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Donald Trump dona per acabat l'alto el foc amb l'Iran després dels últims intercanvis d'atacs. A la cimera de l'OTAN que es fa a Turquia, el president dels Estats Units ha desqualificat els líders iranians i ha assegurat que l'acord provisional firmat amb el règim de Teheran era fa 3 setmanes per la fi de la guerra, ha quedat sense efecte. Ara bé, defensa que els negociadors puguin continuar parlant. Enviat especial encara a Turquia, Bruno Forte Amiras, bon dia.
3: Hola, bon dia. Primer, Trump deixa caure la bomba i liquida la treva amb l'Iran.
12: Per la meva part, crec que s'ha acabat. No vull negociar més amb ells. Són gent menyspreable. Saps què és gent menyspreable? Doncs ells ho són. Són gent malalta. Els dirigeix gent malalta. I són persones cruels i violentes. I si tinguessin una arma nuclear, la farien servir.
3: Però tot seguit, obre la porta perquè els negociadors nord-americans continuïn parlant amb el règim iranià.
12: Deixaré que els nostres meravellosos negociadors continuïn parlant, si volen. Però jo no ho veig. A mi no m'agrada aquesta gent. Els negociadors poden parlar amb ells, però perden el temps. Són una colla de mentiders.
3: Trump ho ha dit al costat del secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, que ha justificat els atacs dels Estats Units contra l'Iran.
13: Han estat absolutament necessaris. Perquè quan tens un alto el foc i l'Iran l'està violant, amb vaixells que són atacats, crec que és crucial que els Estats Units reaccionin amb força.
3: El líder de l'Aliança Atlàntica no s'ha pronunciat explícitament sobre el possible trencament de la treva amb l'Iran, però el cert és que fins ara preservar aquest alto el foc ha estat una de les grans prioritats dels països europeus de l'OTAN.
0: Paraules, doncs, gens conciliadores, ja ho heu vist, de Donald Trump. Tampoc no auguren res positiu les declaracions de la diplomàcia iraniana, que considera que les accions dels Estats Units i el fet que no els retirin les sancions deixen sense efecte parts claus del memoràndum d'entesa. En un comunicat avisen els països del voltant amb bases nord-americanes que tornen a estar al punt de mira, Albert Manyà.
12: De fet, Bahrain i Kuwait han patit les represàlies de Teheran, accions posteriors a la 80ena d'objectius atacats per Washington a l'Iran, sistemes de defensa aèria i de vigilància costanera, bateries de míssils terra-aire i de míssils de creuer i plataformes de llançament de drons. L'ofensiva, que ha provocat la mort d'un membre dels Guardians de la Revolució, anava destinada a assegurar el trànsit a Hormuz, on encara hi ha 6.000 mariners bloquejats, segons l'ONU. Tot plegat és l'enèsim entrebanc que viu el procés negociador.
0: Doncs veurem com evolucionen les coses, però de moment aquest canvi de situació a l'Orient Mitjà ja ha passat factura als mercats. Ha disparat el preu del petroli i fa baixar les borses, Jordi Canal.
14: Sí, el barril de cru Brent, que dilluns costava 71 dòlars, ja es va començar a encarir amb els atacs d'ahir i aquest migdia s'ha enfilat fins als 78 dòlars. És el preu més alt des de mitjans de juny, quan els Estats Units i l'Iran van anunciar el memoràndum que suspenia la guerra. Emili Bizuete és director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la Universitat de Barcelona.
15: Durant uns dies estarem amb incertesa i el mercat amb aquesta incertesa sobrereacciona, o sigui, puja o baixa de forma molt accentuada, molt ràpida, no? Llavors, aquests dies podem esperar una mica d'incertesa fins que no s'aclari el senyor Trump i el senyor Iran.
14: A les borses, aquesta incertesa es tradueix en números vermells al voltant del 2% als principals índexs europeus. L'IBEX 35 espanyol és el que més cau, un 2,4%, amb només una companyia en verd, que és Repsol, beneficiada per l'augment del preu del petroli. Entre les que més baixen n'hi ha de relacionades amb els viatges, com són IAG o Amadeus, i amb el consum, com Inditex.
0: Però més enllà de l'Iran, Donald Trump ha aprofitat de nou aquesta cimera anual de l'OTAN, encara a Turquia, per carregar contra Espanya. Trump acusa el govern espanyol de ser un soci terrible perquè no compleix els nous compromisos en defensa. El president dels Estats Units ha ordenat tallar tots els lligams comercials amb Madrid. Tornem encara a Bruno Fortea.
3: És el segon cop en pocs mesos que Trump amenaça de trencar el comerç amb Espanya. La primera vegada, tot plegat va quedar en no res.
12: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen... No vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, sisplau, incloent-hi les visites.
3: I això que el comerç és una competència de la Unió Europea. El president nord-americà ha acusat els líders espanyols de ser mala gent i uns aprofitats, diu. El líder de l'OTAN, Marc Rutte, estava al costat de Trump i li ha hagut de recordar que el govern espanyol ja gasta el 2% del PIB en defensa i compleix així el primer objectiu de despesa militar que es va fixar a l'OTAN.
13: I tu menciones Espanya, però fins i tot has aconseguit que Espanya pagui el 2%. Han fet un gran pas endavant aquest últim any. Hi ha problemes que hem de solucionar, però fins i tot Espanya ha arribat al 2%.
3: El que passa és que aquest 2% encara és lluny del nou objectiu de gastar el 5% en defensa. L'OTAN el va pactar per la pressió de Trump, però el govern espanyol ja ha dit que no pensa complir-lo.
0: I és que el govern espanyol treu ferro a aquestes amenaces de Donald Trump. Li recorda una vegada més que les relacions comercials entre Espanya i els Estats Units depenen de la Unió Europea. A la Moncloa es mostren tranquils amb els atacs del president nord-americà i insisteixen que són uns socis fiables de l'OTAN. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: Bon dia. A la Moncloa no sorprenen les amenaces de Trump, que ni són noves ni fins ara s'han concretat. El govern espanyol repeteix el mateix argumentari. Les relacions amb els Estats Units són meravelloses i Espanya forma part del mercat comú de la Unió Europea. Per tant, els tractes comercials es fan amb Brussel·les, no amb Madrid. El ministre Óscar López ha tret ferro a la polèmica.
16: Espanya és un socio fiable que cumple con sus compromisos con la OTAN, que cumple con su socio de la Unión Europea, que tiene una relación extraordinaria bilateral con Estados Unidos y va más allá del último adjetivo que utiliza el señor Trump.
4: Tot això, el PP acusa Sánchez de buscar el xoc amb el president nord-americà. Sentim Elías Bendodo.
17: ¿Qué pasa? Que Sánchez ve en el enfrentamiento con Estados Unidos una oportunidad política, aunque le haga daño a España. Y eso es una gran irresponsabilidad por parte del presidente del gobierno.
4: Està previst que Pedro Sánchez comparegui esta tarda davant dels mitjans. Fons de la Moncloa han avançat que el president espanyol ha defensat davant dels aliats que Espanya complix els seus compromisos amb l'OTAN amb una inversió en defensa del 2% del PIB per sota del 5% que reclama Trump.
0: D'aquí a 3 minuts serà un quart de 3 de la tarda. Les altes temperatures de les últimes hores i la baixa humitat situen més de 200 municipis de 24 comarques catalanes en risc extrem d'incendi, el doble dels que teníem ahir mateix. En aquelles localitats, els agents rurals han activat el Pla Alfa en nivell 4, és el nivell més alt. Les restriccions també s'estenen als parcs naturals. Des d'avui ja són 7 els espais que estan tancats al públic. L'últim a afegir-s'hi és Sant Llorenç del Munt i l'UBAC. Just allà hi ha la Montse Poblet. Montse, bon dia.
18: Bon dia. Avui aquí ja no es pot sortir a caminar ni tampoc fer excursions en bicicleta de muntanya. Tot el parc està tancat per risc extrem d'incendi forestal. Hi ha cintes que impedeixen el pas a les zones d'aparcament al costat de la carretera i les barreres de tots els pàrquings estan baixades. Si algú, malgrat tot, ho intenta...
19: So it's closed. You cannot park here. No, Montserrat, nowhere. All this area has...
20: Too dangerous. Very...
19: Yes, exactly.
20: Oh, okay, now we understand.
18: L'UBAC s'ha afegit avui als altres 6 parcs naturals tancats. Hi ha influït la proximitat de l'incendi de Sant Manat, però sobretot la voluntat de reduir al mínim el risc que comporta la presència de gent en un moment tan delicat. David Gàmiz és sotinspector dels agents rurals.
21: Les temperatures es preveu que siguin molt altes, la humitat relativa continuarà sent molt baixa i, per tant, la probabilitat d'ignició serà alta durant uns dies. I el que volem evitar és que les persones i el parc natural, en aquest cas, doncs pateixin cap incendi.
18: El que sí que estan obertes són les carreteres, així que és possible moure's en cotxe, moto o bici de carretera per la zona. I avui, malgrat la calor, déu-n'hi-do als ciclistes que hem vist pujar. L'Alfa 4 està activat a 210 municipis de 24 comarques. En aquests pobles i ciutats se suspenen les obres a la xarxa interurbana de carreteres, se suspèn també la sega de cunetes i evidentment, no es poden fer barbacoes ni tampoc festes de falles. En definitiva, cap activitat que pugui originar un incendi.
0: I, mentrestant, l'incendi de Sant Benet, al Vallès Occidental, continua actiu. De nou, els bombers preveuen que l'entrada de la marinada complicarà les tasques d'extinció. La prioritat és evitar que les flames arribin als nuclis urbans, principalment a la urbanització de Guanta, que pertany a Sant Benet, i al barri del Farell de Caldes de Montbui. Sobre el terreny hi ha una norantena de dotacions terrestres, 9 mitjans aeris i més de 380 efectius. Sant Benet, Marta Vallès.
1: Bon dia. Les pròximes hores seran determinants per l'evolució d'aquest incendi forestal que des de dilluns crema en aquesta zona del Vallès i que encara continua actiu. Forta calor, amb temperatures cap amunt, humitat molt baixa i el vent fan una combinació que complica moltíssim la feina d'extinció i pot generar noves represes del foc, com ja va passar ahir. Jordi Martínez, el cap d'intervenció dels bombers.
5: Les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes.
1: Unes revifades que, com ja va passar també en les jornades anteriors, generen molta preocupació, especialment perquè puguin portar el foc fins a zones habitades.
22: L'impacte hi va ser-hi ahir, en la zona de Guanta, on hi havia diverses edificacions que des del primer dia ja va ser doncs, evacuada. I també tenim doncs, el nucli del barri de Caldes de Montbui, que és el Farell, que són aquestes dues zones d'impacte directe que l'incendi, un sí que ja ha succeït i l'altre que podria succeir si se'ns descontrola la part dreta de l'incendi, que sigui el flanc dret.
1: I en aquest sentit, bombers confirma que a Guanta, a Sant Benet, hi ha 3 cases afectades pel foc. Els bombers esperen poder estabilitzar aquest incendi forestal avui, però encara queden moltes hores de feina per endavant. Si no hi ha cap imprevist, es podria aconseguir cap al vespre. Aquest foc ha cremat fins ara 181 hectàrees, segons els agents rurals. Un incendi que començava dilluns quan una excavadora es va cremar en una zona agrícola.
0: Aquest foc de Sant Benet és el que més amoïna els bombers, però de fet estan treballant en l'incendi de Carme, a l'Anoia, que està estabilitzat després de cremar prop de 500 hectàrees i on hi ha 25 dotacions terrestres. Però també es mantenen les tasques en altres 3 focs que de moment estan controlats. El de la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà, el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, i el de Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Més coses relacionades amb la calor i amb l'estiu. Una notícia que us avança al Catalunya Migdia. L'última setmana, els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones per culpa de la calor. Unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III a Catalunya atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Són xifres molt altes, esperables, segons el Departament de Salut, però que això sí, preocupen. Mònica Mas, bon dia.
23: Bon dia.
0: Per què preocupen?
23: Doncs, segons el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, perquè en anys anteriors també hem tingut onades de calor amb pics de temperatura molt alts, però sempre seguit d'un descens, i en canvi aquest any no està sent així. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
24: Estem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda durant molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
23: Estem parlant de, en només una setmana, més de 400 cops de calor, 4 síncopes o desmais, 150 hidratacions i 300 urgències de patologies diferents causades per la calor. Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus, i la gent gran són els que més les pateixen i poden descompensar altres malalties cròniques que tenen de base.
0: Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, al Parlament de Catalunya el president Salvador Illa nega cap negligència del govern en l'origen del primer gran incendi d'aquest estiu, el de les Gavarres, a l'Empordà. La principal hipòtesi és que el foc el va provocar un operari que treballava per una empresa contractada per la Generalitat mentre feia servir una serra radial. El cas està en mans d'un jutge i per primera vegada el govern assegura que va comunicar a l'empresa les restriccions a què estava obligada a seguir. Parlament, Albert Prat.
2: La Generalitat mira de cobrir-se les espatlles mentre la justícia investiga les causes del foc de la Bisbal i mentre l'oposició pressiona perquè es depurin responsabilitats. El president Salvador Illa ha sigut contundent davant les crítiques de la líder parlamentària de Junts, Mònica Sales.
6: Havien d'haver reforçat la supervisió i havien de garantir que les restriccions es complien. I és evident que alguna cosa ha fallat si les empreses que treballen per a la Generalitat provoquen un greu incendi.
7: Des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
2: L'empresa que feia tasques de manteniment a peu de carretera estava contractada pel Departament de Territori i per primera vegada avui fons del govern han demostrat a Catalunya Ràdio que l'autorització de la Generalitat posa per escrit que quan el risc d'incendi és màxim s'han de suspendre els treballs. A més, des de l'executiu confirmen que en aquell cas també es va enviar un missatge a l'empresa advertint de les restriccions. El diputat de la CUP, Dani Cornellà, ha acusat a la consellera Sílvia Paneque de falta de transparència.
8: Quan l'administració pública amaga la informació, l'únic que aconsegueix és que corrin rumors i que generi més desconfiança amb els governants.
9: Primer l'emergència, després la investigació. Aquests són els passos i l'ordre que s'ha de seguir. I prou teories de la conspiració. Una mica de responsabilitat, senyor Cornellà.
2: Aquesta tarda, Paneque i també el conseller de la presidència, Albert Dalmau, es reuneixen amb els alcaldes de la zona de les Gavarres per començar a calcular els danys d'aquest primer gran incendi que ja està controlat.
0: El que també ha acabat derivant en picabaralla política és l'esvoranc que va haver-hi ahir al Putxet. El diputat de Junts, Josep Rius, ha demanat la dimissió de la consellera de Territori i d'Habitatge, Sílvia Paneque, per l'esfondrament causat per les obres de la línia 9 del metro. Rius ho ha comparat amb l'esvoranc del Carmel de l'any 2005, però la consellera ha volgut marcar-hi distàncies.
25: Vostè és una consellera atropellada pel caos de Rodalies, cremada pels incendis. I vostè és una consellera que ofereix molts dubtes que pugui solucionar els problemes de la línia 9 del metro. Plegui d'una vegada.
9: La tecnologia que s'està utilitzant en aquests moments en la perforació de la línia 9 del metro no té res a veure amb la que s'havia utilitzat en el passat. Jo també li exigeixo que, si això que dic així es compleix, vostè també es retracti del que acaba de dir.
0: Doncs precisament sobre aquest esvoranc, els veïns dels 93 habitatges desallotjats no podran tornar a casa seva com a mínim fins al cap de setmana. Els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny 3 dies seguits per poder certificar-ne l'estabilitat. Els mesuraments d'avui han donat bons resultats, segons han explicat els responsables de la Generalitat. Des de primera hora del matí estem seguint les novetats l'endemà d'aquest esfondrament amb José Antonio Muñoz i Anna Escura. Bon dia.
26: Bon dia, doncs ho explicaves tu ara. A causa dels canvis tèrmics s'ha de comparar el comportament del terreny dia a dia, sempre a la mateixa hora, de matinada. El director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori, en Ramon Ramírez, ha explicat que un cop s'hagi confirmat 3 dies seguits que el terreny està estable, els veïns podran començar a tornar a casa.
27: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal 3 dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. El terreny es mou a poc fins que no ho fa, però un cop estabilitzada la situació hem de garantir que el terreny està a la seva posició i això seran 3 dies de supervisió contínua.
26: Ahir, com recordareu, al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio, les monges del convent de les Mercedàries van explicar que fa un mes que ja van avisar que estaven apareixent esquerdes. Avui, aquest matí, en Francesc Oliver, veí que viu davant del convent, ho ha corroborat.
28: Jo vi justament davant del convent de les monges i ahir teníem, a casa tenim esquerdes també, que en un principi eren d'assentament de finca, però ara ja cada vegada eren més grans. A mesura que anava passant el torn a la dona, les esquerdes estaven fent més grans.
26: Sobre això s'ha pronunciat la directora de projectes de territori, Begoña Castiblanque.
29: Qualsevol petició que ens arriba en aquesta obra i en qualsevol altra obra en relació amb aparició de fissures, tenim un protocol establert, tenim un canal de comunicació i atenció, totes les peticions que ens arriben són ateses. No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh?
26: Fins dissabte, l'Ajuntament ha habilitat el Centre Cívic Vila Florida per informar i atendre els veïns afectats que ho necessiten.
0: D'aquí a 7 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i en tornar, nou tiroteig a Barcelona.
30: Catalunya migdia. Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
31: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Penya,
30: Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
31: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
3: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora. Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Cada any, més d'un miler de joves fan 18 anys sense suport familiar. A Punt de Referència els acompanyem cap a la vida adulta amb persones voluntàries com tu. No cal tenir totes les respostes, només compartir temps i confiança, crear un vincle. Descobreix els nostres programes de mentoria. Un vincle, el principi de moltes coses.
10: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
11: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
13: Abraham Orriols.
14: Jo em sento molt desgraciat per haver perdut a la meva mare, però alhora molt afortunat de tot el que he pogut viure amb ella.
13: L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
15: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Com deien, tenim un nou tiroteig a Barcelona. Ha passat poc abans de les 6 del matí i no hi ha hagut ferits. Els Mossos d'Esquadra han explicat que la persona a qui anaven dirigit els trets de moment no ha volgut posar cap denúncia a Marriera.
16: Veïns del carrer Ferran Puig han sentit aquests trets i han avisat la policia. Els Mossos s'han desplaçat fins la zona i han obert una investigació per un incident amb arma de foc a la via pública. Aquest és el 6è tiroteig en menys de 3 mesos, aquest cop sense víctimes. Fa menys d'una setmana va morir a trets un menor de 15 anys al Parc Pegaso.
0: Coincidint amb aquests increment de tirotejos, els sindicats de caps i comandaments de les policies locals reclamen nous protocols i mitjans per fer front a l'escalada de la violència armada.
16: Insisteixen que la proliferació d'armes de foc és un problema greu de seguretat i cal una estratègia adaptada a aquesta realitat. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Valentina Nadó, portaveu del sindicat SICPOL.
17: No estem reclamant portar en tot moment armes llargues, sinó que ja que tenim la formació, que es faci les adequacions normatives perquè en determinades circumstàncies, determinades persones molt especialitzades i sota una supervisió estricta puguin fer-la servir exactament de la mateixa manera que els Mossos d'Esquadra.
16: La llei de les policies locals té més de 35 anys i reclamen adaptar-la als nous fenòmens delictius.
0: Doncs precisament els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desmantellat un grup criminal juvenil violent que actuava a Barcelona i a l'àrea metropolitana. La investigació ha acabat amb 18 detinguts, 6 dels quals menors d'edat. A què es dedicava aquest grup, Toni Fortesa?
19: Doncs els investigadors atribueixen al grup tràfic de drogues, agressions amb armes blanques, robatoris violents i fins a 4 temptatives d'homicidi. Segons l'investigador dels Mossos d'Esquadra, José Merino, en els últims temps la violència exercida pel grup havia augmentat exponencialment i això els va obligar a accelerar la investigació.
20: Aquest grup ocupava especialment espais públics de la zona de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris, i és precisament en aquesta zona on la seva intenció era exercir un control delinqüencial i refermar doncs, la seva posició en aquests territoris. I si tenien que recórrer doncs, a la violència i la intimidació, ho realitzaven sense cap tipus de problema.
19: La violència estructural i el control del territori eren dos dels factors definitoris del grup investigat. L'ús de les xarxes socials era l'altre. Juan Guzmán és intendent en cap de la Guàrdia Urbana.
32: Transmitien la seva identitat a través dels diferents missatges que enviaven a través de les xarxes socials. Identitat basada en la confrontació, en la intimidació i la glorificació de la violència.
0: I què ha significat aquesta operació policial?
19: Doncs primer de tot ha servit per desarticular completament l'organització i alhora ha permès als cossos policials obtenir coneixements que han de servir per fer polítiques policials i preventives davant el fenomen dels grups juvenils violents, una tendència que han dit està a l'alça a Barcelona i a Catalunya.
0: 2 minuts i seran 2:15. Veneçuela comença a planificar la reconstrucció del país després del doble terratrèmol que ha causat 3.680 morts i gairebé 17.000 ferits, segons l'últim balanç oficial. Entre les víctimes mortals hi ha 36 persones de nacionalitat espanyola. Tots els esforços dels equips d'emergència s'han centrat a la zona turística de La Guaira i un centenar de poblacions rurals n'han quedat al marge. És el cas del municipi El Junquito. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
1: Bon dia. El dia del terratrèmol, el Junquito era ple de turistes de les ciutats de Caracas, València i Barcelona. Miguel Rodríguez, Joana Torres i Enrique Martínez esperen amb impotència que els ajudin a reconstruir les seves vides en aquesta petita parròquia del municipi Libertador.
2: Que venga el Estado a recoger los escombros de momento, por lo menos para arrancar otra vez.
5: Sí, hay descontento, hay rabia, hay tristeza, hay frustración, hay de todo, porque estamos así, como tú lo ves, abandonados. Y es que la gente puede decir mucho, pero es que los hechos hablan más que mil palabras. Mira, estamos abandonados. Aquí tú no ves nadie ayudándonos, nada.
6: Las máquinas son de empresas privadas, entonces no hay apoyo de ningún tipo. Sí. Lo mismo que ha pasado en todos lados. No han venido a supervisar los edificios, los que quedaron en pie, a ver si están habitables, si no están habitables, si están en situación de riesgo. Y bueno, aquí seguimos esperando.
1: No els van deixar ajudar les persones atrapades, els policies, i per la nit els agents van saquejar els comerços. 18.000 persones han perdut casa seva, segons les dades de l'administració veneçolana. Els satèl·lits de la NASA i dels de l'Agència Espacial Europea coincideixen a estimar en 59.000 els edificis afectats.
0: I a la política espanyola, el govern espanyol i els sindicats majoritaris carreguen contra el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, per aquestes paraules polèmiques sobre les baixes laborals.
7: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga?
0: Ni tan sols les patronals han acabat de tancar files amb el líder del PP. Foment i la COE aposten per obrir el debat, però posen com a condició, a diferència de Feijóo, que els sindicats també hi estiguin d'acord. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
8: Bon dia. Feijóo aposta que, per defecte, els treballadors de baixa cobrin menys, agradi o no, als sindicats. Avui la patronal ha celebrat que Feijóo obri el debat perquè asseguren les empreses paguen cada any 17.000 milions en baixes. No entren a valorar la paraula càncer, però sí que deixen clar al líder del PP que tot canvi ha de ser en el marc dels convenis col·lectius i comptant amb els sindicats. Sánchez Llibre, Foment, Antonio Garamendi, de la COE.
15: Jo respecto les opinions del senyor Feijóo. Ell ha constatat una problemàtica que existeix, per tant, aquesta problemàtica l'hem de resoldre empresaris, patronals i sindicats.
18: Yo creo que lo que ha dicho también es que hay que sentarse y hablarlo, si es lo que hay que hacer con todo. Es decir, por lo tanto, yo no me quedo con frases cerradas de un día.
8: Mentrestant, els sindicats han sortit en tromba a criticar les paraules de Feijóo i l'han acusat de manipular les dades. Pepe Álvarez, UGT, Unai Sordo, Comissions.
21: Absolutament desafortunades, no tenen cap argumentació que tingui un suport mínimament rigorós.
22: No es verdad que en España se pueda coger la baja sin justificar. Y no es verdad que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.
8: Una crítica que s'ha sumat al govern espanyol. Arcadi, Espanya, és titular d'Hisenda.
23: Bueno, hay veces en que cuando uno habla sin pensar dice lo que piensa, ¿no? Yo creo que el único proyecto que ofrece a los españoles el señor Feijóo es el de los recortes.
8: Segons les dades darreres de l'Institut d'Estadística Espanyol, hi ha 1 milió de treballadors de baixa, un 5% dels ocupats.
0: El Tribunal Suprem ha decidit no portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea el procés de regularització extraordinari d'immigrants a Espanya. També ha resolt no suspendre cautelarment aquest procés, tal com li demanaven la Generalitat Valenciana i el govern de l'Aragó. Madrid, Pol Marçà.
19: El Tribunal Suprem resol quan fa 8 dies que es va tancar el període de sol·licituds de regularització. El Tribunal no suspèn ni atura aquest procés extraordinari de regularització de migrants i tampoc en plantejarà una qüestió prejudicial a Europa. El Suprem torna a avalar així aquest procés i no atén les peticions de mesures cautelars que havien fet via recurs al País Valencià i l'Aragó. De fet, la Sala Tercera manté la línia que ja va marcar amb el primer intent d'aturar aquest procés. El govern espanyol sempre ha defensat que s'ajusta a la legalitat i que tenia els avals necessaris per tirar-lo endavant. El PP en recela i sosté que la regularització va contra el Pacte Europeu d'Asil i Migracions, signat recentment a Europa. No només ha mirat de frenar-lo al Suprem, sinó que també ha engegat una ofensiva política al Congrés dels Diputats per qüestionar-lo.
0: Passant 3 minuts de 2:15 de la tarda, fem una pausa i de seguida la cultura.
24: Catalunya migdia. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
25: Una de les 10 candidates és...
3: Balcons i cavalls, de gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
9: Catalunya migdia.
0: Passant 4 minuts de 2:15 de la tarda, avui arrenca el Festival Cruïlla. Per tant, des d'avui fins dissabte, al Parc del Fòrum de Barcelona, una 60 d'artistes i grups passaran pels seus escenaris amb una programació eclèctica i el seu cartell més complet liderat per noms com Pixies, David Byrne, Rigoberta Bandini o Alosa. Valerio Vareda, bon dia.
10: Bon dia.
0: Repassem aquest primer dia d'estrena.
10: Estrelles internacionals i talent local es passen el testimoni en aquesta edició del Cruïlla. El tret de sortida el dona avui el talent jove de Galgo Lento i Bacilos. I a l'espera de veure la cap de cartell del dia, la nord-americana Halsey, el festival ofereix, entre d'altres, les actuacions de Greta, la germana bessona de la Muixca, o l'indie pop del gallec Sense Senra.
0: Això només avui, però a partir d'avui... Què hem d'esperar dels altres dies del Cruïlla, Valèria?
10: El llistó no baixa. Demà dijous serà un dia dedicat a la nostàlgia amb els sons que van marcar la música dels anys 80 i 90. Destaquen els nord-americans Pixies i Garbage i els britànics Sweat. També el retorn dels catalans Stan Steele i les actuacions de Sinodí, Mishima, Mazzoni i Alosa. L'endemà serà el torn de l'incombustible David Byrne, que sentim, Alice, Dan Peralbo i el Convoy, o The Black Crowes, entre d'altres. I dissabte destaquen Rigoberta Bandini, l'italià Jovanotti, John Batiste, Els Pets, Svetlana i la Ludwig Band.
0: I no deixem de parlar de música, tot i que amb estils diferents.
11: Yo estoy hecho de pedacitos de ti.
0: Perquè aquesta tarda comença a La Garrotxa el festival Vall Viva, una alternativa als grans festivals d'estiu de la Costa Brava, però que a més destina tots els beneficis a la recerca oncològica. Girona, Fèlix Martín.
12: A la Vall d'en Bas, fins diumenge hi seran Antoni Orozco, Ana Torroja o els Teràpia d'Això, que tornen als escenaris 10 anys després. Avui, per a l'estrena, han triat la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Puig-reig. I tot amb un objectiu molt clar, que la música serveixi també per col·laborar en la recerca que fan l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i ara també l'Hospital Trueta de Girona. Ho recorda Quim Morera, president de la fundació que organitza el Vall Viva.
25: És un festival íntegrament solidari, per tant, tot el benefici que generem el destinem a les malalties del càncer. Hem fet un conveni durant 3 anys en Vall d'Hebron, però aquest any hi hem afegit el Trueta per un tema de proximitat.
12: A més, el festival ofereix també 3 espais amb una àmplia oferta gastronòmica, en el que no hi falten restaurants amb estrella Michelin, com el Vidamar, l'Aliança d'Anglès, les Cols o Can Jovany.
0: I ara, el grec. La companyia Malpelo debuta al Teatre Grec amb la seva coreografia Inventions, la tercera part del seu projecte dedicat a la música de Bach. Un gran muntatge amb 26 intèrprets sobre l'escenari i un quartet de corda que posa en solfa la dansa, la música i l'arquitectura, Marta Vives.
26: Ovació a Malpelo en el seu debut al Teatre Grec, tot i ser una de les companyies veteranes del festival, mai havien actuat en el seu espai emblemàtic, un lloc per desplegar aquest Inventions elegant i bellíssim, que té la música de Bach a l'epicentre. Des de les cantates fins a l'art de la fuga, interpretada per un quartet de corda, però també uns cantants, un cor i 10 ballarins inspirats en personatges que semblen sortir del bosc en un univers de fulles, de cavalls salvatges, de pedres, serres i una bufadora de partitures. Una vegada més, Pep Ramis i Maria Muñoz, les ànimes de Malpelo, hibriden disciplines, dansa, música, però també teatre,

0: S'hi inclouen 30 vídeos, la meitat inèdits, que van servir per donar veu als ciutadans, com explica el cocomissari de la mostra, Dani Gasol.
1: Hi ha uns vídeos absolutament meravellosos parlant de temes extremadament contemporanis, no? Sobre feminisme, sobre drets laborals, sobre dissidències sexuals, la propietat, el concepte de la propietat i de la vivenda, no? I Vídeo Nou va tenir aquesta osadia, i no només de registrar el contingut, sinó de passar el micro. De passar el micro a les persones per tal de que les pròpies persones parlessin i construïssin el seu relat.
0: La mostra també commemora els 100 anys del cineasta Pere Portabella a través de 5 dels seus films de resistència contra la dictadura, com Informe General, un retrat de l'Espanya just després de la mort de Franco. Per acabar, s'exhibeixen 7 vídeos d'artistes internacionals sobre temes actuals com la crisi migratòria a la Mediterrània.
2: I abans dels esports, 3CAT i les associacions de productores audiovisuals catalanes, PROA i Productors Audiovisuals de Catalunya han arribat a un acord per enfortir el sector de la producció audiovisual catalana. Les noves condicions afavoreixen la capacitat financera de les productores, promouen la producció audiovisual en català i s'incrementa la valoració dels drets d'antena de llargmetratges d'animació i ficció i de documentals en versió original catalana. Aquest nou acord forma part del nou marc de relació entre 3CAT i el sector de la producció que va arrencar el mes de maig de l'any passat. En els últims 3 anys, 3CAT ha incrementat la seva aportació al sector, passant dels 38 milions i mig d'euros a 70 milions.
3: Catalunya migdia.
2: 20 minuts i seran les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Amb protagonisme pel Mundial de Futbol i per la classificació agònica de l'Argentina pels quarts de final.
4: Que ens ha deixat, a més, una de les imatges d'aquests 8 anys. Leo Messi plorant després de remuntar el partit.

0: Ja tenim els quarts de final del Mundial definits. Són França, Marroc, Espanya, Bèlgica, Noruega, Anglaterra i Argentina, Suïssa. De seguida analitzarem aquests quarts de final amb el Ricard Torquemada aquí al Catalunya Migdia, però abans revivim la festa de la selecció argentina després d'un partit èpic, també agònic, com deia l'Òscar, els vuitens de final. Així explicaven els companys argentins el 3-2 contra Egipte i també així ho celebraven al vestidor de l'Albiceleste.
1: ¡Vamos! ¡Dale! ¡Una más!
2: ¡Gol! Argentino, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. Va Lautaro Martínez con el centro y está...
1: ¡Argentina, carajo!
2: ¡Ganó Argentina! ¡Llora Messi, lloramos todos! ¡Llora Messi, lloramos todos!
3: Llora como un bebé Messi, no para de llorar. Es que el partido tuvo de todo, dramatismo.
4: 0-2 abajo en el minuto 79. Y esta selección de Scaloretta decidió escribir otra página más de gloria.
0: Doncs aquests eren els sons del vestidor de l'Argentina, dels jugadors, també les narracions als companys d'ESPN, Ràdio La Red, Ràdio Mitre i Telefe, que són els d'un partit emocionant, com ara sentíeu, i amb una gran remuntada. Roger Bosà.
5: Sí, és que el que vam viure ahir va ser una bogeria i segurament de moment és el partit amb majúscules d'aquest Mundial. L'Argentina va aixecar un 0-2 en contra quan semblava que quedava eliminada, va sobreviure quan tot estava perdut i va remuntar de manera èpica. Egipte va fer el primer gol molt aviat, el va fer Ibrahim al minut 15, Messi va fallar un penal, que és el segon que falla en aquest Mundial, i Egipte va fer el 0-2 al 67, el va fer Zico, i a partir d'aquí, quan faltaven 10 minuts per al final del partit, el 79, gol del Cuti Romero de cap, després d'una gran centrada de Messi, era l'1-2, va tornar a aparèixer ell, Leo Messi, que va empatar el 83 amb un xut fortíssim a l'interior de l'àrea. És, per cert, el vuitè gol que fa l'argentí, i a l'afegit l'Argentina va fer el gol de la victòria, gol d'Enzo Fernández, que va culminar un contraatac per a la història. És una de les remuntades més extraordinàries de la història dels Mundials i és històrica perquè és la primera selecció que remunta un 0-2 en contra en una eliminatòria d'un Mundial perdent de dos gols al 78 i que acaba guanyant dins

0: dels 90 minuts sense necessitat de pròrroga. Va ser una tarda de moltes emocions a Atlanta, just quan l'àrbitre va xiular el partit. Al final, ho deies, al final del partit es va posar a plorar Leo Messi celebrant aquesta victòria i deixava clar després del partit que sentia orgull.
1: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
0: I ja és habitual que s'emocioni el seleccionador Lionel Scaloni. Això ja no és notícia, fins al punt que, d'aquesta manera, els jugadors argentins han batejat el seu entrenador.
2: Siempre me emociono, ¿eh? Lo que pasa es que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
0: I a l'altre costat, la selecció d'Egipte va acabar molt empipada, es queixa de dues jugades, un no penal xiulat a Salah i una falta que no xiulen a la jugada d'un dels gols de l'Argentina, i fins i tot Zico, un dels golejadors, va insinuar que el Mundial està dirigit perquè el guanyi la selecció argentina.
3: És una injustícia. L'àrbitre no ha estat just. Una injustícia clara i evident durant tot el partit. L'àrbitre ha aconseguit que malgastem l'esforç de tot un país. Des d'un principi estava en contra nostra. No pot ser que marxem així quan anàvem guanyant 0-2. Aquest torneig està arreglat. Felicitats de l'Argentina per guanyar la Copa del Món.
0: I ja veus, Laia, que tenim himne oficiós, d'aquesta Argentina en aquest Mundial. És la cançó que sentíem ara a l'inici, cantada pels jugadors, al vestidor. Es diu La Quarta Estrella, l'ha compost el cantautor Palmito i ja s'ha instal·lat a l'entorn d'aquesta selecció que pot tornar a fer història.
4: Doncs els argentins que sempre ens deixen alguna cançó en cada Mundial, en cada competició, aquest any és aquesta cançó que deia l'Arbusada, Palmito. Bé, doncs la seguirem sentint. Segurament Leo Messi, que bé, va tornar a ser determinant per la classificació de l'Argentina en aquest Mundial, i ho segueix fent Josep Gaya trencant rècords.
5: Leo Messi no para de batre rècords en aquest Mundial. Amb el partit contra Egipte, Messi s'ha convertit en el jugador amb més assistències de tota la història dels Mundials, amb 9, superant a Diego Armando Maradona. És el primer jugador que ha marcat en 9 partits mundialistes consecutius, fent 13 gols, i és l'únic futbolista que ha aconseguit 15 trofeus d'MVP. S'ha consolidat com a màxim golejador històric en solitari, amb 21 gols, 8 d'ells en aquesta edició, i és el jugador que més gols ha marcat, havent superat els 35 anys, fent-ne 15. És l'internacional amb més partits a la Copa del Món, amb 31 aparicions, també és el que més victòries ha aconseguit, 21, i té el rècord de participació en Mundials, compartit amb Cristiano Ronaldo i Guillermo Ochoa, amb 6. Leo Messi continua batent rècords amb 39 anys, les dades el consoliden com el millor jugador de tots els temps.
4: Doncs l'Argentina, que jugarà els quarts de final del Mundial, ho farà contra Suïssa, que de mica en mica s'ha colat entre els grans equips d'aquest Mundial. Els suïssos han superat aquesta matinada la invicta Colòmbia als penals, després que no hi hagi hagut gols ni al partit ni tampoc a la pròrroga, Montserraia.
6: Sense cedir terreny per cap equip, el duel viscut entre suïssos i colombians ha anat amb molta prudència durant els 120 minuts, amb unes 4 ocasions mínimament clares per a cada equip. I això que l'equip suís no comptava amb la seva estrella Mazambi per lesió. Ja als penals, Colòmbia ha fallat un llançament de Davinson Sánchez i el porter suís Kobel ha aturat el de Cucho Hernández. 4-3 als penals per als suïssos i el porter Gregor Kobel ha elegit millor jugador del partit. Fa ni més ni menys que 72 anys que Suïssa no es classificava per a uns quarts de final d'un Mundial. De fet, des del 2014, que l'equip de la Creu Vermella ha jugat fases finals, però no passaven dels vuitens. El seleccionador suís, Murat Yakin, parlava de trencar amb la maledicció.
7: Encara estàs fluint i no acabes de tenir clar què ha passat. Allò que has aconseguit. Ha fet falta una lluita increïble, però també astúcia i paciència. Al final hem trencat la maledicció. Jugadors, cos tècnic i seguidors, a casa les emocions hauran estat increïbles.
6: Aquest diumenge, dia 12, Argentina-Suïssa per un lloc a les semifinals del Mundial, un partit que jugarà a les 3 de la matinada a Kansas City.
4: Avui hi ha jornada de descans del Mundial, demà comencen els quarts de final i, per tant, és un moment perfecte per analitzar aquests quarts amb el Ricard Torquemada aquí al Catalunya Migdia. Ricard, bona tarda.
8: Bona tarda, Laia.
4: Ara analitzem aquests quarts, però abans et vull preguntar per els vuitens de final que vam tancar ahir, que ens ha deixat doncs, partits i imatges com les que ara en comentàvem, aquesta remuntada de l'Argentina, segurament també l'eliminació de seleccions que a priori havien de ser favorites com Portugal. Amb què et quedes o què és el que més t'ha sorprès d'aquests vuitens?
8: Mira, diré tres coses. Primer, per enllaçar els 10 minuts de bogeria de l'Argentina, Egipte i de la remuntada, els moments més emocionants del Mundial els està donant la selecció de Messi. Després, el festival de Haaland en l'eliminació del Brasil, en el partit de Noruega-Brasil, que escenifica la tendència de la caiguda de les seleccions històricament dominadores com Brasil, Alemanya, Itàlia, respecte a les noves seleccions i al nou futbol, aquells dos gols de Haaland. I després em quedo amb el comiat alegre de Mèxic en un partidàs a l'Azteca contra Anglaterra, contra una Anglaterra liderada per Kane i Bellingham, la millor Anglaterra, i el complement de Gordon, que ara intentaran continuar avançant.
4: Doncs a veure, a partir d'ara, què ens ofereix aquest Mundial amb aquests quarts de final que ja estan definits i que els anem repassant amb tu. Primer, demà comencen a les 10 de la nit el primer partit de quarts, França-Marroc.
8: Candidata clara a la selecció francesa, que potser és la millor del Mundial, però compte perquè és la repetició de la semifinal del Mundial 2022 i l'eliminatòria desitjada pel Marroc. Tornar a jugar contra França... pel Marroc crec que l'eliminatòria és gairebé un Mundial, per intentar donar la sorpresa després d'un excel·lent campionat i la confirmació del bon nivell dels marroquins.
4: Divendres a les 9, Espanya-Bèlgica.
8: Favorita Espanya i contra una Bèlgica, això sí, que ha canviat, que Rudi García ha trencat les jerarquies de De Bruyne, de Lukaku, de Doku, que són suplents, que estan al seu millor moment. Bèlgica ha anat de menys a més, tot i que encara potser es queda curta pels recursos que té la selecció espanyola, que és l'única que no ha rebut cap gol.
4: Dissabte a les 11 de la nit, Noruega-Anglaterra.
8: El partit per veure si Anglaterra fa el pas endavant definitiu, probablement com a clar candidata, però clar que no es distreguin, perquè els noruecs, amb Haaland i amb Nilan a la porteria, han dominat les àrees i poden fer un ensurt a qualsevol.
4: I tancaran els quarts de final, Argentina, que juga amb Suïssa i ho fan diumenge a la matinada a les 3.
8: No sé si molta gent ho veurà en directe, però val la pena sempre veure l'Argentina de Messi al Mundial 2026, emoció garantida, contra la selecció amb menys encant del Mundial. No conec ningú que vulgui que guanyi Suïssa, però no el Mundial, cap partit, però que s'ha convertit com un rellotge suís en la més fiable, clàssica ja en els quarts de final d'Eurocopes i Mundials. La més divertida contra la més avorrida. Veurem qui guanya.
4: Doncs aquesta anàlisi del Ricard Orcamada, aquests quarts de final que ens esperen en aquest Mundial de Futbol, comencen demà els quarts de final. Gràcies, Ricard.
8: A tu, Laia.
4: I encara del Mundial una cosa més. Avui a les 7, ja sabeu, el Tot Costa, com cada dia, hi ha protagonista especial. Avui entrevista al porter de la selecció espanyola. Amb entrevista al Tot Costa, Unai Simón. Deixem el Mundial, però seguim amb el futbol, perquè avui l'Espanyol ha presentat el segon fitxatge de la temporada i arriba amb el repte de substituir Carlos Romero, un dels millors jugadors de la temporada passada, Sergi Andreu.
9: Sí, té, per cert, d'entrada, té un nom de pila un pèl complicat i avui hem sabut que li hem de dir Kiu. Kiu Harman té 24 anys, és un lateral esquerre neerlandès que arriba cedit pel Burnley, que és l'equip de la mateixa propietat d'Alan Pace. Era un secret a veus que la seva arribada acabaria sent una realitat. De fet, ell mateix, durant la presentació, ha explicat que feia mesos que parlava amb Alan Pace. És internacional pels Països Baixos, es va formar al Feyenoord, és un lateral esquerre versàtil, amb arribada i amb bon peu, bo tècnicament. I arriba, ara ho deies, amb la difícil faceta de substituir el que va ser segurament el millor jugador de l'Espanyol la temporada passada, Carlos Romero.
10: I've seen a lot of games and he was one of the best players, I think.
11: He vist molts partits i ell era un dels millors jugadors. És un repte molt gran per a mi ser el seu substitut. Això em dona més confiança perquè el club busca un jugador que s'apropi al seu nivell. Intento enfocar-ho d'aquesta manera i ell ho va fer tan bé que li va permetre estar a l'equip de la temporada. Això em demostra que pots aconseguir si fas bé les coses.
9: I un parell de punts més en clau blanc i blava. Un amistós que s'havia de jugar a Palamós el dia 21 de juliol. A les 7 de la tarda canvia d'horari i de lloc. És contra l'equip francès del Pau i es jugarà 7:45, mitja hora més tard, a Peralada. És un amistós del primer equip de l'Espanyol. I pel que fa al femení, ha anunciat avui la incorporació de Carla Morera, una defensa de 31 anys de Cerdanyola del Vallès, que signa per una temporada amb el femení blanc i blau.
4: I encara en futbol, Arbeloa, exentrenador del Madrid, ja té nou equip, és el nou tècnic del Fulham, ha fitxat per les pròximes 3 temporades. 6 minuts i les 3 de la tarda, farem una pausa i seguim.
12: Catalunya migdia.
13: Esport i el periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol, al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
14: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh? Carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
15: Sona el nou Micra.
14: I el 0% TAE. Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
16: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
17: Vols liderar l'enginyeria biomèdica que definirà la medicina del futur? Amb el grau en Enginyeria de la Salut a la Salle Universitat Ramon Llull, et formaràs com a enginyer altament qualificat, amb una base sòlida en ciències de la salut. Estudia amb una metodologia pràctica i innovadora, viu una experiència internacional i participa en projectes reals amb empreses i de recerca. La Salle, Universitat Ramon Llull.
18: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
19: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
20: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
21: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
23: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: 4 minuts a les 3 de la tarda, el Tour, canvi de líder.
24: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret. Energia.

0: Canvi de líder al Tour i cinquena etapa també del Tour de França. Com va la cursa, Isaac Vilalta?
1: Doncs mira, una etapa que ha començat tard, fa amb prou feines 40 minuts, poques novetats, pocs moviments. Baptiste Vestrofa, el ciclista francès que ha arrencat en solitari i ara mateix està rodant tot sol, amb 3 minuts de marge respecte del gran grup, on, com deies, el mallot groc és en unes altres mans. Thorsten Train, el noruec, és el nou líder del Tour.
0: I aquest canvi de líder, el fet que no sigui Pogacar, fa que sigui una situació preocupant per l'eslové?
1: Ni molt menys. De fet, la fuga d'ahir amb Train i d'altres ciclistes va ser totalment consentida per Pogacar i el seu equip, que van arribar a perdre 13 minuts. Ara la general Pogacar és quart a 8 minuts del nou líder, però hauria de recuperar diferències. Thorsten Train, noruec, va patir un càncer testicular ara fa 4 anys. Se'n va sortir, a més, relativament ràpid. L'any passat ja va ser líder a la Vuelta i aquest any, com veiem, és líder al Tour. I és que ahir va ser un dia de noms propis, com el d'Àlex Molinar. L'Olotí es va quedar ben a prop. No ho va aconseguir, però va lluitar per recuperar el mallot de líder de la muntanya.
2: Hemos intentado otra vez el mallot de la muntanya, ¿no? Hemos intentado luchar pues, los puntos. Al final pues, no ha sido posible, pero bueno, hemos vuelto a sumar algunos puntos y bueno, es una motivación poder seguir en la lucha. Sería un sueño, ¿no? Un sueño inesperado, ¿no? Ya lo he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar pues, ya sería la hostia.
1: Avui etapa amb poques dificultats. Demà, Pirineus, en final a Gavarní, una etapa que superarà el Tourmalet.
3: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: I en bàsquet deixem aparcat provisionalment tot el tema de fitxatges, de mercat de fitxatges, perquè avui s'han fet sortejos. El Manresa i la Penya ja saben els seus rivals a Europa per la propera temporada, Ernest Macià.
4: Doncs sí, podem dir que, per exemple, en el cas del Manresa no hi ha hagut sort. És un grup de 8 equips, en passen 4 i és un grup duríssim. El grup hi ha la Roma de Luka Doncic, el jugador de la NBA que ha adquirit en part en propietat aquest club, el multimilionari projecte del Pau Grec entrenat per Andrea Trinchieri del Mónaco, un ex-Final Four d'Euroliga, complementat amb el Başakşehir, un dels equips amb més pressupost d'aquesta competició, i el Lietkabelis lituà i el Balkan Botevark de Bulgària. Això vol dir que el Manresa hauria de ser un dels 4 millors. En aquest grup no és fàcil. Es passaria aleshores a 8ens. Això és un canvi de format de competició. Quarts, semifinals i final, tot a 3 partits. I el Joventut ha quedat enquadrat a la Champions League, el mateix grup que un equip d'Israel, el Bnei Pelinik Herlitza, també el Basketbon, el Telecom Basketbon i el Porto.
0: En tenis, Novak Djokovic és el primer semifinalista de Wimbledon després d'imposar-se a Félix Auger-Aliassime en el partit de quarts més llarg de la història del torneig.
5: El partit va durar 5 hores i quarts, en el més llarg de la història dels quarts del Wimbledon. Ja tenim les primeres semifinals, Sinner contra Djokovic.
0: I acabem, Marcos, encara amb alguna cosa més?
6: Doncs sí, el COI confirma que Rússia competirà als Jocs Olímpics de Los Angeles i en futbol sala ja tenim grup pel Barça a la Champions de la propera temporada, el Semei del Kazakhstan, el Luchenets d'Eslovàquia i el Minerva de Suïssa, primera ronda de la Champions de l'any que ve.
0: Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, a les 7 tot costa, a les 11 de la nit al Club de la Mitjanit Especial Mundial i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
7: Són les 3.
8: Catalunya migdia.
7: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que Donald Trump ha donat per acabat l'alto el foc amb l'Iran aquest matí després d'una nit de bombardejos creuats amb el règim dels ayatolàs. A la vegada, Donald Trump ha carregat contra els seus socis de l'OTAN pel poc suport a la guerra a l'Orient Mitjà i ha focalitzat bona part de les crítiques en Espanya, amb qui ha demanat tallar llaços comercials. També us hem parlat de la calor, amb gairebé 32 graus de temperatura mínima aquesta nit a Portbou. És un nou rècord a Catalunya. I també del risc extrem d'incendis, que avui afecta més de 200 municipis de 24 comarques, el doble que ahir, i ara de seguida tenim una mala notícia perquè tornem a tenir un altre incendi nou i, a més, a l'àrea metropolitana de Barcelona, a la zona de Gavà, ho expliquem. I també hem passat pel Putxet, a Barcelona, on els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa seva com a mínim fins dissabte. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir? I començant per aquest incendi que us deia, Joan Bota.
9: Doncs mira, és un foc que ha començat a Gavà minuts abans de les 2 del migdia, ha afectat uns vehicles i
5: després s'hauria estès per una àrea de vegetació forestal cap a la zona de Can Tries. Hi ha 7 dotacions terrestres i 3 d'aèries. Des de Protecció Civil han decretat el confinament de la urbanització de Can Tries i Bruguers de Gavà, al municipi de Sant Climent de Llobregat, i la zona propera al Puig de Miramar, a Viladecans. Els veïns d'aquestes poblacions, prop d'unes 6.000 persones, acaben de rebre una alerta d'aquestes S-alert als seus mòbils. Se'ls recomana no sortir de casa i que tanquin portes i finestres. Més al sud, un home ha mort ofegat a Calafell, al Baix Penedès. És la novena persona que perd la vida durant aquest estiu a les platges del país. Anem cap a Tarragona ara, Jordi Barranca.
9: Es tracta d'un home d'uns 70 anys, segons Protecció Civil, que ha mort ofegat a la platja de l'Estany de Calafell, al Baix Penedès. En el moment dels fets, a la platja hi onejava la bandera groga. Els equips d'emergències han rebut l'avís quan passaven pocs minuts de 3:15 del migdia. 3 equips del SEM, és a dir, del Sistema d'Emergències Mèdiques, han acudit al lloc dels fets i l'han intentat reanimar, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. De les 9 persones que han mort en platges catalanes durant aquest estiu, 8 han estat en platges de la demarcació de Tarragona.
5: Més qüestions. El Parlament ha fet el primer pas per posar fre a la compra especulativa d'habitatges. Avui s'ha acordat tramitar per la via ràpida una proposició de llei impulsada pels comuns perquè només es pugui comprar un immoble si és per residència habitual o per llogar-lo respectant els topalls de preus. Amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP, s'ha acordat que la llei es tramiti per la via urgent, però no es podrà aprovar abans de l'estiu perquè Junts i el PP ja han anunciat que la portaran al Consell de Garanties Estatutàries perquè creuen que atempta contra el dret a la propietat privada. Tot i aquest endarreriment, la diputada dels Comuns, Susana Segovia, està convençuda que finalment es podrà aprovar.
10: Els partits que representen el lobby rendista en aquí, els partits que representen el senyor Sánchez Llibre en aquí, intentaran dilatar-ho. Pot ser que s'aconsegueixi endarrerir, però els asseguro que la regulació de la compra especulativa a Catalunya serà una realitat més aviat que tard.
5: El que vol aquesta llei és que els ajuntaments puguin limitar la compra especulativa d'habitatges a les zones de mercat residencial tensionat. Mentrestant, el jutge Peinado respon a Begoña Gómez que sí que hi ha risc de fuga i es ratifica la retirada del seu passaport. És la resposta que dona a les queixes de la parella de Pedro Sánchez que va enviar abans de marxar de vacances. Peinado argumenta que si no hi hagués policies que no fessin el que s'espera d'ells, no existiria una divisió d'afers interns i que hi ha precedents de presidents, segons el jutge, que han fugit per esquivar la justícia. En aquest sentit, recorda el cas de l'exprimer ministre italià Bettino Craxi, que va fugir a Tunísia el 1994. El que obvia Peinado en el seu escrit és que quan va fugir feia 7 anys que havia deixat el càrrec. I la ministra per la Transició Ecològica, Sara Gessen, nega haver rebut cap indicació per part de la Moncloa sobre els préstecs d'Air Europa i Tuos reunides durant la pandèmia. Són dos dels rescats públics que ha investigat la justícia per presumptes irregularitats en la tramitació. Sara Gessen s'hi ha referit a la Comissió d'Investigació de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI, que es fa al Senat.
11: ¿Recibió usted directa o indirectamente indicaciones, sugerencias o comunicaciones de Presidencia del Gobierno, de la Oficina Económica de la Moncloa, de Ministro, de sus gabinetes sobre el sentido del voto que tenía que otorgar en alguna de las operaciones del fondo?
12: Nunca recibí ninguna indicación.
5: I un últim apunt. El Col·legi de Periodistes atorgarà el seu màxim reconeixement al Premi Ofici de Periodista a Anna Bosch. Volen distingir així més de 4 dècades de trajectòria de la corresponsal de Televisió Espanyola a Moscou, Londres i Washington. La consideren textualment un referent del periodisme català i un exemple dels valors que defineixen l'exercici d'aquesta professió, el rigor, la independència i l'honestedat. El guardó que es lliurarà a la tardor l'han rebut, entre altres, Ramon Besa, Neus Bonet, Olga Viza o Joaquim Maria Puyal.
7: Passen 5 minuts de les 3 de la tarda.
3: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
7: Des d'ara i fins a les 4, amb l'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
0: Bona tarda.
7: El Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliba Seu. Bona tarda.
13: Què tal, què tal?
7: I Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
14: Bona tarda, Òscar.
7: Com que arriba
14: el... M'acaba de robar lloc.
7: Sí, és que t'anava a dir, com que el Ferran no és habitual els dimecres, el Ferran s'ha assegut al lloc habitual d'en Joan López Alegre.
14: Ja, és que això, ja està bé anar-lo posant a puesto.
7: És molt curiós com des d'aquesta posició veig com cada dia teniu els llocs establerts. No, el Ferran s'acostuma a seure aquí.
13: Però els dijous, llavors ella ha vingut i s'ha assegut aquí, que normalment és el lloc de López Elena.
15: Ell diu que ja està bé posar-me lloc, però que sàpigues que ara sóc el teu subdirector, perquè estic assentat a la cadira del teu subdirector.
16: De l'Uri,
15: per tant, tu estaràs aquí contractes.
13: Molt bé, doncs ja està tot embolicat. I ja, abans de començar...
16: Però
13: ja
16: som animals de costums.
13: No, sí, sens dubte, perquè abans de donar-vos cap tema ja us heu començat a discutir. A veure, no, el posaré al lloc, no, a mi no em posis allò. Encara no és ni llançat un tema i ja esteu aquí ja amb ganes de... Ah, vinga. Qui primer us llançarà un tema, però no seré per jo. Perquè l'encarregat de fer-ho els dimecres és el Santi Villas. Bona tarda.
17: Hola, hola.
13: No. Què et passa? Què,
17: És que, a més, vull dir, tu saps que a l'estiu no hi ha notícies, no? Doncs imagina't amb el meu cas, que ja li va...
13: Què vol dir que no hi ha notícies? Però si no parem...
15: No parem, però si és un...
13: Ara tenim un nou incendi, ara a Gavà. Oh. És alert,
17: bueno,
13: a més
17: però,
13: a més.
17: Ja, però, vull dir... O sigui, jo, ja de normal, en temporada, no trobo temes.
13: I avui, ara encara menys.
17: No els busco massa,
13: això
17: tampoc
13: et diré. La calor et fregeix el cervell.
17: I ara de repent, i ara què dic? Per cert, ell no està al costat del al lloc del guapet.
13: No,
17: el guapet es posa allà.
13: Està una mica més enllà, l'Oriol. Va, ah, sí. Una cadira més.
15: No,
13: però
15: no,
13: sí.
15: Ell seu exactament aquí.
13: No.
17: Ell es posa allà. Ell
13: deixa
17: posa
13: una cadira de buit entre l'Alícia i ell.
17: Ell es posa allà amagat, perquè així l'avantatge de l'ordinador li tapa quan mira el mòbil.
15: No, però no et molesto, no, aquí?
18: Gens ni mica.
15: No, gràcies, t'ho agraeixo.
17: Ara ell està situat on estava, a l'altra banda d'on estava.
15: Ja li diré això de guapet.
18: Home, però
13: no
18: sé
13: què li diguis.
17: Però no cal que li diguis. No cal que li diguis, que ell això ho sap perfectament. No penses que va dissimular una miqueteta quan va la Melero, que es posa jaqueteta i tal. Però aquí ve la samarreteta, ell faci fred, faci calor, el bracet de Nadal, la cuixeta... Ara ell, això...
15: La cuixeta.
17: Vull dir, ell ho porta molta gala, això. A ell li encanta. La barba avui, la barba no. Ell fa coses perquè tu li digues, ai, t'has tratat el cabell, ai, t'has deixat barba, ai, t'has...
15: Però això
17: no?
15: T'ho sembla tu, vull perquè dir... jo no li veig totes aquestes coses.
17: Bueno, perquè tu ets una persona que només te mires a tu, diguéssim. Tu a nosaltres no ens veus.
15: Tu no saps el que jo miro ni t'ho diré.
17: No, ja m'has entès.
13: Així, va, això aquí, els dimecres, escolta, ho estàs atent o reps per tot arreu. Aquí,
17: sí, ja t'ho dic jo. I ell fa això, i ara tal, i ara no sé quantos, i sempre té, saps? Sempre té algo que col·loca un ou, cloc, i ja està, ja fa la tertúlia.
15: Ara tu, Ferran, o l'Òscar o jo, posem-nos a comentar exactament el
18: mateix. Sí, és el que anava a dir, Aturem.
15: Que ens cau el Consell de la Casa, no sí, sé què...
17: A quina casa?
15: La casleria.
18: No, parlar d'aquesta manera, així com objectificadora d'una persona, pot ser certament problemàtic. És veritat que, per tradició històrica, és diferent si ho fas un home amb una dona, però és veritat que són dinàmiques que de mi no podries dir. Sempre bé, com perquè li comentin una samarreta nova, el bracet de la piscina, el no sé quantos...
15: I que l'Uri no s'enfadarà. Per cert, portes un blau aquí.
17: Qui s'enfadarà?
15: Que déu-n'hi-do, això sí que es pot dir.
18: És bastant heavy, eh?
15: Sí, tu sabràs amb qui t'has discutit.
18: És que jugo a futbol.
17: Has jugat a futbol?
18: Jugo a futbol i...
17: Ah, és veritat, que et vas apuntar a una cosa que vas explicar, que et vas apuntar a un camp de futbol d'un barri, no?
18: Sí, exacte, però jugo a una lliga de futbol.
15: Futbol 11, eh?
18: No, futbol sala. Però és agressiu i vaig... No sé com, però...
15: Bueno, molt contacte.
18: Sí, molt contacte.
15: Sí, jo m'hi vaig deixar... Jo m'hi vaig deixar...
13: Ja et veig la intenció. Tu no estàs donant cap tema.
18: Exacte.
13: Vas deixant que ells vagin parlant temes. De sota, miraràs el rellotge i diràs... Són i 25, ja vaig acabar. I fins aquí.
17: Vaig jugar una vegada a futbol, a escola de futbito, es diu això? És el que fas tu, futbol sala. Imagina't, jo amb 8 dies i mitja em vaig demanar porter. Perquè vaig pensar... Bueno, no em mouré gaire, no em tocarà córrer gaire, amb una balla de la fúria, però aquí m'estaré. Me va marcar el gol el porter de l'altre.
13: Carai.
17: Traient la pilota, em va fotre el gol
13: a mi. Cam, de porteria a porteria.
17: Vaig durar 5 minuts.
13: Molt bé.
17: Ja no ho he fet mai més.
13: Molt bé. Què?
17: No. És que no sabia què parlar.
18: Sí que ho saps, Santi, sí que ho saps.
17: No sabia què parlar. Aleshores, no sabia si parlar del nou programa de Paz Padilla...
15: Què
13: pues que estàs dedicant la teva secció a fer promocions d'altres televisions.
15: Però això quin canal és? Quina cadena?
17: Això és els caps de setmana Telecinco.
15: Ah.
17: Que és un programa, només te diré com a exemple, és un programa que promou l'amor, el cariño de l'amor, no tracta malament a la gent, no tot l'amor, i el primer que van fer és portar a la ex de Bertín Osborne, que és de Venezuela, i fotre-li 14 vídeos a la cara de Venezuela, de la gent caient per terra.
15: T'he de dir que aquest programa té un link entre la Paz Padilla i aquest programa.
17: Al matí de la...
15: Que...
17: Ai,
15: no,
17: perdona,
15: no, la Paz Padilla havia
13: vingut a
15: Premià de Mar com la família de l'Oriol.
13: Veus?
17: L'Oriol qui és?
16: L'Oriol?
18: El guapet. El,
17: no, perdona, no. És el sotsdirector del Nació Digital.
13: Que ara... ell parla amb sobrenoms. Per tant, si tu li dius Oriol, no sap qui és. Li has de dir o el subdirector o el guapet.
17: Bueno, m'ha costat.
13: Quan li dius Jordi Borda, no sap qui és. Li has de dir John John.
17: Jordi Borda sí que no sé. Però aquest home el sembla que l'he batejat jo.
13: John John Kennedy,
16: sí.
17: Home, només falta la bici, va tot el dia a la motxilleta.
16: El botes o el bota?
13: Botes.
16: Botes.
17: Botes, botes.
16: I tu qui eres? I tu qui eres?
13: No, ha de mirar els cartells.
17: Ferran, a vegades Ferran.
13: Ell va canviant els noms.
17: Però ja no m'ho posen, antes m'ho posaven aquí el cartell, ara només posen Catalunya Ràdio perquè no sàpiguen ni com es diu el programa ni res.
13: Van contra teva,
17: però és que jo tinc el cap... Bueno, jo volia parlar avui d'una cosa, ja ho diràs tu, perquè ara ho he de tornar a buscar el mòbil, però només sé la paraula.
18: Perfecte.
17: Perquè ahir me'n vaig adonar, vaig pensar, dic, bueno, igual aquí hi ha un tema. Jo l'exercici el vaig fer.
18: Molt bé.
17: El Botes té foto també d'això? Amb el seu nom?
13: No, crec que no.
17: Home, Bota, no hi tens?
13: No.
17: Però si això ho foten amb un PowerPoint, si això en un moment... Diu. Ja t'ho faig jo.
16: Aquí són d'hiper líderes.
17: Això t'ho envio jo. Que tu a ser líder de tota Catalunya, de l'informatiu més escoltat, també t'ho has col·laborat, eh?
13: Home, i tant.
17: Home,
13: i tant.
17: Per favor.
13: Perdona, perdona, ell i tota la redacció d'informatius.
17: Bueno, però només podrem posar una foto, posarem la de Bota.
13: Eh? Has dit bé, ho has dit Bota. No has dit Botes.
17: De Bota de Santa Elena.
13: Sí, sí, exacte.
17: Bueno, i ahir vaig veure la tele i feien això del... d'això que ha fet un forat.
13: Sí.
17: I aleshores, com
13: estàs buscant la paraula? Esvorant.
18: Sí. Esvorant.
17: Esvorant. Llavors vaig mirar, m'has donat compte que la gent estava mirant aquella notícia com si sapigués el que volia dir la paraula.
13: Esvorant.
17: I jo crec que la gent no ho sabia.
13: Tu creus que la gent no sabia què volia dir la paraula esvorant?
17: Esvorant?
18: M'ha costat
17: digues
18: una mica.
17: Veritat.
18: Sí, és veritat que no és una paraula que jo utilitzaria.
17: Per exemple, tu que és de la Batoliva Seu, tot això...
16: No, no sabia...
17: Veus? Tu sí.
16: Jo sí.
17: El guapet, no.
13: Aquí ens demostrarà els que tenim una edat i sí. Els que són molt joves.
17: Clar, jo avui però he pujat Carmel... a la redacció i he preguntat, algú sap? I m'han dit, un no ho sabia.
13: Ell dona una paraula clau,
17: el
13: Carmel.
18: Yeah.
16: I és més, encara diré un altre.
13: L'accident del Carmel, que... l'accident del Carmel va posar de moda, diguem-ne, que va donar exacte. A conèixer la paraula esvoranc, que és un forat que no hi ha res a sota.
16: De la família d'esvoranc n'hi ha una en castellà que és dolina, que és una paraula que vam descobrir quan s'estaven fent les obres de l'AVE entre Madrid i Barcelona, hi havia llocs on el terreny no estava prou sòlid, s'enfonsava i es produïa un esvoranc,
15: que es en castellà es diu dolina.
18: Primera vegada.
16: A l'Aragó va ser un mal de cap.
15: Jo, ara que he d'agafar un AVE, et pots estalviar tota aquesta informació?
17: No, home, no pateixis, no passa res.
16: Ho van
17: arreglar. Jo estava a la tele i posava esvoranc, i tothom parlava, estava tothom, com si haguessin estat tots mirant el Gran Dictat tota la vida. Vull dir-te una cosa.
16: Perquè tu tens el nivell C de català.
17: Què?
16: Tu tens el nivell C de català.
18: Però hi ha el seu i el C2, no?
13: Hi ha el seu C2, eh?
16: Ah, jo no sé quin
18: el seu és
13: però,
18: com
13: perdona,
18: el màxim.
13: Perdona, hi ha seu, C2, de qualsevol llengua. D'anglès hi ha seu i C2, de castellà hi ha seu i C2. Això són nivells de coneixement d'una llengua. No sí. D'una en particular, sinó d'una en general, qualsevol.
16: Ah, jo no sé quin sí. C tinc ara.
17: A tu quin nivell
18: tu, tens? Automàticament, quan fas el batxillerat a Catalunya, crec que estàs entrega al C2.
16: Això és amb la teva fastigosa joventut. Amb la meva generació, tenies que anar a fer un examen específic.
13: Seu amb ESO.
16: Perquè
13: quan acabes l'ESO, tens el seu.
18: Ah, val, i el C2 és com
13: el C2 has de...
16: Ets una generació que ho ha patit molt, Joan. Soc d'una generació que jo vaig...
17: Bueno, això t'he dit,
18: tenen tots un pis en propietat.
13: Per entendre'ns, perquè m'entenguis. El Fair Certificate també és un equivalent d'un C1.
16: Miquel, no el van suspendre.
13: C1 o C2?
18: C1, perquè el C2 és l'advance.
13: Clar, l'advance és el C2.
18: Però després hi ha el proficiency, que és encara més.
13: Sí, encara és més, clar. No, això és
17: dir, aquesta tertúlia té una cosa...
13: Què?
17: Que és meravella, perquè vull dir, tu treus una merda... O sigui, puf, soltes aquí un nyap i apareixen aquí per fer certificat...
13: Tu ho he dit malament. Ho he dit malament.
17: O sigui, són uns espera, professionals d'això.
13: M'estic autocorregint. El fer certificat és el B2.
18: Ah, veus.
13: El següent, el que és l'advance, és el seu... I el C2 és el proficiency.
16: Està xivant el Bota, eh?
13: Sí, sí.
17: Però això, per exemple... Ja pregunto...
13: I em sap greu perquè jo ara a casa tinc alguns que s'hi estan barallant amb el seu, per tant ho he dit malament.
17: Vosaltres que deveu estar tot el dia reunits, quins temes fem i tal, aquest tema interessa en algú, el fer certificat? Aquest,
13: no, però és que tu has vingut amb esvoranc.
17: Sí, bueno, jo és que vinc...
13: És que tu ens vas saltar de tema d'un tema a l'altre i anem...
17: És que jo avui no hagués hagut de venir.
16: Bueno, però tens el nivell C o no?
17: Que jo que sé el que tinc. Jo ja tinc molts anys i ara dic tindre... Ja no tinc ni nivell. Vull dir-te, ja estic desnivellat, jo. O sigui, és que jo que sé, ja ho buscaré. Què he de buscar? Què vols saber?
16: Si tens el títol del nivell C de català, jo no sé si
17: pues
16: tinc
17: no
16: algú...
17: Doncs no ho sé. Jo català vaig estudiar que era cou, ja. Jo a Praga em van fotre català al final.
18: Ah, sí, eh?
17: Sí, jo vaig estudiar tot en castellà. Jo I no... al final van incorporar català. Però potser
15: jo en aquella casa... Enviaven allà a la vara de l'estació de Sants...
17: Però és que jo no vull ser protagonista d'aquesta.
15: ...de la Universitat de Barcelona a fer l'examen de català.
18: Jo el vaig fer. Jo vaig fer el C2 allà? I el vaig suspendre. Ah.
17: Bueno, això podria ser una mica allò que feia la Mari Pau dels testimonis, no? Quan va aprendre vostè català? Vull dir, aquest programa va... No sé com ets líder, eh?
16: Ah, no, la Mari Pau, paisana teva, de la Franja,
17: sí,
16: també.
17: Sí, però vull dir, allò que feia testimonis, allò que fan... M'enamoré per internet, saps què vull dir? Que sí, de veure persones.
16: Catalans pues igual, a Madrid.
17: Ah, sí, exacte. Vull dir, aquest tipus de proposar... Això ja anava derivat cap aquí.
13: Ja estava aquí.
17: El diari de Òscar Fernández.
13: Molt bé. T'ha anat bé el cartell, eh?
17: Sí. És que jo creia que l'han deixat, només han deixat aquí Catalunya al migdia.
13: Clar, perquè el tinguis tot. Cat,
17: això sí, m'ho sé.
13: Molt bé.
17: I la paraula, com he dit, que es deia esboranc.
13: Esboranc.
17: Ah, bueno, doncs mira, me l'he pres. Bueno, molt malament. Vull dir, jo no cal que renova, jo no vinc més. L'altre dia vaig firmar un contracte per internet, ara el borro. Perquè avui, o sigui, avui ha sigut horrible. Em sap greu que ho hagis vist tu, que és el director del Nació Digital.
13: Però és que pot ser que hagis firmat el contracte d'aquesta temporada que estem acabant?
18: No, ha firmat el del juliol.
17: Crec que m'han enviat una cosa perquè vingui més dies.
13: El juliol.
17: Jo vaig pensar aquesta
16: perquè gent... Perquè he vist l'èxit, que vau decidir allargar el programa.
17: No, l'han allargat, perquè com que és líder... Aquí ara han acabat tots de treballar.
13: La culpa és del
17: John.
13: A finals de juliol.
17: Els hi ha donat festa a tots.
16: Menys el Fernández.
17: Menys en ell, que és el líder.
16: Clar.
18: Has d'escoltar una quantitat aquest programa per entendre tot l'argot que tenim. O sigui, imagina't algú posant la ràdio ara i dient el John ha decidit... Que, o sigui, a veure...
17: Bueno.
13: Ara igual ja ha desconnectat, però a l'inici de la tertúlia ens estava escoltant el John, perquè m'ha enviat un WhatsApp sobre una cosa que hem comentat, però ara no ha dit res.
17: És d'aquestos que estan escoltant l'antena?
13: A vegades.
17: Pues gràcies a Déu, perquè ja cada uno que ni se l'escolta, saps?
13: No, sí.
17: Vull dir, te foten a les reunions i no t'han escoltat bé. I parlen perquè una secretària va dir un dia... a un sopar que havien fet, que allò no, a aquell no li agradava gaire, aquell col·laborador.
13: Compte, que m'ha entrat un missatge, eh?
17: Què diu?
13: Ah, no, parlava del contracte.
17: Pregunta-li si va...
13: Ah, no, compte, diu que has firmat un contracte amb adreça equivocada. Diu John.
17: Què, també es revisa els contractes? Mare de Déu, aquest home ha de quedar-se sempre, vull dir. No, aquest home ja, que es fixo.
13: Qui? John?
17: Sí. Sí, clar. Pues ja, s'ha de quedar... Home, una persona que sap si ha firmat el contracte amb adreça errònia. Està... Bueno, d'aquestos no n'hi ha, ja.
15: Però, pues una pregunta, com sap en John on te viu ell?
13: No sé, jo no en tinc ni idea, a mi m'acaba de dir això.
18: És un missatge...
17: Bueno, perquè la meva...
13: Adreça equivocada al contracte, és el missatge que m'ha enviat.
15: Tot això és un misteri.
13: Jo no tinc cap contracte firmat amb Jordi Borda, per tant, John parla
15: veure,
13: del teu contracte.
15: A veure, Santi,
13: no,
15: quina relació tens tu amb en John, que haguem de saber la resta?
17: No, doncs jo el veig per aquí, amb la motxilla. L'he vist alguna vegada, ara, alguna cosa. Veig que és dels que porten la motxilla només amb una tira.
15: Ah. Això casca l'ombro, eh?
17: Suposo que quan va a la bici la porta a les dues, com a John.
13: No va en bici, va en moto, va en moto.
18: Uf.
13: Bici no.
17: Ah, però això m'ho he inventat jo.
15: Ja que s'inventeu, ja no aconsella-li que es posi bé la motxilla ja perquè no. Només d'un d'allò et casca l'ombro, eh?
17: Bueno, però se la deu canviar. Bueno, total, que he firmat mal el contracte? Doncs pues mira, no cal tornar-ho a fer, ja no ho dic, perquè és que això... Vull dir, això no té sentit. De què heu de parlar avui? Vinga.
18: Vinga, Santi, quin era el segon tema que volies treure?
17: Quin era?
18: Temperatura extrema.
17: Ah, la calor. Mm. Però això ella...
18: 40,3 graus per primera vegada a la història de Barcelona.
17: Ella, que és urbanista,
13: m'ha
17: dit...
18: A veure, és que jo ara estava aquí rient dissociada, però és que és molt grosa. I aquesta nit 32,5 graus mínima per bo, o sigui...
13: És
18: rècord
13: històric.
18: Veure...
13: Mai a Catalunya havíem tingut una mínima com aquesta de 32 graus. No ha baixat de 32 graus a Portbou aquesta nit.
18: A Portbou. I ara a Barcelona 40,3. És que ens... És... Bueno.
17: I què farem?
13: I compta la setmana que ve. Perquè la setmana que ve, dimarts, dimecres, fins i tot podríem...
17: També dimecres,
13: batres...
17: quan vinc jo.
13: És que veig
17: pues
13: amb
17: igual
13: la calor.
17: M'he de fer refugi climàtic, això ho és.
18: Això
13: clar,
18: és clarament.
13: És que no estàs fresquet aquí.
17: No del tot, eh?
13: No?
15: Jo no m'ho cal més.
17: No, jo no ho noto molt, eh? Molt. No. Tu trobes que s'està fresqueta aquí?
13: Jo, sí, jo estic bé.
16: Sí, ara s'està bé.
17: Sí? Sí? Ah, pues jo no, jo tinc com a calor.
16: Molt millor que l'autobús, el 7.
13: Igual tens fogots.
17: No, jo, pues, vamos, jo ja no tinc, és que, no tinc ni pestanyes, ja. És que, va, i què volíem dir del temps? Ajuda, tira'm un
13: cal. No, que després al final igual hi tornem.
17: Perquè saps
13: temps,
17: què
13: eh?
17: Passa? Bé, això no ho fas, perquè el guapet... Sí. De repente estem aquí que no sabem i ell diu, pues, de repente diu, pues Loli Álvarez, i es treu de la màniga un personatge d'allò, Leonardo Dantés, i ell, amb aquella veu, fa com una dada, i ja ho tenim. I ja tirem endavant. Tu no ens estàs ajudant gens, també t'hi diré. Bueno, sí, ens has dit allò que ens ha dit allò de la paraula, no?
15: Cor, que la
17: però clar, no és el mateix nivell.
15: Sí, sí, clarament. Jo crec que Nació dispararà la seva audiència si crees una secció del cor que la porti ell.
17: Qui?
15: A l'Oriol.
17: Sí.
16: Del cor, eh?
17: No, sí, sí.
15: I de
16: telebasura.
18: Totalment, li encantaria.
17: Sí, sí, sí. Sí. I el poses amb ell, amb diguéssim, una foto d'ell, amb un sac de brossa al coll, a l'ombro, apoyat a l'ombro.
15: I el titular és brossa dignificada. Jo crec que ho
17: rebentes. I per què no ha vingut avui? La gent quan no ve aquí ha de donar motius?
1: Sí,
15: com al col, eh? Luego disculpen a mi hijo.
17: És privat?
1: Sí. Sí.
17: Ha anat a treballar a l'hotel?
16: Ens vam canviar, l'Oriol.
13: Sí, el director del
17: guapet és el Ferran. O estaríem parlant d'absentisme laboral no justificat.
16: Ha anat i avui al matí hem estat gravant un podcast tots dos.
17: Ah, sí, de què? Un podcast de què?
16: De Convergència. De la història.
18: Com us agrada
16: de
18: fer podcast de Pujol, de Convergència, tot.
16: Tanatoplàstia.
15: Sou uns nostàlgics.
17: Ell t'ho ha dit que el va agafar el braç Marta Ferrusola, sí, de petitet.
18: No sé.
17: Així deu començar el podcast.
15: És que
17: no?
15: tot això és l'esperit de Premià.
17: Bueno, escolta, que ha sortit una merda avui. Escolta, o sigui, és horrible. Jo me'n vaig molt
13: John,
17: a penar.
13: John sap la teva adreça perquè diu que veu ser veïns, però ara ja no. Ah, i per això, quan ha vist l'adreça, ha dit a posar l'adreça que no era.
17: Espero que John hagi canviat de barri, diguéssim, hagi pujat a Periside, diguéssim.
18: No per què?
15: Es va estrellar a Martha's Vineyard, imagina't si tenia nivell el tio.
17: No, home, no, el nostre, collons.
15: Ah, el nostre John.
17: És que de veritat, tu també, no estàs atent, eh? No, el nostre. Claro, haurà pujat a part sobre la Diagonal, espero. Jo encara estic a sota.
18: Per què voldries pujar a sobre? Quin horror.
15: Això sona a Mi Agüita Amarilla, aquella cançó magnífica.
13: Bé, fins aquí. Això no podem superar. D'aquí a 8 minuts seran 2:15, per tant, Santi Villas, gràcies. Avui, doncs, mira, tenim una mica de Donald Trump, Feijó i les baixes laborals i calor, fins i tot.
17: Ah, mira, baixes laborals, parleu amb guapet.
13: Com diuen guapet?
15: Que és absentista laboral.
13: Perquè no laboral. Hi és. T'ha qualificat el diari del Ferran com lo teu. Vull dir, no així estem.
15: Bueno, no
13: Santi Villas,
15: no
13: gràcies i bona tarda. Bona tarda. Fem una pausa mínima i de seguida tornem.
19: Catalunya migdia. BQN pregunta. Una universitat ha de formar professionals? Ho ha de formar persones i professionals. Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
20: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre alhora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4,05 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
21: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
22: Molt bé.
21: Arribarem a tot?
22: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
23: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
19: Catalunya migdia.
24: Qui diu que a l'estiu no passa res?
25: Un Mundial de Futbol amb 104 partits.
24: El mercat del Barça de Flick.
25: La sortida del Tour des de Barcelona.
24: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
25: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
24: La recomposició del Girona segona.
25: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
24: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
25: El sol o a l'ombra.
24: Escolta el Tot Costa.
26: Cada tarda, a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
27: L'estiu és tu.
26: Catalunya Ràdio.
27: La llum dins dels meus ulls.
19: Som...
26: L'estiu ets tu.
27: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius.
26: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
13: D'aquí a 6 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, el Joan López Alegre i l'Alícia Puig. El dia que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a una cimera de l'OTAN, aquesta vegada a Turquia, encara per tornar a mostrar el seu enuig amb els membres de l'aliança, especialment amb Espanya. Trump ha tornat a amenaçar amb alguns dels seus temes més recurrents, la sobirania de Groenlàndia, el seu menyspreu per Espanya, però el president dels Estats Units també ha sorprès donant per acabat l'alto el foc amb l'Iran després dels últims intercanvis d'atacs aquesta nit, tot i assegurar, això sí, que els seus negociadors amb l'Iran continuaran fent feina. Encara on es fa aquesta cimera de l'OTAN i tenim el Bruno Fortea. Bruno, bona tarda.
28: Hola, Òscar, bona tarda.
13: A veure, primer, això, ha donat per acabat un alto el foc? d'aquella manera, no? Perquè diu, no, del tot el foc ja no n'hi ha. Ja no negocien. No, sí, negocien, sí que s'ha continuat negociant. Vull dir que és una cosa freda i calenta, no, alhora?
2: Exacte. D'una banda, Trump ha fulminat l'alto el foc, ha dit que per ell la treva ja s'ha acabat, però en paral·lel, com tu dius, obre la porta perquè els negociadors nord-americans puguin continuar parlant amb els iranians. A títol personal, Trump creu que parlar amb els iranians és una pèrdua de temps, ja no confia en ells, però el que diu és, escolta'm, si els meus negociadors, si els negociadors nord-americans volen intentar, doncs endavant, que continuïn parlant amb l'Iran. I clar, qui són aquests negociadors nord-americans? Doncs homes de confiança del president. Ell avui ha esmentat dos noms, el de Jared Kushner, que és el mateix gendre de Trump, i també el nom d'un altre home fort com Steve Witkoff. I clar, Òscar, potser la pregunta és si diu una cosa però acte seguit diu això, fins a quin punt podem donar per trencat l'alto el foc? Doncs ho anirem veient durant els propers dies.
13: Exacte. La cimera va arrencar ahir amb una demostració molt calculada de múscul armamentístic de l'OTAN amb anuncis de contractes milionaris en un moment en què Donald Trump continua reclamant més implicació dels aliats, i aquí és on ha tornat a aparèixer aquella pugna, aquell malestar que Donald Trump té de fa molt de temps amb Espanya. Ui, no sé si hem perdut el Bruno.
2: No, esperava un tall del Trump.
13: El podem sentir d'un altre, mira.
4: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen, no vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, sisplau, incloent-hi les visites.
13: Per tant, és com reiteratiu, perquè ja ho havia dit altres vegades, però ja ha tornat, ara feia setmanes que no ho deia.
2: Sí, recordem que tot el que afecta el comerç es gestiona des de Brussel·les, i la Comissió Europea, que és el govern comunitari, ja hi ha reaccionat fa una estona, diu que vetllarà perquè tots els estats del club comunitari, en aquest cas en referència a Espanya, estiguin protegits, que tots els països estiguin protegits. Recordem que aquest és el segon cop en pocs mesos que Trump amenaça de tallar el comerç amb Espanya. El primer cop no va acabar passant res, en part perquè d'alguna manera Washington se la podria jugar, s'arriscaria una possible represàlia de Brussel·les que perjudiqués l'accés nord-americà al conjunt del mercat europeu. Recordem que ara mateix hi ha en vigor un acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, que també vincula Espanya, i la Unió Europea es va reservar l'opció de suspendre aquest acord en cas que hi hagi algun incompliment per la banda nord-americana.
13: Com que no és la primera vegada que ara firma un acord d'alto el foc, després se'n desdiu, després diu una cosa, després diu la contrària, ara amenaça Espanya, després se n'oblida, ara torna a amenaçar... Sí. Diries que els líders europeus se les creuen, aquestes amenaces de Donald Trump, o ja el tenen allò de dir, no, ja ve, ja diu el mateix que va dir fa 4 mesos, per tant, ara quan marxi se'n tornarà a oblidar?
2: Bé, com a mínim, avui el que tenim és la reacció del govern espanyol. Ara estem a l'espera de sentir de viva veu Pedro Sánchez el que pugui dir, i el que han dit fons de l'executiu espanyol és que estan tranquils, que Espanya compleix, que ha assolit l'objectiu del 2% en defensa de moment de l'OTAN, i diguéssim que no eviten el xoc, eviten la confrontació i prefereixen, doncs, minimitzar aquests retrets d'avui.
13: Molt bé. Doncs deixem el Bruno Forter perquè estigui pendent de totes les reaccions a aquestes amenaces de Donald Trump i el que es discuteix en aquesta cimera de l'OTAN. Bruno, gràcies. Fins ara.
2: Adéu, Òscar. Bona tarda.
13: No sé com ho veieu vosaltres. Ja ens hem acostumat a tenir un element tan poc habitual en la diplomàcia internacional com és Donald Trump. Les primeres vegades ens sobtava més. Ara ja donem per fet que va dient aquestes coses, i el que cal veure és què hi ha de paraula i què hi ha de real en les amenaces.
6: Amb el que té a veure en matèria econòmica, jo crec que s'ha de posar entre cometes o relativitzar totalment tot el que digui Trump, perquè al final el que Trump diu topa amb la realitat. I quina és la realitat dels darrers mesos amb la relació econòmica entre els Estats Units i Espanya? Doncs la inversió exterior a Espanya el primer trimestre del 26 ha pujat moltíssim, perquè havia caigut molt el 24 i el 25, no ha arribat al nivell del 23, però s'ha recuperat molt, i les xifres que ha donat el Ministeri d'Economia diuen que el primer inversor exterior a Espanya el primer trimestre del 26, on ha crescut moltíssim, com dic, és als Estats Units d'Amèrica. Només hem de pensar, per exemple, en tots els temes d'aquests centres de dades gegantins que s'estan fent, per ficar un exemple, a Aragó, i altres inversions. Per tant, Trump pot dir el que vulgui, però l'economia americana i les companyies americanes estan invertint a Espanya. I després una segona dada, que també desmenteix Trump, que és amb tot el conflicte d'Orient Mitjà, una part importantíssima del turisme nord-americà que anava a Dubai, Abu Dhabi, Emirats, etc., s'ha replegat i està venint a el que ells consideren països més segurs, que són essencialment Grècia, Itàlia i Espanya. I també les xifres turístiques dels primers 5 mesos de l'any són rècord a Catalunya i rècord a Espanya, i el mercat emissor que més fort està creixent és el dels Estats Units. Per tant, Trump pot dir el que li dongui la gana, però jo em quedaria amb la cara que li ha posat Giorgia Meloni quan el va tenir que saludar ahir, en plan, va, tio, deixa'm tranquil·la, per resumir-ho.
18: Sí, l'únic que això, no pensa, Joan, que llavors deixa una situació ridícula al president Trump? Una situació en la qual ara ell diu coses i ja sembla que és una mica la història del Pere i el Llop, que ningú s'ho prengui en sèrio.
6: És que moltes vegades tu has de veure, quan té al costat, sobretot el Marco Rubio, les cares que li costa, jo crec, contindre el Marco Rubio quan parla Trump. O sigui, jo crec que aquest tio, perdoneu, aquest home... No, té incontinència. Jo crec que és un problema d'incontinència.
18: Sí, sí, el tema és que hi ha un punt com de ridícul, i és veritat que als Estats Units ara s'ha popularitzat molt aquest terme del tacolo, de Trump always chickens out, no? Com sempre es fa enrere, i per tant, en totes les amenaces que fa, no n'acaba complint cap, i per tant, acumula una sèrie de derrotes com una mica espectaculars. Ja sé que en això no estem del tot d'acord, Joan, però per mi l'acord de pau amb Iran, que ara diu que trenca, però vés a saber el que passa, és una pèrdua grossa per als Estats Units. I després, per exemple, la guerra amb Espanya, com perquè sí que aporti el 5% del pressupost en defensa, no ho aconseguirà i no tindrà manera d'imposar-ho que sí que ho faci. Per tant, comencen a ser descrèdit rere descrèdit, en el qual el que semblava... Bueno, aquesta idea, no?, com de que l'imperialisme sembla un gran tigre i és un tigre de paper, és algo molt dèbil i quelcom com molt ridícul. Mira, contínuament.
6: Estic d'acord amb tu, que és una mala estratègia, perquè en realitat Espanya ha mantingut una política de provocar Trump, el govern espanyol, però en realitat sí està creixent moltíssim la inversió del Ministeri de Defensa i sí s'està recolzant moltíssim la inversió que estan fent fons d'inversió i empreses especialitzades en defensa.
0: És que si confronten a Trump han de fer això.
6: Ja, però és que segurament, per part, si Trump fos un home realment sagaz, no sé dir-ho en català, perdoneu, és més intel·ligent dir, escolti, els espanyols, molt hi-hi, ha-ha, però en realitat aquí han passat pel tubo. Sí. Això és molt més humillant per Sánchez i segurament és molt més ajustat a la realitat.
13: Bueno, això és una mica el que ha dit Rute. Rute ha vingut a dir, escolti'm, sí, d'acord, però al final estan complint els compromisos. Perquè Sánchez a mi fa la sensació que no li va malament que Donald Trump el vagi atacant.
18: Sí, totalment.
0: No, però com que Trump es vol desentendre de l'OTAN i vol fer aquesta aposta per l'aïllacionisme, que no és nou a la política americana, és una pulsió que sempre hi ha sigut, doncs li va molt bé dir que tots els socis de l'OTAN són uns incomplidors, són uns deslleials i que malament a Espanya. Perquè al final, ell és un imperialista, és a dir, segueix actuant de forma imperialista, però és un imperialisme que s'ha posat una mica al dia, no? I que ja no va de política, sinó que va només d'interessos i de dèries personals, no? I a vegades, doncs, incorpora aquests elements d'aïllacionisme tradicional dels Estats Units i a vegades no l'incorpora. I Espanya jo crec que té l'avantatge de que no està sola. És a dir, al principi, quan va començar tota la crisi a dins l'OTAN amb Trump i amb tot el tema d'armament, doncs, recordeu aquella reunió al despatx oval, no?, amb el Merckx, amb el Macron, semblava que Espanya es quedava més aïllada, però clar, ara, quan veiem la forma en la que Trump, per exemple, l'agafa amb Giorgia Meloni, com segueix insistint amb Groenlàndia i, per tant, posant-se a tots els països de la Unió Europea en contra, doncs jo crec que això reforça una mica la posició d'Espanya. I després el que fa molt la sensació d'aquestes cimeres de la OTAN i dels líders europeus és que Trump al final pot fer i pot dir les barbaritats que vol i ningú trenca la corda perquè tots saben que queda 2 anys, que és possible que quedi tocat a les midterms de novembre i que ja passarà. I que ja passarà. Sí, sí. I per això, en lloc de confrontar-hi i que tot salti pels aires, doncs Rutte es dedica a raspallar-li les botes i molts líders europeus es posen de perfil i aguanten a l'espera de que marxi. Clar, aquí el tema és, quan aquest senyor marxi, jo crec que l'America First ha vingut per quedar-se, i altres coses, malauradament, han vingut per quedar-se, és que bé, després, si hi ha una recomposició de l'ordre liberal al que encara s'aferra Europa, no?, amb l'OTAN i amb les Nacions Unides, és a dir, del món sorgit de la Segona Guerra Mundial, que ara Trump està impugnant, si això d'alguna forma torna, com va tornar en el seu moment amb Biden, si ve més trumpisme, si Estats Units entra en un declivi com a superpotència o si sorgeix, tant de bo, un nou ordre mundial i multilateral, que és molt difícil, però que seria segurament el més desitjable.
6: Jo del que dius, hi ha una cosa amb la que discrepo una mica. No crec tant que estiguem davant de... O sigui, Trump és veritat que va fer campanya, i especialment Gidi Vance, parlant d'islacionisme i amb aquella idea de per què un senyor de Milwaukee té que pagar impostos perquè s'envien soldats a Ucrània quan no sap on està Ucrània i tot allò que vam veure a la campanya. Però jo crec que això el govern americà ja ho ha enterrat, i que el que està passant aquí és que Europa ha deixat de tenir interès per als Estats Units i que actualment Europa té dos interessos que estan en altres punts del globus. Un és Àsia, Xina, Taiwan, i què és el que passa amb Àsia, i l'altre és Amèrica Llatina. I què passa a Amèrica Llatina? I amb tot això, ell el que vol és treure recursos d'Europa dins els europeus. Vostè arreglis el seu problema amb els russos i amb Ucrània, vostè faci el que vulgui en el seu continent, que jo tinc altres prioritats econòmiques i estratègiques. I jo crec que estem davant d'aquesta situació. I jo crec que hi ha una part positiva, que és que Europa, per primer cop a la seva història, parla de la seva pròpia defensa, analitza quins són els problemes que hi ha de compatibilitat dels sistemes de defensa, que són diferents, que té França, amb els que té Espanya, amb els que té el Regne Unit, els que té Itàlia, etc. Que nosaltres, com a Unió Europea, ens comencem a plantejar què hem de fer per poder seure en una taula i no estar de lloguer. I, per tant, Trump és un personatge histriònic, però poder ell, sense ser-ne conscient, ens està fent un favor, en part, perquè ens està fent créixer a la Unió Europea com a actor internacional, també.
18: Sí, aquesta idea és interessant, i jo t'he dit que, Joan, estic molt d'acord amb tu. Jo crec que ara la Unió Europea el que li falta decidir és exactament això, però també, vulguis o no, hi ha una definició. O sigui, i amb el que tu deies, Ferran, com de veure com això avança, i si l'Amèrica First ha vingut per quedar-se, amb qui s'acaba alineant Europa? Perquè hi ha un punt en el que t'hauràs d'acabar alineant amb algú, i per tant, si s'estreten més les relacions amb Xina, o com planteges el teu futur. Però, en tot cas, sí que és evident que això planteja uns debats per a Europa que haurien d'haver tingut fa molts anys.
0: Clar, bueno, en tot cas, també, el que em sembla trist i penós és que un continent amb el pes econòmic, amb el pes demogràfic i el problema és que no té el pes polític que hauria de tenir d'Europa, s'hagi de plantejar si bascula més cap als Estats Units o bascula més cap a la Xina, sí, i no pugui bascular sobre ella mateixa.
13: Passant gairebé 8 minuts de dos quarts, Donald Trump aconsegueix coses impensables, com per exemple que avui s'hagi sentit dues vegades a Joan López Alegre i Alicia Puig dient-se l'una a l'altra estic d'acord amb tu.
18: Sí,
13: no havia passat durant tot l'any.
3: Ella votaria demòcrata i jo republicà.
13: Però tots dos ho heu dit, tu ho has dit una vegada i ella ho ha dit una altra. Vull dir, arribem a final de temporada i heu estat d'acord amb una cosa. Segur que ara no estareu d'acord. Estem pendent de la compareixença de Pedro Sánchez en aquesta cimera de l'OTAN. Si parla sobre aquestes amenaces de Donald Trump, doncs sentirem el que diu el president espanyol. Però, mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha provocat la indignació de sindicats després que ahir, davant dels empresaris del País Basc, va assegurar que les baixes laborals són, textualment, un càncer per l'economia. I va defensar que els treballadors, quan estiguin malalts, han de cobrar més.

0: flanco oriental de Europa, jugando, por tanto, un papel clave en la defensa de territorios que hoy legítimamente se ven amenazados por la amenaza rusa, en concreto Eslovaquia, Rumanía, Estonia, Letonia y Lituania. Por tanto, a principios de junio, repito, España era el tercer aliado con más efectivos desplegados en misiones y operaciones OTAN. Y aprovechando que está aquí el GEMAT, el almirante quisiera reconocer expresamente a las Fuerzas Armadas Españolas el trabajo tan sobresaliente que están haciendo en estos lugares. Tengo que decir que en todos los gobiernos con los que he tenido ocasión de poder hablar, incluso también en sala, estos primeros ministros y presidentes y presidentas han reconocido, lógicamente, y agradecido la labor de España. Nuestro país, además, y este es el segundo dato que me gustaría compartir con todos ustedes, es el segundo aliado que más capacidades navales despliega en operaciones y misiones fuera de su territorio y el cuarto en despliegue de capacidades aéreas. En este momento, nuestro país lidera misiones en Irak y en el Atlántico Norte, presta un apoyo esencial en los flancos sur y este de Europa, y quiero también anunciar a los medios de comunicación y también a la sociedad española que nos vamos a sumar a la misión de las Fuerzas Terrestres Avanzadas en Finlàndia, que se ha puesto en marcha por parte de la Aliança
1: Atlàntica. De moment, Pedro Sánchez està traient pit de tot allò que fa Espanya en els seus compromisos amb l'OTAN i està fent una mena de resposta indirecta, podríem dir, a Donald Trump. El moment en què diu que Espanya es compromet a una OTAN més moderna i més europea, diu, i a més repassant doncs, que ha complert els seus compromisos, que és el tercer país que té més tropes a l'exterior, ara vaixells i avions, per tant, el que està venint a fer és repassar el compromís d'Espanya amb l'OTAN en contra del que Donald Trump l'acusa de que no està prou compromès, diguem-ne, que està responent de moment de manera indirecta a les paraules del president dels Estats Units.
0: El año pasado. Este era un compromiso asumido por una anterior administración en el año 2014. Recordemos que en el año 2018, cuando formamos el primer gobierno progresista, el presupuesto estaba en torno al 0,9% del Producto Interior Bruto. Hoy estamos en el 2%, se ha consolidado y creo que eso también demuestra que somos un país fiable y que cumplimos también, lógicamente, con nuestros compromisos internacionales. Y también se debe no solamente a esa apuesta decidida presupuestaria del 2%, sino también a que hemos gastado mejor, apostando por esa industria nacional y la industria también europea, aumentando nuestras sinergias, los proyectos conjuntos con otros países aliados, siendo capaces de compatibilizar la inversión en defensa con la defensa de los servicios públicos, la ayuda humanitaria y también algo que nos interpela y mucho, y es efectivamente la adaptación a la emergencia climática que sufre la península ibèrica y por tanto también...
1: Doncs deixem a Pedro Sánchez, que continua traient pit i dient que han pujat la despesa, el govern espanyol en defensa ha deixat el 2% i no el 0,9%, que és el que diu que es va trobar com a compromís de l'anterior legislatiu espanyol, de l'anterior govern. Sobre Feijóo i les baixes, allò que dèiem, si en algun moment hi ha referència directa a Donald Trump o hi ha alguna pregunta a Donald Trump, ho tornarem a sentir a Pedro Sánchez, però el deixem de moment que estigui repassant tot el que ell entén que són els compromisos que Espanya està complint davant de l'OTAN. Què us sembla aquest embolic amb les baixes?
2: Bueno, jo trobo que des de fa... O sigui, ara Feijóo ha tornat a treure aquest tema. Junts també el va treure en el context de la negociació sobre la llei de la reducció de la jornada laboral. Uf, perdó. I crec que és un escàndol que això estigui en el debat públic, si us soc sincera. O sigui, en un moment en què el que la productivitat total dels factors està composta per la productivitat del capital i del treball. I el que tenim és un augment del 20... O sigui, està 20 punts per sobre respecte al 2000, la productivitat del treball. I, en canvi, la del capital s'ha enfonsat i el debat és si la gent no va prou a treballar. Si la gent, i a més, que la gent cobra menys quan està de baixa. Només, o sigui, el 80% de treballadors espanyols treballen en empreses que a sobre l'empresa no els hi complementa aquest salari quan estan de baixa. Per tant, és un escàndol. Em sembla fer guerra ideològica al mateix nivell que Ayuso recuperant el tema abortista aquest del ser no concebut. Sí, guerra ideològica per tapar temes importants. No, o sigui, poques baixes s'agafa la gent pel nivell d'estrès, malalties que tenen, i el que tenim és un problema de presentisme de gent anant a treballar estant malalta. Per tant, em sembla un escàndol que seguim parlant d'això. Per sort, he vist que s'ha fet mig enrere, que des del PP han dit no, escolteu, potser no hem entès del tot què havia dit Feijóo, perquè és un escàndol que això estigui sobre la taula.
3: Bueno, no sé si és un escàndol, però les dades són les que són. Cada dia no van a treballar a Espanya 1.632.000 persones. I d'aquest 1.632.000 persones, un 77% ho fan amb una baixa mèdica, i la resta, que són unes 360.000 persones, senzillament no es presenten al seu lloc de treball.
1: Però això són coses diferents. Exacte. És a dir, ahir Feijó no parla de l'absentisme laboral, que és gent que sense tenir baixa i sense donar cap explicació no va treballar. I parla de la gent que té una baixa mèdica i parla del sou dels...
3: Però deixa'm donar, si m'ho permets, el conjunt de les dades. Vale? Per tant, al nostre país hi ha cada dia més d'un milió i mitja persones que, o per un motiu de salut, que ara en parlarem, o senzillament per la jeta, així de clar, no van a treballar. Això què costa? Això li costa a l'Estat 16.000 milions d'euros anuals i a les empreses 17.000 milions d'euros anuals. I, per tant, això és un cost que s'ha de parlar de com s'assumeix i s'ha de començar a donar eines perquè es puguin controlar les baixes. Alemanya, que és un lloc on hi ha menys absentisme laboral amb baixa mèdica o no que Espanya, un govern del que formen part els socialistes acaba d'anunciar mesures per controlar les baixes mèdiques. Per tant, que tenim un problema quan hi ha 1.600.000 persones cada dia que no van a la feina, jo crec que és indiscutible. Quan això costa la burrada que acabo de dir de milers de milions, crec que és una altra obvietat, i que, per tant, això s'ha de controlar, és també una evidència.
1: Sí. Deixa'm puntualitzar, perquè quan dius absentisme laboral, sigui amb baixa o sense, no, l'absentisme laboral és quan no tens la baixa. Si tens la baixa, no estàs absentant de la teva feina.
2: Tens
1: una excusa, entre cometes, perquè un metge ha certificat que efectivament no estàs bé.
2: Totalment. El que passa és que Junts, ja quan parlava d'aquests números de més d'un milió de persones, parlen de dades on el 78%, tu ara dius 77, jo sabia que era 78,
3: però són les dades de 77%
2: és gent de baixa, i per tant és un concepte criminalitzador dient que si estàs de baixa és absentisme.
3: És que una part important de les baixes que es donen senzillament no es tindrien que donar.
4: D'acord. En tot cas, si hi ha frau, si n'hi ha, la solució contra el frau no és treure drets, perquè s'ha de partir de la base que la baixa mèdica és un dret i que quan una persona està malalta i no pot anar a treballar, amb un mercat laboral avançat, civilitzat i amb un estat del benestar, doncs ha de poder no anar a treballar, ha de poder estar de baixa i hauria de poder cobrar el 100% del seu sou. Sí. Si hi ha alguna gent, que segur que n'hi ha, i no ho discuteixo, que li fot cara, parlant clar, i que comet un frau, que jo crec, per la meva experiència que tinc al mercat laboral, que, com tots els que estem aquí, que crec que és una minoria, que hi són, però que són una minoria, perquè tots coneixem gent que té més cara que esquena, però també sabem que són absolutament minoritàries. Si això hi és, i això s'està produint, i el Partit Popular vol lluitar contra això, doncs el que ha de demanar és que hi hagi més mitjans, que hi hagi més mitjans a l'atenció primària perquè hi hagi un control més estricte d'aquella persona que està de baixa, perquè se li doni hora més ràpid, perquè si una persona que està de baixa se li han de fer proves, se li facin les proves més ràpid per poder aclarir si està o no malalta. En el cas de la salut mental, doncs que hi hagi un servei d'atenció a la salut mental més reforçat a l'atenció primària per poder aclarir efectivament si aquella persona està deprimida i està angoixada i per tant ha de tenir una baixa o senzillament està trista o enfadada i per tant no ha de tenir una baixa, és dir, que hi hagi això. I jo m'atreviria a dir-li al senyor Feijó que si vol això, si vol això, això val diners. Això val diners. I dos idees perquè hi hagi aquests diners. Doncs mira, un impost a les grans fortunes i acabar amb les exempcions de l'impost de societats.
3: Mira, jo estic molt d'acord amb tu, amb que els drets no s'han de retallar. Però m'ha agradat que diguis que creus que efectivament hi ha gent que s'agafa baixes aprofitant-se del sistema.
4: Igual que hi ha gent que fa frau fiscal.
3: Mira,
4: sí.
3: anem a veure les xifres clarament. Hi ha aproximadament uns 19 milions de persones que cotitzen el règim general, TREC, sí. Els del RET, els autònoms, vale?
4: Sí, d'acord.
3: 1.600.000 baixes. Jo m'he de creure que en aquest país hi ha pràcticament un 10% de la força laboral del règim general, perquè autònoms de baixa n'hi ha 4 amb una mà. Jo m'he de creure de veritat que en aquest país hi ha pràcticament un 10% de la força laboral del règim general que està malalta. Vinga, home.
2: Mira, i saps que jo m'he de creure...
3: Espera, Joan. I et donaré dues dades.
4: Llavors castiguem a tothom.
3: Com creixen les baixes en el sector de l'ensenyament, que és, per cert, dels menys absentistes,
4: ja ho sé.
3: Just abans de començar el curs.
4: Val.
3: Segona. pregunta. De veritat m'he de creure que a Correus hi ha un 15% de treballadors que estan malalts? Vinga, home.
1: Un moment, un moment, perquè és que li pregunten a Pedro Sánchez directament sobre si ha parlat amb Donald Trump o no i si han tingut algun contacte.
5: Com es ataques,
1: i si com estan els atacs de Donald Trump al paper d'Espanya a l'OTAN.
5: La relació diplomàtica i els contactes que el govern d'Espanya mantiene con Estados Unidos en el ámbito de la OTAN. Porque
1: estos datos que, la pregunta es llarga.
5: Que explica el gobierno a los medios de comunicación y a la opinión pública también se presentan ante los aliados de la OTAN. Y me gustaría conocer cuál es la respuesta que tiene la administración americana cuando escuchan esta información. Y sobre este asunto, un último punto. Me gustaría saber si ha podido hablar con la presidenta de la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen, y si han comentado estos últimos ataques de Donald Trump. Y en clave nacional le voy a pedir una valoración sobre las palabras del líder de la oposición cuando ha hablado en las últimas horas de bajas laborales, absentismo laboral, en términos de cáncer. Me gustaría saber qué reflexión hace usted de estas palabras. Y muchas gracias.
0: Muchas gracias, Iñaki. Sí he tenido ocasión de poder intercambiar una charla informal con el presidente de Estados Unidos. Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos. Y, por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez, al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad. Y ha sido posterior a la rueda de prensa que ha dado el presidente de Estados Unidos. En segundo lugar, ¿cómo nos tomamos desde el gobierno de España estas declaraciones que nos hemos enterado, lógicamente, a través de ustedes, ¿no? Mientras estábamos esperando a que se iniciara la cumbre? Bueno, pues con calma y con paciencia, ¿no? Calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy positivas. Y cuando hablamos precisamente del ámbito comercial, yo siempre lo he dicho, me lo han escuchado decir en reiteradas ocasiones, porque no es la primera vez que somos objeto de este tipo de críticas, que España sufre un déficit comercial con Estados Unidos. No somos de los países europeos donde tenemos un superávit comercial respecto a Estados Unidos, sino que sufrimos un déficit comercial. En segundo lugar, como bien ha recordado hoy la propia Comisión Europea, la política comercial es una política común, es una política que está en manos de las instituciones comunitarias, que ya, por cierto, han salido públicamente recordando pues las características de esa política comercial. Por tanto, somos un bloque comercial y es con la Comisión Europea con quien hay que negociar todos los acuerdos comerciales, incluso también las tarifas o los aranceles que la administración estadounidense pues ha impuesto a la Unión Europea previamente, ¿no? Y que, por cierto, desde España siempre hemos tenido una actitud absolutamente constructiva en el sentido de apoyar a la Comisión Europea para poder llegar a un acuerdo y ser ratificado también en el Parlamento Europeo por las fuerzas, en este caso, europeístas, para, de alguna manera, dar esa predictibilidad a los agentes económicos que operan tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. Por tanto, esa es la segunda cuestión que me gustaría trasladar. Y la tercera es que, en fin, yo soy socialdemócrata, ¿no? Pero, en fin, las relaciones comerciales se tejen entre empresas, no entre gobiernos, ni entre estados. Por tanto, pues, creo que, en fin, más allá de todo esto, las relaciones son positivas. España es un país que quiere, trabaja por tener las mejores relaciones con todos los países, sobre todo con países aliados, con los que tenemos lazos muy, muy consolidados, que han trascendido la orientación ideológica de las administraciones que han estado en España o en Estados Unidos a lo largo de las décadas. Y bueno, a partir de ahí, pues si me permite, aprovechando la pregunta sobre Estados Unidos, felicitar al pueblo americano por el 250 aniversario de su independencia y de su creación.
1: Em queda un minut, per tant, no sé si podrem sentir molt més sobre la resposta de Feijóo.
0: Yo creo que ya cuando se habla de absentismo laboral estamos hablando de una aproximación equivocada. Habría que hablar mejor de bajas laborales, de incapacidad temporal, porque de alguna manera ya se pone un estigma sobre esa realidad que existe en nuestro país, y es la de que efectivamente hay trabajadores y trabajadoras que enferman y que lógicamente tienen todo el derecho del mundo a coger una baja laboral. En segundo lugar, me parece absolutamente desafortunado el equiparar las bajas laborales con el cáncer. Creo que es absolutamente desafortunado.
1: És la resposta de Pedro Sánchez, d'Alberto Núñez Feijóo, òbviament en els blocs informatius del 3CAT Info, també els bolletins horaris de Catalunya Ràdio i el Catalunya Vespre. Avui a partir de les 8 tindrem més detalls d'aquesta resposta que s'està produint ara mateix en directe encara a Turquia en aquesta cimera de l'OTAN. Alicia Puig, Joan López Alegre, Ferran Casas, gràcies a tots tres. Fins a la pròxima. Ho deixem aquí perquè són pràcticament les 4, de seguida el butlletí horari amb l'actualització de les notícies i després la tarda de Catalunya Ràdio de l'estiu amb la Marta del Cor i amb el Roger Carandell. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimecres a tothom.
6: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara l'actualitat informativa, el butlletí de Ràdio Castelldefels. Es comunica que es manté activada la fase d'alerta del Pla Bàsic d'Emergència Municipal de Castelldefels per calor intensa a causa de la continuïtat de l'episodi d'onada de calor fins demà, dijous 9 de juliol. A més d'aquest avís de perill màxim per al llarg de la jornada d'avui, 8 de juliol, més endavant es torna a recordar també que demà s'espera una franja especialment intensa a partir de les 2 del migdia i fins les 8 del vespre. Aquest avís implicaria poder tornar a superar els 38,6 graus. Castelldefels presentarà al·legacions sobre el soroll de l'aeroport. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha obert el període de consulta pública de la proposta de circular aeronàutica que regularà els procediments de disciplina del trànsit aeri en matèria de soroll a l'aeroport Josep Tarradellas, Barcelona al Prat. L'Ajuntament de Castelldefels presentarà al·legacions al text. Comencen les obres de millora de la xarxa elèctrica d'Endesa amb afectacions a l'Avinguda Constitució. Aquests treballs d'Endesa comencen al llarg de la jornada d'avui, dimecres 8 de juliol, i està previst que s'allarguin fins al 12 d'agost. Durant aquest període es tallarà el sentit Gavà en un tram de l'Avinguda de la Constitució, mentre que la circulació en sentit Sitges es mantindrà operatiu amb un carril. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa. Tornem d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.
2: Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
8: Si, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
9: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
8: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
9: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
2: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
7: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, benvingudes i benvinguts a aquesta nova edició de l'Així som de Ràdio Castelldefels. Avui és dimecres 8 de juliol i com cada dia, de dilluns a divendres, us acompanyarem fins a la 1 del migdia. El control tècnic tinc amb mi en Gerard Carreras i us està parlant Estefania González. Durant el programa d'avui, al Castelldefels Coffee, aquest espai de tertúlia política, ens acompanyarà Movem en Comú Podem, Castelldefels, amb el seu membre del partit, Javier Martín. Això serà a 11:15 del matí. A continuació, avui parlarem... Tenim diversos temes, perquè parlarem, per exemple, de l'escola d'estiu per a la gent gran, que està en marxa al llarg d'aquest mes de juliol. En parlarem amb el cap de l'àrea de gent gran de l'Ajuntament, Pep Ribas. Després, parlarem també amb la cap de la unitat d'Espais Verds de l'Ajuntament. En parlarem en concret sobre les obres del Parc del Castell i del Talús de Bisbe Urquinaona. També voltarem pel comerç. Avui ens aproparem a un centre de tatuatges. No sé jo, us esteu plantejant fer-vos en un? Doncs això al voltant de les 12 del migdia, una mica abans, em sembla que serà, farem aquesta connexió a la unitat mòbil amb el company Miguel Navarro. S'aproparà a Tattoo Viper, ja que fa uns mesos, complien 20 anys i encara... De fet, realment els van complir al setembre de l'any passat, però encara continuen de celebració, enguany. I més entrevistes al llarg d'aquest Així som. Parlarem de la campanya Ecovidrio que tot just comença a la ciutat amb aquesta recollida i sobretot una campanya molt adreçada als comerços, als establiments de restauració de la ciutat. I per acabar farem una selecció de jocs de taula perfectes per aquest estiu, jocs de taula que podeu agafar en préstec a la biblioteca. Això ho parlarem amb la tècnica de la biblioteca Carolina Castaño. I entremig, recordeu que cada hora en punt fem aquest butlletí informatiu amb els titulars destacats de l'hora. Atenció ara mateix a aquesta hora a la ciutat, perquè ens acaba d'arribar una actualització de les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya i un comunicat d'actualització del Pla Bàsic d'Emergència Municipal per calor intensa. Aquest comunicat ens el facilita Protecció Civil, on ens comuniquen que aquesta alerta del Pla Bàsic d'Emergència Municipal per calor intensa continuarà amb aquest episodi d'onada de calor molt intensa fins demà dijous 9 de juliol. Aquest avís ens implica que podríem tornar a superar els 38,6 graus, així que molta precaució al llarg d'aquesta jornada d'avui i demà, molta hidratació i molta crema solar i sobretot també, com sempre ens recorden des de l'àrea de Protecció Civil, tinguem molta cura de les persones més vulnerables. Amb això comencem aquest Així som d'avui dimecres 8 de juliol.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

0: alternativa hi ha molta activitat. La veritat que nosaltres venim denunciant des de fa un temps que aquesta activitat s'ha multiplicat darrerament, de vegades amb espectacles que no tenen molt de rerefons, però en aquest cas, no, el Viu Dansa nosaltres sí que hem defensat com un projecte de ciutat, que recolzem plenament, amb plena participació de les entitats, que ponen al centre la cultura i uneix aquesta internacionalitat, vocació d'internacionalitat del festival, amb la promoció també del talent local. Així que enhorabona a les organitzadores, també felicitar el regidor per la seva feina, i esperar que l'any que ve es torni a repetir i, com vam dir, no, que altres activitats de la ciutat que nosaltres estem dominant, que són una multiplicació d'activitats que està fent l'alcalde, doncs pensem que s'haurien de racionalitzar i apostar més per espectacles com aquest, com el Viu Dansa, que sí que pensem que deixen impremta a la ciutat. I després, particularment, amb el tema del Tour de França, doncs molt content de viure a Castelldefels la festa del ciclisme, va deixar imatges espectaculars que pensem que ha estat unes imatges pel record, una experiència pel record. Jo que sóc aficionat al ciclisme des de petit, no aficionat prou, però sí que aquests seguidors del Tour de França que no es fan la migdiada quan a les 4 de la tarda, doncs la veritat és que fa goig, no? I fa goig perquè també detectes, no, quan aquesta sensació de que el ciclisme és un esport minoritari, quan arriba a la teva ciutat, com la gent al·lucina amb aquesta caravana, amb aquest muntatge, quan veu els ciclistes en directes i llavors sents que aquest espectacle arriba. Lamentar també, doncs, que aquest espectacle serveixi un altre cop per tapar altres deficiències que té la ciutat, que el Tour de França no s'utilitzi per deixar una impremta de mobilitat sostenible a la ciutat. Pensem que ja estem en un govern, venim denunciant, que ha posat per davant la mobilitat en vehicle privat, de motor, en comptes de continuar amb el projecte de potenciar els carrils bici. Llavors el que ha fet és desmantellar les artèries principals que s'havien fet el mandat passat, com l'Avinguda de la Pineda, i està substituint aquesta prioritat de la bicicleta per la prioritat del cotxe i carrils bici que donen la volta i no són, i són compartits amb el cotxe. I una mica és el que no ens agrada aquest govern, no? Que com fa una mica de ràbia, com tapa aquests esdeveniments, els ajuda a netejar una mica la cara i donar una imatge de la ciutat que potser estem desaprofitant.
1: Un altre esdeveniment que estava recordant ara del passat cap de setmana i que des de Movem sempre s'ha fet una valoració positiva són les festes de barri, que tot just hem superat l'Equador, arribant a la celebració de Lluminetes.
0: Exacte, sí, vam viure les de Vistalegre, Gran Roca, aquest cap de setmana el protagonisme ha estat per Lluminetes, unes de les poques que encara existeixen. Hi ha molts barris que no poden mantenir aquesta tradició o altres que ho poden fer per circumstàncies molt concretes. I jo pensem que això, que és un element que dona identitat, que també dona un sentit a una participació més, hi ha una participació més reivindicativa a les decisions de veïns, una participació més lúdica, que també una amb l'altra dona coherència i dona sentiment de pertinença, millores del barri i també gaudir del barri. Amb això nosaltres hem defensat que s'han de buscar fórmules per potenciar-les. Pensem que hi ha mecanismes. Nosaltres hem defensat sempre que les guinguetes de les urbanes de la ciutat, doncs amb les seves licitacions podrien contribuir amb aquestes festes de barri. Antigament les festes de barri, els barris dirigien directament guinguetes, això amb la legislació actual no pot ser, però amb el que recau de l'Ajuntament doncs podria destinar una part que redundeixi amb els veïns i d'aquesta manera puguin fer les festes de barri encara més vistoses, no? O atractives. Mm-hmm.
1: Ja que estem parlant del balanç del cap de setmana passat, ara ens arriben les festes del mar, un altre d'aquests moments tan tradicionals i tan simbòlics de la nostra ciutat.
0: Sí, tots esperem en goig, no? El desembarcament pirata, les sardinades. Bueno, és una festa molt tradicional d'aquí de la ciutat, amb aquest doble polo que té la ciutat, no? Les festes de la ciutat i les festes de la platja. Hi ha qui diu que les autèntiques festes d'estiu de Castelldefels són les de la platja. Bueno, jo aquí discrepo una mica, però sento que ho sento perquè ho diuen, perquè realment és quan la ciutat hi ha més gent de la que no ha marxat encara de vacances, reuneix molts visitants, és a l'entorn més emblemàtic que té la ciutat, i llavors tenen aquests elements tradicionals que tots esperem en Goig.
1: Uh-huh. En altres cofis anteriors a aquest, amb el partit Movem en Comú Podem, des del seu partit han estat crítics amb el model d'oci nocturn a la platja. També hem de parlar d'una altra de les

0: propostes que estan en marxa per part de l'Ajuntament. Sí. Abans d'entrar en matèria amb aquest altre tema d'actualitat, m'agradaria preguntar-li si des de Movem consideren que les festes del mar podrien ser un bon exemple de com gaudir de la platja, tenir un bon oci nocturn que sigui saludable i correcte per tothom.
1: Sí, l'eix vertebrador de la nostra crítica, no? Aquest model mega festiu que proposa el Partit Popular, que sentim que intenta tapar que no cobreixen les dèficits estructurals de la ciutat, com és l'habitatge, la mobilitat sostenible, etc, i que aquest espectacle permanent ajuda, però precisament la crítica va en que creiem que s'haurien de centralitzar. De mateixa manera que abans comentava que uns espectacles podrien reduir per donar més rellevància al Festival Internacional de Dansa, doncs exactament el mateix amb les festes de la ciutat, que cada cap de setmana amb múltiples DJs o múltiples activitats festives que totes van acompanyades sempre d'espectacles musicals, de barra, de festa, de beguda, doncs això no, pensem que no és la manera. Nosaltres pensem que hi ha caps de setmana que els veïns mereixen un descans i aquests recursos estarien millor empleats per una banda es poden repartir en necessitats més estructurals de la ciutat i per d'altra banda doncs, a potenciar les festes de major, les festes tradicionals, la festa major d'estiu o altres esdeveniments amb petjada més cultural. Per tant, no ens podran atacar en que no ens agrada la festa. Ens agrada la festa, ens agrada més i millor. Tota revolució, si no és ballant, no és revolució, però precisament no, doncs per s'ha de fer un equilibri a la ciutat, i en aquest sentit és on pensem que el govern del senyor Reyes no té un equilibri, no té un projecte de ciutat i viuen a l'esdeveniment i a la promoció permanent de la ciutat en favor, no, doncs d'uns pocs.
0: I amb aquest tema de model d'oci nocturn a la platja, però ara passem ja en general també a ciutat, com estava mencionant tot just en la seva intervenció, hem de parlar que recentment a un dels plens municipals es va portar una proposta de replanejament de camí ral, on aquí s'està comentant la possibilitat d'incloure una discoteca.
1: Sí, precisament això és el que pensem que no s'està parlant prou. De fet, la denúncia que fem és que quan va sorgir aquesta aprovació inicial de planejament, ahir va sortir al ple, vèiem que es donava aquesta possibilitat. Ja fa uns anys, arrel d'un model de festa que es va promocionar en les discoteques de Playafels, que va acabar amb tancaments temporals de la discoteca, va començar a sorgir la possibilitat que els propietaris plantejaven per mantenir aquest model de negoci amb de festes amb de 16 anys, no sé com explicar-ho, més jove, però més enfocat a l'alcohol, a traure joves doncs, de tota la comarca i omplir, no?, amb una festa com és més de moda. Doncs pensem que això doncs, és un model d'oci que pensem que nosaltres no compartim, i molt menys en un barri com el de Llominetes. Per tant, nosaltres vam apostar sempre doncs, que el barri de Playafels doncs, tingués un model d'oci nocturn doncs, sostenible, amb les festes que hi ha actualment doncs, ja donen rendiment i donen un servei a la ciutat d'oci, i és compatible si es fan unes condicions amb la vida al barri, no? En qualsevol cas, si s'havia de plantejar un canvi de model, doncs pensem que ha de ser de manera transparent. I aquí és on pensem que el govern de Reyes està ocultant un debat i està prenent decisions en favor d'un privat sense consultar la ciutadania, una cosa que podria ser totalment irregular i que podria tombar el planejament. El regidor precisament encarregat del tema a la comissió informativa ja se li va escapar, no?, el tema que podria ser que hi hagi un trasllat de la discoteca, que després, en sessions obertes, va canviar del tot i va negar en absolut i va desmentir les seves pròpies paraules i va dir que si un privat demanava llicència per discoteca, doncs seria una cosa que no tindria res a veure amb la seva decisió de posar aquesta possibilitat a la modificació del planejament. I aquí pensem que és on es van delatar. Si precisament es demostrés que això el govern ho ha fet perquè ha parlat amb un privat per dir-li que farà un canvi de planejament urbanístic perquè ells puguin demanar una llicència a canvi que ells renunciïn a la seva llicència anterior, doncs això estem en un frau de llei absolut, perquè s'està fent una modificació de planejament pensant en un privat. Després, si anem a buscar els informes que van motivar aquesta modificació del planejament, ja informa, una part de l'informe diu aquesta parcel·la justament del camí real doncs podria ser que albergués una discoteca. Això Pensem que és totalment inaudit i des de Movem estem preparant unes al·legacions a aquesta modificació del planejament per portar-ho de nou al ple i que es donin explicacions. Si el govern del Partit Popular vol plantejar un canvi de model d'oci nocturn i plantejar models de festa com el que hi havia a zona hermètica o a Cocoa Mataró, com els veïns i la Guàrdia Urbana no donen de si totes les nits per suportar la quantitat de molèsties, botellots, gent, centenars de persones acudint a una zona industrial, en tot el que això comporta, doncs hauran d'explicar-ho als propietaris de negocis d'allà del camí ral, que estan totalment alertats per aquesta possibilitat, que ja va ser anunciada en premsa fins i tot en 2024, però que, repeteixo, és una greu irregularitat com hi hagi acords de tapadillo per darrere per portar aquesta discoteca. I, per tant, des de Movem ho volem denunciar. Pensem que això és un canvi d'orientació molt gran a la ciutat i hauria de ser, com a mínim, transparent si es vol fer així i com es vol fer i quines mesures es prendrien al respecte per evitar problemes.
0: Ja per acabar, amb aquests darrers minuts que ens queden, hi ha un altre tema d'especial preocupació per a la ciutadania, que és el soroll de l'aeroport. Aquests dies l'Ajuntament ha anunciat que presentarà al·legacions a la nova proposta estatal sobre els procediments de l'aeroport del Prat i vostès, des de Movem, ja fa anys que treballen aquesta qüestió. De fet, al seu Instagram publicaven fa pocs dies que havien assistit a unes jornades al Parlament Europeu on van alertar d'aquests riscos d'una ampliació de l'aeroport.
1: Sí, és la batalla de David contra Goliat, no? I pensem que tota acció, encara que sembli simbòlica, és poca. Ja van diversos intents de fer aquesta ampliació per part del govern del PSC, per part del govern d'Esquerra Republicana, que va ser una mica tibi amb aquest tema, i va ser la ciutadania i les plataformes que sortien al carrer les que amb aquesta mobilització social han fet tremolar el canyell. I en aquest sentit, doncs, des del nostre espai polític, doncs, en totes les seves formes i dimensions, doncs fem el mateix a totes les institucions, a tots els governs, a tots els parlaments, a tots els ajuntaments on governem, fem exactament el mateix, coses que no poden dir ni el senyor Reyes ni ningú de cap altre partit, que sempre van amb tecnicismes i intentant fer equilibris entre la defensa del medi ambient, la defensa de la salut dels veïns amb el desenvolupament econòmic. Hi ha un debat que és irrenunciable al món, que hi ha una gran part de la societat encara no està disposada a donar, i és que més creixement econòmic significa més destrucció del planeta i que si no aconseguim un model plenament sostenible no hi haurà desenvolupament possible. I en aquest sentit, doncs, que van fer les meves companyes, van viatjar a Brussel·les per mantenir viu el debat, per portar-lo al Parlament Europeu, per fer declaracions i que la flama d'aquesta lluita es mantingui viva, perquè encara que el senyor Reyes aquí faci al·legacions o faci el que li doni la gana, el senyor Reyes és membre del seu partit polític, que defensa activament i ha criticat per activa per passiva que aquesta inversió, aquesta ampliació de l'aeroport no s'hagi donat. És un partit que està totalment entregat al desenvolupisme permanent, que està entregat als grans poders econòmics i farà tot el possible perquè aquest aeroport s'ampliï i que l'alcalde de Tor, en aquest cas del Partit Popular, faci aquestes declaracions és pura estratègia política perquè sap que ha de dir això per poder guanyar i ho té plenament, no, jo poso la mà al foc, que ho té plenament acordat aquesta estratègia localista que saben que no li portaran roc en joc perquè quan el senyor Feijóo, esperem que no, governi i tingui de vicepresident a Santiago Abascal, les al·legacions del senyor Reyes li donaran exactament igual i el senyor Reyes possiblement no, ja tindrà les seves ofertes per continuar la seva política al Senat, de ministre, de secretari d'Estat o el que calgui. Per tant, el senyor Reyes ja el coneixem molt bé, és una persona encantadora, molt, molt amable, que és una gran virtut, tant de bo no la tingués, però que té molt clara les seves prioritats polítiques, sap molt bé a qui defensa, sap el que ha de dir i no dir en cada moment i no té cap escrúpol en mentir i dir el que toqui per guanyar les eleccions.
0: Doncs amb això, Javier Martín, hem esgotat el nostre temps del COFI. Regidor de Movem en Comú Podem Castelldefels, moltes gràcies per haver compartit aquests minuts amb nosaltres aquí a l'Així Som de Ràdio Castelldefels i que tingui molt bon dia.
1: Moltes gràcies, molt amable. Enhorabuena.
2: Castelldefels COFI.

0: Bon dia, repassem ara la informació d'actualitat de la ciutat. Castelldefels se suma a una iniciativa europea de transparència. La ciutat és un dels tres municipis catalans seleccionats per participar en la prova pilot del projecte europeu LOCRIS. La iniciativa desenvoluparà indicadors estandarditzats per identificar fortaleses i oportunitats de millora en els sistemes d'integritat dels ajuntaments. Les festes del mar ompliran Castelldefels d'esport, cultura i activitats familiars aquest cap de setmana. Del 10 al 12 de juliol arriben les festes del mar, que tornen també amb un ampli programa d'activitats per a tots els públics. Entre les propostes destaca el torneig de vòlei platja Vòlei Boom Festes del Mar, que es disputarà dissabte i diumenge al Passeig Marítim. Com a prèvia de la celebració, la Biblioplatja Carme Romaní acollirà també diverses activitats familiars, com un dimarts astronòmic, una hora del conte dedicada al pirata Camallarga, i una proposta de sensibilització sobre el medi ambient. I a l'agenda d'aquest cap de setmana, en concret dissabte 11 de juliol, tindrem la campanya Aquest estiu som fans de donar-ho tot. Serà al Centre Cívic Frederic Mompou. Vindran des del Banc de Sang i Teixits per fer aquesta recollida de sang, ja que a la necessitat no fa vacances, segons les paraules d'aquest Banc de Sang i Teixits de la Generalitat. I fins aquí el repàs informatiu del butlletí. Tornem d'aquí una hora.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
6: Castelldefels, així som!

0: I ara parlem amb el Pep Ribas, que ja el tenim també aquí esperant, el coordinador del Centre Cívic Frederic Mompou. Què tal, Pep?
1: Com anem? Hola, què tal? Bon dia, molt bé.
0: Molt bé. Parlem de l'escola d'estiu, de la gent gran, ara.
1: I nosaltres, com a àrea de gent gran, doncs, tenim l'escola d'estiu, que és la part important que ens queda ara abans d'acabar aquest curs i entrar al proper curs i anar a vacances, evidentment que sí.
0: En què consistirà aquesta escola d'estiu, Pep?
1: Doncs mira, una escola d'estiu que, si el que s'hi voldria fer, un petit recordaré d'on venim, no? Venim d'un inici d'escola d'estiu fa uns anys que van plantejar activitats a la platja i algunes caminades. Després vam ampliar aquestes caminades i aquesta activitat a la platja per unes activitats també de ioga, vam ampliar una mica, però ens vam adonar compte ja des de fa un parell d'anys que la calor i el canvi climàtic era important també en aquest sentit i vam decidir fer activitats en la que en aquell moment es van anomenar com a centre climàtic, que va ser el Mompou, és un d'ells, i per tant fem les activitats a la sala polivalent del Mompou, una sala àmplia amb aire condicionat per a la gent gran. Llavors, des de fa 3 anys ja les fem al Mompou i fem durant tot el mes de juliol tot un seguit d'activitats de matí, en aquest cas enguany, en 7 tallers diferents, que seran 8 classes diferents durant tot el matí on la gent gran s'ha anat apuntant.
0: Ja estan les places cobertes o encara
1: doncs,
0: queda lloc?
1: Doncs pràcticament plenes. Si és cert que hem fet una divisió per quinzenes, hem donat l'opció a la gent que s'apunti o bé la primera quinzena o tot el mes. Majoritàriament tothom s'ha apuntat a la primera quinzena, molts ja han ampliat a la segona, però sempre passa que la gent quan s'apunta i després s'ha d'anar donant compte de que no s'ha apuntat a l'altre grup, al grup següent, diguem, a la segona quinzena, i es queda, no? I llavors, jo també vindré dilluns, ja ens ampliarem. Si és cert que fem grups amplis, fem grups de 50 persones. Per això hem contractat una empresa especialitzada en aquest tipus de tallers. Cap dir que aquest any tenim balls llatins, tenim tai chi, ioga, aeròbic, risoteràpia, relaxació i country. Són activitats, evidentment, que necessiten professors que sàpiguen de la matèria. Els nostres tècnics de gent gran seran també a cada classe, acompanyant aquest tècnic de fora per ampliar el ràtio de persones per arribar a la cinquantena de persones a cada taller, que, com dic, ja estan pràcticament plens, i, per tant, el que farem serà aprofitar aquests matins perquè la gent passi durant certes hores a fer una activitat 2 dies a la setmana.
0: Els tallers seran al matí amb la climatització pròpia del Frederic Mompou, ja ningú passarà calor, tenint en compte més, Pep, que algunes activitats requereixen esforç físic.
1: Sí, exacte. És a dir, el que hem fet és intentar lligar-los d'una manera que primer afavoreixi la presència dels professors externs, que, evidentment, doncs, per venir un cop a la setmana o dos cops a la setmana durant una hora, doncs fèiem que algun d'ells que repeteixen classes el poguessin fer el mateix dia per no haver-se desplaçat tant. Hem reunit primer els més canyeros, podem dir, a primera hora del matí, o sigui, el dilluns i dimecres tenim baix llatins a primera hora, i el dimarts tenim aeròbic, dimarts i dos tenim aeròbic a primera hora, o sigui, els més canyeros, diguem, seran els més matiners. Després, el dilluns i dimecres, al mig matí, tenim el tai chi i la risoteràpia, dilluns i dimecres, dimarts i dijous, i a última hora tenim els més relaxats, podem dir. Dilluns i dimecres el ioga, dimarts i dijous la relaxació. Així hem fet una mica allò, començant per la canya i acabem amb la... I els divendres està reservat a dos grups diferents de country. Els divendres és el dia del country, tant el grup 1 com el grup 2, perquè seran un grups amplis, doncs hem decidit fer dos horaris i, per tant, d'aquesta manera completem 8 tallers.
0: A les tardes hi haurà alguna activitat
1: a
0: l'escola d'estiu o no?
1: A tarda festa, a la tarda dels avis pels nets que ho necessiten, o per anar a la platja, per descansar. No, vam considerar que era millor fer-ho només a horaris de matí, que és que majoritàriament durant l'any la gent gran ho fa majoritàriament en horaris de matí i l'escola d'estiu ja fa anys que es va pensar per fer-ho al matí. A més, tenint en compte que els nostres monitors, evidentment, estem en època de jornada intensiva i, per tant, a la tarda no treballa ningú i, per tant, doncs, no podíem fer activitats de tarda.
0: Molt bé. I amb la realització d'aquesta escola d'estiu, tanca les seves activitats aquesta temporada al Centre Cívic Frederic Mompou?
1: Sí, tanquem el curs 25-26 pel que fa a tota la activitat de gent gran. Ja al setembre comencen les inscripcions pel nou curs. Intentarem ampliar places, tenim llista d'espera, com bé sabeu, estem overbooking. També en la natació gratuïta també tenim moltíssima demanda i, per tant, setembre descobrirem quanta gent podem inscriure, si podem fer algun grup nou, esperar també noves instal·lacions, nous monitors, per tant, doncs, això de cara al curs vinent encara serà molt semblant a l'actual, aquest curs, i més endavant ja veurem com van les coses.
0: Tot així, el centre romandrà obert el mes d'agost?
1: Sí, sí, el centre és obert tot l'any, només tanquem 3 dies l'any, igual que l'edifici de la República i el centre Cívic Vista Alegre, que se creen amb els seus horaris habituals, excepte els dies festius. Cat República sí obre els diumenges, no els festius, i el Mompou sí que obrirà tots els diumenges i festius durant juliol, agost i, evidentment, la primera quinzena de setembre, que encara no hi haurà activitats pròpiament de les entitats.
0: I durant el mes d'agost també es mantindran els mateixos horaris?
1: Sí, sí, tot el mateix horaris durant l'any, simplement serà lloc primer, perquè la gent pugui relacionar-se, perquè pugui jugar als jocs que vulguin, i sobretot perquè tinguin un refugi climàtic per poder passar el matí i la tarda sense haver d'estar al carrer.
0: El que no hi haurà serà ball el mes d'agost, no?
1: No, el mes d'agost. El juliol sí, mantenim els balls de diumenge, però l'agost és un mes que sí que fem una mica de relaxació general que menys hem guanyat.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, Pep Ribas, Escola d'Estiu, ja preparada per la gent gran de Castelldefels, a l'espera ja doncs, d'obrir el nou curs al mes de setembre.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bon dia.
1: Adéu-siau.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.

0: El Parc del Castell és un dels espais més emblemàtics de la nostra ciutat. És un punt de trobada per a moltes famílies, un espai verd molt freqüentat i també la porta d'entrada, un dels principals elements del patrimoni històric de la ciutat, el castell. Durant aquests mesos, aquest entorn està experimentant diverses actuacions de millora amb l'objectiu d'incrementar la seguretat, protegir millor els espais verds i continuar posant en valor aquest indret tan estimat per veïns i veïnes. Per conèixer en què consistiran tots aquests treballs, avui ens acompanya Marian Sardà, cap de la Unitat Intermèdia d'Espais Verds de l'Ajuntament. Marian, benvinguda a Ràdio Castelldefels. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Doncs per començar, explica'ns una mica quines feines estan duent a terme ara mateix al Parc del Castell.
1: A veure, de fet encara no... el lloc presencialment no s'estan duent encara, perquè el que si parlem hi ha dos projectes. Val? Un és el de la tanca perimetral, que és per tancar aquest parc, Parc del Castell, que està en el nostre municipi però està gestionat per l'àrea metropolitana de Barcelona. I llavors, per facilitar el manteniment i també temes de seguretat, s'ha plantejat amb l'àrea metropolitana un tancat perimetral, val? Que tanca el parc. Llavors, el que s'està fent des que va començar el contracte, que ho porta l'àrea, no ho porta l'Ajuntament, és la construcció d'una tanca que en alguns punts, o sigui, de tots els metres de tanca hi ha 6 portes que estan amb un disseny propi que ha fet l'àrea metropolitana amb el servei de parcs i amb els arquitectes que estan dins del servei. Llavors, aquesta producció d'aquesta tanca, tant com a fet a mida, com si fos un traje a mida, s'està executant. La col·locació d'aquestes encara no està prevista per ara mateix. En principi, a finals de juny, principis de juliol, havia de començar, avui hem de començar a veure, però s'està retardant. Moltes empreses ara s'estan trobant que hi ha manca d'estoc, les empreses no tenen material en estoc i produeixen a mesura que tenen contractes i va. Llavors esperem que així quan abans, perquè en teoria s'acabaria el novembre d'enguany, intentaran l'àrea metropolitana que aquests plaços es compleixin. Val? Uh-huh. Això perquè fa la tanca perimetral, que té uns trams amb tanca tipus Rivisa, que és aquesta malla electrosoldada més senzilla, però que no és un disseny propi. I després hi ha 6 portes com emblemàtiques dins del parc que estaran amb aquest disseny més treballat i més característic.
0: Uh-huh. I perquè... Per què s'ha considerat necessari fer ara aquesta actualització de les tanques, aquesta renovació?
1: A veure, hi ha trams que té tanca i trams que no. Llavors, aquest parc, clar, és un parc molt... És un turó, diguem... O sigui, a nivell de seguretat, no hi havia una tanca que tanqués. És que tu poguessis dir, tanco el parc a les 8 del vespre, posa't el cas, i l'obro a les 10 del matí de l'endemà. Clar, tot això ara mateix no es pot fer. En canvi, si tu tens un tancat perimetral, et permet poder doncs, mantenir de manera diferent, que bueno, és un lloc que a nivell de seguretat doncs, podràs estar tancat. De nit estarà tancat aquest parc.
0: Mm-hmm. Aquest projecte també parla de posar en valor l'entorn del castell. Com contribueixen actuacions com aquestes a millorar el nostre patrimoni?
1: Home, clar, quan tu fas una tanca ben feta, diguéssim, amb portes, amb característiques, perquè clar, tenim la primera fase del castell, que és la de la Casa de la Cultura i de que s'acosta des de Bisbe Quinaona, són totes les rampes de formigó i corten, que van tenir un premi FAT l'any 92, de dos arquitectes molt famosos, l'Elias Torres i el Martínez de la Peña, i aquestes tanques d'ara no les faran ells, però són del mateix material. Hi ha un intent d'harmonia i de tenir un disseny que lligui amb les preexistències del nostre parc, no? Com aquesta tanca que puja amb les pendents amb corten. Val? La nostra tanca serà amb les portes, aquestes 6 portes amb corten.
0: Sovint, quan pensem en espais verds, hem de pensar en aquest equilibri entre accessibilitat i protegir també la vegetació. Tu, com a cap d'aquesta àrea, aquesta unitat d'espais verds de l'Ajuntament, com trobeu l'equilibri?
1: A veure, el que ajuda molt és el civisme de la gent, no? Els usuaris. Quan més cívics són, més fàcil és trobar aquest equilibri, perquè tu protegeixes el verd, perquè si no en la nostra latitud és difícil el verd perquè l'aigua és en el o sigui, la temperatura dona, no? Diguéssim, el paisatge, però el color te'l dona l'aigua. Quan tu tens aigua, tens color. Si no, no tens color. No? Llavors, aquest intentar preservar, o intentem preservar, doncs moltes vegades veuràs que hi ha aquells cordes que són perquè les mascotes no entrin, perquè la gent no trepitgi, per protegir aquesta vegetació. Una tanca com aquesta perimetral encara també és més contundent, no? Perquè és una tanca i que evites això inclús de cara a la seguretat del parc, el saber que allò es tancarà, no poden haver-hi doncs, actituds o accions que no serien recomanables de trobar en un parc, no?
0: Mm-hmm. I ens estaves comentant a l'inici ara de l'entrevista, mencionava aquest calendari que l'AMB està en marxa intentant reprogramar aquest inici, que en principi estava previst per ara, però s'està endarrerint. Per tant, què podem esperar? Una vegada que ja comencin les obres, hi haurà també algunes afectacions per l'ús que es fa del parc? Es podrà emprar amb normalitat o hi haurà unes restriccions?
1: Jo crec que ja es donaran restriccions. Clar, no es farà... restringirà l'hora, no? Per no... es deixaran passos alternatius, però sempre hi haurà igual algun pas que algú està acostumat a fer servir perquè li és més directe des de casa seva, doncs que aquell es trobi tancat i perquè l'altre estarà obert. S'intentarà deixar passos alternatius, però clar, sempre a les obres hi ha un moment crític. El que passa que això són obres que com molta producció es fa en un taller, és d'instal·lació, llavors no són tantes hores. No, com si tu estàs construint amb paleteria, no? O estàs fent, és diferent, però si tu estàs fent un producte que el fas en un taller i l'instal·les, evidentment que no serà en un moment, però no és tanta l'afectació com si estàs fent-ho d'obra, no? Amb maons o amb...
0: I paral·lelament a aquest projecte de la tanca perimetral del castell, també es farà una actuació al talús que dona al carrer Bisbe Urquinaona. Quin problema presentava aquest punt?
1: Mira, a Castelldefels ens trobem en diferents indrets que, per la topografia, en alguns casos perquè eren antigues pedreres que s'abandonen i el material rocós es fragmenta per la meteorització, per l'efecte del clima. O sigui, si tu tens unes roques i els hi cau aigua o a l'hivern fa fred i hi ha una dilatació, a l'estiu, es dilata i a l'hivern es contrau, tot aquest meteoritzen els blocs rocosos, llavors hi ha risc de que caiguin. Llavors, ja fa molts anys, en l'any 90, es va fer una primera estabilització, però clar, són... i es van posar unes malles, que si algú mira veu que hi ha malles posades, però hem de millorar aquesta estabilització. I es torna a fer, després de tants anys, doncs una actuació de millora per garantir la seguretat de que no pugui haver-hi cap... Ara s'ha fet... hi ha uns elements ara per contenir, perquè no hi hagi risc ara, perquè és un lloc on passa molta gent, però quan ja ho fem ja serà definitiu, saps? O sigui, es posaran bolons, malles de protecció, tots els materials típics de l'estabilització de talussos. Això ho farem nosaltres i estem treballant ara doncs, amb l'empresa. S'ha de fer un pla de seguretat perquè tota aquesta gent, totes les obres fem plans de seguretat, no? Però com és un sector ara que està molt, molt demandat per tot el que va passar a DIF, totes les nostres carreteres, tots els aiguats, tot això afecta molt els sistemes rocosos que estan amb les infraestructures, llavors és un sector molt demandat i no queden gaire empreses. Nosaltres estem amb una que hem adjudicat, però estem treballant el pla de seguretat perquè els propis treballadors han de tenir un pla de seguretat si cabe més exhaustiu que qualsevol altra empresa, perquè són treballadors en alçada, si estan treballant penjats. Clar. Vull dir que nosaltres volem fer-ho bé i si hem de trigar una mica més, però ho farem quan estigui tothom preparat per fer-ho bé. I bàsicament són aquestes dues que les dues no van al temps que voldrien que anessin, eh? Però hi ha qüestions sobrevingudes, no? Que l'oferta d'empreses d'aquest tipus ara a Catalunya estan desbordades de feina i llavors hem pogut agafar hem contractat i estem treballant el pla de seguretat.
0: Doncs quedem pendents també del calendari d'aquesta altra actuació. Seguirem de prop des de Ràdio Castelldefels per obtenir més informació a mesura que vagi avançant tot. Sí que m'agradaria acabar amb una pregunta sobre el pla de seguretat, perquè aquest acostuma a ser sempre el pla final, el punt final, no?, d'aprovació, perquè ja quan arriba a la Junta de Govern Local s'aprova el pla de seguretat i ja significa que la setmana següent comencen les obres, bàsicament, no?
1: Sí, no és així. Clar, tu no pots començar una obra si aquest pla no està aprovat. Però per aquest pla estigui aprovat, el coordinador de Seguretat i Salut ha de fer un informe. Sense l'informe d'aquest coordinador no es pot aprovar. Llavors es fa l'informe, el coordinador passa a la Junta i la Junta ho aprova. Llavors ja és el pistoletazo de sortida per l'administració per poder executar l'obra. Llavors tot ja tothom està tranquil de que es tindran en compte les mesures que diu el pla. Per als treballadors, per als vianants, per tothom, no? tot el que pugui ser afectat per aquella obra.
0: Un altre punt molt important per comprendre com funciona el calendari des de que es pensa en una millora a la ciutat fins a que es pot executar tots els terminis i tots els passos que s'han de passar.
1: Clar, són molts passos, perquè has de redactar projecte, aprovar-lo, adjudicar les obres, després el pla de seguretat, o sigui, tot sembla, i podries fer-ho molt ràpid, però els tempos de l'administració, que és lògic també, no? Perquè ha de passar doncs, informació pública, tots són uns procediments establerts que són necessaris, no? Per fer, intentem fer sempre el millor que podem i intentant sempre fer el millor que sabem, no? Tant també les empreses externes com des de la pròpia administració, no? Els treballadors públics, tothom ha d'intentar fer-ho lo millor que pugui.
0: Clar, hi ha el que dius, hi ha moltes variables a tenir en compte, igual que ens passa quan fem obres a casa nostra.
1: Igual.
0: És el mateix.
1: Però clar, les variables que poden aparèixer a vegades són insospitades, que no pots ni imaginar, que apareixen unes coses que no t'ho pots imaginar realment. No? O sigui, clar, intentes preveure qualsevol contingència, però sempre apareixen coses curioses que no havies pensat, perquè clar, l'espai és públic. Hi ha molts actors, no? I agents que... Però bueno, el que té a veure amb la pròpia seguretat, això sí que està contemplat. Però sempre hi ha alguna sorpresa que bueno, en molts anys vas aprenent i incorpores sorpresa.
0: Doncs les obres, com dèiem, sempre comporten algunes incomoditats, però també són una gran oportunitat per conservar i millorar els espais públics que formen part del nostre dia a dia. En aquest cas, doncs, parlàvem del Parc del Castell, un dels indrets més emblemàtics de la nostra ciutat. Així que ara, amb aquesta visió d'en els pròxims mesos, aconseguir que encara sigui més segur, més accessible i agradable per a veïns i persones visitants. Marian Cerdà, cap de la Unitat Intermèdia d'Espais Verds de l'Ajuntament, moltes gràcies per aquesta estona aquí amb nosaltres a Ràdio Castelldefels i per explicar-nos tots els detalls dels projectes.
1: Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos.
0: Adéu, bon dia.
1: Vinga, adéu.
2: Indianápolis. El programa de música indie de Ràdio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
3: Todos los viernes a las 10 de la noche.

0: Castelldefels, així som.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Doncs parlem ara amb el Pol Alonso. Qui és ell? Doncs és el coordinador de simplificació administrativa a l'Ajuntament de Castelldefels, del qual parlarem en què consisteix la seva tasca, la seva feina, i de la posada en marxa del Chatbox. Què tal, Pol? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Tu estàs aquí per simplificar a la ciutadania al màxim els temes administratius que s'hagin de fer.
1: Exacte. Sí, bé, m'he incorporat a l'Ajuntament de Castelldefels amb la funció de simplificar tots els tràmits de l'Ajuntament, perquè la institució aposta cap a una millora, cap a la ciutadania, i bé, la meva feina al final és fer les coses més fàcils, no? Que la ciutadania pugui trobar la manera d'adreçar-se a l'Ajuntament d'una manera fàcil i senzilla.
0: Per exemple, quins temes s'ha observat que la ciutadania doncs, té més dificultats per accedir a l'administració en aquest sentit?
1: Bé, està clar que a vegades la ciutadania sobretot ho nota, no, que l'administració parla d'una manera concreta, no té un vocabulari molt tècnic, molt jurídic, i que a vegades doncs, és difícil perquè la ciutadania doncs, sàpiga exactament quins tràmits ha de fer, com s'ha d'adreçar i què estem volent dir, no? quan notifiquem, quan resolem o quan inclús volen fer un tràmit. Llavors, una de les millores doncs, que vam detectar és bueno, hem d'ajudar a tothom que vulgui fer un tràmit a l'Ajuntament de manera que li sigui més fàcil, no? Que puguin adreçar-se amb el vocabulari que utilitza tothom, el llenguatge natural, i que pugui haver-hi ja una connexió entre la ciutadania i l'administració. No? Llavors, per això hem desenvolupat aquest chatbot, que la idea és facilitar a tothom que hagi de fer un tràmit amb l'Ajuntament doncs que pugui trobar què ha de fer i que li sigui més fàcil fer aquest tràmit.
0: I en què consisteix aquest chatbox? Com funciona?
1: Sí, bàsicament, dins de la web municipal de l'Ajuntament, a la seu electrònica, hem d'entendre que és l'espai on la ciutadania pot realitzar aquests tràmits, no? Si jo m'he de fer una obra major, doncs aniré a la web de l'Ajuntament i buscaré el tràmit d'obra major. Allà està tota la informació i allà doncs, jo puc realitzar el tràmit, puc veure quina documentació he de portar, quins informes he de fer, tot això. Llavors, dintre d'aquest espai, no, l'espai on tenim ara mateix més de 226 tràmits que la ciutadania pot fer, des d'obres fins a altes del padró, etc., tenim allà un assistent, no, un xat

0: doncs fa de manera habitual al personal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, de la UAC, i la idea és que aquest xat no pugui atendre, pugui donar resposta a aquestes consultes ciutadanes.
1: Mm-hmm. Sí, sí, digue'm, Pol.
0: Sí, la idea és donar resposta a la majoria de les consultes. Afinar el 100% amb aquests models d'intel·ligència artificial és complicat, però actualment el model, el sistema que s'ha desenvolupat, té una tasa d'efectivitat de més del 80%.
1: Ja està funcionant, no?, en aquests moments.
0: Exacte.
1: Sabeu ja més o menys quines són les preguntes, les qüestions que més preocupen a la ciutadania?
0: Sí, hem fet un estudi amb l'empresa Ajuntament que ens ha ajudat a desenvolupar això, també amb la primera línia que tenim d'atenció a la ciutadania, que és l'Oficina d'Atenció Ciutadana, i hem vist que la majoria de consultes van adreçades doncs, a la consulta padró, a llicències, obres, d'instal·lar l'autofirma, multes, tributs, residus, aparcaments... Doncs tot això és el que volem donar atenció amb aquest servei i ajudar la ciutadania, no? Perquè al final, quan tu veus un llistat de molts tràmits que pots fer a l'Ajuntament i tampoc tens un coneixement, no? un ús habitual de la nostra plataforma per fer aquestes gestions, doncs pots trobar-te de que no saps ben bé on has d'anar. No? I la idea és que amb aquesta ajuda verificada, no? amb les necessitats i amb les consultes que es fan més a l'Ajuntament, doncs es pugui donar resposta a tota la ciutadania.
1: Mm. Tu, a més, Pol, t'encarregues de tramitar aquelles subvencions o bé que demanen les àrees o bé de buscar els fòrums pertinents doncs, aquells diners dels quals ens podem beneficiar.
0: Sí, exacte. A part de la meva feina, a part de la simplificació administrativa, és també tot el tema de les subvencions de l'Ajuntament. No? Hi ha una voluntat institucional per millorar la millora de serveis a la ciutadania, no? més aquesta part de la simplificació, però també per fer una recaptació de fons més eficient des de l'Ajuntament i per també millorar doncs, tots els fons que destinem a les entitats. Llavors, la meva feina és revisar també tot el que surt a la Unió Europea, al Ministeri, a la Diputació, per tal de captar fons, no? i proposar a les àrees doncs, projectes que puguem crear arrel d'aquestes convocatòries que surten, o de mirar no, quins projectes tenim ja plantejats i com podem aconseguir aquests fons que a vegades necessitem.
1: Abans que arribessis tu, quedaria el que feia era demanar les subvencions per als projectes que tenien i ara es tracta d'unificar totes aquestes subvencions.
0: Exacte.
1: Perquè sigui més suficient a la feina.
0: Sí, al final tenir una visió holística, no? una visió transversal, ajuda doncs, a les àrees a aquestes convocatòries que potser no estan tan adreçades en el seu departament però que també es poden beneficiar d'aquest finançament que donen. I això doncs, ajuda al final no, a tenir uns ulls més posats cap a rebre fons de finançament que a vegades doncs, el personal doncs, està ocupat amb altres coses, no tenen tant de temps i la veritat és una ajuda no, per tots els departaments i que farà que segur que incrementi les fonts de finançament. Exactament.
1: Un finançament, uns fons que ofereixen des d'institucions, com deies, des de la Diputació de Barcelona, però també s'afegeixen, pel seu volum, jo crec que són importants, aquelles subvencions que concedeixen les institucions europees.
0: Sí, exacte. De moment, de fet, des de l'Ajuntament ja portem anys treballant amb fons europeus. Ara mateix tenim el Pla de Desenvolupament de Turístic Sostenible, que estem aplicant mesures juntament amb un consorci amb ajuntaments del Prat de Llobregat, de Gavà i de l'àrea metropolitana de Barcelona i la Diputació. I també tenim altres com l'Smart City. Vull dir, ja portem temps fent aquestes coses, però ara amb la meva figura doncs, també mirarem de fer projectes doncs, que puguin ser europeus i inclús amb consorcis si poden ser internacionals.
1: Molt bé. Doncs Pol Alonso, coordinador de Simplificació Administrativa a l'Ajuntament de Castelldefels, aquell home que intenta que la seva tasca és que tot sigui més fàcil de cara que els ciutadans, que les ciutadanes puguin fer tràmits amb l'administració local, la més propera a l'Ajuntament. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Bon dia.
0: Bon dia.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, actualitzem l'actualitat informativa de la ciutat. Castelldefels es retroba amb el dissabte solidari. La plaça de l'Església acull el dissabte 18 de juliol una nova edició del dissabte solidari, una jornada oberta a tota la ciutadania amb estands d'entitats solidàries, tallers, degustacions i actuacions musicals per promoure els valors de la cooperació, la pau i la solidaritat. En l'àmbit de l'esport, Castelldefels seguirà en pantalla gegant les semifinals i la final del Mundial si es classifica a Espanya. Si això es produeix, la ciutat tindrà de nou una pantalla gegant per viure aquestes semifinals i la hipotètica final. A l'Eurocopa, segons indiquen des de l'Ajuntament, tots vivim junts la victòria final de la selecció. I a l'agenda del dia, destacar que aquesta tarda, a partir de les 6, entre les 6 i les 8 del vespre, l'Espai del Mar acull una nova jornada dels dimecres Ens Posem en Marxa, una proposta emmarcada dins de l'oferta formativa d'estiu. Més tard, de 3 quarts de 8 a 3 quarts de 9 del vespre, al Passeig Marítim 159-161, tindrà lloc una nova sessió de Fem Esport als Barris Jove, amb activitats esportives obertes als joves del municipi. I fins aquí el repàs al butlletí informatiu de Ràdio Castelldefels. Tornem d'aquí una hora ja amb el torn de l'informatiu local i les notícies en detall. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
6: Castelldefels, així som.

0: L'estiu és sinònim de platja, de terrasses i de molta activitat als restaurants i establiments de restauració. També és l'època de l'any en què es genera més quantitat d'envasos de vidre. Per això, Castelldefels torna a participar aquest estiu en la campanya Bandera Verda d'Ecovidrio, una iniciativa que reconeix als municipis costaners més compromisos amb el reciclatge i la sostenibilitat. De fet, la ciutat ja ha aconseguit aquest distintiu en 4 ocasions i ara aspira a tornar-lo a revalidar. Per explicar-nos en què consisteix aquesta nova edició i quin paper hi tenen els establiments i també la ciutadania, òbviament. Avui ens acompanya la Sandra Martínez, ho fa per telèfon. Ella és la cap de la Unitat Bàsica de Serveis Urbans de l'Ajuntament i a continuació doncs, ens donarà tots els detalls d'aquesta nova campanya Bandera Verda. Bon dia, Sandra, què tal estàs?
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Doncs mira, per començar, explica't, situa'ns una mica, què és exactament la Bandera Verda d'Ecovidrio i què reconeix?
1: Bueno, doncs com ben has dit, la Bandera Verda és un distintiu que reconeix els municipis que són costaners, més compromesos amb el reciclatge d'envasos de vidre i es centra en una campanya a l'estiu, que és quan es consumeixen una tercera part dels envasos de vidre de tot l'any. Llavors aquest distintiu el que fa és valorar tant l'increment en la recollida selectiva de vidre com la implicació que té el sector hosteler i també la ciutadania a la sostenibilitat i el reciclatge.
0: Uh-huh. I el més important és reconèixer que la ciutat ja ha guanyat aquesta bandera verda 4 vegades. Què significa per a Castelldefels tornar a participar?
1: Per nosaltres és un orgull i també una responsabilitat tornar a participar. Estem molt contents perquè durant els darrers 5 anys hem guanyat 4 vegades la bandera verda i bueno, el que Castelldefels ha demostrat és que és una ciutat que està compromesa i que vol tornar a participar aquest any per mantenir aquest nivell d'exigència, continuar millorant i implicar encara més tant a l'hostaleria com la ciutadania com a nosaltres, amb la pròpia administració també. Llavors, explicar-te que això és un distintiu a nivell de tota Espanya, que s'entreguen un total de 10 banderes repartits a diferents comunitats autònomes que tenen costa i en concret a Catalunya es reparteixen 2 banderes. Llavors, Castelldefels enguany competeix amb altres 18 municipis de Catalunya i bueno, estem treballant molt i amb moltes ganes per poder revalidar-la.
0: I a més, aquesta campanya estem parlant, i ens explicava Sara, Sandra, que parlem del sector de la restauració, però també es vol conscienciar la ciutadania, òbviament, però hem de posar el focus en aquest sector perquè els bars, restaurants i hotels són molt importants quan parlem de reciclatge de vidre, oi?
1: Correcte, correcte. De fet, és una campanya pensada per la zona costanera, que té com un boom a l'estiu de consum de begudes, no? Evidentment per calor. I llavors, bueno, se centra a l'estiu, on es consumeixen una tercera part dels envasos de vidre i el focus el posem sobretot a aquest sector horeca, restaurants, bars, hotels, perquè aproximadament la meitat dels envasos que es consumeixen són aquest sector. Llavors, el seu compromís és fonamental per millorar el reciclatge del vidre global. I el compromís d'aquest sector té un impacte directe en els resultats que tenen el reciclatge de tot el municipi.
0: Uh-huh. I els establiments de Castelldefels ja han rebut la visita dels informadors ambientals d'Ecovidrio durant les darreres setmanes. Quin era l'objectiu d'aquestes visites? I quants establiments han rebut aquestes visites d'Ecovidrio?
1: Doncs mira, les visites s'han centrat en els establiments de la zona de la platja, s'han visitat més de 200 establiments i l'objectiu dels informadors que han estat allà és un objectiu molt, molt pràctic, és informar, és assessorar i és facilitar que hi puguin participar. Llavors se'ls informa de l'obligació de la separació dels envasos de vidre, se'ls explica què va el contenidor de vidre, què no, ha resolt dubtes i s'intenta que facilita la seva participació entregant el material que necessitin de forma gratuïta. Llavors els entreguen cubells especials perquè puguin fer servir d'una forma còmoda i puguin reciclar el vidre d'una forma còmoda i així doncs, millorar la separació del vidre.
0: I com és el procediment perquè un establiment s'assumi a la campanya, perquè participi a la campanya de la bandera verda d'Ecovidrio?
1: Doncs el que fem és fem una visita a tots els establiments de la zona de la platja. Pràcticament més del 95% hi participant activament. Altre el que ens passa que a vegades ens trobem doncs, que han canviat, han tancat, han canviat de propietari. Bueno, llavors està una mica en aquesta fase de conèixer exactament com fer-ho. Però bueno, bàsicament això, es visita tots els establiments. Llavors, participar a la campanya suposa una implicació activa. És bàsicament separar correctament els envasos del vidre, utilitzar recursos que s'hi faciliten i contribuir a aquest increment del reciclatge. Sí, en definitiva, és integrar aquesta pràctica de la separació dels residus de vidre en el seu dia a dia.
0: I després, com fareu el seguiment al llarg de l'estiu, que efectivament els comerços, els restaurants que s'han sumat estan fent el reciclatge correctament?
1: Durant l'estiu es fan dues visites. La primera, que és el que et comentava, que és una mica explicar-ho, facilitar que puguin fer el reciclatge correctament, i al final l'estiu es fa una segona visita per resoldre dubtes o acabar de veure si hi ha hagut algun problema o tot està correcte. De totes formes, aquesta campanya reforça molt la idea de la separació, la importància de la separació de vidre durant l'estiu. Però al llarg de l'any anem fent altres campanyes, perquè al final és important doncs això, que la gent no es relaxi, no s'oblidi de la importància de la separació.
0: Uh-huh. I ara estava pensant, justament, Sandra, que ens parles d'aquesta segona visita on acabeu de validar una mica com ha anat l'estiu amb els restaurants que han participat. I l'any passat, en les dates, ja una vegada que ja vau fer aquesta visita, una vegada que es va renovar satisfactòriament aquest distintiu, es va obtenir aquesta bandera verda d'Ecovidrio, vau fer un balanç final també amb unes xifres molt positives. Que ens les pots destacar? Quines van ser les més remarcables?
1: Doncs mira, l'any passat es van recollir més de 460 tones de vidre i l'any passat van ser un 83% més o menys dels establiments hostalers que es van implicar, però dic que és un número que no vol dir que no s'impliquin tots els establiments que visitem, sinó que hi havia altres motius que dificultaven aquesta implicació, doncs això, que havíem fet un canvi de nom, que era un establiment nou, però bueno, dels que es van visitar, sobre un 83% es van implicar d'una forma activa des del primer moment. O sigui que són dades realment molt, molt positives.
0: Mm-hmm. I llavors,
1: estem molt contents.
0: Normal, no m'estranya. Són bones xifres, va ser un balanç positiu. Amb quins objectius afronteu ara aquesta nova edició?
1: Doncs els objectius és consolidar aquests resultats i, evidentment, si és possible, millorar-los, tant en la quantitat de recollida de vidre com en la participació. Castelldefels, des de fa molts anys que té molt bones dades en de reciclatge, sobretot a vidre, perquè tenim molta restauració que està implicada des de fa molt de temps i s'està fent molt bé. Però bueno, al final és un tema de no relaxar-se i continuar treballant. Llavors, bueno, comentar que, per exemple, a nivell estatal, el nivell de reciclatge supera el 72% i nosaltres estem per sobre. Llavors, per nosaltres és molt, molt, molt gratificat, però a la vegada no ens volem relaxar i hem de continuar treballant per continuar en aquesta bona línia.
0: Exacte. Llavors, exacte. Sí. I campanyes com aquesta doncs, ajuden a consolidar aquests bons resultats.
1: Sí, correcte. A més, el sector de la restauració és un sector que té molta rotació de personal. Llavors, fas una visita, parles amb uns encarregats, uns treballadors, però potser la visita següent no hi són els mateixos. Llavors, tot i que potser la direcció sí que estigui implicada, després el personal rota molt. Llavors, és important estar a sobre, anar recordant i anar fent visites contínues.
0: Mm-hmm. És veritat, això no ho havia pensat clar. En un sector amb tanta rotació, com ens indica Sandra, és molt important campanyes com aquesta que cada estiu vagin fent el recordatori. Clar, hi haurà persones que ja estan, ja saben de què va aquest tema perquè van repetint any rere any, però les persones que arriben noves necessiten aquest acompanyament, aquest assessorament que feu també des de l'Ajuntament, també des de els propis informadors d'Ecovidrio, per ajudar a continuar amb aquestes bones xifres a la ciutat i les bones xifres també que ens comparties en general a Espanya, que ens indicaves que està per sobre dels objectius europeus fixats. Per tant, bones notícies de manera general, però com sempre, cal seguir treballant en aquesta línia. I per seguir treballant, també crec que és important que la ciutadania mantingui el seu paper, no? Perquè què podem fer els veïns i veïnes perquè la nostra ciutat torni a obtenir la bandera verda? Com podem sumar el nostre granet de sorra?
1: Doncs mira, com dèiem, estem posant el focus sobretot en la restauració, però sense oblidar-nos de la ciutadania, perquè a casa també es generen molt envasos i el gest de separar-los correctament és imprescindible per anar continuant a incrementar aquest índex de recollida selectiva. Llavors, si tothom recicla bé, el municipi pot assolir els objectius a nivell col·lectiu. Una mica per fomentar i ajudar també a la ciutadania, dintre de la campanya Ecovidrio, durant les properes setmanes farem un sorteig de 2 miniglús, una mica pues, això, per facilitar el reciclatge i que sigui més còmode, més fàcil i més agradable.
0: Vale, Sandra, ara que parles dels miniglús d'Ecovidrio, he de dir que ahir, quan estava mirant la pàgina web d'Ecovidrio, em van cridar molt l'atenció i hi ha alguns que, bueno, de manera general, són gairebé peces de decoració, tot i que cal tenir en compte que tenen un preu. Per tant, m'ha cridat molt l'atenció que diguis que es farà un sorteig, perquè són ben macos, i com veieu des de l'àrea de serveis urbans, des de neteja de l'Ajuntament, com valoreu aquest tipus d'idees que també des d'Ecovidrio col·laborin amb dissenyadors per tenir uns miniglús així que cridin l'atenció? Creus que poden ajudar a convertir el reciclatge en una cosa més atractiva per a les famílies, de manera general, per a la ciutadania?
1: Sí, evidentment, al final bueno, hem d'intentar que els residus, que al final és una cosa lletja, no? Al final és allò que tu ja no vols i te'n vols desfer, bueno, doncs que formi part de les llars d'una forma agradable. Llavors, bueno, doncs tenir un miniglú d'aquest estil a casa, bueno, sempre és agradable. Jo, de fet, l'experiència personal, jo que tinc una a la cuina a casa, sempre que tinc visita, crida l'atenció. Ah, ostres, que xulo, tal, i això com s'aconsegueix? Vull dir, al final és una cosa que s'ha de fer, però si a més és una forma agradable i és maca, doncs millor que millor.
0: I que, com ens estaves dient, fareu un sorteig, encara no s'ha anunciat, no?, com participar, això serà més endavant.
1: Sí, no s'ha anunciat encara, estem acabant de preparar les bases, però bueno, serà les properes setmanes, al llarg del mes de juliol. I bueno, no és la primera vegada que ho fem, també ho vam fer els anys anteriors, l'any passat, l'anterior, i bueno, són dos miniglús i ja, bueno, no avançaré res, però bueno, si ens seguiu a les xarxes socials de l'Ajuntament i de Guapaineta, doncs veureu que explicarem quines són les bases i serà molt fàcil participar.
0: Estarem pendents. De fet, estic recordant, Sandra, que també en altres ocasions s'han col·locat als carrers de la ciutat iglús, no? Les mateixes versions d'aquests miniglús, però en versió gran. No sé si l'any passat es va arribar també a fer, però a mi em sona d'haver-ho vist per la ciutat, pot ser?
1: Sí, no en aquesta campanya concreta, però bueno, en altres campanyes de reciclatge de vidre sí que n'hem col·locat. Per exemple, quan s'han fet campanyes per la lluita contra el càncer de mama. En altres ocasions sí que s'ha fet i, de fet, tenim previst de cara a finals d'estiu, setembre, octubre, tenim també alguna sorpresa preparada que amb iglús així també bastant macos i espectaculars. Que jo crec que també agradarà molt a la gent.
0: Ai, mira, ja m'he avançat, eh? Aquí ja estem obtenint informació important.
1: No desvelarem, detalls.
0: Molt bé. Sí, no, precisament el que mencionen amb aquests miniglús, doncs jo recordo el fet de fer-nos fotos, no?, de què servien, perquè, òbviament, el podies fer servir per al reciclatge, que és la seva funció, però com són ben macos, aprofites i et fas una foto, no?, i si venen acompanyats... Efectivament, no recordava que el que jo havia vist era el que mencionava Sara Sandra, que era per la lluita contra el càncer, que era un miniglú rosa, m'imagino, recordo així, i la gent doncs, ens feien fotos amb aquest iglú. Doncs ja per acabar també com a tancament d'aquesta entrevista, Sandra, hem parlat en detall sobre aquesta bandera, sobre la campanya, la implicació dels restaurants de la ciutat, la implicació també que pot tenir la ciutadania, que pot i que ha de tenir la ciutadania. I m'agradaria acabar parlant d'aquest petit gest que tu també mencionaves, no?, que és el petit gest de reciclar una ampolla de vidre, però que té un gran impacte. De quin impacte estem parlant? Ens pots explicar una mica els beneficis ambientals?
1: Sí, doncs, veuràs, el reciclatge de vidre és més important del que sembla, de fet, a totes les fraccions. Però en el cas del vidre, per exemple, és un residu que és infinitament reciclable. Llavors, quan recicliem vidre estem evitant pues, l'extracció de matèries primeres, estem estalviant energia, reduïm emissions de CO2 i evitem que hi hagi una acumulació de residus als abocadors. Llavors, tenint en compte que tenim aquesta matèria, o sigui, tenim aquest residu que és infinitament reciclable, doncs un petit gest de portar-lo al contenidor de vidre té un gran impacte al medi ambient, sí.
0: Doncs Sandra Martínez, cap de la Unitat Bàsica de Serveis Urbans de l'Ajuntament, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta estona aquí al matinal al Castelldefels Desperta per explicar-nos com tots i totes podem contribuir per aconseguir de nou que la ciutat revalidi aquesta bandera verda d'Ecovidrio i gràcies també per l'assessorament que feu als comerços, als establiments de la ciutat que, com ens destacaves, ja aniran la meitat dels envasos de vidre d'un sol ús que provenen del canal Horeca. Aquestes són dades generals a nivell nacional també. I res més, doncs agrair-te aquest temps i a veure si tenim sort, esperem que sí, que de nou aconseguim revalidar aquesta bandera que també ens detallaves, que hi ha una forta competició en municipis de Catalunya.
1: Sí, moltes gràcies a vosaltres per fer-vos eco d'aquesta campanya i això, animar a tothom a que participi, que ho faci el millor possible i al final és un orgull que Castelldefels sigui un municipi turístic, reciclador i sostenible. Llavors, bueno, entre tots ho podem aconseguir i això volem.
0: Superbé. Doncs aconseguir aquestes bones xifres, a revalidar-les i a continuar reciclant, com l'any passat, que ens deies 460 tones de vidre i gairebé el 83% dels establiments hostalers es van implicar en la campanya. A veure, quan arribi finals d'estiu, Sandra, tornarem a parlar quines xifres ens pots compartir.
1: Perfecte, quan vulgueu.
0: Que vagi molt bé. Gràcies, Sandra, i bon dia.
1: Gràcies, bon dia.

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: l'aposta que cada vegada guanya més adeptes, els jocs de taula. Però no de qualsevol mena, sinó de jocs petits, fàcils de portar a la maleta o a la motxilla i perfectes per compartir una estona amb família o amistats durant aquestes vacances. Per descobrir-nos algunes de les opcions que podem trobar a la Biblioteca de Castelldefels, m'acompanya ara als estudis la tècnica de la biblioteca, Carolina Castanyo. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs avui fem aquest especial perquè és l'última secció abans de les vacances d'estiu per part de la secció aquí a la ràdio. Tornarem el 16 de setembre i ens portes una alternativa perfecta per desconnectar de les pantalles, els jocs de taula. Per què s'ha triat aquest tema?
1: Doncs precisament vam començar a incorporar els jocs de taula al nostre fons perquè doncs, a la zona infantil hi havia fins i tot baralles per fer servir l'ordinador i per jugar, que no només és un espai d'estudi, també és un espai de lleure, la biblioteca. Però clar, aquesta dependència o aquesta afició per les pantalles, doncs volíem compensar-la també amb alternatives de joc doncs, desconnectat, de joc, joc analògic, diguéssim, jocs de taula. I així vam començar a incorporar al fons doncs, aquesta col·lecció.
0: Que potser molta gent que ens escolta ho desconeix. Pensa a la biblioteca i pensa en venir a agafar un llibre, però també, a part de... Moltes vegades ja hem també parlat que teniu revistes, que teniu pel·lícules, teniu mangas, o sigui, teniu una varietat més enllà del típic llibre. I, a més, sumem tota la selecció de llibres, que més o menys quina tipologia teniu?
1: Doncs jocs de taula tenim per totes les edats i de tota mena. Vull dir que la majoria són jocs de taula, doncs això, pròpiament que hagis de jugar doncs, amb un tauler o a cartes, però que sigui sobre taula, però també ja veureu que us porto jocs doncs, més àgils i dinàmics que no necessiten doncs, seure pròpiament, sinó que són més de passar proves i així. No? I llavors tenim la diferenciació, això sí, que es coneixen sobretot els jocs per infantil, però a dalt, a primera planta, també tenim jocs per majors de 10 anys, és a dir, per adults i per joves.
0: I a més, ens has d'explicar, ens avances una exclusiva aquí d'una exposició, no?, que ens arriba a l'estiu.
1: Efectivament, us porto la primícia de l'estiu, perquè són jocs que estaran exposats els mesos de juliol i agost, però encara avui som el dia de la revetlla, som 23, i doncs ja us explicaré una mica de què va aquesta expo de l'estiu de jocs viatgers.
0: I aquí ens avancem a aquesta exposició i ens portes, literalment, ens portes aquests jocs. Els tenim tots aquí a la taula.
1: Els tenim aquí.
0: Després ja dèiem que farem una fotografia per les xarxes socials, tant de la ràdio com de la biblioteca, i que així tothom pugui recuperar aquesta secció i veure els jocs i després ja reservar-los. Com funciona? Com poden fer la cerca al catàleg i després arribar al préstec?
1: Exacte. Per tafanejar els jocs que tenim, podeu desplaçar-vos fins aquí i mirar-los, o bé a veure el catàleg. El catàleg a la DI, a la DI.diva.cat, DIVA amb B alta, que algun cop em van comentar DIVA, no, Diputació de Barcelona, a la DI.diva.cat, cerqueu allà jocs de taula, per qualsevol paraula, jocs de taula, i filtreu per Castelldefels, perquè com que és un material, és l'únic material que no es presta per préstec interbibliotecari, bueno, a excepció d'exemplars que siguin com molt delicats i no es puguin prestar, tenim accés a tot el fons d'arreu de Catalunya amb qualsevol tipus de format, però els jocs de taula només es poden prestar i recollir aquí a la biblioteca. De fet, els heu de prestar no per l'autoprèstec, sinó a taulell. Us els prestem amb una bosseta i de manera que quedin més protegits i ens l'heu de tornar així. No mai per la bústia, sinó a taulell.
0: Clar, al final és el que dius, és un element més delicat, conté també moltes peces, moltes cartes, o sigui, és un tema que s'ha d'anar amb cura en aquest sentit. Doncs la selecció que ens portes avui té una característica comuna, òbviament, l'hem plantejat com un especial de jocs de taula per l'estiu, perquè siguin jocs petits, fàcils de portar a la maleta, a la motxilla, o que ens capiguen a la bossa de platja, per exemple. Per on vols començar?
1: Doncs mira, farem, com que us he portat una mica tot, però bàsicament són jocs per grups i després doncs, anem disminuint del número de jugadors fins a arribar a un joc molt xulo en solitari.
0: Molt bé.
1: Que ha tingut el premi del millor joc en solitari.
0: Llavors, fantàstic.
1: us porto doncs, primer de tot això, un clàssic, que és un joc de vetllada, és a dir, un joc per compartir doncs, amb grans grups. I el que us deia, que no, és tan, no necessites allò a la taula per jugar, sinó una disposició de seient en cercle on es puguin veure tots els participants. Perquè aquest joc que us porto és el de Los Hombres Lobo de Castro Negro, el joc de l'home llop. És un joc de rols ocults en què mínim necessitem ser 6 jugadores i una narradora. I, bueno, et pot tocar, doncs, en la repartició de rols, et pot tocar ser Job o ser Poble, però també hi ha altres personatges que et poden tocar, doncs la vident, la caçadora, la nena. Quantes més persones jugueu, més rols podeu incorporar. I és fonamental la tasca de la narradora, en aquest cas, per ambientar la història, i serà qui guia l'ordre de la partida, no? Que indica quan el poble dorm, i és llavors quan l'home Job es desperta i assassina algú. Sí? Després els poden interferir els diferents altres personatges, i quan us ja veu de nou, quan el poble torna a despertar, comença el debat sobre qui ha sigut l'assassí, i llavors doncs, això, hauràs de treure les teves millors habilitats de persuasió, de defensa i acusació, i és molt divertit, enganxa molt i podreu fer moltes rondes.
0: Mm-hmm. Un joc, a més, molt nostàlgic, no? Perquè és el típic, a mi em recorda les cases de colònies, a les nits, no? Que era el moment de jugar i ho fèiem de manera casolana, no? De simplement amb uns paperets. Doncs sí. Ara tenim aquí les cartes ja directament, i també entenc amb diferents instruccions per fer variacions segons com ens organitzem.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs aquest és la primera recomanació, Hombres Lobo.
1: Hombres Lobo. I un altre imprescindible que us porto és el Don't Get Caught. Aquest joc és especial perquè no es juga en una sola partida, sinó que es pot jugar al llarg del dia o fins i tot doncs, al llarg d'un cap de setmana. És un joc on tens missions secretes que has de complir sense que la resta t'enxampi. I, per exemple, doncs, cadascú tindrà una carpeteta d'aquesta mida butxaca i agafaràs 5 targetes de prova i una que és una prova comodín, no? Mm-hmm. Que vol dir que aquesta comodín és una prova que no mai quedarà invalidada. Sí? La resta, doncs, si t'enxampen que l'estàs fent, queda invalidada. I són proves doncs, molt, molt senzilles, sí? Però que això doncs, està... I has de trobar que la resta del grup doncs, estigui que baixi la guarda una mica. Perquè, per exemple, et diu haz que un jugador repita algo 3 veces. No? Doncs aquesta tonteria, si tu aconsegueixes que ho repeteixi, dius, ah, ja tinc una prova. Qui aconsegueix doncs, finalitzar 3 proves ha guanyat la partida. Però això doncs, es crea una mica de tensió entre el grup doncs, al llarg d'aquests dies. Sí? O consigue que un jugador encienda les luces 30 segundos i després les apague. O mete esta carta en un bote i haz que un jugador la abra. Però tot això doncs, al llarg d'això, d'una jornada, d'un dinar llarg o d'un cap de setmana, doncs es pot dur a terme aquest joc.
0: Clar, exacte. O si marxes això un cap de setmana, jo m'estic imaginant el pla perfecte de casa rural amb amistats i comences a jugar això. Però el que dius també, en un dinar, per exemple, no? Aquestes horetes de dinar amb la família i que cadascú tingui les seves missions a aconseguir, em sembla una proposta molt, molt xula. Sí. El que passa que quan aconsegueixes complir una d'aquestes coses, al moment ho dius com enxampat o com funciona exactament?
1: Sí, pots, o sigui, l'has de... hauries d'agafar la targeteta aquesta i ensenyar que l'has enredat per aconseguir-la. Sí?
0: Clar, enxampat seria el contrari, no? Si se n'adonen que tu estàs fent una jugada que potser té a veure amb el joc, no és un enxampat. Vale.
1: Exacte, llavors hauries d'invalidar aquesta prova.
0: Molt
1: quan
0: bé.
1: Tinguis 3 de fetes del total de 6 que tens, quan algú aconsegueixi fer-ne 6, doncs ja s'ha acabat la partida, ja pot ser el guanyador. Bueno, podríeu continuar jugant la resta o bé finalitzar el joc. Això hi ha les variants que vulgueu.
0: Molt bé. Doncs aquest és el segon, el Don't Get Caught.
1: Don't Get Caught. Exacte. I després, ara us porto en tercer lloc un joc que està entre els 10 imprescindibles de l'Oriol Comas. Per qui no conegui l'Oriol Comas, és creador de més de 50 jocs i és el que va iniciar el fundador del Festival DAU de Barcelona, que és un festival que enguany crec que fan la 15a edició, un festival de jocs de taula, vull dir que ja entén molt. I amb ell li van preguntar, tenim en un podcast sobre jocs de taula a les biblioteques, quins serien els 10 imprescindibles. Doncs comentava el Catan, el Dixit, jocs que coneixem, però també va incloure aquest, el top 10. Us he de dir que és més fàcil jugar que explicar de què va el joc. Però fem-ho.
0: Això passa molt, que agafes les instruccions i comences a dir, ostres, això sembla supercomplicat, i al final dius, vinga, fem una prova, anem a veure tal,
1: exacte.
0: I és el moment que dius, ah, vale, ara ja sí.
1: Exacte, doncs aquest... està recomanat per majors de 14 anys, sí? I podeu jugar entre 4 i 9 jugadores. I en què consisteix? Doncs us faig un exemple. Un jugador llegeix una targeta amb un fet o una demanda. La resta... Bueno, s'ha de dir que és un joc cooperatiu, sí? Entre tots no ens hem de fer la guitza a l'un a l'altre, sinó que hem d'aconseguir complir aquesta missió conjunta. Sí?
0: Amb això molts es baixen ell del vaixell ja, perquè a la gent li agrada molt competir.
1: Li agrada competir. Doncs això, cadascú té un número de l'1 al 9 i has de respondre en funció de la teva posició, sí? I per ordenar de menys a més, amb un exemple que us poso, a veure si ho entenem millor. La demanda que fa el jugador que llegeix la carta és: digues un animal de més manso a més ferotge. I juguen 5 persones. Ningú sap quin número té cadascú. Tu tens el 4 i ets la tercera persona a parlar. Sí? Ja han dit cavall i tigre. Quin animal dius, sabent que heu d'ajudar a qui ha llegit la targeta per posar-vos en ordre? Llavors, seria, si de 5 ets la número 4, hauràs de dir un animal prou veloç, no sé, el guepard, saps? Perquè però clar, hi ha varietat. Després acabes doncs, fent invencions una mica, no? Si ja han dit un molt ràpid, doncs tu i ho han de donar per vàlid i es genera unes dinàmiques molt xules, és molt divertit.
0: Molt bé, molt bé. També
1: i aquest és el top 10.
0: Perfecte, doncs ja tenim tercera recomanació, top 10. Anem a parlar de la quarta.
1: Vale. Ara us porto un altre joc així tipus party game, amb regles senzilles i que pugui jugar tothom. I tot i que hem dit que començàvem per grans grups, aquest podríeu jugar a partir de 3 persones. D'acord?

0: En otro se dice que ves la en el ojo ajeno.
1: La paja.
0: La paja en el ojo ajeno. Tenim lobo, madera, paja y, para último, las construcciones de madera son menos duraderas que las hechas de y mortero. Da un objecte així...
1: Ladrillos.
0: Ladrillos. Doncs hauries... Això no es fa una per una, sinó que es llegeixen totes de cop, sí? I cada equip ha d'esbrinar quines són cada una de les respostes i enllaçar aquestes respostes. Per això es diu link d'enllaç. Sí?
1: Ah, vale,
0: llavors,
1: perfecte.
0: Què uneix?
1: M'ho has posat fàcil, també, eh? Les preguntes aquestes. No, no eren complicades. Suposo que hi haurà diferents nivells.
0: Efectivament, sí. Hem seleccionat alguna que no ens encallessim aquí. Però llavors seria... Què uneix lobo, madera, paja i ladrillos?
1: Clar, és veritat. No, ho estava pensant, quan hem arribat a això de ladrillos, he pensat, ai, mira, com los tres cerditos.
0: Efectivament.
1: I clar, tot encaixa, és veritat, el lobo, hem parlat, és veritat. Lo de la cançó, toca... bueno, perquè una de les cases era de fusta, també.
0: Exacte, és el conte tradicional de la construcció de les tres cases i el llop. Doncs aquí tenim les quatre respostes, o sigui, les quatre pistes per trobar l'enllaç, que són los tres cerditos. Però vaja, que t'hi has de trencar el cap, i això, podeu jugar tres persones, de manera que una és el qui planteja el joc i les altres dues responen, i llavors, però això sempre serà també amb nombre d'imparell, doncs podeu anar sumant gent per fer equips. Les cartes tenen una lletra per darrere i quan aconsegueixes la paraula Linky, llavors haurà guanyat el joc. Has d'aconseguir crear
1: vale.
0: La
1: ostres,
0: paraula.
1: Un extra, m'agrada, sí, m'agrada això també. Molt bé, doncs ja tenim la quarta recomanació. Vinga, seguim-vos per a bingo.
0: Avançem-vos per a bingo. Sí, ara us volia portar un joc de cartes, de preguntes i respostes, que és molt senzill, però me l'han agafat en préstec.
1: Ostres, stories. Han estat més ràpids, o ràpides.
0: Però, per contra, han tornat un altre que m'ha agradat molt, llavors us he portat aquest. El de True Stories el podeu investigar. De preguntes i respostes, de curiositats, així també bastant, bastant curiós. I després tenim aquest, lletra a lletra, que va superbé també per qui estigui aprenent català, que penso que es redueixen l'oferta de curs al llarg de l'estiu, clar, fent vacances tothom, doncs qui hagi estat aprenent català pot practicar amb aquest joc d'agilitat lectora amb paraules en català i conceptes en català. Si veus, són cartes rodones, llavors és tan senzill com treure una carta, intentar de la barreja aquesta de lletres que hi ha, encertar les diferents paraules. De tres cercles amb lletres que hi ha, doncs qui en encerti dues guanya la carta.
1: Ah,
0: i guanya el joc qui tingui més cartes. I per últim, això, aquest ja veieu que podeu jugar doncs dues persones, sí? Mm-hmm. Si aneu de viatge en parella o així.
1: Bueno, i un molt útil, justament, així com a Incís, estava recordant que ara el juliol comencen també des del Servei Local de Català, que estan fent el curs d'estiu d'iniciació al català, i, bueno, doncs una proposta també bona per fer una mica de joc i aprendre
0: i
1: vocabulari, o sigui que
0: clar
1: molt
0: que
1: interessant.
0: Sí. Tenim, de fet, un recull de jocs en català, de jocs per la llengua, el Juntaraules també és un que tindreu disponible en aquesta exposició, però clar, no us puc parlar de tots. Llavors, sí, l'han fet servir, aquí fem un grup de conversa en català i també algun cop han fet servir aquests jocs, així que ampliem també a tots aquells que vulguin, bueno, i els que sabem català també, és qüestió d'agilitat lectora. És prou divertit i molt dinàmic.
1: Uh-huh. Ara veig que passes a Hero Realms, aquest em sona a jocs de cartes d'estratègia.
0: Efectivament, aquest és un joc de cartes, allò que en diuen de mazos, no? Que has d'aconseguir doncs, fer... bueno, de fet, és de combat, i tu tens les teves cartes, que tothom comença amb les mateixes, sí? Tens monedes, tens vides, tens diferents atacs, i llavors a partir d'aquí pots anar guanyant... pots anar guanyant doncs, jugades per combatre... Aquest sí que és de no? Com que deien que tenim jocs cooperatius, també tenim aquest totalment de combat entre dues persones.
1: Això, ens agrada competir.
0: Sí. És un joc doncs, que l'hem comparat amb els jocs de cartes tipus màgic en la dinàmica de joc, no? Però... tothom reconeix que és molt més senzill. Jo no sé, el màgic no he jugat, però sé que és un boom i que segur que els oients la coneixen. I mira quines il·lustracions més maques té aquest joc, el Hero Realms. Mm-hmm. Així que estupendo per dos parell, per dos persones, per si vas de viatge amb ta germana, ta cosina, la veïna...
1: I el que dèiem, un joc molt compacte, realment, per endur-ho al...

0: a les vacances d'estiu està superbé. En general, tots els que has portat amb aquestes característiques.
1: Sí, per últim, aquest veus que ja és de butxaca a butxaca, bueno, superpetitet, i és el que us comentava al principi, un joc en solitari, que és senzill a jugar, però també és desafiant, perquè, clar, jo vaig fer una partida, bueno, veus que és molt xulo, que té unes il·lustracions molt maques, les cartes, a més, estan protegides, i doncs, consisteix en recol·lectar fruites. Sí? Tu has de fer el teu camp de conreu, on has de... Doncs és això, un joc molt tranquil, molt contemplatiu. Has d'anar produint fruites i vas guanyant punts. I jo vaig pensar, mira, l'he pillat a la primera.
0: No, necessita millorar.
1: No, és desafiant perquè dius, ostres, però aquesta puntuació és molt baixa. Llavors t'enganxes a fer, això és un joc premiat amb el Golden Geek de 2018.
0: Molt bé, doncs llavors tots aquests jocs els tindrem disponibles per agafar en préstec i els podrem també consultar en aquesta exposició que començarà al juliol.
1: Efectivament, tindreu els jocs a primera planta, a la zona d'adults, destacat com a jocs viatgers, perquè són fàcils de trobar arreu, i també recordar-vos que bé, això, si feu la cerca per catàleg ja veureu que tenim molts altres jocs que solen jugar persones adultes o joves, com els típics que coneixereu, Exploding Kittens, el Virus, el de la bandida... tenim tots aquests...
0: Ja sé quin dius, sí, però sí. No recordo el nom tampoc, però ja...
1: I aquests són, clar, estan a l'àrea infantil, però evidentment els podeu agafar en préstec, encara que tingueu més de 10 anys.
0: Aquests m'imagino que sí que deuen tenir una llista d'espera, perquè són els més coneguts, oi?
1: Exacte, sí, ja has vist que això... Jo us portava avui un recomanat, però ha volat, i aquests de més coneguts, recomano que els reserveu.
0: Suposo que ara a l'estiu noteu un increment de préstecs dels llibres. Ja m'ha jugat la memòria, m'ha jugat una mala passada. Vull dir, dels jocs de taula, un increment de préstecs, i més si feu aquesta exposició, doncs encara més s'incrementaran, perquè li doneu aquesta visibilitat.
1: Aquesta és la idea, que el conegueu i que gaudiu dels jocs que tenim, doncs gairebé més... Uns 200 jocs tenim aquí.
0: 200 jocs, una bona dada. Doncs ara, pregunta trampa, quin és el teu joc de taula preferit?
1: Ai, jo és que sóc una clàssica, a mi m'agrada molt el Dixit.
0: Ah, molt bé. Sí, saps que no l'he jugat mai? O sigui, l'he sentit a parlar moltíssim. Aquest el teniu també a la biblioteca.
1: El tenim a la biblioteca, però és un d'aquests que hauries de reservar.
0: Doncs
1: junt
0: ja,
1: amb
0: després,
1: el
0: acabo el programa, el matinal, i m'apunto en llista d'espera per provar el Dixit.
1: Sí. I tenim un que el tenim en la versió júnior, a la sala d'infants, que es diu, que també és molt creatiu, amb imatges, Imagine Family. Aquest m'agrada molt.
0: Vale, doncs
1: si voleu tafanejar.
0: Però
1: aquests
0: també.
1: Ja són un altre volum, que bueno, si feu maleta grossa també us els podeu anar de vacances.
0: Molt bé. Amb això ja arribem al final d'aquesta secció, que a més, com dèiem, ha estat una secció especial, secció de final de temporada d'aquesta secció de Biblioteca de Butxaca. Tornarem el 16 de setembre, i abans de marxar el que m'agradaria és fer un repàs, perquè ara la biblioteca canvia d'horari, té l'horari d'estiu, i a més, a finals de mes, que ja està gairebé aquí, el pròxim dilluns, obre la Biblioplatja.
1: Efectivament, ens ampliem. Doncs sí, ara fins aquest dissabte fem l'horari habitual. Bueno, demà descansem, que és festiu, que és Sant Joan, però fins al dissabte horari habitual, i a partir de dilluns canviem a l'horari d'estiu, que us el comento així una mica, podeu prendre nota o després ho teniu disponible a la web i arreu. Passem a fer aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, obrim dilluns a la tarda, i les tardes, de dilluns a dijous, de 4 a 8:30, i els matins de dimarts, dijous i divendres, de 10 a 2. A més, com comentaves, Estefania, obrim també la Biblioplatja Carme Romaní, que ens trobem allà al Passeig Marítim 133. I obrim des d'aquest dilluns 29 de juny fins al 28 d'agost. Allà obrirem totes les tardes, des de les 5 en punt fins a les 8:30, sí? Fins a 8:45, i llavors les activitats que podreu participar seran també totes a la Biblioplatja. Sí?
0: Perfecte. Clar, és veritat que tindreu totes les activitats d'estiu aquí a la Biblioplatja. Molt bé. Sí. Doncs seguirem informant des de Ràdio Castelldefels. I ara ja sí que ens toca acomiadar-nos d'aquesta secció, agrair-te aquesta selecció que ens has preparat especialment per poder fer aquesta secció, aquestes recomanacions. Hem parlat de 8 jocs de taula, crec que en total, i bueno, estaran disponibles per agafar préstecs aquí a la biblioteca i justament, a més, a partir de l'1 de juliol amb aquesta exposició que tindreu a la primera planta.
1: A primera planta, efectivament.
0: Molt bé. Doncs, Carolina, gràcies a tu. Bon estiu, bones lectures i bones jugades, també.
1: Molt bé, doncs sí.

Doncs és moment d'acomiadar-me i ho faig també donant les gràcies als companys perquè avui és el meu aniversari i m'han dedicat aquesta cançó. Gràcies. Amb això ens acomiadem, tanquem l'Així Som d'aquest dimecres 8 de juliol. Tornarem a estar aquí demà a les 10 del matí, ja sabeu, a primera hora. Comencem amb el butlletí informatiu i ja després començarem a seguir amb tots els continguts que ens toqui per aquesta jornada de dijous, a veure quines novetats ens trobem aquí a la ciutat, també amb aquest repàs a l'agenda del cap de setmana, marcada per les festes del mar. Avui fas anys, tu no ens enganyes i els companys i les companyes... Avui, així, una mica de resum, hem pogut parlar de l'escola d'estiu de la gent gran que continua en marxa al llarg d'aquest juliol al Centre Cívic Frederic Mompou. Hem parlat de les obres que estan per arribar amb aquesta nova tanca perimetral al castell. També hem parlat de la campanya Ecovidrio, una campanya que l'any passat també ja vam obtenir aquesta bandera verda i enguany tornem a participar-hi. Amb els comerços locals de la ciutat, especialment els establiments de restauració. I hem acabat tot just, i ens estàveu acompanyant aquesta darrera estona, parlant de tota una selecció de jocs de taula perfectes per gaudir-los aquest estiu i que ja sabeu que podeu agafar en préstec a la nostra biblioteca. I amb això ja sí que us dic adeu, fins demà en tot cas, i us desitjo que acabeu de passar un gran dimecres 8 de juliol, ja us avanço que jo ho faré. Molt bon dia i fins demà.

0: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 8 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. El desembarcament pirata tornarà a conquerir la platja de Castelldefels. La població ja escalfa motors per una de les cites més esperades del calendari festiu. Del 10 al 12 de juliol, la ciutat tornarà a mirar el mar amb una nova edició de les Festes del Mar, una celebració que, des de fa gairebé 3 dècades, reivindica la història marinera del municipi i omple la façana marítima de cultura popular, música i activitats per tota la família. Una gala als Jardins del Castell acomiada la primera edició del Biodança. La gala de Cloenda, celebrada el passat 4 de juliol, va posar el punt i final a més de 2 mesos de dansa compartida amb més de 25 actuacions i prop de 9.000 assistents al conjunt del festival. El dispositiu de seguretat del Tour de França es tanca amb un balanç positiu. Milers de persones van sortir al carrer per viure una jornada històrica marcada pel pas de la segona etapa del Tour de França, que ha convertit Castelldefels en un dels escenaris protagonistes del Gran Depart de Barcelona 2026. Un ampli dispositiu de seguretat, mobilitat i voluntariat ha garantit el desenvolupament de l'esdeveniment. S'acosta el dissabte solidari. A la plaça de l'Església es celebra aquesta festa en què les ONG locals presenten els seus projectes de cooperació i sensibilitzen sobre la pau i la solidaritat amb tallers infantils, música en directe i venda d'artesania, menjar i begudes d'arreu. Castelldefels manté l'alerta per l'onada de calor intensa que viurà avui la seva jornada més crítica. L'Ajuntament de Castelldefels comunica que es manté activitat en fase d'alerta al Pla Bàsic d'Emergència Municipal per calor intensa davant la continuïtat de l'episodi d'onada de calor que afecta la major part del territori i que es perllongarà com a mínim fins demà dijous 9 de juliol. Comencem. Nascudes l'any 1998, les Festes del Mar s'han consolidat com una de les grans celebracions de l'estiu al Baix Llobregat i cada any reuneixen milers de persones al voltant d'una programació que combina tradició, patrimoni i oci. El regidor de Cultura, Cristian Undamel, destaca que les seves Festes del Mar s'han convertit en tot un referent entre les celebracions de la costa catalana.
1: És meravellosa perquè reuneixen, per exemple, en un dia poden arribar a veure 150.000 persones en un dia. És una bogeria el que acull les Festes del Mar, que és un referent de festes no només de la comarca, sinó també de la costa, tota la costa catalana. No? I, evidentment, s'aposta molt pels arrels, per la nostra història, per la cultura catalana i per les actes musicals.
0: L'acte més esperat torna a ser, sens dubte, el desembarcament pirata que tindrà lloc el dissabte a les 8 del vespre a la platja a l'altura del carrer 11. L'espectacle recrearà un any més l'arribada dels pirates a la costa de Castelldefels amb una espectacular posada en escena a càrrec de Performing Arts, que combinarà interpretació, efectes especials, lluites, foc i una gran participació ciutadana. Abans del desembarcament, a les 7 de la tarda, la tradicional cercavila pirata amb els tabalers de Castelldefels recorrerà el passeig des de la plaça de les Palmeres fins a la zona de la platja, escalfant l'ambient per al gran espectacle. El regidor de Cultura explica què fa tan especial aquest esdeveniment que cada any reuneix a milers d'espectadors.
1: L'important, jo crec, que de l'èxit és la gran tasca que fa l'escola Performing Arts, d'aquesta preparació, primer d'haver preparat els temes, de coordinar tots els participants de l'espectacle, que no és gaire fàcil, i que, dic, any rere any es consolida com èxit de participació, amb els efectes especials, la presència del nostre Gary Goetz, em dubte que jo crec que és l'hilo conductor de tot l'espectacle, la posta en escena, jo crec que és màgic veure el desembarcament pirata. I, evidentment, porta història, o sigui, pots veure un tastet de la nostra història, el sentit de pertinença, de qui som, d'on venim, i jo crec que el desembarcament pirata sempre és i serà un èxit del programa de les Festes del Mar.
0: Una de les claus de l'èxit és precisament la implicació de desenes de persones voluntàries que participen activament en la recreació històrica. Per molts, formar part del desembarcament és una experiència inoblidable.
2: Este es mi primer año en el desembarco y la verdad, bueno, lo vi porque mi hija está apuntada a Performing y entonces desde Performing enviaron el link con todo para hacer la inscripción y la verdad que me pareció una buena oportunidad para hacer algo en familia con mi hija y nos hemos apuntado las dos y este ha sido nuestro primer año y la verdad es que está siendo una experiencia muy enriquecedora porque se conoce a mucha gente nueva y como que abres un poco más tus miras y los ensayos se ve mucha colaboración, mucha empatía entre todos y la verdad me está gustando mucho la experiencia.
0: Però les Festes del Mar són molt més que el desembarcament. Durant tot el cap de setmana, el Mercat del Mar tornarà a ocupar el passeig marítim entre els carrers 12 i 15 amb parades d'artesania, comerç de proximitat, gastronomia i restauració. La programació començarà divendres amb una exhibició de country i la tradicional encesa simultània de les quatre torres de Guaita, que aquest any celebra el seu desè aniversari. La nit continuarà amb el concert de l'Associació Musical de Castelldefels als Jardins del Castell amb les actuacions musicals a la plaça de les Palmeres. Precisament una de les novetats destacades d'aquesta edició és la renovació de la proposta musical.
1: Com a novetats enguany trobarem concerts, que sempre són propostes molt diverses que es porten de l'equip de festes i realment podem trobar aquesta novetat que és el Tardeon de 90 partits amb una sessió. Som dos veïns de Castelldefels, aposta clara també de nou pel talent local, el 90 Tardeos, que podrem veure tots els temes que jo crec que gent que sortia a festa als anys 90, jo no vaig poder veure'l, però que podrà trobar tots els millors temes.
0: Dissabte, després del desembarcament pirata, arribarà la tradicional sardinada popular, el Tardeo dels 90 a la plaça de les Palmeres i com a cloenda de la jornada el gran castell de focs artificials sobre la platja. Les activitats continuaran diumenge amb la Diada Castellera, la participació dels castellers de Castelldefels, els matussers de Molins de Rei i els castellers de Terrassa. I acabaran amb una cantada d'havaneres del grup Mar i Vent amb el tradicional repartiment del rom cremat. Durant tot el cap de setmana també se celebrarà el torneig de Volley Boom Festes del Mar, així com diverses activitats familiars organitzades per la Biblioplatja Carme Romaní. Per facilitar l'assistència divendres i dissabte hi haurà un servei gratuït d'autobús entre el centre de la ciutat i la platja, des de les 6 de la tarda fins a 2:45 de la matinada. El regidor de Cultura ha volgut destacar també el paper fonamental de totes les persones que fan possible aquesta gran festa.
1: És un plaer, no?, veure la il·lusió de tots els veïns que participen, com li posen les ganes perquè surti el millor possible l'espectacle. Bueno, doncs, evidentment, per part de tot l'equip de govern, felicitar i agrair a aquests veïns i veïnes que participen i que posen tota l'estima al desembarcament pirata.
0: Castelldefels tornarà així a mirar el Mediterrani durant 3 dies en una festa que posa en valor la seva història, la seva identitat marinera i la seva implicació de centenars de persones que any rere any contribueixen a mantenir viva una de les tradicions més estimades de la ciutat. La primera edició de la Biodança es va acomiadar amb una gala als Jardins del Castell. i també fem balanç d'un dels esdeveniments culturals que ha marcat els darrers mesos a Castelldefels. Els Jardins del Castell van acollir diumenge la gala de Cloenda de la primera edició de Biodança, el nou Festival Internacional de Dansa, impulsat per l'Ajuntament de Castelldefels, que va posar el punt i final a més de 2 mesos d'activitat cultural amb un balanç molt positiu. La vetllada, oberta a tota la ciutadania, va començar amb un còctel de benvinguda i va reunir a representants institucionals, artistes, companyies i públic per celebrar l'èxit d'un festival que, des del passat 29 d'abril, va convertir la dansa en protagonista dels carrers, places i equipaments culturals del municipi. Durant l'acte es va projectar un recull audiovisual amb els moments més destacats d'aquesta primera edició, recordant les actuacions i activitats que, al llarg de més de 2 mesos, van omplir la ciutat de moviment, creativitat i talent. El regidor de Cultura, Cristian Undamal, va destacar l'excel·lent acollida que va tenir el festival i va assegurar que Biodança ha nascut amb la voluntat de continuïtat.
1: A veure, això és positiva. Jo crec que el Festival Biodança ha vingut per quedar-se. És un festival que, com van comentar a la Cloenda, ja tenim l'ull de grans festivals, no només autonòmic com a Catalunya, sinó ja nacionals, internacionals, companyies de dansa que ja estan interessades en poder participar en el festival de l'any que ve. La veritat és que és tot un èxit. Vam posar també un tastet de les dates que hem pogut recollir durant tot el festival. Gairebé 9.000 assistents en tots els espectacles, 30 professionals que han pogut comptar en aquest festival. També jo crec que aquests 3 blocs han posat claretat a com realment com donar un reconeixement a la dansa, perquè sempre, jo ho deia, la dansa és de les disciplines culturals que menys valorades estan, i evidentment Castelldefels, per la història i per la voluntat que té la ciutadania, havíem de fer aquest festival. I bueno, jo crec que és un festival que en pròxims anys serà un festival molt referent a nivell, com he comentat abans, nacional i internacional, i que ha vingut per quedar-se.
0: La gala va culminar amb la representació de Història de un salto de la companyia The Concept, una proposta reconeguda internacionalment que va captivar el públic i va posar el punt final en una primera edició marcada per la qualitat artística i la participació ciutadana. Durant els més de 2 mesos de programació, Biodança va oferir més de 25 actuacions a diferents espais de la ciutat, amb la participació de companyies professionals, artistes internacionals i talent local, reunint més a prop de 9.000 espectadors. Amb aquesta primera edició, Castelldefels va reforçar la seva aposta per una cultura oberta, participativa i de qualitat, consolidant la dansa com una disciplina amb un paper cada vegada més destacat dins de la programació cultural del municipi. Els organitzadors ja treballen amb voluntat que Biodança tingui continuïtat i es consolidi com una cita estable dins del calendari cultural de la ciutat. I més enllà de l'èxit esportiu i de l'ambient festiu que va deixar el pas del Tour de França per Castelldefels, l'Ajuntament també fa una valoració molt positiva del dispositiu especial de seguretat i emergències que es va desplegar durant tota la jornada. Durant mesos, els diferents serveis municipals i els cossos d'emergència van treballar de manera coordinada per preparar un operatiu que havia de garantir la seguretat de milers de persones en un esdeveniment de base internacional. La planificació va culminar diumenge amb l'activació del Centre de Coordinació Operativa, CECOR, des d'on es va coordinar tots els serveis implicats. El sotsinspector de la policia local, Leo Piqué, explica que el dispositiu ha estat el resultat de molts mesos de preparació i coordinació entre totes les administracions.
3: El Tour de França és un dels esdeveniments més importants d'esportius a nivell mundial i per nosaltres era un repte a nivell municipal de fer una bona acollida i que tinguessin les màximes mesures de seguretat. Portàvem ja molts mesos treballant amb aquest dispositiu, era un dispositiu de màxims, és a dir, estàvem preparant pel millor escenari possible. Recordem que era el diumenge, ola de calor, platja Castelldefels, vull dir, i passava per tot passe marítim. Aleshores, dins de tot el que es va donar, doncs, el que fem és intentar anar a preparar el millor escenari possible que es donés per tal de garantir la seguretat tant dels ciclistes, els participants i també de ciutadans, perquè clar, vull dir, va haver-hi molts tancaments i moltes coses que van ser impediments.
0: En el dispositiu hi van participar agents de la policia local, Mossos d'Esquadra, Sistema d'Emergències Mèdiques, Protecció Civil, el Servei de Salvament i Socorrisme de les Platges, personal municipal, voluntariat i equips de suport a la mobilitat que van treballar de manera coordinada durant tota la jornada. Precisament aquesta coordinació va permetre actuar amb rapidesa davant d'una emergència sanitària registrada a la platja de Castelldefels. La intervenció conjunta dels socorristes de Proactiva, els equips sanitaris i els cossos de seguretat va garantir una resposta immediata, convertint-se en un exemple del bon funcionament del dispositiu. Des de policia local també s'ha volgut posar en valor la implicació i la professionalitat de tots els serveis que van participar en l'operatiu, així com el comportament exemplar de la ciutadania.
3: Voldria aprofitar, bueno, d'entrada, felicitar a tothom que ha col·laborat amb aquest dispositiu, que ha estat molt ampli, de Via Pública, Mossos d'Esquadra, moltes empreses que han col·laborat, molta gent de l'Ajuntament, i sobretot felicitar l'èxit d'aquest dispositiu, perquè realment ha estat així, sobretot no hem tingut cap incident greu. I una mica, doncs, orgullós, no? Hi ha vegades que pots estar orgullós, d'aquesta vegada estem orgullosos des de la policia d'haver col·laborat amb un event tan important i sobretot que hagi passat per aquesta Castelldefels i hagin deixat un bon sabor de boca sense cap imprevist i sense cap accident i res semblant.
0: L'Ajuntament considera que el desplegament organitzat amb motiu del pas del Tour ha estat un èxit tant des del punt de vista logístic com operatiu i destaca que la col·laboració entre administracions, serveis d'emergència, voluntariat i ciutadania va ser clau perquè una jornada amb gran afluència de públic es desenvolupés amb total normalitat. Castelldefels celebrarà el pròxim dissabte 18 de juliol una nova edició del Dissabte Solidari. La plaça de l'Església acollirà una jornada oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de donar visibilitat a la feina que desenvolupen les entitats locals de cooperació i solidaritat. En aquesta edició hi participaran 12 entitats de Castelldefels que al llarg de l'any impulsen projectes de cooperació internacional, ajuda humanitària i sensibilització en diferents països. La iniciativa vol acostar aquesta tasca a la ciutadania i convertir la solidaritat en la protagonista de la jornada. El regidor d'Educació, Cooperació i Solidaritat, Ramon Amador, explica com s'ha plantejat aquesta nova edició del Dissabte Solidari.
4: No, és un acte, és una cita, doncs, que m'agrada sobretot perquè converteix la plaça de l'Església en un gran espai de trobada. De trobada serà a partir de les 7 de la tarda, és tarda nit, amb la frescor, esperem que no faci massa calor, però és a la plaça de l'Església i és de trobada, com he comentat, perquè aquí al centre són les entitats del Consell de Pau, el Consell Municipal de Pau i Solidaritat.
0: Durant tota la jornada, les entitats oferiran activitats pensades per tots els públics. El programa inclou tallers infantils, degustacions i diferents propostes participatives perquè els assistents puguin conèixer de prop els projectes que es duen a terme durant tot l'any. Ramon Amador detalla alguna de les activitats previstes.
4: Però bueno, el Dissabte Solidari, les entitats de cooperació del municipi, doncs faran la seva presència, explicaran els seus projectes i, a més, com m'has preguntat, doncs, hi haurà més coses, no només exposició de tot aquests projectes, sinó que hi haurà també tallers infantils, artesania, degustacions, activitats per als infants. Hi haurà també concerts, 3 concerts per acabar convertint la solidaritat també en una festa oberta i per a tothom.
0: A més de les activitats familiars, la jornada comptarà amb actuacions musicals i un programa que s'allargarà durant tot el dia. El regidor també repassa els horaris previstos i posa en valor el paper de les entitats participants.
4: L'horari serà de 7 a 11, mitja, 12 de la nit. Hi estaran aquests tallers, aquestes entitats, hi hauran tallers de per tota la família i després els concerts. Els concerts començaran doncs, a partir de les 9 de la nit, una rumba catalana amb Sikus Carbonell per ballar i continuar la festa, versions amb Fugadors d'Alcatraz, doncs, que són els 2 més importants, i la resta, doncs, si aneu i jo us convido a assistir-hi, doncs podem gaudir de tot el que tenim preparat. No nosaltres, no només l'Ajuntament, no només l'organització, no només les tècniques de Podi Solidaritat, sinó també doncs, totes les persones que hi ha darrere de cada entitat, de la feina que fan, que s'ha de reconèixer també la implicació i tot el que fan durant no només un dissabte, això és unes hores per veure, sinó durant tot l'any.
0: Més enllà del vessant lúdic, el dissabte solidari també vol ser un espai per fomentar la sensibilització i donar a conèixer la realitat que viuen moltes comunitats arreu del món, així com la tasca que desenvolupen les entitats de cooperació des de Castelldefels. Ramon Amador destaca la importància d'aquesta feina de conscienciació.
4: Continuem educant a l'estiu. Continuar educar és molt més que tot això, no? És educar, és aprendre a conviure i jo crec que aquest acte, aquesta sensibilització que tenen les entitats doncs, a conviure, a respectar, a comprendre altres realitats i implicar-nos en la construcció d'un món millor doncs, també és una bona forma d'aprendre que la solidaritat també doncs, s'aprèn.
0: Des de l'Ajuntament recorden que a partir de dilluns 13 de juliol es podrà consultar tota la programació del dissabte solidari tant a les xarxes socials municipals i als panells informatius de la ciutat amb els horaris i totes les activitats previstes. Castelldefels continua en fase d'alerta davant l'onada de calor que afecta aquests dies al municipi i bona part de Catalunya. Segons les darreres previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres serà la jornada de més risc, amb temperatures que podrien superar els 38 graus i mig durant les hores centrals del dia, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre. L'Ajuntament manté activat el Pla Bàsic d'Emergència Municipal per calor intensa, mentre que Protecció Civil i la resta de serveis municipals continuen fent un seguiment constant de l'evolució de la situació. Tot i que es preveu que l'episodi es mantingui almenys fins demà dijous, els models meteorològics apunten a una lleugera davallada de les temperatures de cara a divendres. A més de les altes temperatures, aquests episodis afavoreixen l'augment dels nivells d'ozó troposfèric, un contaminant atmosfèric que pot afectar especialment a les persones amb malalties respiratòries, la gent gran, els infants i aquelles persones que practiquen activitat física a l'aire lliure. Així ho explica el tècnic municipal de Protecció Civil, Joan Álvarez.
5: El concepte d'ozó troposfèric, com bé dius, no és molt conegut, no es parla massa, però és un risc que, bueno, que té una importància per a la salut pública, no només dels col·lectius més vulnerables, sinó per tothom. L'ozó és un gas que és habitual, que està present a l'atmosfera. No? Què passa? A la troposfera, és a dir, des de la superfície fins a uns 10 quilòmetres d'altura, a la troposfera, en unes quantitats determinades, aquest gas pot ser contaminat.
0: Davant d'aquesta situació, Protecció Civil recomana evitar l'exposició al sol durant les hores de màxima calor, hidratar-se sovint, encara que no es tingui set, portar roba lleugera i ajornar qualsevol activitat física a primera hora del matí o al vespre.
5: Efectivament, les hores més perilloses del dia són quan hi ha més irradiació solar. Així, a mode aproximat, doncs, serien entre les 10, les 5, les 6 de la tarda, i ja de cara al vespre, de cara a la matinada, doncs, aquests nivells d'ozó es redueixen.
0: L'Ajuntament recorda també que la ciutat disposa de diversos refugis climàtics, com biblioteques, equipaments municipals climatitzats, especialment pensats perquè les persones més vulnerables puguin protegir-se de les temperatures extremes. L'episodi de calor també manté molt elevat el risc d'incendi forestal. Castelldefels continua en alerta en el Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals, mentre que la Generalitat manté activat l'Infocat en fase d'emergència per simultaneïtat d'incendis que afecten diferents punts del territori.
5: Bueno, relacionat també amb la calor i l'ozó, bueno, aquí més en la calor, ara en poca estona també emetrem una prealerta del risc d'incendis forestals a nivell preventiu, perquè bueno, un dels factors que fa augmentar el nivell d'incendi pues és la calor, no? ja que s'emet un estrès hídric a la vegetació, i bueno, quan més seca la vegetació, més perill d'incendi hi ha.
0: Des de Protecció Civil es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui provocar un foc i avisar immediatament al 112 davant qualsevol columna de fum o inici d'incendi. Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dimecres 8 de juliol, a Castelldefels. El desembarcament pirata tornarà a conquerir la platja de Castelldefels. Castelldefels ja escalfa motors per una de les cites més esperades del calendari festiu. Del 10 al 12 de juliol, la ciutat tornarà a mirar el mar amb una nova edició de les Festes del Mar, una celebració que des de fa gairebé 3 dècades reivindica la història marinera del municipi i omple la façana marítima de cultura popular, música i activitats per tota la família. Una gala als Jardins del Castell acomiada la primera edició de Biodança. La gala de Cloenda, celebrada el passat 4 de juliol, va posar el punt final a més de 2 mesos de dansa compartida amb més de 25 actuacions i prop de 9.000 assistents al conjunt del festival. El dispositiu de seguretat del Tour de França es tanca amb un balanç molt positiu. Milers de persones van sortir al carrer per viure una jornada històrica marcada pel pas de la segona etapa del Tour de França, que va convertir Castelldefels en un dels escenaris protagonistes del Grand Départ de Barcelona 2026. Un ampli dispositiu de seguretat, mobilitat i voluntariat ha garantit el desenvolupament de l'esdeveniment. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han estat marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà.

0: Afons.
1: En els darrers anys, la salut mental s'ha convertit en un dels grans reptes socials i comunitaris, i la seva atenció requereix la coordinació de múltiples serveis més enllà de l'àmbit estrictament sanitari. És per això que avui parlem del paper que desenvolupa el cos de la policia. És per això que avui parlem del paper que desenvolupa el cos de la policia local dins de la taula de salut mental del municipi. Tenim avui amb nosaltres el sotsinspector de policia local, Leo Piqué. Molt bon dia i benvingut.
2: Bon dia.
1: Doncs per començar, sobre el paper aquest que té la policia local a la taula de salut mental, quin seria exactament el paper que feu des de la taula de salut mental en aquest municipi?
2: Va, mira, nosaltres, com a policia local, se'ns va convidar quan se va fer la creació de la taula de salut mental aquí al municipi, entre altres institucions, com per exemple facultatius mèdics, agents socials, associacions de malalts, vull dir, una sèrie d'associacions i d'estaments multidisciplinari, i se'ns va invitar a col·laborar amb aquesta taula, no? A fer la nostra aportació i, bueno, donar el nostre punt de vista. Vam acceptar la invitació, com no podia ser d'altra forma, i estem col·laborant amb totes les comissions que s'estan fent dintre la taula per gestionar, per fer millores de cara a oferir un millor servei a tant a les persones que estan afectades com als que ciutadans que puguin patir d'alguna forma de vegades els efectes d'aquestes persones, com als familiars, com a col·laborar també amb els facultatius, amb els psiquiatres, amb els psicòlegs, donar-los l'ajut necessari per poder minimitzar doncs les seves actuacions i que tinguin una seguretat mínima, no? Aquesta és la idea. També el que intentem d'alguna forma és aprendre el màxim possible per saber com hem d'actuar si estem enfront de persones amb alguna malaltia, jo prefereixo dir afectació mental, de vegades, o algun punt de trastorn o algun tipus d'alteració. Perquè nosaltres, com a policia, de vegades ens trobem en situacions que desconeixem les reaccions una mica desproporcionades o persones que estan desregulades en aquell moment, i com intervenir, i hem de saber perfectament, hem de tenir uns mínims de coneixença de com actuar enfront davant d'aquestes persones, sobretot per protegir-les amb elles i per minimitzar les seves reaccions. És a dir, no, de vegades una actuació policial amb un perfil, amb una persona concreta, una actuació pot tenir èxit, i en canvi una persona amb una alteració mental, doncs la mateixa actuació pot ser un fracàs absolut i pot acabar amb una autolesió de la persona, no?
1: Abans que comentaves, no, doncs que participeu amb altres professionals sanitaris i socials, com és la vostra coordinació amb aquests altres actors?
2: Bueno, jo personalment crec que un dels factors més importants, o una de les sinergies més importants que ens dona estar dins de la taula, és que al final es posa en cara a tothom, no? És a dir, no és el mateix sotsinspector de la policia que Leo Piqué sotsinspector de policia. No és el mateix la psiquiatra Pérez que la psiquiatra que està al CESMA, no? Vull dir, el fet de col·laborar, de participar en aquestes taules de creació de protocols i demés, doncs es posa d'entrada ja una coneixença a la persona. Això el que fa és que quan hi hagi algun tipus de dubte o algun tipus d'intervenció que pugui crear dubte, tant per part, per exemple, de metges psiquiatres com per la policia, doncs tenim un canal de comunicació directe per saber una mica, informar-nos, escolta, tenim que fer una actuació amb aquesta persona, que tenim un tema, sempre salvaguardant tot el que és la seguretat de dades, i nosaltres no volem saber ni quina malaltia hi ha, ni volem ni podem saber, simplement si ens diu, escolta, doncs aneu en cura perquè aquesta persona doncs pot tenir una reacció desproporcionada, o pot tenir una reacció, a la millor en canvi no, doncs una persona que no espereu cap problema, sempre amb precaució, però en principi no n'hi ha res que ens faci indicar que aquesta persona pot ser agressiva, per exemple. No? Això és el que volem. I al final el que intentem és donar el millor servei possible, insisteix sobretot a la persona que té l'afectació, i doncs protegir i fer complir la llei com és el que es correspon. I ajudar, per exemple, doncs hi ha moltes situacions, algunes situacions que per desgràcia acaben amb un internament no voluntari, no? Vull dir, persones que estan molt desregulades en aquell moment, i el facultatiu opta perquè aquella persona pot ser perillosa per ell mateix o per tercer, no? Pels veïns, família, que sigui, i no entra amb raonament amb el sentit d'anar a un centre o de tenir un tractament, estan totalment desregulades, estan descontrolades, i aleshores, en algun cas concret, són els mínims, també ho tinc que dir, en algun cas concret el facultatiu ens demana ajut per anar a fer un ingrés involuntari amb un document que d'alguna forma permet que aquella persona, contra la seva voluntat, vagi a un centre.
1: Parlaves també d'una coordinació constant amb els professionals sanitaris. Hi ha altres accions concretes que es desenvolupin des de policia local?
2: Sí, nosaltres el fet de participar en aquesta taula el que ens dona és una visió molt més global de la problemàtica, no? Vull dir, al final, ara estem en una situació en què tothom parla de salut mental. No vaig a dir que és una moda, això no són modes, això és un problema, no? Però sí que és veritat que d'alguna forma s'està afrontant una situació que pot estar allà mascarada i la ciutadania comença una mica a estigmatitzar o a començar a entendre coses que d'altra forma no ho enteníem, no? I això suposa pues, una col·laboració absoluta amb qui calgui, i ens suposa de que en aquestes taules cada un diu una mica la dei des del seu punt de vista, no? Vull dir, no és el mateix un punt de vista d'un facultatiu, d'un metge, que no pot ser d'altra forma, com d'un policia local que té que tenir una persona. Però, evidentment, ens anem nutrint d'informació mútua, d'alguna forma ens estem formant uns als altres, també de vegades nosaltres expliquem amb què ens trobem a d'altres col·lectius, per exemple, també tenim molta representació de familiars de persones amb malalties mentals, no? que ho estan passant molt malament, intentem d'alguna forma també ajudar-los, és a dir, tot el que pugui ser minimitzar els danys, sobretot per la persona que ho està patint i pel seu envoltant, la policia local sempre estarà ahí.
1: També hem sabut, per exemple, que recentment s'ha impulsat la figura de l'agent tutor. Podries explicar en què consisteix?
2: Doncs sí, la gent tutor ja l'hem implementat a Castelldefels, ja estàvem treballant fa anys amb aquesta figura, sense estar encara amb el seu nom i cognom, però és una figura que el que fa doncs és uns agents especialitzats dintre del cos de la policia local i afronten situacions de risc als centres escolars. Risc, bullying, absentisme escolar, falta d'integració, consum de substàncies, és a dir, agressivitat, tot allò que d'alguna forma pot provocar que aquella persona creï problemes al veïnat, al centre, als companys, i sobretot el que més preocupa aquesta persona d'alguna forma quedi fora del circuit educatiu, que al final pot acabar en la marginació.
1: Seria una funció llavors preventiva o com diries que...
2: Sí, la gent tutor és una figura preventiva 100%. El que busca la gent tutor és intentar, primer, detectar. Col·laborem sempre colze a colze amb el centre i sobretot en inspecció d'ensenyament. Nosaltres estem allà als centres, sempre sota la seva batuta, i es van marcant casos, situacions de nens o nenes que ells detecten al centre que poden estar en risc, i a partir d'aquí ens reunim amb ells, amb inspecció i amb els directors dels centres, i comencem a informar-nos una mica del que està passant. Aleshores, quan ja tenim una informació clara d'aquella persona, del que està passant o per quin motiu està comportant-se aquesta d'aquesta forma, o perquè no va a classe, o perquè està agressiu. Vull dir, tot això són suposicions que, en principi, no són 100% certes, són hipòtesis que plantegen els que més contacte tenen, que són els professors, no? A partir d'aquí és quan la gent tutor contacta amb el noi, amb la noia, fins i tot amb la família, perquè de vegades darrere d'alguns casos n'hi ha situacions molt complicades de la família, fins i tot d'agressivitat, de no poder controlar-los, d'un punt de descontrol, i aquí és la gent tutor, és la figura de carinyo i límits, no? En tot, al final se guanya la confiança del nen, de la nena, vull dir, ha de confiar plenament en ell perquè el recolzarà, està ahí per ajudar-li, però a la vegada no permetrà que passi a uns límits. Vull dir, no permetrà ni que agredeixi ningú, ni que consumeixi substàncies, ni que no vagi a classe. Aleshores, de vegades és aquella figura de referent que la policia encara ho som, no? Per les vivències que tenim, pel que hem viscut, per l'experiència. I el que intentem és reorientar una mica aquests xavals, juntament recolzar la família, sobretot al centre escolar, i reorientar-los per tal de que no queden fora l'exclusió.
1: Quina formació específica reben els agents tutors en matèria de salut mental?
2: Els enginyers tutors, la formació... Jo, mira, he estat de formador a... Estic de formador al curs d'enginyer tutor que dona ANAT. Hem estat formant ara fa poc aquí al Baix Llobregat, el mes passat. Ara tenim també una formació pendent al Vallès, a Parets del Vallès, ara crec que és el mes de març. I l'equip és multidisciplinari. I el que sí que n'hi ha molt... O sigui, concretament hi ha dos psicòlogues molt bones, una persona amb una trajectòria professional amb gent jove brutal, i després doncs, experiències policials i com tractar. Però n'hi ha un apartat molt important de psicologia, de com tractar aquest perfil de nanos per tal de guanyar-los i reorientar-los i intentar obrir-los una miqueta i treure-los una miqueta del problema. No? Però sí, sense dubte és un tema que on la psicologia i els coneixements d'aquests perfils són importantíssims.
1: I parlant ara del cos de policia en general, també reben formació en salut mental, com ho esteu enfocant?
2: Doncs mira, puc aprofitar per dir-te que ara fa poc menys d'un mes, el Departament d'Interior de la Generalitat, concretament la coordinadora de policies locals, va fer una formació a Barcelona, a la seva central, que és la Diputació, sobre suïcidi. O sigui, van ser unes jornades on va venir

0: De tal forma que si algun municipi que té policies locals que pot detectar una persona, un company de la policia, que es troba en males condicions, que tingui una baixada, que tingui una situació complicada, doncs podem ser pot recórrer amb aquest psicòleg. És una cosa interessantíssima perquè això era impensable fa uns anys. No? I vull dir, és un tema que la policia ha que estar evolucionant tal com ho fa la societat i el tema salut mental, per desgràcia, ho tenim aquí sobre la taula, sobretot molt amb gent jove, i les policies tenen que estar preparats per poder afrontar això, perquè és algo que ens ve i hem de ser capaços d'afrontar-ho d'una forma seriosa, amb coneixement de causa i fins i tot científica.
1: Pel que dius, és un tema molt sensible, no? I que realment necessita una cura especial, molta formació, molta preparació.
0: Sí, la gent tutor, ara he explicat una mica tot, o sigui, per ser gent tutor cal una formació reglada per ANAT, que és l'Associació d'Agents Tutors Nacional d'Espanya, no? Vull dir, i una titulació que també expedeix la FEM, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, i una vegada tens la titulació reglada d'agent tutor, pots exercir com a agent tutor. És a dir, una cosa és fer de policia assistencial, que és, nosaltres hem estat tota la vida fent-ho, però com a agent tutor, com a tal, reglat, donat d'alta, doncs portem 5 o 6 mesos. La formació és molt específica, se dona tot tipus de... Ha de ser molt completa, o sigui, pensar que estem tractant amb menors, amb situacions de vegades d'exclusió mental, o sigui, exclusió socials. En algun cas hem estat tractant amb algun menor també, mira, amb un noi que tenia, estava dins del TEA, de l'espectre autista, que no es venia a classe i l'hem reconduït i estem amb ell treballant-lo també, no? Vull dir, la gent tot té que tenir una sensibilitat molt especial per saber una mica qui té davant, com guanyar-se, com guanyar la seva confiança i sobretot amb el seu respecte, no? Entonces, la gent tot, quan donàvem la formació, bueno, però això com ho faríeu? Hòstia, doncs depèn. Depèn perquè tens que valorar qui tens davant i a la millor qui tens davant tens que ser més dur o qui tens davant tens que ser molt sensible. No? Uh-huh. T'has d'adaptar a la situació, a la circumstància, però fer un... No hi ha un manual d'agent tutor. No? Vull dir, i aquí sí que és important i nosaltres des de la policia ens agradaria que sobretot aquí l'agent tutor és important que sigui una persona amb experimentada, no? Que sigui un policia ja que de vegades ja no està perquè físicament, perquè els anys passen i tal, per estar al carrer, per estar corrent darrere d'algú, però aquesta experiència és una pedrera que no podem deixar perdre, no? Hi ha moltes vivències, moltes experiències i això s'ha d'aprofitar d'alguna forma. És una persona que encara pot donar molt de treball, pot donar molt, molt a la policia, per exemple, fent d'agent tutor.
1: I per acabar, recuperant una mica de participació de la policia local al tema de la salut mental, existeix algun protocol d'actuació quan detecteu una persona amb possibles problemes de salut?
0: Sí, evidentment, la salut mental està ara de moda, però desgraciadament ha estat tota la vida, no? Amb problemes de salut mental. Evidentment, nosaltres quan detectem alguna situació que tot apunta que aquella persona està desregulada o que està molt desconcertada o que té una necessitat, que té un comportament que se surt de fora de la norma, no? Doncs recorrem al SEM, als metges, i els metges, doncs, en aquest cas, ja els expliquem, o SEM, els tècnics primer, i després podem demanar una medicalitzada, per exemple, no? Imagina que tenim una persona descontrolada en un domicili que està posant en risc, per exemple, la seva família, no? Nosaltres la intervenció primer que tenim és anar amb molta cura, perquè aquesta persona no hem de perdre de vista de que no sabem bé el que està fent i a la millor té la policia i pot pensar que és un enemic que va matar-lo, no? I pot agafar un ganivet i te pot fer alguna cosa. De fet, quasi per desgràcia, han hagut molts casos de companys que han perdut la vida amb aquest tipus d'actuació, no? Tant Mossos com policies locals. Aleshores, el que se fa és intentar ja avisar directament quan se fa la trucada de que aquella persona està descontrolada, està desregulada i sobretot si pot venir ja un metge per fer un tractament ja de xoc, que pot ser a la millor doncs, injectar-li algun tipus de calmant i a partir d'aquí doncs, començar a treballar amb ell. I, bueno, i després fer seguiments també que ens manen. Vull dir, és un tema que es preocupa perquè té una afectació important, sobretot al veïnat, quan vas a un veïnat que té com a veí, és curiós, una persona amb un trastorn mental o una malaltia mental, i tu dius, bueno, si era muy buena persona, no? Si és muy buena persona, però quan se descontrola és una bomba, no? I hem d'evitar això, intentar col·laborar amb ells per minimitzar danys.
1: Doncs, com bé expliques, Leo, el context, no?, és realment complex. També, bueno, destacar, doncs, el paper tan rellevant que té la policia local en la detecció de situacions de vulnerabilitat com la de, en la derivació i el treball conjunt

0: amb altres professionals. Per això et vull agrair doncs, que hagis vingut aquí en aquesta entrevista i ja, bueno, que tanquem. No sé si tens alguna cosa més a afegir.
1: No, simplement que la policia local estem a disposició de la ciutadania, dels diferents requeriments que tenim, i aquest de la salut mental és un d'ells que poder, fins ara no el tenim encara interioritzat i ens hem de posar les piles perquè hem de començar ja... Bueno, ja ho hem fet sempre, però ara amb més qualitat per poder afrontar això que ens ve ara.
0: Doncs totalment d'acord. Moltes gràcies, Leo, per estar aquí.
1: Gràcies a vosaltres.
2: A fons.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.

Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció A la carta de radiocastelldefels.org.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Si, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
3: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
2: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
3: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
1: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 8 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. El desembarcament pirata tornarà a conquerir la platja de Castelldefels. La població ja escalfa motors per una de les cites més esperades del calendari festiu. Del 10 al 12 de juliol, la ciutat tornarà a mirar el mar amb una nova edició de les Festes del Mar, una celebració que, des de fa gairebé 3 dècades, reivindica la història marinera del municipi i omple la façana marítima de cultura popular, música i activitats per tota la família. Una gala als Jardins del Castell acomiada la primera edició del Biodança. La gala de Cloenda, celebrada el passat 4 de juliol, va posar el punt i final a més de 2 mesos de dansa compartida amb més de 25 actuacions i prop de 9.000 assistents al conjunt del festival. El dispositiu de seguretat del Tour de França es tanca amb un balanç positiu. Milers de persones van sortir al carrer per viure una jornada històrica marcada pel pas de la segona etapa del Tour de França, que ha convertit Castelldefels en un dels escenaris protagonistes del Gran Depart de Barcelona 2026. Un ampli dispositiu de seguretat, mobilitat i voluntariat ha garantit el desenvolupament de l'esdeveniment. S'acosta el dissabte solidari. A la plaça de l'Església es celebra aquesta festa en què les ONG locals presenten els seus projectes de cooperació i sensibilitzen sobre la pau i la solidaritat amb tallers infantils, música en directe i venda d'artesania, menjar i begudes d'arreu. Castelldefels manté l'alerta per l'onada de calor intensa que viurà avui la seva jornada més crítica. L'Ajuntament de Castelldefels comunica que es manté activitat en fase d'alerta al Pla Bàsic d'Emergència Municipal per calor intensa davant la continuïtat de l'episodi d'onada de calor que afecta la major part del territori i que es perllongarà com a mínim fins demà dijous 9 de juliol. Comencem.

0: Nascudes l'any 1998, les festes del mar s'han consolidat com una de les grans celebracions de l'estiu al Baix Llobregat i cada any reuneixen milers de persones al voltant d'una programació que combina tradició, patrimoni i oci. El regidor de Cultura, Cristian Undamel, destaca que les seves festes del mar s'han convertit en tot un referent entre les celebracions de la costa catalana.
1: És meravellosa perquè reuneixen, per exemple, en un dia poden arribar a veure 150.000 persones en un dia. És una bogeria el que acull les festes del mar, que és un referent de festes no només de la comarca, sinó també de la costa, tota la costa catalana. No? I, evidentment, s'aposta molt per els arrels, per la nostra història, per la cultura catalana i per les actes musicals.
0: L'acte més esperat torna a ser, sens dubte, el desembarcament pirata que tindrà lloc el dissabte a les 8 del vespre a la platja a l'altura del carrer 11. L'espectacle recrearà un any més l'arribada dels pirates a la costa de Castelldefels amb una espectacular posada en escena a càrrec de Performing Arts, que combinarà interpretació, efectes especials, lluites, foc i una gran participació ciutadana. Abans del desembarcament, a les 7 de la tarda, la tradicional cercavila pirata amb els tabalers de Castelldefels recorrerà el passeig des de la plaça de les Palmeres fins a la zona de la platja, escalfant l'ambient per al gran espectacle. El regidor de Cultura explica què fa tan especial aquest esdeveniment que cada any reuneix a milers d'espectadors.
1: L'important, jo crec, que de l'èxit és la gran tasca que fa l'escola Performing Arts, d'aquesta preparació, primer d'haver preparat els temes, de coordinar tots els participants de l'espectacle, que no és gaire fàcil i que, dic, any rere any es consolida com èxit de participació, els efectes especials, la presència del nostre Garigotx, sens dubte, que jo crec que és l'hil conductor de tot l'espectacle, la posta en escena, jo crec que és màgic veure el desembarcament pirata i, evidentment, porta història, o sigui, pots veure un tastet de la nostra història, el sentit de pertinença, de qui som, d'on venim, i jo crec que el desembarcament pirata sempre és i serà un èxit del programa de les Festes del Mar.
0: Una de les claus de l'èxit és precisament la implicació de desenes de persones voluntàries que participen activament en la recreació històrica. Per molts, formar part del desembarcament és una experiència inoblidable.
2: Este es mi primer año en el desembarco y la verdad, bueno, lo vi porque mi hija está apuntada a Performing y entonces desde Performing enviaron el link con todo para hacer la inscripción. Y la verdad que me pareció una buena oportunidad para hacer algo en familia con mi hija. Y nos hemos apuntado las dos y este ha sido nuestro primer año y la verdad es que está siendo una experiencia muy enriquecedora porque se conoce a mucha gente nueva y como que abres un poco más tus miras y los ensayos se ve mucha colaboración, mucha empatía entre todos y la verdad me está gustando mucho la experiencia.
0: Però les festes del mar són molt més que el desembarcament. Durant tot el cap de setmana, el Mercat del Mar tornarà a ocupar el passeig marítim entre els carrers 12 i 15 amb parades d'artesania, comerç de proximitat, gastronomia i restauració. La programació començarà divendres amb una exhibició de country i la tradicional encesa simultània de les quatre torres de guaita, que aquest any celebra el seu desè aniversari. La nit continuarà amb el concert de l'Associació Musical de Castelldefels als Jardins del Castell amb les actuacions musicals a la plaça de les Palmeres. Precisament una de les novetats destacades d'aquesta edició és la renovació de la proposta musical.
1: Com a novetats enguany trobarem concerts, que sempre són propostes molt diverses que es porten de l'equip de festes i realment podem trobar aquesta novetat que és el Tardeon de 90 partits amb una sessió, som dos veïns de Castelldefels, aposta clara també de nou pel talent local, el 90 Tardeos, que podrem veure tots els temes que jo crec que gent que sortia a festa als anys 90, jo no vaig poder veure'l, però que podrà trobar tots els millors temes.
0: Dissabte, després del desembarcament pirata, arribarà la tradicional sardinada popular, el Tardeo dels 90 a la plaça de les Palmeres i com a cloenda de la jornada el gran castell de focs artificials sobre la platja. Les activitats continuaran diumenge amb la Diada Castellera, la participació dels castellers de Castelldefels, els matussers de Molins de Rei i els castellers de Terrassa. I acabaran amb una cantada d'havaneres del grup Mar i Vent amb el tradicional repartiment del rom cremat. Durant tot el cap de setmana també se celebrarà el torneig de Volei Boom, Festes del Mar, així com diverses activitats familiars organitzades per la Biblioplatja Carme Romaní. Per facilitar l'assistència divendres i dissabte hi haurà un servei gratuït d'autobús entre el centre de la ciutat i la platja, des de les 6 de la tarda fins a 2:45 de la matinada. El regidor de Cultura ha volgut destacar també el paper fonamental de totes les persones que fan possible aquesta gran festa.
1: És un plaer, no?, veure la il·lusió de tots els veïns que participen, com li posen les ganes perquè surti el millor possible l'espectacle. Bueno, doncs, evidentment, per part de tot l'equip de govern, felicitar i agrair a aquests veïns i veïnes que participen i que posen tota l'estima al desembarcament pirata.
0: Castelldefels tornarà així a mirar el Mediterrani durant 3 dies en una festa que posa en valor la seva història, la seva identitat marinera i la seva implicació de centenars de persones que, any rere any, contribueixen a mantenir viva una de les tradicions més estimades de la ciutat. La primera edició de la Biodança es va acomiadar amb una gala als jardins del castell. I també fem balanç d'un dels esdeveniments culturals que ha marcat els darrers mesos a Castelldefels. Els Jardins del Castell van acollir diumenge la gala de Cluenda de la primera edició de Biodança, el nou Festival Internacional de Dansa impulsat per l'Ajuntament de Castelldefels, que va posar el punt i final a més de 2 mesos d'activitat cultural amb un balanç molt positiu. La vetllada oberta a tota la ciutadania va començar amb un còctel de benvinguda i va reunir a representants institucionals, artistes, companyies i públic per celebrar l'èxit d'un festival que, des del passat 29 d'abril, va convertir la dansa en protagonista dels carrers, places i equipaments culturals del municipi. Durant l'acte es va projectar un recull audiovisual amb els moments més destacats d'aquesta primera edició, recordant les actuacions i activitats que, al llarg de més de 2 mesos, van omplir la ciutat de moviment, creativitat i talent. El regidor de Cultura, Cristian Undamal, va destacar l'excel·lent acollida que va tenir el festival i va assegurar que Biodança ha nascut amb la voluntat de continuïtat.
1: A veure, això és positiva. Jo crec que el Festival Biodança ha vingut per quedar-se. És un festival que, com van comentar a la Cluenda, ja tenim l'ull de grans festivals, no només autonòmic com a Catalunya, sinó ja nacionals, internacionals, companyies de dansa que ja estan interessades en poder participar en el festival de l'any que ve. La veritat és que és tot un èxit. Vam posar també un tastet de les dates que hem pogut recollir durant tot el festival. Gairebé 9.000 assistents en tots els espectacles, 30 professionals que han pogut comptar en aquest festival. També jo crec que aquests 3 blocs han posat claretat a com realment com donar un reconeixement a la dansa, perquè sempre, jo ho deia, la dansa és de les disciplines culturals que menys valorades estan i, evidentment, Castelldefels, per la història i per la voluntat que té la ciutadania, havíem de fer aquest festival i, bueno, jo crec que és un festival que en pròxims anys serà un festival molt referent a nivell, com he comentat abans, nacional i internacional i que ha vingut per quedar-se.
0: La gala va culminar amb la representació de Història de un salto de la companyia The Concept, una proposta reconeguda internacionalment que va captivar el públic i va posar el punt final en una primera edició marcada per la qualitat artística i la participació ciutadana. Durant els més de 2 mesos de programació, Biodança va oferir més de 25 actuacions a diferents espais de la ciutat, amb la participació de companyies professionals, artistes internacionals i talent local, reunint més a prop de 9.000 espectadors. Amb aquesta primera edició, Castelldefels va reforçar la seva aposta per una cultura oberta, participativa i de qualitat, consolidant la dansa com una disciplina amb un paper cada vegada més destacat dins de la programació cultural del municipi. Els organitzadors ja treballen amb voluntat que Biodança tingui continuïtat i es consolidi com una cita estable dins del calendari cultural de la ciutat. I més enllà de l'èxit esportiu i de l'ambient festiu que va deixar el pas del Tour de França per Castelldefels, l'Ajuntament també fa una valoració molt positiva del dispositiu especial de seguretat i emergències que es va desplegar durant tota la jornada. Durant mesos, els diferents serveis municipals i els cossos d'emergència van treballar de manera coordinada per preparar un operatiu que havia de garantir la seguretat de milers de persones en un esdeveniment de base internacional. La planificació va culminar diumenge amb l'activació del centre de

0: Vull dir, i passava per tot passe marítim. Aleshores, dins de tot el que es va donar, doncs, el que fem és intentar anar a preparar el pitjor escenari possible que es donés per tal de garantir tant la seguretat tant dels ciclistes, els participants i també de ciutadans, perquè clar, vull dir, va haver-hi molts tancaments i moltes coses que van ser impediments.
1: En el dispositiu hi van participar agents de la policia local, Mossos d'Esquadra, Sistema d'Emergències Mèdiques, Protecció Civil, el Servei de Salvament i Socorrisme de les Platges, personal municipal, voluntariat i equips de suport a la mobilitat que van treballar de manera coordinada durant tota la jornada. Precisament aquesta coordinació va permetre actuar amb rapidesa davant d'una emergència sanitària registrada a la platja de Castelldefels. La intervenció conjunta dels socorristes de Proactiva, els equips sanitaris i els cossos de seguretat va garantir una resposta immediata, convertint-se en un exemple del bon funcionament del dispositiu. Des de policia local també s'ha volgut posar en valor la implicació i la professionalitat de tots els serveis que van participar en l'operatiu, així com el comportament exemplar de la ciutadania.
0: Voldria aprofitar, bueno, d'entrada, felicitar a tothom que ha col·laborat amb aquest dispositiu, que ha estat molt ampli, de Via Pública, Mossos d'Esquadra, moltes empreses que han col·laborat, molta gent de l'Ajuntament, i sobretot felicitar l'èxit d'aquest dispositiu, perquè realment ha estat així, sobretot no hem tingut cap incident greu. I una mica, doncs, orgullós, no? Hi ha vegades que pots estar orgullós, d'aquesta vegada estem orgullosos des de la policia d'haver col·laborat amb un event tan important i sobretot que hagi passat per aquesta de fer-los i hagin deixat un bon sabor de boca sense cap imprevist i sense cap accident i res semblant.
1: L'Ajuntament considera que el desplegament organitzat amb motiu del pas del Tour ha estat un èxit tant des del punt de vista logístic com operatiu i destaca que la col·laboració entre administracions, serveis d'emergència, voluntariat i ciutadania va ser clau perquè una jornada amb gran afluència de públic es desenvolupés amb total normalitat. Castelldefels celebrarà el pròxim dissabte 18 de juliol una nova edició del Dissabte Solidari. La plaça de l'Església acollirà una jornada oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de donar visibilitat a la feina que desenvolupen les entitats locals de cooperació i solidaritat. En aquesta edició hi participaran 12 entitats de Castelldefels que al llarg de l'any impulsen projectes de cooperació internacional, ajuda humanitària i sensibilització en diferents països. La iniciativa vol acostar aquesta tasca a la ciutadania i convertir la solidaritat en la protagonista de la jornada. El regidor d'Educació, Cooperació i Solidaritat, Ramon Amador, explica com s'ha plantejat aquesta nova edició del Dissabte Solidari.
2: No, és un acte, és una cita doncs, que m'agrada sobretot perquè converteix la plaça de l'Església en un gran espai de trobada. De trobada serà a partir de les 7 de la tarda, és tarda nit, amb la frescor, esperem que no faci massa calor, però és a la plaça de l'Església i és de trobada, com he comentat, perquè aquí al centre són les entitats del Consell de Pau, el Consell Municipal de Pau i Solidaritat.
1: Durant tota la jornada, les entitats oferiran activitats pensades per tots els públics. El programa inclou tallers infantils, degustacions i diferents propostes participatives perquè els assistents puguin conèixer de prop els projectes que es duen a terme durant tot l'any. Ramon Amador detalla alguna de les activitats previstes.
2: Però bueno, Dissabte Solidari, les entitats de cooperació del municipi, doncs, faran la seva presència, explicaran els seus projectes i, a més, com m'has preguntat, doncs, hi haurà més coses, no només exposició de tot aquests projectes, sinó que hi haurà també tallers infantils, artesania, degustacions, activitats per als infants. Hi haurà també concerts, 3 concerts per acabar convertint la solidaritat també en una festa oberta i per a tothom.
1: A més de les activitats familiars, la jornada comptarà amb actuacions musicals i un programa que s'allargarà durant tot el

0: el dia. El regidor també repassa els horaris previstos i posa en valor el paper de les entitats participants.
1: L'horari serà de 7 a 11, mitja, 12 de la nit. Ja estaran aquests tallers, aquestes entitats, hauran tallers, hi hauran tallers de per tota la família i després els concerts. Els concerts començaran doncs, a partir de les 9 de la nit, una rumba catalana amb Sikus Carbonell per ballar i continuar la festa, versions amb Fugadors d'Alcatraz, doncs, aquests són els dos més importants, i la resta, doncs, si aneu i jo us convido a assistir-hi, doncs podem gaudir de tot el que tenim preparat. No nosaltres, no només l'Ajuntament, no només l'organització, no només les tècniques de solidaritat, sinó també doncs, totes les persones que hi ha darrere de cada entitat, de la feina que fan, que s'ha de reconèixer també la implicació i tot el que fan durant no només un dissabte, això és unes hores per veure, sinó durant tot l'any.
0: Més enllà del vessant lúdic, el dissabte solidari també vol ser un espai per fomentar la sensibilització i donar a conèixer la realitat que viuen moltes comunitats arreu del món, així com la tasca que desenvolupen les entitats de cooperació des de Castelldefels. Ramon Amador destaca la importància d'aquesta feina de conscienciació.
1: Continuem educant a l'estiu. Continuar educar és molt més que tot això, no? És educar, és aprendre a conviure, i jo crec que aquest acte, aquesta sensibilització que tenen les entitats, doncs, a conviure, a respectar, a comprendre altres realitats i implicar-nos en la construcció d'un món millor, doncs, també és una bona forma d'aprendre que la solidaritat també doncs, s'aprèn.
0: Des de l'Ajuntament recorden que a partir de dilluns 13 de juliol es podrà consultar tota la programació del dissabte solidari tant a les xarxes socials municipals i als panells informatius de la ciutat amb els horaris i totes les activitats previstes. Castelldefels continua en fase d'alerta davant l'onada de calor que afecta aquests dies al municipi i bona part de Catalunya. Segons les darreres previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres serà la jornada de més risc, amb temperatures que podrien superar els 38 graus i mig durant les hores centrals del dia, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre. L'Ajuntament manté activat el Pla Bàsic d'Emergència Municipal per calor intensa, mentre que Protecció Civil i la resta de serveis municipals continuen fent un seguiment constant de l'evolució de la situació. Tot i que es preveu que l'episodi es mantingui almenys fins demà dijous, els models meteorològics apunten a una lleugera davallada de les temperatures de cara a divendres. A més de les altes temperatures, aquests episodis afavoreixen l'augment dels nivells d'ozó troposfèric, un contaminant atmosfèric que pot afectar especialment a les persones amb malalties respiratòries, la gent gran, els infants i aquelles persones que practiquen activitat física a l'aire lliure. Així ho explica el tècnic municipal de Protecció Civil, Joan Álvarez.
2: El concepte d'ozó troposfèric, com bé dius, no és molt conegut, no es parla massa, però és un risc que, bueno, que té una importància per a la salut pública, no només dels col·lectius més vulnerables, sinó per tothom. L'ozó és un cas que és habitual, que està present a l'atmosfera, no? Què passa? A la troposfera, és a dir, des de la superfície fins a uns 10 quilòmetres d'altura, a la troposfera, en unes quantitats determinades, aquest gas pot ser contaminat.
0: Davant d'aquesta situació, Protecció Civil recomana evitar l'exposició al sol durant les hores de màxima calor, hidratar-se sovint, encara que no es tingui set, portar roba lleugera i ajornar qualsevol activitat física a primera hora del matí o al vespre.
2: Efectivament, les hores més perilloses del dia són quan hi ha més irradiació solar. Així, a mode aproximat, pues, serien entre les 10, les 5, les 6 de la tarda, i ja de cara al vespre, de cara a la matinada, doncs, aquests nivells d'ozó es redueixen.
0: L'Ajuntament recorda també que la ciutat disposa de diversos refugis climàtics, com biblioteques, equipaments municipals climatitzats, especialment pensats perquè les persones més vulnerables puguin protegir-se de les temperatures extremes. L'episodi de calor també manté molt elevat el risc d'incendi forestal. Castelldefels continua en alerta en el Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals, mentre que la Generalitat manté activat l'Infocat en fase d'emergència per simultaneïtat d'incendis que afecten diferents punts del territori.
2: Bueno, relacionat també amb la calor i l'ozó, bueno, aquí més en la calor, ara en poca estona també emetrem una prealerta del risc d'incendis forestals a nivell preventiu, perquè bueno, un dels factors que fa augmentar el nivell d'incendi pues és la calor, no? Ja que somet a un estrès hídric a la vegetació, i bueno, quan més seca la vegetació, més perill d'incendi hi ha.
0: Des de Protecció Civil es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui provocar un foc i avisar immediatament al 112 davant qualsevol columna de fum o inici d'incendi. Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dimecres 8 de juliol, a Castelldefels. El desembarcament pirata tornarà a conquerir la platja de Castelldefels. Castelldefels ja escalfa motors per una de les cites més esperades del calendari festiu. Del 10 al 12 de juliol, la ciutat tornarà a mirar el mar amb una nova edició de les Festes del Mar, una celebració que des de fa gairebé 3 dècades reivindica la història marinera del municipi i omple la façana marítima de cultura popular, música i activitats per tota la família. Una gala als Jardins del Castell acomiada la primera edició de Biodança. La gala de Cloenda, celebrada el passat 4 de juliol, va posar el punt final a més de 2 mesos de dansa compartida amb més de 25 actuacions i prop de 9.000 assistents al conjunt del festival. El dispositiu de seguretat del Tour de França es tanca amb un balanç molt positiu. Milers de persones van sortir al carrer per viure una jornada històrica marcada pel pas de la segona etapa del Tour de França, que va convertir Castelldefels en un dels escenaris protagonistes del Gran Depart de Barcelona 2026. Un ampli dispositiu de seguretat, mobilitat i voluntariat ha garantit el desenvolupament de l'esdeveniment. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han estat marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 12.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia, repassem ara l'actualitat informativa, el butlletí de Ràdio Castelldefels. Es comunica que es manté activada la fase d'alerta del Pla Bàsic d'Emergència Municipal de Castelldefels per calor intensa a causa de la continuïtat de l'episodi d'onada de calor fins demà, dijous 9 de juliol. A més d'aquest avís de perill màxim per al llarg de la jornada d'avui, 8 de juliol, més endavant es torna a recordar també que demà s'espera una franja especialment intensa a partir de les 2 del migdia i fins les 8 del vespre. Aquest avís implicaria poder tornar a superar els 38,6 graus. Castelldefels presentarà al·legacions sobre el soroll de l'aeroport. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha obert el període de consulta pública de la proposta de circular aeronàutica que regularà els procediments de disciplina del trànsit aeri en matèria de soroll a l'aeroport Josep Tarradellas, Barcelona al Prat. L'Ajuntament de Castelldefels presentarà al·legacions al text. Comencen les obres de millora de la xarxa elèctrica d'Endesa amb afectacions a l'Avinguda Constitució. Aquests treballs d'Endesa comencen al llarg de la jornada d'avui, dimecres 8 de juliol, i està previst que s'allarguin fins al 12 d'agost. Durant aquest període es tallarà el sentit Gavà en un tram de l'Avinguda de la Constitució, mentre que la circulació en sentit Sitges es mantindrà operatiu amb un carril. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa. Tornem d'aquí una hora. Fins ara.
4: Castelldefels avui.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
9: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
10: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te-la ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
11: Si sí, per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
12: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
11: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
12: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
10: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels.

espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, benvingudes i benvinguts a aquesta nova edició de l'Així som de Ràdio Castelldefels. Avui és dimecres 8 de juliol i com cada dia, de dilluns a divendres, us acompanyarem fins a la una del migdia. El control tècnic tinc amb mi en Gerard Carreras i us està parlant Estefania González. Durant el programa d'avui, el Castelldefels Coffee, aquest espai de tertúlia política, ens acompanyarà Movem en Comú Podem, Castelldefels, amb el seu membre del partit, Javier Martín. Això serà a 2:15 del matí. A continuació, avui parlarem... Tenim diversos temes, perquè parlarem, per exemple, de l'escola d'estiu per a la gent gran, que està en marxa al llarg d'aquest mes de juliol. En parlarem amb el cap de l'àrea de gent gran de l'Ajuntament, Pep Ribas. Després, parlarem també amb la cap de la unitat d'Espais Verds de l'Ajuntament. En parlarem en concret sobre les obres del Parc del Castell i del Talús de Bisbe Urquinaona. També voltarem pel comerç. Avui ens aproparem a un centre de tatuatges. No sé jo, us esteu plantejant fer-vos en un? Doncs això al voltant de les 12 del migdia, una mica abans, em sembla que serà, farem aquesta connexió a la unitat mòbil amb el company Miguel Navarro. S'aproparà a Tattoo Viper, ja que fa uns mesos, complien 20 anys i encara... De fet, realment els van complir al setembre de l'any passat, però encara continuen de celebració, enguany. I més entrevistes al llarg d'aquest Així som. Parlarem de la campanya Ecovidrio, que tot just comença a la ciutat, amb aquesta recollida i, sobretot, una campanya molt adreçada als comerços, als establiments de restauració de la ciutat. I per acabar farem una selecció de jocs de taula perfectes per aquest estiu, jocs de taula que podeu agafar en préstec a la biblioteca. Això ho parlarem amb la tècnica de la biblioteca Carolina Castaño. I entremig, recordeu que cada hora en punt fem aquest butlletí informatiu amb els titulars destacats de l'hora. Atenció ara mateix a aquesta hora a la ciutat, perquè ens acaba d'arribar una actualització de les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya i un comunicat d'actualització del Pla Bàsic d'Emergència Municipal per calor intensa. Aquest comunicat ens el facilita Protecció Civil, on ens comuniquen que aquesta alerta del Pla Bàsic d'Emergència Municipal per calor intensa continuarà amb aquest episodi d'onada de calor molt intensa fins demà dijous 9 de juliol. Aquest avís ens implica que podríem tornar a superar els 38,6 graus, així que molta precaució al llarg d'aquesta jornada d'avui i demà, molta hidratació i molta crema solar. I sobretot, també, com sempre ens recorden des de l'àrea de Protecció Civil, tinguem molta cura de les persones més vulnerables. Amb això, comencem aquest Així som d'avui dimecres 8 de juliol.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

0: Castelldefels Coffee.
1: Comencem una nova edició del Castelldefels Coffee, aquest espai d'entrevistes polítiques del magazín Així Som, on cada dia conversem amb els representants dels diferents grups municipals per conèixer la seva visió sobre l'actualitat de Castelldefels. Avui és dimecres i ens acompanya Javier Martín, regidor de Movem en Comú Podem Castelldefels. Javier, molt bon dia, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
2: Molt bon dia, moltes gràcies.
1: Venim d'un cap de setmana amb molt moviment a la ciutat, el Pas del Tour, la Cluenda del Viudansa. Quina valoració en fa de tot plegat?
2: Bueno, la veritat és que Castelldefels és, no, és una ciutat molt i molt viva, ho ha estat sempre, a més és una ciutat, com sabem, turística i de plena de visitants, i de fet l'Ajuntament sempre ha donat molta alternativa i molta activitat. La veritat que nosaltres venim denunciant des de fa un temps que aquesta activitat s'ha multiplicat darrerament, de vegades amb espectacles que no tenen molt de rerefons, però en aquest cas, no, el Viudansa nosaltres sí que hem defensat com un projecte de ciutat, que recolzem plenament, amb plena participació de les entitats, que ponen al centre la cultura i uneix aquesta internacionalitat, vocació d'internacionalitat del festival, amb la promoció també del talent local. Així que enhorabona a les organitzadores, també felicitar el regidor per la seva feina, i esperar que l'any que ve es torni a repetir i, com vam dir, no, que altres activitats de la ciutat que nosaltres estem dominant, que són una multiplicació d'activitats que està fent l'alcalde, doncs pensem que s'haurien de racionalitzar i apostar més per espectacles com aquest, com el Viudansa, que sí que pensem que deixen impremta a la ciutat. I després, particularment, amb el tema del Tour de França, doncs, pues molt content de viure a Castelldefels la festa del ciclisme, de deixar imatges espectaculars que pensem que ha estat unes imatges pel record, una experiència pel record. Jo, que sóc aficionat al ciclisme des de petit, no aficionat prou, però sí que aquests seguidors del Tour de França que no es fan la migdiada quan a les 4 de la tarda, doncs la veritat és que fa goig, no? I fa goig perquè també detectes, no, quan aquesta sensació de que el ciclisme és un esport minoritari, quan arriba a la teva ciutat, com la gent al·lucina amb aquesta caravana, amb aquest muntatge, quan veu els ciclistes en directes i llavors sents que aquest espectacle arriba. Lamentar també, doncs, que aquest espectacle, doncs, serveixi un altre cop, doncs, per tapar altres deficiències que té la ciutat, que el Tour de França no s'utilitzi per deixar una impremta de mobilitat sostenible a la ciutat. Pensem que ja estem en un govern, venim denunciant, que ha posat per davant la mobilitat en vehicle privat, de motor, en comptes de continuar amb el projecte de potenciar els carrils bici. Llavors el que ha fet és desmantellar les artèries principals que s'havien fet el mandat passat, com l'Avinguda de la Pineda, i està substituint aquesta prioritat de la bicicleta pues per altres, pues per la prioritat del cotxe i carrils bici que donen la volta i no són, i són compartits amb el cotxe. I una mica és el que no ens agrada aquest govern, no? Que com fa una mica de ràbia, com tapa aquests esdeveniments, els ajuda a netejar una mica la cara i donar una imatge de la ciutat que potser estem desaprofitant.
1: Un altre esdeveniment que estava recordant ara del passat cap de setmana i que des de Movem sempre s'ha fet una valoració positiva són les festes de barri, que tot just hem superat l'Equador, arribant a la celebració de Lluminetes.
2: Exacte, sí, vam viure les de Vistalegre, Gran Roca, aquest cap de setmana el protagonisme ha estat per Lluminetes, unes de les poques que encara existeixen. Hi ha molts barris que no poden mantenir aquesta tradició o altres que ho poden fer, doncs, per circumstàncies molt concretes. I jo pensem que això, que és un element que dona identitat, que també dona un sentit a una participació, doncs, més, hi ha una participació més reivindicativa a les decisions de veïns, una participació més lúdica, que també una amb l'altra, doncs, dona coherència i dona sentiment de pertinença, millores del barri i també gaudir del barri. Amb això nosaltres hem defensat que s'han de buscar fórmules per potenciar-les. Pensem que hi ha mecanismes. Nosaltres hem defensat sempre que les guinguetes urbanes de la ciutat, doncs, amb les seves licitacions podrien contribuir amb aquestes festes de barri. Antigament les festes de barri, els barris dirigien directament guinguetes, això amb la legislació actual no pot ser, però amb el que recau de l'Ajuntament, doncs, podria destinar una part que redundeixi amb els veïns i d'aquesta manera puguin fer les festes de barri, però encara més vistoses, no? Atractives.
1: Mm-hmm. Ja que estem parlant del balanç del cap de setmana passat, ara ens arriben les festes del mar, un altre d'aquests moments tan tradicionals i tan simbòlics de la nostra ciutat.
2: Sí, tots esperem en goig, no? El desembarcament pirata, les sardinades, Bueno, és una festa molt tradicional d'aquí de la ciutat, amb aquest doble polo que té la ciutat, no? Les festes de la ciutat i les festes de la platja. Hi ha qui diu que les autèntiques festes de l'estiu de Castelldefels són les de la platja. Bueno, jo aquí discrepo una mica, però sento que ho sento perquè ho diuen, perquè realment és quan la ciutat hi ha més gent de la que no ha marxat encara de vacances, reuneix molts visitants, és una, a la

0: la crítica va en que creiem que s'haurien de centralitzar. De mateixa manera que abans comentava que uns espectacles podrien reduir per donar més rellevància al Festival Internacional de Dansa, doncs exactament el mateix amb les festes de la ciutat, que cada cap de setmana amb múltiples DJs o múltiples activitats festives que totes van acompanyades sempre d'espectacles musicals, de barra, de festa, de beguda, doncs això no, pensem que no és la manera. Nosaltres pensem que hi ha cap de setmana que els veïns mereixen un descans que, i aquests recursos estarien millor empleats en, per una banda es poden repartir en necessitats més estructurals de la ciutat i per d'altra banda doncs, a potenciar les festes de major, les festes tradicionals, la festa major d'estiu o altres esdeveniments amb petjada més, més cultural. Per tant, no ens podran atacar amb que no, ens agrada la festa, ens agrada la festa, ens agrada més i millor, tota revolució, si no és ballant, no és revolució, però precisament no, doncs per s'ha de fer un equilibri a la ciutat i en aquest sentit és on pensem que el govern del senyor Reyes no té un equilibri, no té un projecte de ciutat i viuen a l'esdeveniment i a la promoció permanent de la ciutat en favor no, doncs d'uns pocs.
1: I amb aquest tema de model d'oci nocturn a la platja, però ara passem ja en general també a ciutat, com estava mencionant tot just en la seva intervenció, hem de parlar que recentment a un dels plens municipals es va portar una proposta de replanejament de Camí Ral, on aquí s'està comentant la possibilitat d'incloure una discoteca.
0: Sí, precisament això és el que pensem que no s'està parlant prou. De fet, la denúncia que fem és que quan va sorgir aquesta aprovació inicial de planejament, ahir va sortir al ple, vèiem que es donava aquesta possibilitat. Ja fa uns anys, arrel d'un model de festa que es va promocionar en les discoteques de Playafels, que va acabar amb tancaments temporals de la discoteca, va començar a sorgir la possibilitat que els propietaris plantejaven per mantenir aquest model de negoci amb de festes amb de 16 anys, de d'oci doncs, més no sé com explicar-ho, més jove però més enfocat a l'alcohol, a traure joves doncs, de tota la comarca i omplir no, amb una festa com és més de moda, doncs pensem que això doncs, és un model d'oci que pensem que nosaltres no compartim i molt menys en un barri com el de Llumineta. Per tant, nosaltres vam apostar sempre doncs, que el barri de Playafels doncs, tingués un model d'oci nocturn doncs, sostenible amb les festes que hi ha actualment doncs, ja donen rendiment i donen un servei a la ciutat d'oci i és compatible si es fan unes condicions amb la vida al barri. No? En qualsevol cas, si s'havia de plantejar un canvi de model, doncs pensem que ha de ser de manera transparent. I aquí és on pensem que el govern de Reyes està ocultant un debat i està prenent decisions en favor d'un privat sense consultar la ciutadania, una cosa que podria ser totalment irregular i que podria tombar el planejament. El regidor precisament encarregat del tema, a la comissió informativa, ja se li va escapar no? el tema que es podria ser que hi hagi un trasllat de la discoteca que després, en sessions obertes, va canviar del tot i va negar en absolut i va desmentir les seves pròpies paraules i va dir que si un privat demanava llicència per discoteca, doncs pues seria una cosa que no tindria res a veure amb la seva decisió de posar aquesta possibilitat a la modificació del planejament. I aquí pensem que és on es van delatar. Si precisament es demostrés que això el govern ho ha fet perquè ha parlat amb un privat per dir-li que farà un canvi de planejament urbanístic perquè ells puguin demanar una llicència a canvi que ells renunciïn a la seva llicència anterior, doncs això estem en un frau de llei absolut perquè s'està fent una modificació de planejament pensant en un privat. Després, si anem a buscar els informes que van motivar aquesta modificació del planejament, ja informa, una part de l'informe diu aquesta parcel·la justament del Camí Ral doncs podria ser que albergués una discoteca. Això pensem que és totalment inaudit i des de moment estem preparant unes al·legacions a aquesta modificació del planejament per portar-ho de nou al ple i que es donin explicacions. Si el govern del Partit Popular vol plantejar un canvi de model d'oci nocturn i plantejar models de festa com el que havia a zona hermètica o a Cocoa Mataró on els veïns i la Guàrdia Urbana no donen de si totes les nits per suportar la quantitat de molèsties, botellots, gent, centenars i centenars de persones acudint a una zona industrial, amb tot el que això comporta, doncs hauran d'explicar-ho als propietaris de negocis d'allà del camí

0: que estan totalment alertats per aquesta possibilitat, que ja va ser anunciada en premsa fins i tot en 2024, però que, repeteixo, és una greu irregularitat com hi hagi acords de tapadillo per darrere per portar aquesta discoteca. I, per tant, des de Movem ho volem denunciar. Pensem que això és un canvi d'orientació molt gran a la ciutat i hauria de ser, com a mínim, transparent si es vol fer així i com es vol fer i quines mesures es prendrien al respecte per evitar problemes.
1: Ja per acabar, amb aquests darrers minuts que ens queden, hi ha un altre tema d'especial preocupació per a la ciutadania, que és el soroll de l'aeroport. Aquests dies l'Ajuntament ha anunciat que presentarà al·legacions a la nova proposta estatal sobre els procediments de l'aeroport del Prat i vostès, des de Movem, ja fa anys que treballen aquesta qüestió. De fet, al seu Instagram publicaven fa pocs dies que havien assistit a unes jornades al Parlament Europeu on van alertar d'aquests riscos d'una ampliació de l'aeroport.
0: Sí, és la batalla de David contra Goliat, no? I pensem que tota acció, encara que sembli simbòlica, és poca. Ja van diversos intents de fer aquesta ampliació per part del govern del PSC, per part del govern d'Esquerra Republicana, que va ser una mica tibi amb aquest tema, i va ser la ciutadania i les plataformes que sortien al carrer les que amb aquesta mobilització social han fet tremolar el canyell. I en aquest sentit, doncs, des del nostre espai polític, doncs, en totes les seves formes i dimensions, doncs fem el mateix a totes les institucions, a tots els governs, a tots els parlaments, a tots els ajuntaments on governem, fem exactament el mateix, coses que no poden dir ni el senyor Reyes ni ningú de cap altre partit, que sempre van amb tecnicismes i intentant fer equilibris entre la defensa del medi ambient, la defensa de la salut dels veïns amb el desenvolupament econòmic. Hi ha un debat que és irrenunciable al món, que hi ha una gran part de la societat encara no està disposada a donar, i és que més creixement econòmic significa més destrucció del planeta i que si no aconseguim un model plenament sostenible no hi haurà desenvolupament possible. I en aquest sentit, doncs, que van fer les meves companyes, van viatjar a Brussel·les per mantenir viu el debat, per portar-lo al Parlament Europeu, per fer declaracions i que la flama d'aquesta lluita es mantingui viva, perquè encara que el senyor Reyes aquí faci al·legacions o faci el que li doni la gana, el senyor Reyes és membre del seu partit polític, que defensa activament i ha criticat per activa per passiva que aquesta inversió, aquesta ampliació de l'aeroport no s'hagi donat. És un partit que està totalment entregat al desenvolupisme permanent, que està entregat als grans poders econòmics i farà tot el possible perquè aquest aeroport s'ampliï i que l'alcalde de Tor, en aquest cas del Partit Popular, faci aquestes declaracions és pura estratègia política perquè sap que ha de dir això per poder guanyar i ho té plenament, no, jo poso la mà al foc, que ho té plenament acordat aquesta estratègia localista que saben que no li portaran roc en joc perquè quan el senyor Feijó, esperem que no, governi i tingui de vicepresident a Santiago Abascal, les al·legacions del senyor Reyes li donaran exactament igual i el senyor Reyes possiblement no, ja tindrà les seves ofertes per continuar la seva política al Senat, de ministre, de secretari d'Estat o el que calgui. Per tant, el senyor Reyes ja el coneixem molt bé, és una persona encantadora, molt, molt amable, que és una gran virtut, tant de bo no la tingués, però que té molt clara les seves prioritats polítiques, sap molt bé a qui defensa, sap el que ha de dir i no dir en cada moment i no té cap escrúpol en mentir i dir el que toqui per guanyar les eleccions.
1: Doncs amb això, Javier Martín, hem esgotat el nostre temps del COFI. Regidor de Movem en Comú Podem Castelldefels, moltes gràcies per haver compartit aquests minuts amb nosaltres aquí a l'Així Som de Ràdio Castelldefels i que tingui molt bon dia.
0: Moltes gràcies, molt amable. Enhorabuena.
2: Castelldefels COFI.

0: Bon dia, repassem ara la informació d'actualitat de la ciutat. Castelldefels se suma a una iniciativa europea de transparència. La ciutat és un dels tres municipis catalans seleccionats per participar en la prova pilot del projecte europeu LOCRIS. La iniciativa desenvoluparà indicadors estandarditzats per identificar fortaleses i oportunitats de millora en els sistemes d'integritat dels ajuntaments. Les festes del mar ompliran Castelldefels d'esport, cultura i activitats familiars aquest cap de setmana. Del 10 al 12 de juliol arriben les festes del mar, que tornen també amb un ampli programa d'activitats per a tots els públics. Entre les propostes destaca el torneig de vòlei platja Vòlei Boom Festes del Mar, que es disputarà dissabte i diumenge al Passeig Marítim. Com a prèvia de la celebració, la Biblioplatja Carme Romaní acollirà també diverses activitats familiars, com un dimarts astronòmic, una hora del conte dedicada al pirata Camallarga, i una proposta de sensibilització sobre el medi ambient. I a l'agenda d'aquest cap de setmana, en concret dissabte 11 de juliol, tindrem la campanya Aquest estiu som fans de donar-ho tot. Serà al Centre Cívic Frederic Mompou. Vindran des del Banc de Sang i Teixits per fer aquesta recollida de sang, ja que la necessitat no fa vacances, segons les paraules d'aquest Banc de Sang i Teixits de la Generalitat. I fins aquí el repàs informatiu del butlletí. Tornem d'aquí una hora.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
6: Castelldefels, així som!

0: I ara parlem amb el Pep Ribas, que ja el tenim també aquí esperant, el coordinador del Centre Cívic Frederic Mompou. Què tal, Pep?
1: Com anem? Hola, què tal? Bon dia, molt bé.
0: Molt bé. Parlem de l'escola d'estiu, de la gent gran ara.
1: I nosaltres, com a àrea de gent gran, doncs, tenim l'escola d'estiu, que és la part important que ens queda ara abans d'acabar aquest curs i entrar al proper curs i anar a vacances, evidentment que sí.
0: En què consistirà aquesta escola d'estiu, Pep?
1: Doncs mira, una escola d'estiu que el que si voldria fer un petit recordatori d'on venim, no? Venim d'un inici d'escola d'estiu fa uns anys que vam plantejar activitats a la platja i algunes caminades. Després vam ampliar aquestes caminades i aquesta activitat a la platja per unes activitats també de ioga, vam ampliar una mica, però ens vam adonar compte ja des de fa un parell d'anys que la calor i el canvi climàtic era important també en aquest sentit i vam decidir fer activitats en la que en aquell moment es van anomenar com a centre climàtic, que va ser el Mompou, és un d'ells, i per tant fem les activitats a la sala polivalent del Mompou, una sala àmplia amb aire condicionat per la gent gran. Llavors, des de fa 3 anys ja les fem al Mompou i fem durant tot el mes de juliol tot un seguit d'activitats de matí, en aquest cas enguany, en 7 tallers diferents, que seran 8 classes diferents durant tot el matí on la gent gran s'ha anat apuntant.
0: Ja són les places cobertes o encara
1: doncs,
0: queda lloc?
1: Doncs pràcticament plenes. Si és cert que hem fet una divisió per quinzenes, hem donat l'opció a la gent que s'apunti o bé la primera quinzena o tot el mes. Majoritàriament tothom s'ha apuntat a la primera quinzena, molts ja han ampliat a la segona, però sempre passa que la gent quan s'apunta i després s'ha d'anar a donar compte que no s'ha apuntat a l'altre grup, al grup següent, diguem, a la segona quinzena, i es queda, no? I llavors, jo també vindré dilluns, ja ens ampliarem. Si és cert que fem grups amplis, fem grups de 50 persones, per això hem contractat una empresa especialitzada en aquest tipus de tallers, que em dic que aquest any tenim balls llatins, tenim tai chi, yoga, aeròbic, risoteràpia, relaxació i country. Són activitats, evidentment, que necessiten professors que sàpiguen de la matèria. Els nostres tècnics de gent gran seran també a cada classe, acompanyant aquest tècnic de fora per ampliar el ràtio de persones per arribar a la cinquantena de persones a cada taller, que, com dic, ja estan pràcticament plens, i, per tant, el que farem serà aprofitar aquests matins perquè la gent vagi durant certes hores a fer una activitat 2 dies a la setmana.
0: Els tallers seran al matí amb la climatització pròpia de Frederic Mompou, ja ningú passarà calor, tenint en compte més, Pep, que algunes activitats requereixen esforç físic.
1: Sí, exacte. És a dir, el que hem fet és intentar lligar-los d'una manera que primer afavoreixi la presència dels professors externs, que, evidentment, doncs, per venir un cop a la setmana o dos cops a la setmana durant una hora, doncs fem que algun d'ells que repeteixen classes se poguessin fer el mateix dia per no haver-se desplaçat tant. Hem reunit primer els més canyeros, podem dir, a primera hora del matí, o sigui, el dilluns i dimecres tenim baix llatins a primera hora i el dimarts tenim aeròbic, dimarts i dos tenim aeròbic a primera hora, o sigui, els més canyeros, diguem, són els més matiners. Després, el dilluns i dimecres, al mig matí, tenim el tai chi i la risoteràpia, dilluns i dimecres, dimarts i dijous, i a última hora tenim els més relaxats, podem dir, dilluns i dimecres el ioga, dimarts i dijous la relaxació. Així hem fet una mica allò, començant per la canya i acabem amb la... I els divendres està reservat a dos grups diferents de country. Els divendres és el dia del country, tant el grup 1 com el grup 2, perquè seran un grups amplis, doncs hem decidit fer dos horaris i, per tant, d'aquesta manera completem 8 tallers.
0: A les tardes hi haurà alguna activitat a l'escola d'estiu o no?
1: A tarda festa, a la tarda dels avis pels nets, que ho necessiten, o per anar a la platja, per descansar. No, vam considerar que era millor fer-ho només a horaris de matí, que és la que majoritàriament durant l'any la gent gran ho fa majoritàriament en horaris de matí i l'escola d'estiu ja fa anys que es va pensar per fer-ho al matí. A més, tenint en compte que els nostres monitors, evidentment, estem en època de jornada intensiva i, per tant, a la tarda no treballa ningú i, per tant, doncs, no podíem fer activitats de tarda.
0: Molt bé. I amb la realització d'aquesta escola d'estiu, tanca les seves activitats aquesta temporada al Centre Cívic Frederic Mompou.
1: Sí, tanquem el curs 25-26 pel que fa a tota l'activitat de gent gran. Ja al setembre comencen les inscripcions pel nou curs. Intentarem ampliar places, tenim llista d'espera, com bé sabeu, estem overbooking. També en la natació gratuïta també tenim moltíssima demanda i, per tant, setembre descobrirem quanta gent podem inscriure, si podem fer algun grup nou, esperar també noves instal·lacions, nous monitors. Per tant, doncs, això de cara al curs vinent encara serà molt semblant a l'actual, aquest curs, i més endavant ja veurem com van les coses.
0: Tot així, el centre romandrà obert el mes d'agost?
1: Sí, el centre és obert tot l'any, només tanquem 3 dies l'any, igual que l'edifici de la República i el centre Cívic Vista Alegre, que se creen els seus horaris habituals, excepte els dies festius. Aquest República sí obre els diumenges, no els festius, i el Mompou sí que obrirà tots els diumenges i festius durant juliol, agost i, evidentment, la primera quinzena de setembre, que encara no hi haurà activitats pròpiament de les entitats.
0: I durant el mes d'agost també es mantindran els mateixos horaris?
1: Sí, tot els mateixos horaris durant l'any, simplement serà lloc primer perquè la gent pugui relacionar-se, perquè pugui jugar als jocs que vulguin i sobretot perquè tinguin un refugi climàtic per poder passar el matí i la tarda sense haver d'estar al carrer.
0: El que no hi haurà serà ball al mes d'agost, no?
1: No, al mes d'agost. Al juliol sí, mantenim els balls de diumenge, però l'agost és un mes que sí que fem una mica de relaxació general que menys hem guanyat.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, Pep Ribas, Escola d'Estiu, ja preparada per la gent gran de Castelldefels, a l'espera ja doncs, d'obrir el nou curs al mes de setembre.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bon dia. Adéu-siau.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.

0: El Parc del Castell és un dels espais més emblemàtics de la nostra ciutat. És un punt de trobada per a moltes famílies, un espai verd molt freqüentat i també la porta d'entrada, un dels principals elements del patrimoni històric de la ciutat, el castell. Durant aquests mesos, aquest entorn està experimentant diverses actuacions de millora amb l'objectiu d'incrementar la seguretat, protegir millor els espais verds i continuar posant en valor aquest indret tan estimat per veïns i veïnes. Per conèixer en què consistiran tots aquests treballs, avui ens acompanya Marian Sardà, cap de la Unitat Intermèdia d'Espais Verds de l'Ajuntament. Marian, benvinguda a Ràdio Castelldefels. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Doncs per començar, explica'ns una mica quines feines estan duent a terme ara mateix al Parc del Castell.
1: A veure, de fet encara no... el lloc presencialment no s'estan duent encara, perquè el que si parlem hi ha dos projectes. Val? Un és el de la tanca perimetral, que és per tancar aquest parc, part del castell, que està en el nostre municipi però està gestionat per l'àrea metropolitana de Barcelona, i llavors per facilitar el manteniment i també temes de seguretat s'ha plantejat amb l'àrea metropolitana un tancat perimetral, val? Que tanca el parc. Llavors el que s'està fent des que va començar el contracte, que ho porta l'àrea, no porta l'Ajuntament, és la construcció d'una tanca que en alguns punts, o sigui, de tots els metres de tanca hi ha 6 portes que estan amb un disseny propi que ha fet l'àrea metropolitana amb el servei de parcs i amb els arquitectes que estan dins del servei. Llavors, aquesta producció d'aquesta tanca, tant com a fet a mida, com si fos un traje a mida, s'està executant. La col·locació d'aquestes encara no està prevista per ara mateix. En principi, a finals de juny, principis de juliol, havia de començar, avui hem de començar a veure, però s'està retardant. Moltes empreses ara s'estan trobant que hi ha manca d'estoc, les empreses no tenen material en estoc i produeixen a mesura que tenen contractes i va. Llavors esperem que així quan abans, perquè en teoria s'acabaria el novembre d'enguany, intentaran l'àrea metropolitana que aquests plaços es compleixin. Val? Uh-huh. Això pel que fa a la tanca perimetral, que té uns trams amb tanca tipus rivissa, que és aquesta malla electrosoldada més senzilla, però que no és un disseny propi. I després hi ha 6 portes com emblemàtiques dins del parc que estaran amb aquest disseny més treballat i més característic.
0: Uh-huh. I perquè... Per què s'ha considerat necessari fer ara aquesta actualització de les tanques, aquesta renovació?
1: A veure, hi ha trams que té tanca i trams que no. Llavors, aquest parc, clar, és un parc molt... És un turó, diguem... O sigui, a nivell de seguretat no hi havia una tanca que tanquessis. És que tu poguessis dir, tanco el parc a les 8 del vespre, posa't el cas, i l'obro a les 10 del matí de l'endemà. Clar, tot això ara mateix no es pot fer. En canvi, si tu tens un tancat perimetral, et permet poder doncs, mantenir de manera diferent, que bueno, és un lloc que a nivell de seguretat doncs, podràs estar tancat. De nit estarà tancat aquest parc.
0: Mm-hmm. Aquest projecte també parla de posar en valor l'entorn del castell. Com contribueixen actuacions com aquestes a millorar el nostre patrimoni?
1: Home, clar, són quan tu fas una tanca ben feta, diguéssim, amb portes, amb característiques, perquè clar, tenim la primera fase del castell, que és la de la Casa de la Cultura i de que s'acosta des de Bisbe Quinaona, són totes les rampes de formigó i corten, que van tenir un premi FAT l'any 92, de dos arquitectes molt famosos, l'Elias Torres i el Martínez de la Penya, i aquestes tanques d'ara no les faran ells, però són del mateix material. Hi ha un intent d'harmonia i de tenir un disseny que lligui amb les preexistències del nostre parc, no? Com aquesta tanca que puja amb les pendents amb corten. Val? La nostra tanca serà amb les portes, aquestes 6 portes amb corten.
0: Sovint quan pensem en espais verds hem de pensar en aquest equilibri entre accessibilitat i protegir també la vegetació. Tu com a cap d'aquesta àrea, aquesta unitat d'espais verds de l'Ajuntament, com trobeu l'equilibri?
1: A veure, el que ajuda molt és el civisme de la gent, no? Els usuaris, quan més cívics són, més fàcil és trobar aquest equilibri, perquè tu protegeixes el verd, perquè si no en la nostra latitud és difícil el verd, perquè l'aigua és una altra... O sigui, la temperatura dona, no? Diguéssim, el paisatge, però el color te'l dona l'aigua. Quan tu tens aigua, tens color. Si no, no tens color. No? Llavors, aquest intentar preservar, o intentem preservar, doncs moltes vegades veuràs que en aquells cordes, que són perquè les mascotes no entrin, perquè la gent no trepitgi, per protegir aquesta vegetació. Una tanca com aquesta perimetral encara també és més contundent, no? Perquè és una tanca i que evites això, inclús de cara a la seguretat del parc, el saber que allò es tancarà, no poden haver-hi doncs, actituds o accions que no serien recomanables de trobar en un parc, no?
0: I ens estaves comentant a l'inici ara de l'entrevista, mencionava aquest calendari que l'AMB està en marxa intentant reprogramar aquest inici, que en principi estava previst per ara, però s'està endarrerint. Per tant, què podem esperar? Una vegada que ja comencin les obres, hi haurà també algunes afectacions per l'ús que es fa del parc? Es podrà emprar amb normalitat o hi haurà unes restriccions?
1: Jo crec que ja es donaran restriccions. Clar, no es farà... restringirà l'hora, no? Per no... es deixaran passos alternatius, però sempre hi haurà igual algun pas que algú està acostumat a fer servir perquè li és més directe des de casa seva, doncs que aquell es trobi tancat i perquè l'altre estarà obert. S'intentarà deixar passos alternatius, però clar, sempre les obres hi ha un moment crític. El que passa que això són obres que, com molta producció es fa en un taller, és d'instal·lació, llavors no són tantes hores. No? Com si tu estàs construint amb paleteria, no? Estàs fent, és diferent, però si tu estàs fent un producte que el fas en un taller i l'instal·les, evidentment que no serà en un moment, però no és tanta l'afectació com si estàs fent-ho d'obra, no? Amb maons o amb...
0: I paral·lelament a aquest projecte de la tanca perimetral del castell, també es farà una actuació al talús que dona al carrer Bisbe Urquinaona. Quin problema presentava aquest punt?
1: Mira, a Castelldefels ens trobem en diferents indrets que, per la topografia, en alguns casos perquè eren antigues pedreres que s'abandonen i el material rocós es fragmenta per la meteorització, per l'efecte del clima. O sigui, si tu tens unes roques i els hi cau aigua o a l'hivern fa fred i hi ha una dilatació, es dilata i a l'hivern es contrau, tot aquest meteoritzen els blocs rocosos, llavors hi ha risc de que caiguin. Llavors, ja fa molts anys, en l'any 90, es va fer una primera estabilització, però clar, són... i es van posar unes malles, que si algú mira veu que hi ha malles posades, però hem de millorar aquesta estabilització. I es torna a fer, després de tants anys, doncs una actuació de millora per garantir la seguretat de que no pugui haver-hi cap... Ara s'ha fet... hi ha uns elements ara per contenir, perquè no hi hagi risc ara, perquè és un lloc on passa molta gent, però quan ja ho fem ja serà definitiu, saps? O sigui, es posaran bolons, malles de torsió, tots els materials típics de l'estabilització de talussos. Això ho farem nosaltres i estem treballant ara doncs, amb l'empresa, s'ha de fer un pla de seguretat perquè tota aquesta gent, totes les obres fem plans de seguretat, no? Però com és un sector ara que està molt, molt demandat per tot el que va passar a DIF, totes les nostres carreteres, tots els aiguats, tot això afecta molt els sistemes rocosos que estan amb les infraestructures, llavors és un sector molt demandat i no queden gaire empreses. Nosaltres estem amb una que hem adjudicat, però estem treballant el pla de seguretat perquè els propis treballadors han de tenir un pla de seguretat si cabe més exhaustiu que qualsevol altra empresa, perquè són treballadors en alçada, si estan treballant penjats.
0: Clar.
1: Vull dir que nosaltres volem fer-ho bé i bueno, si hem de trigar una mica més, però ho farem quan estigui tothom preparat per fer-ho bé. I bàsicament són aquestes dues, que les dues no van al temps que voldrien que anessin, però hi ha qüestions sobrevingudes, no? Com que l'oferta d'empreses d'aquest tipus ara a Catalunya estan desbordades de feina, i llavors hem pogut agafar hem contractat i estem treballant el pla de seguretat.
0: Doncs quedem pendents també del calendari d'aquesta altra actuació. Seguirem de prop des de Ràdio Castelldefels per obtenir més informació a mesura que vagi avançant tot. Sí que m'agradaria acabar amb una pregunta sobre el pla de seguretat, perquè aquest acostuma a ser sempre el pla final, el punt final, no?, d'aprovació, perquè ja quan arriba a la Junta de Govern local s'aprova el pla de seguretat i ja significa que la setmana següent comencen les obres,
1: sí,
0: bàsicament,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és així. Clar, tu no pots començar una obra si aquest pla no està aprovat. Però per aquest pla estigui aprovat, el coordinador de Seguretat i Salut ha de fer un informe. Sense l'informe d'aquest coordinador no es pot aprovar. Llavors es fa l'informe, el coordinador passa a la Junta i la Junta ho aprova. Llavors ja és el pistoletazo de sortida per l'administració per poder executar l'obra. Llavors tot, ja tothom està tranquil de que es tindran en compte les mesures que diu el pla. Per als treballadors, per als vianants, per tothom, no? tot el que pugui ser afectat per aquella obra.
0: Un altre punt molt important per comprendre com funciona el calendari des de que es pensa en una millora a la ciutat fins a que es pot executar tots els terminis i tots els passos que s'han de passar.
1: Clar, són molts passos, perquè has de redactar projecte, aprovar-lo, adjudicar les obres, després el pla de seguretat, o sigui, tot sembla, i podries fer-ho molt ràpid, però els tempos de l'administració, que és lògic també, no? Perquè ha de passar doncs, informació pública, no? Tots són uns procediments establerts que són necessaris, no? Per fer, intentem fer sempre el millor que podem i intentant sempre fer el millor que sabem, no? Tant, també les empreses externes com des de la pròpia administració, no? Els treballadors públics, tothom ha d'intentar fer-ho el millor que pugui.
0: Clar, hi ha el que dius, hi ha moltes variables a tenir en compte, igual que ens passa quan fem obres a casa nostra.
1: Igual.
0: És el mateix.
1: Però, clar, perquè les variables que poden aparèixer a vegades són insospitades, que no pots ni imaginar, que apareixen unes coses que no t'ho pots imaginar realment. No? O sigui,
0: clar,
1: intentes preveure qualsevol contingència, però sempre apareixen coses curioses que no havies pensat, perquè l'espai és públic. Hi ha molts actors, no? I agents que... Però bueno, el que té a veure amb la pròpia seguretat, això sí que està contemplat. Però sempre hi ha alguna sorpresa que dius, bueno, en molts anys vas aprenent i incorpores sorpresa.
0: Doncs les obres, com dèiem, sempre comporten algunes incomoditats, però també són una gran oportunitat per conservar i millorar els espais públics que formen part del nostre dia a dia. En aquest cas, doncs, parlàvem del Parc del Castell, un dels indrets més emblemàtics de la nostra ciutat. Així que ara, amb aquesta visió de, en els pròxims mesos, aconseguir que encara sigui més segur, més accessible i agradable per a veïns i persones visitants. Marian Cerdà, cap de la Unitat Intermèdia d'Espais Verds de l'Ajuntament, moltes gràcies per aquesta estona aquí amb nosaltres a Ràdio Castelldefels i per explicar-nos tots els detalls dels projectes.
1: Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos.
0: Adéu, bon dia.
1: Vinga.
2: Indianápolis. El programa de música indie de Ràdio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
3: Todos los viernes a las 10 de la noche.

0: Castelldefels, així som.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Doncs parlem ara amb el Pol Alonso. Qui és ell? Doncs és el coordinador de simplificació administrativa a l'Ajuntament de Castelldefels, del qual parlarem en què consisteix la seva tasca, la seva feina, i de la posada en marxa del Chatbox. Què tal, Pol? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Tu estàs aquí per simplificar a la ciutadania al màxim els temes administratius que s'hagin de fer.
1: Exacte. Sí, bé, m'he incorporat a l'Ajuntament de Castelldefels amb la funció de simplificar tots els tràmits de l'Ajuntament, perquè la institució aposta cap a una millora, cap a la ciutadania, i bé, la meva feina al final és fer les coses més fàcils, no? Que la ciutadania pugui trobar la manera d'adreçar-se a l'Ajuntament d'una manera fàcil i senzilla.
0: Per exemple, quins temes s'ha observat que la ciutadania doncs, té més dificultats per accedir a l'administració en aquest sentit?
1: Bé, està clar que a vegades la ciutadania sobretot ho nota, no?, que l'administració parla d'una manera concreta, no té un vocabulari molt tècnic, molt jurídic, i que a vegades doncs, és difícil perquè la ciutadania doncs, sàpiga exactament quins tràmits ha de fer, com s'ha d'adreçar i què estem volent dir, no?, quan notifiquem, quan resolem o quan inclús volen fer un tràmit. Llavors, una de les millores doncs, que vam detectar és bueno, hem d'ajudar a tothom que vulgui fer un tràmit a l'Ajuntament de manera que li sigui més fàcil, no?, que puguin adreçar-se amb el vocabulari que utilitza tothom, el llenguatge natural, i que pugui haver-hi ja una connexió entre la ciutadania i l'administració. No? Llavors, per això hem desenvolupat aquest chatbot, que la idea és facilitar a tothom que hagi de fer un tràmit amb l'Ajuntament doncs, que pugui trobar què ha de fer i que li sigui més fàcil fer aquest tràmit.
0: I en què consisteix aquest chatbox? Com funciona?
1: Sí, bàsicament, dins de la web municipal de l'Ajuntament, a la seu electrònica hem d'entendre que és l'espai on la ciutadania pot realitzar aquests tràmits. No? Si jo m'he de fer una obra major, doncs aniré a la web de l'Ajuntament i buscaré el tràmit d'obra major. Allà està tota la informació i allà doncs, jo puc realitzar el tràmit, puc veure quina documentació he de portar, quins informes he de fer, tot això. Llavors, dintre d'aquest espai, no, l'espai on tenim ara mateix més de 226 tràmits que la ciutadania pot fer, des d'obres fins a altes del padró, etc., tenim allà un assistent, no, un chatbot, al final és un chat, com si tu tinguessis una finestreta on pots adreçar-te al personal de l'Ajuntament i que se't respon de manera automàtica perquè està pensat per donar atenció a les 24 hores del dia a la ciutadania, no? I per ajudar-la en aquestes gestions.
0: I tindrà resposta per gairebé tot.
1: Exacte. De moment, és a dir, aquests tipus de models de chatbot incorporen tant eines d'automatització com també eines d'intel·ligència artificial. Llavors, incorpora una base de coneixement, no, sobre les temàtiques més consultades de l'Ajuntament. No? Per exemple, els canvis de padró, les obres, multes, aparcaments, consultes que la ciutadania doncs, fa de manera habitual al personal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, de la UAC, i la idea és que aquest xat no pugui atendre, pugui donar resposta a aquestes consultes ciutadanes.
0: Sí, sí, digue'm, Pol.
1: Sí, la idea és donar resposta a la majoria de les consultes. Al final, 100% amb aquests models d'intel·ligència artificial és complicat, però actualment el sistema que s'ha desenvolupat té una tasa d'efectivitat de més del 80%.
0: Ja està funcionant, no?, en
1: sí,
0: aquests moments.
1: Exacte.
0: Sabeu ja més o menys quines són les preguntes, les qüestions que més preocupen a la ciutadania?
1: Sí, hem fet un estudi amb l'empresa d'Ajuntament que ens ha ajudat a desenvolupar això, també amb la primera línia que tenim d'atenció a la ciutadania, que és l'Oficina d'Atenció Ciutadana, i hem vist que la majoria de consultes van adreçades doncs, a la consulta padró, a llicències, obres, d'instal·lar l'autofirma, multes, tributs, residus, aparcaments... Doncs tot això és el que volem donar atenció amb aquest servei i ajudar la ciutadania, no? Perquè al final, quan tu veus un llistat de molts tràmits que pots fer a l'Ajuntament i tampoc tens un coneixement, no? un ús habitual de la nostra plataforma per fer aquestes gestions, doncs pots trobar-te de que no saps ben bé on has d'anar. No? I la idea és que amb aquesta ajuda verificada, no?, amb les necessitats i amb les consultes que es fan més a l'Ajuntament, doncs es pugui donar resposta a tota la ciutadania.
0: Tu, a més, Pol, t'encarregues de tramitar aquelles subvencions o bé que demanen les àrees, o bé de buscar els fòrums pertinents doncs, aquells diners dels quals ens podem beneficiar.
1: Sí, exacte. A part de la meva feina, a part de la simplificació administrativa, és també tot el tema de les subvencions de l'Ajuntament. No? Hi ha una voluntat institucional per millorar la millora de serveis a la ciutadania, no? Més aquesta part de la simplificació, però també per fer una recaptació de fons més eficient des de l'Ajuntament i per també millorar doncs, tots els fons que destinem a les entitats. Llavors, la meva feina és revisar també tot el que surt a la Unió Europea, al Ministeri, a la Diputació, per tal de captar fons, no? I proposar a les àrees doncs, projectes que puguem crear arrel d'aquestes convocatòries que surten, o de mirar no, quins projectes tenim ja plantejats i com podem aconseguir aquests fons que a vegades necessitem.
0: Abans que arribessis tu, quedaria el que feia era demanar les subvencions per als projectes que tenien i era tractar d'unificar totes aquestes subvencions.
1: Exacte.
0: Perquè sigui més eficient a la feina.
1: Sí, al final tenir una visió holística, no? Una visió transversal, ajuda doncs, a les àrees a aquestes convocatòries que potser no estan tan adreçades en el seu departament, però que també es poden beneficiar d'aquest finançament que donen. I això doncs, ajuda al final no, a tenir uns ulls més posats cap a rebre fons de finançament, que a vegades doncs, el personal doncs, està ocupat amb altres coses, no tenen tant de temps, i la veritat és una ajuda no, per tots els departaments i que farà que segur que incrementi les fonts de finançament. Exactament.
0: Un finançament, uns fons que ofereixen des d'institucions, com deies, des de la Diputació de Barcelona, però també s'afegeixen, pel seu volum, jo crec que són importants, aquelles subvencions que concedeixen les institucions europees.
1: Sí, exacte. De moment, de fet, des de l'Ajuntament ja portem anys treballant amb fons europeus. Ara mateix tenim el Pla de Desenvolupament de Turístic Sostenible, que estem aplicant mesures juntament amb un consorci amb ajuntaments del Prat de Llobregat, de Gavà i de l'àrea metropolitana de Barcelona i la Diputació. I també tenim altres com l'Smart City. Vull dir, ja portem temps fent aquestes coses, però ara amb la meva figura doncs, també mirarem de fer projectes doncs, que puguin ser europeus i inclús amb consorcis si poden ser internacionals.
0: Molt bé, doncs Pol Alonso, coordinador de Simplificació Administrativa a l'Ajuntament de Castelldefels, aquell home que intenta que la seva tasca és que tot sigui més fàcil de cara que els ciutadans, que les ciutadanes puguin fer tràmits amb l'administració local, la més propera a l'Ajuntament. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.
1: Bon dia.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, actualitzem l'actualitat informativa de la ciutat. Castelldefels es retroba amb el dissabte solidari. La plaça de l'Església acull el dissabte 18 de juliol una nova edició del dissabte solidari, una jornada oberta a tota la ciutadania amb estands d'entitats solidàries, tallers, degustacions i actuacions musicals per promoure els valors de la cooperació, la pau i la solidaritat. En l'àmbit de l'esport, Castelldefels seguirà en pantalla gegant les semifinals i la final del Mundial si es classifica a Espanya. Si això es produeix, la ciutat tindrà de nou una pantalla gegant per viure aquestes semifinals i la hipotètica final. A l'Eurocopa, segons indiquen des de l'Ajuntament, tots vivim junts la victòria final de la selecció. I a l'agenda del dia, destacar que aquesta tarda, a partir de les 6, entre les 6 i les 8 del vespre, l'Espai del Mar acull una nova jornada dels dimecres Ens Posem en Marxa, una proposta emmarcada dins de l'oferta formativa d'estiu. Més tard, de 3 quarts de 8 a 3 quarts de 9 del vespre, al Passeig Marítim 159-161, tindrà lloc una nova sessió de Fem Esport als Barris Jove, amb activitats esportives obertes als joves del municipi. I fins aquí el repàs al butlletí informatiu de Ràdio Castelldefels. Tornem d'aquí una hora ja amb el torn de l'informatiu local i les notícies en detall. Fins ara.
0: Castelldefels avui.